0: Bona nit. Seguim en directe quan són exactament les 10 i 32 minuts de la nit, analitzant les conseqüències de les últimes accions del govern de... i el futur immediat del nostre país veí. Les accions que alguns experts alerten acabarien de transformar... en una autocràcia. Al mateix temps, però, la situació és cada vegada més tensa i inestable pel govern del Partit pel Canvi, la formació que capitaneja el país veí des de fa 13 anys. Estem davant la consolidació o la fi d'un règim autocràtic.
1: Com és possible que un país com aquest hagi arribat a aquest punt? Una democràcia forta, més que la nostra, la més antiga del continent. Ara compartirem frontera amb una dictadura? Veus casos com aquest i penses que tot està perdut. A més, i si el govern cau, què vindrà després? Tot està en mans de polítics que permeten uns discursos reaccionaris i populistes.
2: El problema és que els polítics ho han permès. Han comprat el seu relat i així han enganyat a la gent. Què els anaves a dir, aquesta gent fa 13 anys? Podria passar exactament el mateix al nostre país.
1: Ho tenim aquí mateix. Si els hi pot passar als nostres veïns, a nosaltres també. Pràcticament sense oposició, sense sistema judicial, sense sistema electoral. D'aquí a 10 o 5 anys, no trigarem gaire a estar així si no es fa res.
3: Els ciutadans l'acullen amb banderes al seu país. L'expresident acaba d'arribar fa uns instants a la plaça de la capital, un mes després de demanar asil a l'ambaixada. S'exilia així el cap del Partit Nacional i qui va governar l'Estat fa 13 anys, l'últim cap de govern abans de l'ascens del Partit pel Canvi. Tot mentre que és la preocupació internacional després de conèixer la delicada situació econòmica i social d'aquest país. Els experts situen les expectatives en les decisions que prengui la...
4: Una altra jornada estable a les borses. A casa nostra, el creixement de l'índex ha sigut notable i lidera la zona, que també mostra una evolució en positiu. A excepció d'un país, el taló d'Aquiles de la regió continua a la baixa, marcat per un estancament econòmic encara més evident.

0: Què fas trucant? Després de tant temps has de tornar a mi? No entenc com pot haver anat tan malament. Jo t'he fet arribar dalt de tot. I ara tot està a punt de desaparèixer. Reunir-nos? Ara?
1: Aquí ho veuen, com l'expresident saluda el ministre d'Exteriors davant del Palau del Govern.
2: Destruir la democràcia. El manual d'instruccions per convertir-te en un autòcrata. Epíleg. Rescat.
3: Ja sé que les coses no van com vols, líder.
4: Quarta legislatura.
3: És una llàstima. Després de tants anys lluitant per un canvi en el sistema i que de cop i volta tot se'n pugui anar en orris. Però ara no pots mirar cap a una altra banda. El primer és l'economia, ho recordes? El motor del canvi. El Banc Central us dona diners, oi? Ja. I fora d'aquí? Els teus socis internacionals? Quines condicions volen? Si ningú et concedeix préstecs, només queden els bancs internacionals. Accepta el que sigui. Necessites un rescat ja. Assegurar l'economia del país és el primer. Encara més si la comunitat internacional t'està deixant d'enviar armament. Cap sanció econòmica, de moment? Ni del país aquest on s'ha exiliat l'expresident. Aquell imbècil encara se'n sortirà amb la seva. Ara diu que crearà una oficina de l'oposició a l'exili. Tu creus? Com si fos un ambaixador. Has de continuar atacant els esbirros que encara té aquí. Impedeix-los la comunicació. Talla'ls el contacte. Que estiguin aïllats. Com? No ho sé, això ja és cosa teva. Però has d'evitar que comencin a pressionar la comunitat internacional. Per aquí et poden fer mal. Per ara els carrers estan tranquils, oi? L'agència antiterrorista fa bé la seva feina, suposo. Bé, la teva feina ara és conservar el govern. I a partir d'ara no hauràs de dubtar si cal prendre decisions dràstiques. T'asseguro que la gent no trigarà a sortir al carrer. Has d'estar preparat per això. Però de moment no pots fer res. Has d'esperar. Estar a l'aguait d'algun moviment, d'algun senyal de desordre per blindar encara més la policia, l'exèrcit. Però no facis cap moviment que els doni motius per revoltar-se. Has de fer el mínim soroll possible. A la mínima distracció, el teu sistema pot caure.
2: Al llarg d'aquests 4 episodis hem intentat mostrar com es pot destruir la democràcia. Un sistema que hem definit, que hem desgranat per analitzar quines institucions i poders el componen i com, per molt que a vegades pensem el contrari, pot arribar a ser fràgil i desaparèixer. Què passaria si realment la democràcia que coneixes acaba caient? Has vist o escoltat que es pot destruir el sistema a través de les seves regles. Si tens una gran majoria parlamentària i grans xarxes de contactes a l'economia, els mitjans de comunicació i la política i un poble desencantat, és relativament fàcil. No tot està assegurat a la democràcia. I què passaria si no hi hagués democràcia? Voldríem acabar aquest podcast amb una visió de futur quan ja no hi ha rastre de la democràcia, quan tot sembla perdut. Ens plantegem ara quines són les condicions perquè un règim autocràtic acabi esfondrant-se. És a dir, destruir una autocràcia. Mai t'ha passat que tens un conegut o una coneguda que viu lluny i que mai tens l'oportunitat de visitar, que no saps ben bé si està bé? Us truqueu, parleu de tant en tant, però el que coneixes és poc. Se suposa que està en ordre, però que no saps què està passant dins de casa seva. Una cosa similar passa amb les autocràcies si volem analitzar quina és la seva situació dins. Es tracta d'un tipus de règim hermètic i que mostra a l'exterior poca cosa sobre el seu estat.
5: El problema de les autocràcies és que com no tens informació i com no se sap com pensen els ciutadans, perquè els ciutadans no tenen cap incentiu a expressar de forma sincera les seves preferències.
6: Anna Sofia Cardenal, professora catedràtica en Ciències Polítiques i experta en Política Comparada.
5: doncs no saps exactament quina base de suport té aquest règim dictatorial, no? Quasi mai les autocràcies excepcionalment cauen per revolucions, normalment cauen perquè deixen de tenir el suport dels leals.
2: És imprevisible, doncs, saber en quin moment caurà una autocràcia, perquè de poc ens serveix fer estimacions si no podem accedir al seu interior. El que sí que s'ha estudiat és de quines maneres pot caure. Totes per motivacions o causes diverses i amb desenllaços incerts.
7: Els règims autocràtics poden caure de diferents maneres. Una, perquè el règim ho permet.
6: Abel Escrivà, doctor en ciències polítiques i expert en la política dels règims dictatorials.
7: El règim canvia des de dins les pròpies normes en les quals funciona i esdevé més democràtic o esdevé un altre tipus de... un altre tipus d'estructura política que no és la mateixa que existia abans, d'acord? I això pot fer a través de, fins i tot, un canvi constitucional que dona peu a unes eleccions o que perden unes eleccions i permeten que el qui ha guanyat les eleccions ocupi el poder i cedeixen el poder. I d'altres que ho facin de maneres irregulars. Revoltes populars, com ha passat a diferents països del món, que no vol dir que siguin necessàriament que aboquin el país a una transformació democràtica, que des de la primavera àrab, les revolucions de colors i molts altres processos de revoltes populars o de campanyes de mobilitzacions massives de la població. Formes irregulars tenim els cops d'estat, que encara avui en dia produeixen, i anem a tenir aquesta onada de cops d'estat, especialment a l'oest d'Àfrica en els darrers 3-4 anys.
2: Amb aquesta explicació n'hi ha prou per entendre que, tot i que caigui una autocràcia, mai queda clar que el règim que li succeeix sigui gaire millor.
7: La majoria de règims autocràtics són reemplaçats o substituïts per una nova autocràcia. Diferent, amb un altre grup en el poder, però una nova autocràcia.
8: Tot i que a escala mundial tot apunti a una creixent autocratització, hi ha règims d'aquesta mena que recentment han caigut. A Bangladesh, les revoltes estudiantils de l'agost del 2024 van provocar que la llavors presidenta del país, Sheikh Hasina, abandonés l'estat i instaurés un nou règim provisional des del seu exili a l'Índia. A l'Afganistan, el moviment talibà va prendre el control absolut de l'estat el 2021, quan va cessar la guerra civil en què estava immers des de feia 20 anys i es va instaurar un nou règim que concentrava tots els poders en una mateixa persona, l'emir Haibatullah Akhundzada. Una situació que es podria produir a Síria, que el novembre del 2024 va enderrocar el règim de Bashar al-Assad en mans de diferents forces rebels i que encara té el seu futur per definir.
2: Ara sabem que el deteriorament d'una autocràcia no té per què desembocar en una democràcia. Però posem-nos optimistes. Imaginem que les condicions són òptimes perquè es pugui recuperar la democràcia. Reprenem la metàfora que et vam fer al principi d'aquest podcast. Al principi de tot. El capítol 0.
9: Ara pensa en tot allò que podria canviar i que posa en perill tot el que coneixes i tal com ho coneixes. Sense fer soroll. Aquells detalls que s'escapen dels teus ulls. Una canonada en mal estat que trenca les rajoles de la vorera, un curtcircuit que espatlla un vagó o una paret que s'esquerda i que malmet l'estructura d'una casa. Tot causes d'una erosió inevitable i que són conseqüència, més o menys directa, d'un mal manteniment.
2: Imagina que, efectivament, el deteriorament s'ha fet inevitable i que tots aquests espais han quedat en ruïnes. La casa, per exemple. Després de tant de temps sense fer-hi reformes, manteniments o neteja, vol recuperar l'aspecte original de la teva llar. Per on començaries quan tot això està per fer? Què podem fer per tornar a instaurar la democràcia? Tornem a parlar amb experts perquè aquest cop ens parlin sobre com recuperar el sistema d'una manera efectiva i duradora. Com caldria arreglar, polir i endreçar-ho tot perquè totes les parts que componen la democràcia facin bé la seva funció i, per tant, que la democràcia funcioni. Comencem precisament pels funcionaris.
10: En aquests casos, clar, la millor forma seria no tant una transició, sinó seria una revolució on aquests són apartats i es busca una alternativa.
6: Carles Ramió, professor catedràtic en Ciències Polítiques i expert en gestió pública.
10: No tots, però una part d'aquests. Quan es busquen aquests processos que són conciliadors, evidentment no generen tensió, com va ser el cas d'Espanya, o no tantes tensions, però sí que durant molt de temps tens una rèmora de com forats negres dins aquests cossos de seguretat que responen més a una ideologia i uns valors antics que no als nous democràtics.
2: Ja has observat o escoltat que al llarg d'aquest podcast qualsevol canvi en un règim necessita molts diners i grans maniobres financeres i empresarials per desenvolupar-lo. D'on traiem els diners si la caixa està en mans d'aquells que no volen cap canvi?
11: Però el sector financer és molt important, però al final els bancs són els que són necessaris perquè la gent amb idees pugui tenir empreses.
6: Sergi Vasco, professor d'Economia.
11: En una autocràcia també els bancs estan controlats per al govern. Per tant, quan tot això peta i estem en una transició, necessites que sorgeixin bancs. Com es fa això? Normalment, a la història és amb ajuda exterior. Penseu a l'època de entreguerres, no? Després de la Segona Guerra Mundial, als Estats Units, amb el Pla Marshall, no? va tenir molta influència en aquest sentit, en finançar els països que volien sortir d'un règim més autocràtic, no? o de cooperar-se. Necessites ajuda exterior. De dins, és molt difícil que els treballadors hagin acumulat suficients diners per crear una empresa.
2: Però tot i tenir els diners necessaris per tornar a instaurar la democràcia, les dinàmiques empresarials que hi ha hagut al llarg de l'autocràcia han de canviar perquè algunes companyies no tinguin massa privilegis i, per tant, no puguin posar el govern entre les cordes.
11: Qui hauria de ser un sistema millor per a la democràcia en aquest sentit? De nou, la competència perfecta, que no existeix, és on hauríem de tendir, no? Que hi haguessin... que el poder de monopoli i de monopsoni estigui molt controlat, no? I que hi hagi un sistema com ric en aquest sentit, de que hi havia un economista que es deia Schumpeter, no?, que parlava de destrucció creativa, no? Que això és com les economies haurien de funcionar, no? Que les empreses van naixent i es van morint, no? Que hi ha com un cicle de les empreses de creu o moro.
8: El monopsoni, o monopoli de la demanda, és una situació en què hi ha diverses empreses oferents per un únic demandant, un únic client. El professor Sergi Vasco es refereix, però, a la relació entre les empreses i els treballadors. Una situació de monopsoni laboral seria, doncs, quan poques empreses especialitzades demanden molts empleats. Ell mateix posa d'exemple el sector tecnològic de Silicon Valley. Els enginyers informàtics estan a la mercè de poques companyies. Una situació avantatjosa per les empreses perquè fan les seves pròpies regles del joc per fixar les condicions de treball.
2: Justament en aquest sentit és imprescindible que tots aquells que participin en l'economia d'un país, sindicats i patronal, tinguin representativitat i demandin les seves necessitats al govern. És prioritari que una democràcia es construeixi amb aquests dos organismes i, a més, tot un seguit d'institucions que vigilin que tots els processos s'estan complint.
12: És radicalment necessari que empresaris i sindicats o associacions empresarials i treballadors estiguin dintre, funcionin en el diàleg social i funcionin el sistema democràtic. Sense treballadors i sense empresaris, bueno, és 1974.
6: Joan Foguet, director d'Estratègia de Foment del Treball.
12: I, per dir-ho d'una manera, i això és, va passar a Espanya, ha passat a tot arreu, on han desaparegut les llibertats. Si una persona no pot representar-se a si mateixa, no hi ha democràcia.
13: La ciutadania activa ha de poder intervenir en tots aquests processos.
6: Feliu Madaula, vicepresident de l'Observatori Ciutadà contra la Corrupció.
13: Perquè garantir que on hi ha un recurs públic, on hi ha un diner públic, hi hagi un observador cívic fent el seguiment.
8: Com les democràcies, les autocràcies han necessitat el suport econòmic d'institucions internacionals i de països aliats per tal de rescatar la seva economia. Pel que fa a les autocràcies, el Fons Monetari Internacional ha proporcionat 20.000 milions de dòlars a l'Egipte des del 2016 a canvi de fer reformes profundes al país per evitar la corrupció i reestructurar la seva economia. El mateix va fer amb Zimbàbue el 2009, quan va donar-li un préstec de 500 milions de dòlars per pal·liar els efectes de la crisi financera mundial. D'altra banda, Cuba, Veneçuela i Bielorússia han signat acords bilaterals amb la Xina i Rússia per tal de col·laborar en la seva estabilitat financera. Al llarg dels últims 30 anys s'han registrat una trentena d'acords que incluïen préstecs per inversió, intercanvis financers i cancel·lacions de deute.
2: Des del primer capítol d'aquest podcast hem destacat que dominar el discurs és imprescindible per convèncer la ciutadania i fer que els adversaris polítics parlin del que desitges. Ara bé, el canal principal perquè la ciutadania adopti aquest relat és, si te'n recordes, a través dels mitjans de comunicació. Com hauria de ser el sistema mediàtic d'una democràcia?
14: Qualsevol societat que es vulgui democràtica necessita uns mitjans de comunicació de la naturalesa pública o privada, la que sigui, però amb un alt nivell de responsabilitat social i de capacitat de crítica i de denúncia de totes les disfuncions socials.
6: Mònica Terribas, periodista, professora titular de periodisme i directora de Televisió de Catalunya entre el 2008 i el 2012.
14: Quan tu tens un sistema de mitjans que no respon a aquests objectius i respon als objectius comercials de les empreses que els governen, perds capacitat de construcció democràtica.
2: Tot amb uns professionals al teclat o al micròfon que fomentin una informació correcta i adaptada a les necessitats de la ciutadania.
15: Però el periodisme ha de ser honest. Neutral no és ningú.
6: Anna Grau, periodista, exdiputada de Ciutadans al Parlament i candidata de Ciutadans a l'Ajuntament de Barcelona el 2023.
15: A veure, es pot intentar. De fet, jo crec que s'ha d'intentar. Però és molt difícil ser neutral, per exemple, si tu estàs informant d'una barbaritat, d'una matança, doncs, home, difícilment diràs, bueno, doncs, i con esto y un bizcocho hasta mañana a las 8, no? Ara, per molt fortes que siguin les teves idees, per molt que et commogui una història, per molt que et pensis que tens raó, el que no pots fer mai és ni perdre vista l'honestedat.
2: El finançament per part de grans empreses pot pervertir la independència dels mitjans. En una democràcia hi ha lloc per a grans conglomerats mediàtics, per descomptat. Però en aquest episodi ens estem posant més exquisits i ens plantegem una professió purament independent. Hi ha altres maneres d'aconseguir diners.
16: Pues els mitjans han de repensar-se i establir nous models econòmics.
6: Albert Alexandre, historiador i periodista de La Directa.
16: Jo us puc parlar del meu perquè crec que és un molt bon model, que nosaltres estem vivint bàsicament de les subscripcions i tenim, crec que, un 5% de subvencions. Però nosaltres, si ens treuen les subvencions perquè demà governa Vox, no ens passaria pràcticament res més enllà d'una rebaixa molt minsa del sou. Però, bueno, no és l'únic model. Hi ha models de donacions, com poden ser altres mitjans de comunicació, funciona a través de campanyes de donació. Hi ha diaris o mitjans de comunicació que estan adscrits a organitzacions no governamentals, que no tenen les lògiques econòmiques o les lògiques financeres i de mercats. Hi ha diaris que els financien lectors.
2: Tornem a la metàfora de la transició com la reforma d'una casa. Ja hem vist que necessites treballadors, funcionaris, uns bons proveïdors, les empreses i el sector financer, i algú que vigili que els vianants que passegen pel carrer no prenguin mal amb les obres, és a dir, el sistema mediàtic. Queda algú que supervisi la reforma per dins i que tot vagi bé. Qui s'encarregarà de fer complir les noves reformes, lleis i institucions d'una nova democràcia? La justícia. Per reconstruir un sistema judicial cal tenir en compte que la justícia té les seves particularitats. Recordem per un moment els tres pilars fonamentals de la democràcia: govern, parlament i justícia. El govern és controlat pel parlament i la justícia, i el parlament també pel sistema judicial, però...
17: Qui controla el controlador?
6: Benet Salellas, exdiputat de la CUP Crida Constituent i advocat.
17: Doncs hi ha d'haver algú que el controli, i si no tenim un sistema de responsabilitat, diguem, que funcioni en relació als jutges, doncs tenim un problema. I llavors jo penso que en moltes democràcies actuals hi ha com aquest marge excessiu d'actuació per part dels jutges, perquè clar, al final normalment són els jutges superiors els encarregats de fiscalitzar els jutges inferiors, però els jutges superiors, qui els fiscalitza, no? Doncs no els fiscalitza ningú. I aquesta sensació de poder il·limitat, de poder sense control, jo crec que és insana.
2: És vital garantir la independència dels jutges i els tribunals. Però aquests no són els únics que componen la justícia. Cal fixar-nos també en un altre col·lectiu, els fiscals.
18: La fiscalia no és ni ha de ser mai un vehicle de motivacions polítiques. De cap govern,
6: Alexandra García, fiscal de l'Audiència de Barcelona.
18: L'executiu ja disposa d'un Consell de Ministres per fer avançar la seva agenda política. I això és lícit. És el poder executiu. Però la Fiscalia no és un vehicle, ni ha de ser-ho, de motivacions polítiques de cap mena. Una forma clara de blindar-se forma part del projecte de reforma que està avui a la taula del Congrés. Fer que les comunicacions entre govern i fiscal general siguin per escrit i necessàriament per conducta de ministre de Justícia.
2: Quan volem fer una reforma, sovint busquem canvis radicals. Innovar. Pintar d'un color diferent les parets, canviar els mobles, una cuina nova... Però a vegades pensem que potser no val la pena tant canvi i simplement volem estalviar costos. Els mobles que tenim, amb una mà de pintura, ja estan bé. La cuina, només cal canviar les aixetes i els envellidors i ja n'hi haurà prou. Això, aprofitar tot el que tens en una reforma fent petites modificacions, també ha passat a les transicions democràtiques. En poques ocasions s'han fet canvis estructurals a la justícia i jutges que servien a la dictadura, en alguns casos, també ho han fet o encara ho fan a la democràcia.
19: Per això, la idea de que el poder judicial és com la garantia del sistema democràtic és una idea que no és massa... No té un fonament específic.
6: Joan Josep Baibé, politòleg expert en comportament judicial.
19: Perquè el poder judicial històricament ha actuat com a garantia també de les dictadures, d'una forma tan clara o més clara que no pas de les democràcies. Vull dir, el sistema judicial garanteix la legalitat vigent. I si la legalitat vigent canvia, doncs passa a defensar la nova legalitat vigent.
8: L'Argentina, Romania i Espanya són alguns estats en què els membres de la justícia han continuat exercint els seus poders a la democràcia després d'haver operat durant la dictadura. El Senat argentí només va apartar del sistema judicial alguns jutges i va confiar el càrrec a la majoria. Alguns experts assenyalen que la justícia romanesa està construïda amb una estructura similar a la de la dictadura de Nicolae Ceaușescu. A Espanya, diversos analistes consideren que l'Audiència Nacional és un producte del Tribunal d'Ordre Públic, que durant el franquisme va servir per jutjar delictes polítics i assegurar la continuïtat del règim.
2: Els Miserables de Víctor Hugo o V de Vendetta d'Alan Moore i David Lloyd són dues obres que ens han exemplificat des de la ficció la caiguda de règims autocràtics a través de grans revolucions socials. Com hem sentit abans per part dels politòlegs que han participat en aquest podcast, no sovint és així. Però volem destacar també el factor social de la transició cap a una democràcia, un factor impulsat per l'oposició. Al cap i a la fi, és molt difícil reformar una casa o el sistema si ningú pren la iniciativa de fer-ho.
20: La política també és allò que succeeix en la mobilització. El periodisme és política.
6: Carla Riera, activista polític i número 2 de la CUP Crida Constituent a les eleccions al Parlament de Catalunya del 2017.
20: Els mitjans de comunicació fan sobretot i principalment política. Els grups econòmics fan política cada dia, sí? Per tant, la mobilització social, la mobilització popular, és política. I la societat civil organitzada, els moviments socials, són agents polítics i són subjecte polític. I precisament són la garantia del canvi quan l'statu quo degenera i necessita, com us deia abans, destitució i constitució d'un nou escenari més democràtic.
2: Repesquem una de les preguntes del començament d'aquest capítol. Per on comencem?
20: Quan un país perd les institucions democràtiques, sens dubte, el que cal fer és accentuar, intensificar la lluita per la democràcia. Òbviament, això ha estat així sempre. Per més que això porti períodes de foscor, de repressió, de patiment, però és imprescindible mantenir, superar i augmentar la lluita per la democràcia i per aprofitar l'avinentesa per tal de crear un escenari democràtic més gran i millor que l'anterior.
21: Per tant, què pot fer la gent si un dia es perd un sistema democràtic? Doncs, primer, no conformar-se, segon, organitzar-se i tercer, lluitar per recuperar la democràcia si es considera que la democràcia és un sistema millor que no pas qualsevol altra cosa.
6: Artur Mas, 129è president de la Generalitat de Catalunya i cap de l'oposició a Catalunya entre el 2003 i el 2010.
21: Que és una cosa que avui es posa en dubte per part de determinada gent, perquè s'agafen determinats models i es diuen: veieu com la Xina funciona molt bé perquè la gent té feina, es guanya la vida, el país progressa, està endreçat, és segur, etc, etc. No? I tot això és veritat, però no és tota la veritat, perquè a canvi de tot això que va bé, que és cert, doncs a la Xina no hi ha llibertats individuals, no hi ha una democràcia organitzada i, a més, el concepte dels drets humans doncs és relatiu. I aleshores dius, i per què no posem d'exemple en lloc de la Xina quan parlem de coses que van bé? Per què no posem d'exemple Suècia? O per què no posem d'exemple Noruega? O per què no posem d'exemple Dinamarca? I aleshores aquests països també funcionen bé, la gent també es guanya la vida, la gent doncs té una bona cobertura del seu estat per les polítiques públiques, la gent es pot sentir segura i, a més, la gent pot votar, la gent pot criticar, la gent té llibertat, hi ha respecte pels drets humans, etc. No? Per tant, no s'ha de renunciar.
2: Posem punt i final a destruir la democràcia. Com en cada capítol, tornant amb la ficció.

0: De debò, que és preocupant. Cada cop hi ha més repressió. Les ONGs ho estan denunciant, eh? Denunciant que cada cop persegueixen més els civils, t'estic dient. Això és perquè el govern té por, perquè està trontollant. Preparem-nos perquè aquesta gent acabarà marxant i creuarà la frontera per venir. Ja veureu, això serà un exili massiu.
1: I a totes les ciutats, mentre l'expresident és aquí parlant de la vulneració de drets, diu que hi ha en el seu país natal. I és que la pressió internacional creix envers el govern del Partit pel Canvi. I ara exigeixen que signi un acord per retornar garanties democràtiques al país.
2: La nostra convidada és experta en geopolítica i comportament electoral. Bona nit, doctora.
3: Bona nit, moltes gràcies.
2: Li voldria preguntar, davant d'aquesta situació d'inestabilitat del règim del Partit pel Canvi, quin futur li espera al país? Què esperem que passi a curt termini? El país tornarà a la democràcia?
3: Bé, és molt complicat saber-ho. El desmantellament del règim és inevitable, ja es veu. Té múltiples problemes. El suport econòmic, l'oposició exterior, la pressió dels països que l'envolten... Quan i com serà aquest desmantellament són dues preguntes que no et puc contestar. Quina forma prendrà el nou sistema, tampoc. La democràcia mai està assegurada.
4: Destruir la democràcia. Un podcast de Manel Lamadrid, Eloi Sadurní i Bernat Saiz. Idea original, Bernat Saiz. Guió, presentació i disseny sonor, Manel Lamadrid, Eloi Sadurní i Bernat Saiz. Amb la veu d'Anna Domenic en el paper de consellera i la música de Kevin MacLeod. Suport tècnic, Júlia Mores, Jordi Bernades, Toni Borràs, Albert Busquets, Fran Gallego, Ignasi Jacob, Gemma López, Josep Lluís Perpinyà i Robert Rodríguez. Agraïments per extras de veu, Alba Bruch, Tomàs Hinojosa, Aquetza Martín, Martí Puig, Oriol de Marcos, Adrià Riera i Carla Villegas. Han participat en aquest episodi Anna Sofia Cardenal, Abel Escrivà, Carles Ramió, Sergi Basco, Joan Foguet, Feliu Madaula, Mònica Terribas, Anna Grau, Albert Alexandre, Benet Salelles, Alexandra Garcia, Joan Josep Baibé, Carles Riera i Artur Mas. Una coproducció de la xarxa audiovisual local amb el suport de la Universitat Pompeu Fabra.

0: Hola, hola, ja tornem a ser aquí. Per cert, creieu que Quevedo, el Quevedo cantant, no l'altre. Tenia clar des de petit que volia dedicar-se al món de la música. I què me'n dieu de l'Aitana? Somiava de petita amb omplir estadis? Soc el Cristian Oliver i reconec que sempre vaig voler ser professor. Voleu que us confessi un secret? Els meus pares em recorden jugant a fer classes a la meva habitació quan era petit i els meus alumnes, no rigueu, que ningú rigui d'aquí, sisplau, eren els meus peluixos. Els renyava i tot, feia ja les classes, era molt entranyable. En tot cas, el que vull dir amb això és que el meu jo de mig metre ja sabia que de gran volia ser profe, però la realitat és que no tothom sap què vol ser en el futur. I això em porta a preguntar-me si realment cal tenir-ho clar o no. El sistema educatiu ens empeny a decidir-nos per unes matèries, per un batxillerat, i és del tot comprensible, perquè les decisions que prendrem avui dia ens condicionaran els propers anys. Què vols ser de gran? Què vols estudiar? Què t'agrada? Massa preguntes quan el que vols és simplement que arribi el cap de setmana i anar al centre comercial amb els teus amics o tenir en secret aquella conversa de WhatsApp amb la persona que t'agrada. Mireu, sabeu què? No s'ha m'acut un lloc millor per debatre sobre el nostre jo del futur que a l'hora del pati. Així que tothom fora de classe, que avui toca reflexionar sobre el futur.
1: No és necessari tenir clar el teu projecte de vida
0: amb 16 anys,
1: 14 anys, 14 anys, una cosa així.
0: Vosaltres voldríeu una feina que us faci feliços o que us doni molta pasta?
2: Que faci el que li agradi, que no pensi en el que li dirà l'altra gent.
3: Jo crec que sí que estaria bé una mica d'assessorament, per exemple, coses que se't donen bé i coses que t'agraden.
0: L'institut dona respostes a grans enigmes de la física que després hem de repassar amb apunts al pati. L'escola ajuda a resoldre equacions de segon i tercer grau. Jo la veritat és que m'he perdut en tants graus, jo no sé quants n'hi ha. Planteja també l'institut dilemes que van fer antics filòsofs, no? O ensenya a trobar el subjecte i el predicat d'una oració. Però, atenció, l'institut us ajuda a resoldre la gran pregunta: què voleu ser de grans? Per trobar resposta a aquesta qüestió i a moltes altres sobre el futur acadèmic i laboral dels joves a secundària, no tirarem les cartes ni li preguntarem a una pitonissa què ens esperen uns anys, sinó que ho farem amb quatre estudiants que, com a mínim, seran uns grans professionals de la tertúlia, ja ho veureu. Com esteu? Hola, què tal?
4: Hola, què tal?
5: Molt bé.
0: Per un cantó tenim el Ferran, que té 13 anys. Hola, Ferran, què tal?
4: Hola, què tal? Molt bé.
0: Cursa segon d'ESO i la seva unpopular opinion, és a dir, aquella opinió que la majoria de gent no comparteix, és que la política és útil. Et voldràs tu pas dedicar a la política, Ferran?
4: Bueno, si s'escau, sí.
0: T'interessa, eh? T'interessa el món de la política. I creus que realment és important per canviar la societat, per millorar-la?
4: Correcte, és important perquè penso que una persona que està passant un mal moment o que, per exemple, no viu en una casa com vius tu, d'una manera o altra, si et dediques a la política, no? Doncs jo penso que el pots ajudar d'una manera o altra.
0: I bueno, aquí tenim el Kai, que amb els seus 16 anys, que fa per primer de batxillerat, avui és el gran del grup i la seva opinió, que té menys adeptes però que està convençut que és així, és que fumar i beure és un error.
6: Sí.
0: Digue-ho ben fort, eh? Digue-ho.
6: És un error. Jo crec que realment dins de la comunitat que és l'adolescent, jo crec que la majoria de persones com que normalitzen aquestes dues coses, fumar i beure, com actes socials, i no només en la part de l'adolescent, o sigui, ja quan et trobes amb un amic, suposo que si ets jove vas a beure una canya.
0: Clar. Llavors, potser està massa naturalitzat, no?
6: Això, sí, està molt naturalitzat i jo ho veig des d'una perspectiva més externa, que mai he provat les dues coses, però les veig com molt dolentes per la salut i per com...
0: Per tenir una vida saludable, no? Sí. Està molt bé que ho comentis. I mira, de tercer d'ESO tenim la Sansa, que té 15 anys. Hola, Sansa, què tal?
7: Hola.
0: Cursa a quart d'ESO i està convençuda que els superherois estan sobrevalorats.
7: Sí.
0: Què vol dir això? No t'agrada Batman, Spider-Man?
7: No, bueno, m'agraden, però jo penso que la gent els dona molta importància. I després hi ha gent que es pensa que realment té superpoder i intenta fer coses que s'ha de veure que no.
0: Ja.
7: I els té molt idealitzats.
0: I per últim tenim l'Oriol, que amb 14 anys... Hola, Oriol, com estàs?
8: Hola.
0: I cursant segon d'ESO, creu que el futbol és avorrit.
8: Crec que el futbol és avorrit.
0: Ho penses absolutament, eh?
8: Des de l'arrel del meu cervell.
0: Això de perseguir una pilota no ho trobes emocionant, eh? No t'emociona un partit.
8: No.
0: No vibres.
8: No, perquè, aviam, és molt fàcil xutar una pilota i córrer. Sí que hi ha una pressió de que t'estan mirant, hi ha una pressió d'altres persones que t'intenten fer que et surti malament, però al final si surt fora, la té l'altre equip i sempre tens l'oportunitat de tornar-la a tenir tu, o sigui que gaire gràcia no té.
0: Total. I escolta, si us sembla, tractem el tema que hem vingut a parlar aquí. Vosaltres creieu que és imprescindible saber què voleu ser de grans?
4: Sí.
0: Sí?
8: Jo crec que no. En aquestes edats, més endavant potser, però ara, per exemple, en el meu cas, que estic fent segon d'ESO, no crec que sigui important, simplement centrar-te en estudiar, però no vull treure un 10 d'aquesta matèria i d'aquesta matèria vull treure un 5 només per aprovar, però no m'interessa perquè no me servirà, sinó simplement intentar aprendre les màximes coses que puguis perquè tot et pot servir.
0: Clar, jo us faig una pregunta a tots. Teniu clar què voleu ser de grans ara mateix?
4: Sí.
0: Tu, Ferran, què vols ser, a veure?
4: Sí, doncs mira, jo em vull dedicar al periodisme, a ser periodista.
0: Tenim aquí el Toni Cruanyes o Ramon Pellicer?
4: Ramon Pellicer. Ramon Pellicer. Sí, sí, sí.
0: Què és aquest favoritisme? Què vol dir això?
4: Home, doncs, a veure, amb tots els respectes al senyor Toni Cruanyes...
0: Saludem des d'aquí.
4: Sí, saludem des d'aquí. Jo prefereixo el Ramon Pellicer, primer de tot, perquè té una llarga trajectòria.
0: O sigui, és la teva gran inspiració, eh?
4: Sí.
0: O sigui, tu t'hi veus en el futur fent de periodista, però presentant telenotícies o...
4: No. Ara t'explico.
0: O què?
4: Ara t'explico. A mi m'agradaria... A mi m'agradaria ser periodista i dedicar-me a la branca, a l'àmbit de política.
0: Molt bé. Bueno, clar, per això t'interessa abans la política.
4: Ah.
0: I a tu, Kai, tu tens clar que vols ser de gran?
6: Jo sí. Jo m'agradaria treballar amb neurociència perquè m'interessa molt el món de les neurones i vull buscar, o sigui, vull fer treballar en la recerca d'àmbits com, per exemple, el somni. No?
0: Sí, també ho tens molt clar, eh?
6: Que ens imaginem mentre no estem conscients. És un món super... com místic des de l'exterior i jo m'agradaria molt entrar-hi i veure què està passant.
0: I tu t'hi veus treballant des de la investigació, no?
6: Sí.
0: Molt bé. I Oriol, tu saps què vols ser en el futur?
8: No ho tinc gaire clar. El meu cor em diu que vull ser pilot de Fórmula 1, però hi ha una clara barrera econòmica i doncs m'inclino més cap a bomber. Si pot ser bomber de rescat en àries
0: valenta,
8: de difícil
0: feina,
8: accés.
0: Eh? Realment és molt valenta. I escolta, Sansa, tu tens clar què vols ser?
2: Sí, a mi m'agradaria molt ser periodista, també. Més també com de ràdio o fer reportatges i això. No és tant escriure, sinó més presentar.
0: Molt bé. La feina, ens agradi o no, ens ocuparà una part importantíssima de les nostres vides, massa i tot. Per tant, saber escollir el que t'agrada o el que no és essencial per no caure en l'avorriment infinit quan arriba el moment d'anar a treballar, un cop que sona l'alarma, no? I cada matí t'has de despertar i anar a treballar. Si us sembla, anem a un pati real per saber si ho tenen igual de clar o no que vosaltres.
5: Sé què vull fer quan acabi l'ESO des de fa molt de temps.
9: El problema és que a mi el que m'agrada és la música. Tots sabem que és un món una mica complicat i que no té moltes sortides.
10: Jo ho tinc claríssim. Sé que vull dedicar-me a la interpretació, a ser actor.
11: M'agrada molt la plàstica, la biologia i la psicologia. Llavors, és com que són tan diferents entre elles que no trobo encara res que dir, pues mira això.
12: Jo prefereixo una feina mal pagada però que em faci feliç. Perquè jo ja sé que la feina d'actor no és la més ben pagada del món. No vull ser aquí jo un arquitecte.
13: Sincerament, acabaria fent la feina mal pagada però que em faci feliç.
14: Lo ideal està clar que seria poder treballar en una feina que et faci feliç i que estigués ben remunerada.
15: Que tenen clar el que volen ser de grans però no com fer-ho.
16: Amb 15 anys saber el que vols fer fins a que tinguis 65, doncs no crec que sigui necessari perquè hi ha gent que en té 30 i encara no sap si està fent el que realment li agrada.
17: La majoria encara no ho tenen clar.
14: No tenen clar el que volen ser de grans.
18: Jo crec que sí que és important saber a què et vols dedicar abans d'acabar l'ESO, perquè quan tris el batxillerat t'aprendrà molt del que vulguis fer en un futur. Així saps en quines matèries t'has de forçar més i en quines potser no cal tant.
19: Jo trobo que és important, perquè, per exemple, jo ja sé que vull fer el batxillerat d'arts escèniques i després vull anar a l'Institut del Teatre.
20: Jo considero que és important com a mínim saber cap a on tires.
14: Doncs al no saber al què ens volem dedicar, les decisions s'acaben sent molt més complicades.
21: En cas que no ho sàpigues, no passa res, perquè al quart també, com vas provant optatives, doncs allà et decideixes una mica.
0: Clar, només el 21% dels estudiants que estan fent segon de batxillerat tenen clar què volen estudiar, eh? Clar, jo us pregunto, creieu que és important saber a què et vols dedicar en el futur mentre estàs fent la secundària, Sansa?
2: No, jo penso que no. Mentre estàs fent la secundària, no. Tenir una mica clar, o més o menys,
7: quina branca o tira, si o ciències o més lletres, poder sí que s'hauria de tenir clar, però saber què realment vols estudiar, penso que no.
0: Creus que no? O sigui, no creus que ara el sistema educatiu hauria d'enfocar-se una miqueta més cap aquí, no? D'ajudar-te a trobar resposta, o no ho veus important? No sé si la resta també voleu comentar, eh?
7: Jo crec que seria important, però més endavant, més al batxillerat i això. Quart, encara no cal.
0: Oriol.
8: Jo crec que també. Estic d'acord, perquè el batxillerat ja al final et prepares per fer una carrera que t'ha d'obrir les portes, doncs, a la feina de la teva vida o amb una possible feina, i llavors jo crec que secundària simplement t'ho centra't a seguir i a estudiar.
4: Sí, sí, sí, jo penso el mateix. A veure, amb aquestes edats, no?, de primer a quart d'ESO, penso que no fa falta saber el que vols fer de gran, no? Això sí, a quart d'ESO hi ha una mica... Bé, al meu centre, no?, més o menys ja t'orienten cap a on vols anar, si agafar la branca de ciències o de números o de lletres.
0: Cai, tu que estàs a batxillerat, com veus aquesta qüestió? Veus que la resta de companys tenen clar el que volen fer en el futur o no?
6: No. No? Jo crec que pot ser molt...
0: Si tu en aquest sentit ets una afortunat, no?, de tenir-ho molt clar.
6: Sí, es pot pensar que arribes a batxillerat i ja tens superclar què vols fer amb la teva vida, però no és així. I després també he conegut gent de 20 anys, 21, que em diuen, jo no tinc ni idea de què vull fer. Llavors, realment...
0: Què els dius, mica... en aquest cas?
6: Jo no els dic. Aquesta gent? Sí. No els dic, els dic. Pues...
0: No els animes com a una mica a descobrir què els agrada, què els interessa?
6: Bueno, és que al final, tota la teva vida estàs descobrint coses que t'agraden. Llavors, realment, jo crec que no és necessari tenir clar el teu projecte de vida
0: amb 16 anys, 14
6: anys, o una cosa així. Ja. Llavors, realment, a la secundària... ho veig molt positiu, per exemple, l'assignatura d'orientació acadèmica, no? Perquè realment sí que comences a veure les sortides professionals que podria tenir els teus interessos més personals, i comences a crear connexions entre aquests dos mons. Però realment és això, que no has de tenir una cosa superclara, i pots tenir molta pressió perquè el teu ambient sí que té moltíssimes idees i projectes de vida superclars, però realment, almenys en el meu cas també, jo ara tinc clar què vull fer, i estic al batxillerat i tinc clar què vull fer per la meva vida, però...
0: Clar, aquí a vegades hi ha una mica aquesta pressió, no?, que ens demanen que triem, que està por a equivocar-nos. Hi ha molta gent que comença una carrera perquè ha hagut de fer-ho de pressa, no?, i és tan greu equivocar-se i tornar a començar, creieu?
8: No.
0: Oriol?
8: No, jo crec que no, perquè hi ha moltes universitats, bastantes així, online, que... gent que passa de la trentena es proposa de tornar a fer una altra carrera, o per millorar el seu lloc laboral, o per fer una cosa que de veritat els hi agradi més i ser més feliços. I llavors jo crec que, aviam, tot està bé, però sempre és bon moment per tirar enrere i tornar a començar.
0: Jo vull que sigueu sincers amb la pregunta que us faré ara, eh? Vosaltres voldríeu una feina que us faci feliços o que us doni molta pasta?
6: Que em fes feliç,
0: 100%. Sí? Sí. I si a més alhora també et dono una bona estabilitat, no? Però no serà la prioritat.
4: Jo les dues coses.
8: Sí.
0: Jo, doncs ja em diràs com es fa això, eh?
4: Sí, home, no, has demanat que siguem sincers, som sincers.
0: Endavant.
4: Sí, a veure, jo penso que les dues coses, perquè al final anar a treballar i està bé, penso que està molt bé, això sí. Si vas a treballar i aquella feina no t'agrada, doncs tenim un problema,
0: clar,
4: la veritat.
0: I tant.
4: Tenim un problema, la veritat.
0: Sense tu has dit que... Sí.
7: Perquè, com diu, si has d'anar a treballar, són molts anys a la teva vida que estaràs treballant, i si fas una cosa que no t'agrada, per molts diners que et donin, no seràs feliç. Jo prefereixo una feina que em faci feliç. I si alhora paguen bé, doncs mira, clar, millor.
0: Aquí hi ha dos que volen ser periodistes, sabeu que la feina del periodisme és bastant precària, no? I això us tira enrere... Us anima igualment?
4: A mi m'anima igualment.
0: Ho teniu claríssim, eh?
4: Sí.
0: No, està perfecte. Jo crec que és el moment de reclamar i potser d'assumir també part de culpa, jo soc professor i per tant assumiria una part de culpa, a veure si realment us estem orientant bé o malament en aquest cas. Creieu que us orienten de forma adequada en els instituts, en aquest sentit, cap al món laboral o no?
7: Bueno...
4: Depèn. No massa.
8: Depèn.
4: No massa.
8: Molt.
0: Clar, vosaltres esteu a segon d'ESO.
4: Sí.
0: A segon d'ESO segurament és un tema que encara no es tracta gaire.
4: Bueno, en general no massa. Això sí, el meu centre educatiu, per exemple, durant tota l'ESO tenim optatives.
0: I això optatives. Creus que va bé per anar descobrint, no?
4: Sí, per exemple, hi ha l'optativa de periodisme, hi ha l'optativa de periodisme.
0: L'estàs fent?
4: Sí.
0: Epa.
4: Evidentment. Sí, i doncs està molt bé. Després també hi ha alemany i francès.
0: Per tant, tu creus que a segon d'ESO no ho fan d'una forma tan directa, sinó a través d'optatives,
4: sí,
0: no?
4: Sí, de llengües també.
0: Fins i tot la manera d'ensenyar dels professors, no? Entenc que també pots centrar-te en la matèria o pots anar una mica més enllà, no? No sé com ho veus tu, Kai, en aquest sentit.
6: Sí, jo també valoro molt positivament que a l'ESO es tractin com la major quantitat de temes possibles. És a dir, que es facin assignatures de tot tipus, que es facin que es tractin temes de tot tipus en aquestes assignatures i que sobretot s'obrin molts camins, perquè al final arribes a quart de l'ESO i jo, que vaig fer l'assignatura d'orientació professional, en el meu cas la vaig trobar superinspiradora i tenia una profe que es diu Sònia, que és molt, va ser superinspiradora també, parlava molt bé, i realment et dona una mica de xoc de realitat, no? De que, vale, m'ho he estat passant molt bé, però ara toca veure què faig amb el meu futur. I arribes a quart de l'ESO, que és el que estava dient, que veus la teva vida i el que arribarà a ser el futur i comences a dir, vale, en tots els exemples que he tingut durant tercer, quart de l'ESO, sobretot, de les assignatures que més m'han estat agradant, què vull continuar fent? Mhm. Llavors, això almenys...
0: Sí, t'ha ajudat una mica, no?, definitiva.
6: El meu motor de decisió.
0: I creieu que hi ha feines que tenen més prestigi que d'altres? És a dir, que estan més ben vistes i que, per tant, la gent les tria més en massa, sí, i que potser també hi ha menys oferta de feina.
8: Sí, sí.
0: Oriol, quines, per exemple, consideraries que tenen com molt prestigi i no sé si és just, tampoc.
8: Molt prestigi... jo crec que metge ho escull molta gent.
0: Que és una carrera complicadíssima.
8: Sí, és molt difícil.
4: És molt difícil, és molt complicada.
0: I molts anys, molts molta dedicació.
8: Molts ho trien en general per allò de... Jo vull ajudar els demés, vull fer que estiguin millor, vull resoldre problemes de salut que potser t'han afectat a la teva família i llavors els vols ajudar d'altres famílies a que no passin per lo mateix. I llavors jo crec que són aquestes feines que són les que fan tipo, més demanda i n'hi ha que ne tenen menys.
0: Clar, jo soc professor de llengua i literatura i jo he de dir que jo he fet una reivindicació al batxillerat humanístic. Creieu que l'humanístic està menys, més mal vist que un científic, per exemple, que un tecnològic, o fins i tot un de belles arts, no?, que estigui pitjor vist que un altre? Sansa, tu fas que sí. Ho has viscut, ho has vist.
7: Sí, jo penso que sí, perquè ara a quart ens ho estan dient molt i molta gent vol fer el científic perquè... No sé, ideal mito, com que si fas el científic o el meu institut, que hi ha científic tecnològic, doncs ets més llest o com que és més complicat i es necessita més nota per entrar a les carreres, doncs ets més llest que una persona que fa l'humanístic o el social.
0: Què li diries a un estudiant que està dubtant entre un humanístic, que és el que li agrada, i un científic perquè gairebé s'hi veu amb pes per la societat? Què li diries?
7: Que se'n vagi l'humanístic. Que faci el que ell li agradi, que no pensi en el que li dirà l'altra gent.
0: Molt bon missatge, Sansa. Va, tornem a un pati de veritat per escoltar la veu d'altres companys com vosaltres, sobretot plegat.
21: Cada curs ens deixen escollir certes optatives i això el que fa és que o provem coses noves o puguem investigar en l'àmbit que ens agrada.
19: No parlem gens del futur. Només ens donen una lliçó, ens l'hem de prendre de memòria i hem de treure bona nota a l'examen.
14: Crec que l'institut realment tampoc és que t'orientin malament, el que passa és que l'orientació moltes vegades sol ser bastant incompleta. Acaben com orientant al final només les continuacions que tenen en el propi institut, els seus batxis.
1: Perquè jo em vaig preocupar de preguntar a professors, de dir, escolta, tu què em veus fent? I d'ells donar-me l'opinió. Ara bé, les xerrades que ens estan fent aquest curs penso que no són eines suficients com per descobrir les aficions de tothom.
19: Perquè si vas a la universitat, estudies més coses a part d'algú específic, llavors tens més oportunitats de treball, però si fas un FP només pots treballar d'aquella cosa concreta.
14: Si vas a la universitat acabaràs a una feina millor o pitjor que si vens de formació professional.
21: Sí, és veritat que abans no parlàvem tant del cicle, però perquè no era tan conegut, però ara sí que ens parlen.
3: Es parla sobretot de la universitat, però és veritat que cada cop més es parla de cicles.
19: Bueno, ni es parla d'anar a la universitat ni de fer cicles, només es parla dels neandertals i de la història dels comtats catalans.
14: Jo crec que dintre del sistema educatiu l'error està molt castigat i no, diguem-ne que el poder entrar en un batxillerat i canviar o poder entrar en un cicle i canviar, jo crec que també és una forma d'aprenentatge, i saber on no vols estar també et fa aprendre. El canvi és positiu dintre del sistema educatiu, doncs és com si no estigués gaire ben vist.
0: Clar, està clar que estem tots ben perduts, no?, i que ens cal una miqueta de suport. Què en penseu de tot el que heu sentit?
8: Bueno.
0: Esteu d'acord amb les coses que deien?
8: Sí.
4: Sí? Totalment, totalment. Sí.
0: Sí, ens cal una miqueta d'ajuda i ens assessoren bé en aquest sentit.
4: I a més amb aquestes edats és molt necessari l'ajuda.
8: Sí, sí, perquè, per exemple, segon d'ESO, potser no tant, perquè sí que potser se centren més a donar-nos la lliçó i a fer els exàmens i això, però més cap a quart i batxillerat, jo crec que sí que estaria bé una mica d'assessorament, però no en general, sinó de dir, per exemple, coses que se't donen bé i coses que t'agraden.
0: De fet, abans el Kai comentava una cosa, també en relació al que tu ara deies, Oriol, i jo sento moltes vegades la gent criticant el sistema educatiu perquè potser no t'acaba de preparar del tot. Com faríeu per potenciar-vos els vostres talents, les vostres virtuts i que tot allò ho pugueu fer servir també cap al futur? Què faríeu? Com modificaríeu el sistema educatiu? Aquí sí que és una gran pregunta, Sansa, tu tens alguna idea? Com enfocaríeu les assignatures? Com enfocaríeu també una mica l'atenció del professor?
7: No sé, jo penso que, per exemple, els professors sempre t'estan tirant... Si tu vas a parlar amb el professor de socials, doncs sempre activarà que facis coses de socials. O si parles amb el de català, doncs que facis coses de català. I jo penso que hi hauria d'haver més optatives i més diferents, perquè al meu institut hi ha només optatives més cap a la branca de ciències i més cap a la branca de lletres. No hi ha coses
4: l'entremig.
7: Diferents. Sí, exacte.
0: I hi ha una cosa també important, que és parlar de cicles formatius, la formació professional, no?, que t'especialitzen en un ofici. I això a vegades està molt mal vist també perquè sembla que haguem d'enviar allà els alumnes com que no acaben de ser bons estudiants. Què en penseu d'això? Vull dir, creieu que realment és així?
8: No, jo crec que és un mite totalment fals. Perquè tu pots ser... Mira, els de l'FP de mecànica, molts cops, quan penses en això, penses, uf, gent que estudia molt poc, gent que vol fer algo així molt fàcil, i bueno, però aquesta gent que tu dius que estudia molt poc i que vol fer algo fàcil, és la gent que t'estarà arreglant el cotxe quan se t'espatlli.
0: Són oficis que són necessaris, no?
8: Sí, sí,
0: feines...
8: o sigui, és...
4: De primera necessitat.
8: Té el mateix prestigi, perquè al final també és d'estudiar i tu... en comptes de criticar-los, potser has de veure, doncs mira, aquest noi vol fer això i sap que vol fer això, no vol fer res més, i llavors s'està especialitzant per fer-ho.
0: I s'ha de dir que guanyen molts diners perquè, com que hi ha poca gent preparada en aquest sentit, doncs estan molt demandats. Per
8: clar,
0: tant,
8: clar.
0: Clar, us pregunto, anar a la universitat és el veritable prestigi, o sigueu sincers, o no necessàriament s'ha d'anar a la universitat per tenir una bona formació?
4: No necessàriament,
8: Jo crec que no.
7: A veure, jo penso també, depèn del que vulguis fer, perquè, per exemple, si, com diu, si vols ser mecànico, si vas a batxillerat i passes a la universitat, et costarà més trobar feina que si vas directe per fer un FP, perquè seràs més expert i t'ajudaran més a saber-ho fer.
0: Clar, i tu volies afegir alguna cosa, m'ha semblat.
6: No sé, realment. La universitat em sembla molt, molt positiva en la... en el sentit de que realment comences a conviure amb altres persones que estan també super dins del teu propi món i comences a veure també altres formes de veure com tractar la teva pròpia branca, però realment, o sigui, jo sí que aniria a la universitat i aniré perquè al final és això, un lloc d'estudi on tu, un grup de gent que està interessada per lo mateix que tu, treballeu per un bé comú.
0: Però estarem d'acord que l'èxit professional no només passa per la universitat, no? Que és el que estàvem aquí comentant. Si us sembla, deixem aquí aquest debat, perquè ara és l'hora de l'entrepà. No sé si us heu fixat que aquí al centre en tenim un.
4: Sí, sí.
0: I com sempre diem...
4: Em fa por a mi també,
8: Sí, sí.
0: Com sempre diem, aquí a l'hora del pati, és la cosa més sagrada que hi ha en aquesta estona. I el nostre entrepà no és normal, ja us ho dic ara. Ens plantejarà un gran dilema i hem de buscar-li una solució consensuada entre tots. Oriol, ja que el tens allà a prop, fas els honors d'obrir-lo? A veure què hi ha a l'interior.
4: Que l'obri ell.
8: Espero que no m'he sentit res a la cara,
0: Aquí hi hauria una música èpica, no?, per veure què trobem a l'interior.
8: A veure...
0: De què és aquest entrepà? A veure de què és.
6: És de paper.
0: Ostres, a veure, potser hi ha un missatge allà que has de llegir i haurem de trobar una solució a aquest conflicte. Jo crec que te'l pots endrapar després. Vale. Pots llegir a veure què diu a l'interior?
8: Missatge secret. La Bruna és la que treu millors notes de la classe i la seva passió és dibuixar. Tot i així, ha decidit d'estudiar una carrera que no té res a veure amb l'art.
0: Ai, les famílies, eh?
8: Jo sé com solucionar-ho.
0: Què li diem a la Bruna i com solucionem aquesta situació? A veure, Oriol, què li diries?
8: Jo crec que primer s'hauria de conèixer els seus pares, perquè també una part de... Podria ser que una part d'aquest canvi en la carrera fos per una pressió de la seva família de dir un pintor, un artista no va enlloc. Llavors, l'altra cosa és que la Bruna pensi al carrer. Quants cartells veus per al carrer? Quants? La majoria d'aquestos el fa un il·lustrador gràfic amb ordinador. La majoria d'aquestos estan ben pagats i estan treballats durant hores. Llavors, que facis una cosa que no t'interessa i que, doncs, potser se't doni pitjor, al final t'està repercutint a tu, perquè vas en contra dels teus sentiments.
0: Hem de consensar una resposta entre els quatre, hem d'ajudar la Bruna. Kai, tu somrius, què li diries?
6: Jo diria a la Bruna que confies en el seu sentiment, en el que ella cregui, perquè realment al final tindrà segurament la Bruna influència del seu entorn en relació amb el que ha d'escollir per fer el seu camí de la seva vida, però al final el que et digui el teu cor jo crec que és el que més importa i que una branca artística potser no et cridi més l'atenció perquè no vegis un èxit laboral en aquell àmbit, no ha de ser una cosa que et tiri cap enrere, perquè al final els artistes poden ser molt poc reconeguts davant de, doncs això, un èxit laboral o econòmic, no? Però el seu treball importa i al final necessitem artistes per avançar en la societat.
0: Clar, tu se'n sabeu una mica lligat al discurs que deies abans, no? L'animaries claríssimament.
7: Jo li diria que sí, que se n'anés a Mart perquè segurament tindrà la pressió de la seva família i jo li diria que els seus pares o qui l'hagi pressionat ja va fer la seva vida i ara és el moment que ella triï la seva i que faci el que li agradi perquè no es senti pressionada.
0: És preciós això que has dit. I tu, Ferran, vols concloure alguna cosa?
4: Sí, m'afegeixo a totes les aportacions que han fet els tertulians, no? sí, jo crec que ha de fer el que ella cregui, no? Per exemple, vejam...
0: tu creus que hi ha gent família... que s'hi pot trobar amb un dilema així?
4: Sí. Vejam, mira... Hi ha una família de científics, un pare i una mare que són científics, no? I el seu fill, doncs, es vol dedicar a ser músic de carrer o artista, no?
0: Drama.
4: Eh?
0: Drama, no? Per la família.
4: Dilema, un clar. Drama, dilema.
0: Clar.
4: I la família fa el que pot pressionar el seu fill a que agafi la branca de ciències, no? I penso que això al final no està bé, perquè si a ells dos els agraden, doncs perfecte.
0: Tu imagina, tu que vols ser periodista i tinguessis un fill i et digués, jo no m'agrada ser periodista, jo vull ser una altra cosa. Tu prendries com una decepció, diries?
4: No. Ens al contrari. Ens al contrari, perquè pensa que aquí tothom és lliure de fer el que vulgui, no? I el que el cor li digui, no? Perquè al final, per això hi ha tants oficis, no? Que tries, bueno, al final el que tu vols, perquè potser és amb el que et sents més representat o amb el que et sents més a gust, també.
0: Clar, què preferiríeu? Comprar-vos... O sigui, estalviar per comprar-vos un pis o per viatjar? Què us vindria més de gust?
4: Per un pis.
8: Jo viatjar. Si viatjar és, per exemple, per buscar una feina, sí, perquè al final un pis el tens aquí, vale molt bé, el pots ficar en lloguer, que el lloguer està molt car, i pots treure diners per viatjar. Però jo crec que jo els invertiria, si ho tinc clar, viatjant.
0: Voleu saber la meva unpopular opinion? Abans he dit les vostres.
8: Vale.
0: La meva és que viatjar és una merda.
8: Opa.
0: I ara me'n vaig a una següent secció que us encantarà. I és que segur que les vostres hores de pati heu dubtat més d'un cop si anar al lavabo, anar a pixar, o aguantar-vos les ganes i seguir allà amb el salseig i no perdre-vos ni un sol detall del que està passant en aquella estona de descans.
4: Ha passat,
0: doncs
4: eh?
0: Doncs ara us proposo que responeu uns altres dilemes en aquest bloc de preguntes extremes. I aquí no val no mullar-se, eh?
8: Ui, ui, ui.
0: No s'hi val dir mentides perquè volem sinceritat absoluta. I si al final voleu que jo també en respongui alguna, us poseu d'acord i jo també m'animo perquè aquí hem vingut tots a jugar. Us sembla bé?
8: Sí.
0: Oriol, tinc la primera pregunta extrema per tu. T'has preparat?
8: Sí.
0: Sí? A veure, què esculls? Un bon sou per tenir una feina que odies o un sou precari però fent feina que t'omple moltíssim? Un bon sou per tenir una feina que odies o un sou precari però fent una feina que t'omple moltíssim?
8: Un bon sou amb una feina que odio, primer per mantenir-me a mi i a la meva família i després, més endavant, quan ja tingués uns quants diners així estalviadets, canviar de feina.
0: Canviaries de feina tu, eh?
8: Jo canviaria de feina. No, tipo, jo agafaria els diners per tindre un mínim per viure jo i les persones que estimo i per si algun dia necessito, jo què sé, donar diners a... Imagina't, per exemple, donar diners a la meva parella perquè necessite fer no sé què o perquè li han ficat una multa i en aquell moment no porto diners. Doncs jo tindria aquests diners i llavors un cop tingués més diners, tipo, així estalviats, canviaria de feina i els engegaria tots en algun lloc.
0: Molt bé. Sansa, vaig a per tu ara, eh? El teu dilema és el següent. Treballar 2 hores al dia en una empresa que té uns ideals contraris als teus o treballar 8 hores al dia en una empresa que fomenta valors sostenibles?
2: Jo 8 hores al dia. Perquè...
0: Tens claríssim això,
2: sí,
0: eh?
2: Sí, sí. Perquè jo m'enfado molt ràpid i... Si no tenen els mateixos ideals que jo...
0: Estaríem en disputa constant.
2: Sí.
0: I, clar, què consideraries una empresa que cuida una miqueta, que té uns bons valors? Per tu, què serien uns bons valors en una empresa?
2: Pues, sobretot que respectin els treballadors i que no els explotin, perquè hi ha gent que treballa moltes hores i els jefes els hi és igual, i això no.
0: I què no toleraries de cap manera? O sigui... que no podries suportar, o sigui, que no els cuidin, però hi ha alguna cosa que dius, això sí que no, o sigui, ni de broma.
2: Que em parlin malament, que em faltin el respecte.
0: Molt bé, molt bé. I això està molt bé tenir-ho clar, perquè si t'ho trobes, sabràs dir que no, eh?
2: Sí, sí.
0: Ferran,
5: a veure.
0: Vaig a per tu, eh? Que la teva parella tingui una feina mal pagada i de poc prestigi, o que sigui una persona que parli 1000 idiomes, però que es passi el dia viatjant per feina. Bueno, bueno.
5: La segona.
0: Sí, o sigui, que la teva parella tingui una feina mal pagada i de poc prestigi, i tires la segona, eh? Que sigui una persona que parli 1000 idiomes, que no la vegis mai, en canvi.
5: O sigui, mai?
0: Clar, que estigui tot el dia viatjant per feina. O sigui, una persona preparadíssima, cultíssima, però tot el dia fora de casa.
8: Això és una relació?
0: Oh! Ui, de relacions hi ha molt tipus, eh?
8: Ah, bueno, clar, a distància.
0: Tu, Ferran, què?
5: Home, ara que... Home, si no la veig mai, jo escollo la primera.
0: La primera, o sigui, que tingui una feina mal pagada i de poc prestigi.
5: Sí.
0: Bueno.
5: Però, clar, al final és lo que ella vulgui.
0: Clar, al final tampoc no n'hem de fer res, no?, de la feina de l'altra.
5: Correcte.
0: No? Al final no hem de valorar la persona per quina feina té.
5: Correcte, si a ella li ara de viatjar molt...
0: Ho ha de fer per feina, en aquest cas, eh?
5: Clar,
0: i és que no li agradi, aquí ho ha de fer per feina, perquè està obligada a marxar sempre... perquè ha d'anar a l'altra banda del món, a no sé què, a una reunió... Clar, tu això ho acceptaries, eh? No, has dit que no.
5: Home, no. Però sí, clar, és que al final és el que vulgui.
0: Està bé. I Kai, vaig a per tu ara, eh? Perseguir els teus somnis i tenir inestabilitat laboral o treballar en una feina segura però que no et satisfà personalment?
6: Perseguir els meus somnis.
0: Sí?
6: Sí, jo crec que...
0: Que bonic,
6: això. Amb una sola vida... Jo no vull estar tot el dia fent una cosa que no m'ompli.
0: Bueno.
6: Vull dir, almenys intentar arribar a on vull estar m'omplirà quan tingui 80 anys i miri cap enrere, no? Jo crec, tinc 16 anys, que vull dir, no soy nadie aún, però...
0: Però està bé tenir-ho clar, no?, al final.
6: Sí.
0: O sigui,
6: perseguir els teus somnis potser no arribes mai, però diràs, vale, ho he intentat. Jo crec que això és el que compta.
0: És un molt bon missatge, eh, aquest. Jo us dono l'oportunitat, si voleu, que jo pugui respondre també alguna d'aquestes preguntes extremes.
8: Vale.
0: Voleu...
8: Vale. Però ens les podem inventar.
0: Si me'n vols fer una ràpida, ara em fa més por encara.
5: Que en tens alguna aquí?
0: Sí, jo, les mateixes que us he fet a vosaltres, si me les voleu repetir, però Oriola, tu et veig amb moltíssimes ganes de fer-ne una de nova, eh?
8: Aviam, jo et faria...
0: Ui, quina por.
8: Que et fiquessin... amb una classe, amb gent que no treballés gens, però quan dic gens és res,
0: sí,
8: ni deure, sempre arribant tard, no portant el material, i que et paguessin molt amb l'oportunitat de fer-los canviar, uh-huh, o de que et donessin una classe de molt treballadors que també et paguessin molt, però que no fessis res amb tota la classe.
0: Jo he de reconèixer que em quedo molt primer. A mi m'agrada una classe amb vida. M'agrada una classe que passin coses, perquè si no és molt avorrit. La nostra feina, si no, és molt avorrita.
4: Però no acabaries enfadat?
0: No, què va, perquè és divertidíssim quan tu veus que s'emprenyen i aleshores els burxes i aleshores veus que van més enllà i tal. No, això és meravellós.
4: Jo no podria.
8: No, però pensa, Ferran, una cosa és, tu has estudiat per ser professor i per formar una persona. Llavors, tu te donen l'oportunitat de formar tot aquell grup de persones o te donen l'oportunitat de quedar-te assentat així, manar-los feina i que ells facin feina de 10.
0: Clar, imagineu-vos que teniu un fill, vale, una filla, i o bé tria un cicle formatiu, tria la universitat, o deixa els estudis. Quin seria el vostre ideal, a veure?
8: Que faci el que vulgui.
0: Que faci el que vulgui,
8: Per
0: amb ell
8: anirà. Per amb ell anirà.
4: Oriol, a veure.
0: Et guardarem aquest podcast pel futur, eh?
8: Vale. Jo encantat li ensenyaré.
0: Hi ha algú més que vulgui dir alguna cosa?
4: A veure, jo penso que com a pare i com a persona responsable d'en vell, o d'en vella, penso que tu ja com a pare l'has d'orientar una mica cap a on ha d'anar, més o menys. A veure, que et digui que deixes els estudis, home, a mi em faria una mica de mal, perquè tots aquests anys que ha estat fent des de parvulari, primària, ESO, bueno, i a batxillerat, no, que després ja se'n van cap a la universitat, fan una altra cosa o ja es comencen a treballar, no, pots pensar que no ha servit de res.
0: Clar, sí, totalment. Tu, Kai, Sansa, voleu afegir alguna cosa sobre això?
9: Jo estic d'acord, perquè faria mal, perquè això és desaprofitar temps, però intentaria entendre i si ell és el que vol fer... Pues...
0: Acompanyar-lo, no?
9: Sí.
0: Donar-li suport.
4: Clar.
9: Sí,
0: jo imagino que també, no?
8: Bueno,
0: sí.
8: És que, aviam, jo he dit això molt ràpid, de que faci el que vulgui, però...
0: Si bueno, al final ve... és una mica el que estem comentant, ja, no?
8: Si me ve i me diu, jo deixo els estudis perquè deixo els estudis, pues llavors sí que no li permetria. O sigui, m'és igual que és el que li agradi a ell, no. Si me
4: però
8: diu...
4: pensa que és major d'edat, eh?
8: Bueno,
0: bueno
8: o no,
0: amb 16 anys no, eh? Amb 16 no, anys, que és quan s'acaba la secundària.
8: Pot deixar
0: la
8: ESO.
0: Llavors, clar, aquí és complicat, és un gran dilema aquest per les famílies. Eh?
8: Sí, llavors jo li diria que tipus, si me diu, jo deixo els estudis perquè tinc claríssim que he d'anar aquí a fer això, o perquè tinc claríssim que me vull dedicar a això i ja tinc la titulació suficient, doncs li diria, endavant, jo te dono el meu suport, fes el que tu vulguis, és la teva vida, són els teus estudis, serà la teva feina.
0: Ara sí que hem arribat al final de l'hora del pati amb aquestes reflexions que acabo de fer amb aquests quatre tertulians extraordinaris que han intentat trobar la resposta al gran enigma dels nostres dies, que és que volem ser feliços. Però jo us pregunto, amb què us quedeu? Quin és el vostre highlight de tot el que hem estat comentant? A veure, Sansa, un aprenentatge que t'emportis, una idea.
9: Jo, bueno...
0: Sobre què voleu ser de grans, eh?
9: Sí. Que jo penso, jo ho tinc clar, però hi ha molta gent, per exemple, els meus amics no ho tenen clar, i jo penso que no passa res, que mentre ells ara aprofitin tot el que estan fent, ja ho tindran clar més endavant i que aprofitin ara, ja està.
0: Oriol?
8: Bueno, jo me quedo molt amb lo de... tipo, amb que ens orientin una mica també l'escola. Jo aquesta idea la trobo una idea que
0: es
8: podria posar en pràctica, que seria molt resolutiu, jo crec. I, bueno, m'ho quedo aquí al cap per si algun dia tinc una oportunitat de canviar-ho.
0: Molt bé. Kai?
6: I el meu missatge és que quan tinguis coses que t'agradin, quan trobis reptes que vulguis sobrepassar, quan tinguis un somni, vés a per ell d'una i encara que algú et tiri cap enrere, continua. I segueix i sigues persistent i treballa per al que vulguis aconseguir.
0: Ferran.
4: Sí, bé, jo m'afegeixo també a totes les aportacions dels meus companys. No, amb el que bueno, al final el que deien tots, no? Que molta gent ho té clar, però aquesta gent que no ho té clar, doncs els hem de donar suport, o més o menys els hem d'orientar cap on volen anar, no? Que això és molt important. I bé, que m'ha agradat molt vindre aquí. Moltíssimes gràcies també al Marc Andreu. També aprofito.
0: El saludem, i tant que sí. Allà el tenim a la cabina.
4: Moltes gràcies, i també gràcies a tu, ho has fet molt bé.
0: O sigui, millor que el Pellicer o no, encara no?
4: Sí.
0: Doncs escolteu, moltíssimes gràcies als quatre. Jo crec que haureu inspirat molt a les persones que ens hagin escoltat, que s'hagin fet preguntes. I res, el timbre és a punt de sonar, l'hora del pati s'ha acabat, tothom a classe i fins al proper episodi.

0: agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.
1: Fórmula Rubí Clàssics.

0: Bona tarda, són les 6 i 8 minuts i sigueu benvinguts a un nou programa del de sèrie, aquí, a Ràdio Rubí, el programa on parlem del món de les sèries de televisió amb tota l'actualitat, el món de les plataformes, amb estrenes, notícies, anàlisi, recomanacions i molt més. Per complir aquesta tasca tindreu, com sempre, a un servidor, Víctor Pérez, com a presentador, i a la Núria Molina, la nostra col·laboradora i amant de les sèries. Bona tarda, Núria.
1: Bona tarda.
0: Ja tenim aquí l'estiu, Núria.
1: Sí, ja oficialment ha arribat.
0: Sí, bueno, sí. Igualment aquí tenim aire sempre, no ens queixarem, però igualment encara hem de baixar los calores, sí. I no sé si parlant de The Boys, els baixarem avui. Bah. Perquè avui ja no hem parlat res de la sèrie d'Amazon, que serà avui per fi la nostra sèrie de la setmana, perquè analitzarem en profunditat aquesta cinquena i última temporada de la sèrie de Prime Video, que tot just ahir doncs, va estrenar el seu últim episodi. Hi ha hagut moltes opinions diferents, polèmiques i molt a debatre en el que segurament hagi sigut la sèrie més exitosa, no, de la història de la plataforma. Ja hem comentat més d'una ocasió,
1: sí,
0: que Los Años de Poder, no, que és The Boys, la sèrie estrella d'Amazon. Una sèrie que a Núria li ha agradat molt, ja comentaves, no, que has tingut ahí un viatge amb The Boys.
1: Sí.
0: Però potser a veure què opinem d'últim episodi.
1: A veure, bueno.
0: No sé si em sorprendràs, jo crec que sí, potser. I a més també donarem protagonisme als estrenes a dues sèries d'aquí d'Espanya, nacionals, que sembla que seran de les més importants en principi del que portem d'any, sobretot una d'HBO, que sembla una mescla de Succession, de Bear, una cosa molt rara.
1: Sí.
0: Després parlarem d'aquesta sèrie, però abans començarem, com sempre, amb l'actualitat de la setmana, amb les estrenes i notícies. Doncs comencem amb les notícies, amb una sèrie que ara portàvem un temps sense parlar d'ella, d'aquesta nova sèrie de Harry Potter, i és que tenim la primera sortida del cast de la sèrie.
1: Doncs sí, la sèrie de Harry Potter ja està patint canvis grans abans del seu inici. La família de l'actriu que interpretarà la Ginny Weasley a la primera temporada, Gracie Cochrane, va anunciar que no tornaria per fer el paper a la segona temporada. No s'han donat massa detalls i s'ha dit que el canvi ha estat per circumstàncies imprevistes i HBO ha donat suport públicament a la decisió de la família.
0: Veurem si és una decisió encertada o no.
1: Sí.
0: No sé si ha sigut, diu a la família que ha sigut per ella, ha sigut decisió de l'actriu, potser és que s'ha vist abrumada per la situació.
1: Podria ser, a veure, al final tenia en compte que, vull dir, tots, o sigui, el cast ara mateix són nens, veure's això fent una sèrie així de gran, personatges així de grans, i en una producció així també es pot entendre que pot ser una cosa que ve molt gran. Però bueno, si és això, si s'ha arribat a aquesta conclusió i la família doncs, ha sortit endavant i ha dit això, doncs ja està. Vull dir, és el que ha d'haver-hi. Però clar, també és el tema aquest, no?, del recasting. S'ha de dir que en una temporada tampoc no és un gran dilema.
0: No és un problema. S'ha vist en altres sèries.
1: Sí, i a més al primer llibre la Ginny, o sigui, apareix però no té massa protagonisme. Ja sí que, òbviament, el segon llibre ja sí que té bastant més protagonisme. Llavors, no canta tant perquè penso que això també les pel·lícules va haver-hi bastant recastings d'alguns personatges, sí, i tampoc va afectar massa a la trama.
0: Mentre no es toquin el trio principal.
1: Clar, això, la resta, evidentment, sí, sí.
0: Pues no importa tant. Potser molta gent hauria volgut que s'hagués recasteado a otro personaje. No, ja, a l'Snape, per si hi havia algun dubte, no? Veurem com surt tot això, ja ho vam parlar, però a mi el tràiler em va agradar, va sortir ja fa un parell de mesos o així.
1: Sí.
0: Encara queda, sortirà al desembre aquesta sèrie de Harry Potter, que en principi la segona temporada no trigarà massa en gravar-se perquè vam comentar el tema de les edats dels actors, no? Perquè no se li vagi de les mans. Que a les pel·lis se'ls va anar, però no massa, tampoc.
1: No.
0: Llavors, bueno, esperem que com a mínim estigui semblant a les pel·lícules.
1: Sí, al final a les pel·lícules s'ha de dir que en general van tenir un ritme bastant bo, tenint en compte que és això, que els llibres també anaven sortint, bueno, o sigui, una mica més tard, però s'entén conforme anaven sortint les pel·lis, i va haver-hi un bastant bon ritme que els actors no, a l'última pel·lícula no s'han anat tampoc massa grans per interpretar els papers
0: no
1: que estaven fent.
0: No era
1: eufòria. Exacte. La cosa és això, que últimament amb els ritmes que estem tenint a les produccions audiovisuals de plataformes, que comencin a allargar-ho així a los Stranger Things, per exemple, d'esperar no sé quant de temps a fer una temporada, doncs pot sortir bastant perjudicial, la veritat.
0: Sí, sobretot en aquesta història que no tindria cap sentit. No? Estar en una escola que tinguin 25 anys, pues no estaria guai, no?
1: Sí.
0: Doncs sortirà al desembre aquesta sèrie, recordem, amb el Mark Mylod, parlant de Succession abans, director de Succession, fent la sèrie de Harry Potter.
1: Sí.
0: Aquí coses rares que passen al món de la televisió, però l'esperem amb ganes aquesta sèrie. I no ens n'anem d'HBO perquè hem tingut un nou tràiler, una sèrie que en teoria també és de les més esperades d'aquest any a la plataforma, que és Linternas, Núria.
1: Doncs sí, HBO ha llançat un tràiler de la nova sèrie del món de còmics DC. Les noves imatges han mostrat la trama de la sèrie, la relació que tindran els dos Llanterna Verda, i han sorprès amb l'aparició de Laura Linney, que d'aquí desconeixem els detalls del personatge que interpretarà.
0: Aquesta actriu Laura Linney té sentit que estigui a la sèrie perquè un dels creadors i showrunners, no?, és Chris Mandy, que va ser el creador d'Ozark, on sortia, no?, era protagonista. Laura Linney, llavors, pues, col·labora un altre cop, i aquesta sèrie que tindrà Lindelof, Damon Lindelof, no?, com a guionista. Veurem com surt. Jo, veient els trailers, no he tingut potser masses ganes, però aquest últim m'ha semblat que està millor, així que el veiem i comentem què ens sembla.
2: Este anillo es la mayor arma del universo. La clave está en saber si hace falta usarlo y cuándo. ¿Acabas de usarlo para falsificar dinero? No. ¿Cómo conseguiste el anillo? Ya lo sabes, no me hicieron ninguna entrevista. Igual tendrían que haberlo hecho. ¿Un poder así no hay que ganárselo? Llevo en esto desde que eras un crío. Si quieres conseguir este anillo, será por encima de mi cadáver. Creo que le caigo bien. Nos miente todo el mundo. No nos iremos hasta que sepamos lo que ocultan. Es un trabajo peligroso. Esto es para valientes.
3: ¿Cómo fuiste elegido?
2: La única pregunta es, ¿tienes miedo? ¿Tienes miedo? ¿Tienes miedo? ¿Tienes miedo?
0: Doncs no és la primera vegada que ho veiem en audiovisual. Va haver una pel·lícula dantesca, podríem dir, no?, com a mínim, que del 2011, amb
1: sí,
0: Ryan Reynolds.
1: Ryan Reynolds encara fa bromes d'aquesta pel·lícula, vull dir que imagina't.
0: Va sortir a Deadpool, feia moltes bromes, no?, sí, sobre aquesta producció que no va sortir gens bé al cinema. En aquest cas és una sèrie de televisió que la tindrem el 17 d'agost a HBO, i a la direcció tenim noms que han treballat a Joc de Trons, a La Casa del Dragón, a Watchmen, que va ser l'anterior sèrie que va fer Damon Lindelof, que no és el primer producte que fa de DC. Però clar, aquí està acompanyat de més guionistes, potser és diferent una miqueta el to. La gent es queixava, els que són més fans del personatge, del còmic, que potser hi havia molt poc del personatge. Era com una desviació, no?, com un take diferent, no?, de la Llanterna Verda. Jo fins aquí no arribo, clar, però potser la sèrie de moment no pinta tan bé com jo potser m'esperava. Després no sé com serà. Els trailers són enganyosos moltes vegades.
1: Sí, a veure, vull dir, té una pinta correcta, jo crec. De moment, sí que els altres trailers no havíem vist massa de efectes visuals, potser, o coses més relacionades amb el poder. Llavors, això més o menys s'ha vist bastant bé, però també cal veure una mica cap a on anirà la trama, perquè potser encara no s'acaba d'entendre, és a dir, com, potser no està com molt ben establert que pot ser que sigui bo o pot ser que sigui dolent. Que
0: pot ser a propòsit, també,
1: passa. Sí, sí.
0: Els trailers ja sabem que juguen sempre amb les trames i amb les expectatives.
1: Sí.
0: Però, bueno, veurem com surt la sèrie, la tindrem a l'estiu ja, si és boníssima, doncs la comentarem quan tornem. Sí. Si no, doncs no la comentarem, no passa res. I anem ja a les estrenes d'aquesta setmana, que abans de parlar de les estrenes volia mencionar que avui s'estrena The Mandalorian i Grogu, que no és una sèrie, llavors doncs, no la posem aquí, però és una pel·lícula derivada d'una de les sèries, no?, que la tenim en nostre corazón, encara que, bueno, va baixar el nivell i tot això, no? Però, bueno, el Grogu sempre l'estimarem. Crítiques ferotges contra la pel·lícula,
1: sí,
0: per
1: no?
0: cert. No?
1: Okay.
0: Però, bueno, ja ens ho esperàvem veient els trailers, també.
1: Sí.
0: Però, bueno, anem a comentar les tres sèries que tenim aquesta setmana d'estrena. La primera d'elles, parlàvem de sèries nacionals al principi, és, aquesta es diu Se tiene que morir mucha gente, s'estrena avui mateix, 21 de maig, a Movistar Plus, i se centra en la Bàrbara, la Maca i l'Helena, que van anar juntes a l'escola i 20 anys després continuen sent amigues, més o menys. La Bàrbara és una bomba de rellotgeria i viu frustrada amb la seva feina i està enganxada a les benzodiazepines. Estos seran, bueno, no, massa sa no serà, no? La Maca, amb qui comparteix pis, intenta tirar endavant com a actriu, tot i ser cambrera, i l'Helena està embarassada després de casar-se amb un senyor de 60 anys que dirigeix hotels. I la crisi personal de la Bàrbara farà que tot esclati en aquesta sèrie de Movistar, que té un molt bon repartiment, ara veurem quina és la sèrie de l'any de Movistar, no?, que sempre comentem que sempre hi ha alguna, no?, que destaca, però bueno, de moment tenim aquesta proposta avui mateix a la plataforma.
4: ¿Tú estarías con alguien que no te gusta solo por no estar solo?
5: Claro. ¡Hola!
6: ¡Hola!
5: ¡Qué ilusión!
7: ¿De qué os conocéis?
8: El cole, de toda la vida.
4: ¿Tú por qué coño le dices que se puede quedar en casa?
9: Maca es rica, o sea, no te puede dar pena que se vaya a un hotel.
10: Esta hija de puta no viene para dos días.
11: La matamos.
12: No me recuerdes que estoy embarazada, de verdad.
13: Es que ahora ya, si quieres abortar, como no te tires por una escalera.
14: ¿Y tú sola?
15: ¿Por
3: qué no intentas sonreír? Y así engañas a tu cuerpo y se piensa que es feliz.
6: Porque es una gilipollez y no pienso hacer eso.
7: Quiero que salgas esta noche y hagas una sección.
8: Bueno, yo te puedo ayudar.
11: Un aplauso para Bárbara.
13: Igual valgo para esto.
14: ¡Danos las putas pastillas!
15: ¿Te ha acosado alguna vez?
6: No.
15: Normal.
6: En plan de que no soy acosable.
14: Es que tú no vales para nada.
16: ¡Yo no tengo putos sueños!
17: Silvia Plath tampoco venía de un contexto terrible y acabó con la cabeza.
18: ¿Quién es esa, Gordi?
6: ¡Joder!
14: No intentes ser buena persona. Te sale como el culo.
6: Que estés mal me hace sentir mejor.
19: Yo creo que es que eso es la vida.
6: ¿Y qué hago?
19: Este joder.
0: Es un tràiler que a mi em va guanyant, conforme passa. Pinta interessant la sèrie, que està protagonitzada per cares molt conegudes com Ana Castillo i Macarena García, i també tenim a Sofía Otero, que era la protagonista de 20.000 espècies d'abejas, que ara al veure he caigut, no? Una actriu també que bueno, va ser brutal en aquella pel·lícula, i la tenim en un to molt diferent en aquesta sèrie, que ja diu, té bona pinta, no?
1: Sí, la veritat és que sí. O sigui, pel tràiler l'humor encaixa molt bé, els personatges són diferents, i és això, és que les actrius... Bueno, jo, l'Anna Castillo, estic enamorada d'aquesta dona, i la Laura Weismar,
0: Weismar,
1: que va fer aquesta pel·li de Salve Maria, que va guanyar el Goya a millor actriu revelació, que em va flipar en aquella pel·li, és boníssima. O sigui, només pel repartiment, aquesta sèrie ja té moltíssim. Vull dir que...
0: Bueno, veurem com està, és una sèrie de duració d'aquests episodis de mitja horeta, o sigui que es veu ràpida, i està creada per Victoria Martín, o sigui, bueno, potser li fem una ullada a aquesta sèrie de Se tiene que morir mucha gente. I la segona sèrie també és espanyola, és nacional, una sèrie que la posen com la sèrie de l'any, potser aquí a Espanya, que es diu Rabalear, i s'estrena demà mateix, divendres 22 de maig, a HBO Max. Se centra en Can Mosques, que és un restaurant familiar centenari al barri del Raval, a Barcelona, respectat i adorat per tothom. Però després de caure en mans d'un fons d'inversió que té l'objectiu de buidar l'edifici i accelerar la transformació del barri, s'enfronta al desallotjament. Quan la família decideix defensar-se amb ajuda dels veïns, la lluita es descontrola i cada vegada serà més perillosa, creuant bastants límits. Una sèrie que deia que pel tràiler, les imatges, jo recomano que si no el podeu veure ara, veieu a casa després, perquè és que sembla un estil de direcció molt semblant a Succession, i a part, pues, diem-lo de The Bear, perquè ja veureu el que surt, evidentment és un restaurant, no? Pues,
1: sí.
0: Hi ha cosetes semblants. No sé si el director i creador, que és Pol Rodríguez, pues, ja és un director conegut aquí a Espanya, va fer aquella pel·lícula de musical, que si no me recordo, el Segundo Premio, una pel·li que van dir que estava molt bé. O sigui, bueno, veiem imatges i comentem, però ja diem, es parla de la ficció espanyola del 2026.
20: Teniu 30 dies abans que el desnonament es faci efectiu.
21: I ara què collons fotem?
22: Aquest és el nou pla de reurbanització del Raval.
23: Estem a punt de perdre el puto restaurant i jo no veig que fotis res.

0: Doncs hi havia un tràiler que ja era millor i el vaig buscar, però estava doblat al castellà. Mm. Clar, és una sèrie que està, original, l'idioma és el català. Llavors, sí, és que aquests doblatges que canten malament que dic, sí, no puc posar això al programa i sentir-me bé.
1: Sí, també va passar amb Pubertat, sí, també, que moltes vegades sortia doblada i és com, és que s'ha de veure en català, s'ha de veure en original.
0: I si no ho entens, doncs amb subtítols. Sí. Ja està, que per això estan, no? Però és que es notava molt. Ella ja vaig posar el tràiler i dic, vale.
1: Sí, sí, sí, no.
0: Una sèrie curiosa, ja de tractar temes socials, no? Sobretot, ja sabem, el barri El Raval, no? El conflicte que hi ha des de fa moltíssims anys.
1: Sí.
0: Però ho fa des d'una perspectiva també curiosa a nivell de direcció, que deia, no? En aquest tràiler més llarg, que també es pot veure, es veu, no? Aquests zooms, aquesta manera de gravar diferent. Tenim un pla aquí a les escales que sembla Mr. Robot.
1: Sí, bueno, totalment.
0: Interessant, no? La visió del director.
1: Sí, vull dir, tracta, al final és un tema que, sobretot a Barcelona, queda molt, molt proper i que últimament s'estava doncs, parlant bastant. Però és això, portar aquest estil de direcció, jo crec que pot ser molt interessant, o sigui, pinta molt, molt, molt bé. I no ho sé, jo tinc moltes ganes de veure aquesta sèrie. A més, últimament és com aquest tema també, ahir va haver-hi un desnonament també d'una altra família. Bueno, és que Barcelona està sent una cosa, però... I també fa poc va sortir un documental de RTV, que està molt interessant, del Tamayo, que parla de tot el tema aquest dels els fons voltor i tot això, i com bàsicament fan això de comprar blocs, etc, que està molt bé. O sigui que... És que... Bueno, és un tema que és
0: sempre està
1: és molt vigent, vull dir que sí, sí, sí.
0: I el repartiment, pues, volia dir que està Francesc Corella,
1: sí,
0: perdó, està Marlí.
1: Marlí.
0: No? Bueno, és curiós. I a Sergi López, no? Que era, també el van tenir a Cirat.
1: Sí.
0: Pues aquesta pel·lícula que a la Núria no li gusta nada. A mi sí, jo lo siento.
1: Jo no.
0: Ja, no, ho deixem per un altre dia. Doncs anem a comentar l'última estrena de la setmana, que també la tenim a HBO Max i ens arriba el dilluns 25 de maig. En aquest cas, no és una primera temporada ni una estrena, no. És una novena temporada, que és de la sèrie de Rick i Morty, és la comèdia animada que narra les aventures d'un científic boig, el Rick Sánchez, que torna després de 20 anys per viure amb la seva filla, el seu marit i els seus fills, Morty i Summer. Una sèrie, doncs ja dèiem que era la nova Los Simpson, porta en emissió 13 anys, des del 2013 ja, bueno, bastant boig això, a la dada. Sé que ha patit molts problemes fora de la sèrie en si, però bueno, que segueix en emissió i per mi segueix tenint una qualitat. No és la de les primeres temporades, però bueno, encara val la pena aquesta Rick i Morty.
2: ¡Levantarse, cabronazo! ¡Es hora de entrenar!
3: ¡Tírate las tripas!
2: Tienes mucho metal en el cuerpo. Jerry, es para ti.
4: ¡Diga!
5: ¿Por qué nos atacan los muebles? ¡No me obliguéis a unirme a una especie de rebelión!

0: quiero drogas para desayunar.
1: ¿Tienes drogas para desayunar? Voy a llevar a Morty al Insti. Pásame algo. ¡El suelo es lava!
2: ¿Esto lo pusiste para protegernos o para jugar?
1: Ya no me acuerdo. ¡Morty, la mano!
3: No sé lo que estás haciendo, pero has roto el triturador de basuras.
4: Doncs confiem en aquesta novena temporada, una sèrie que abans trigava com 3 anys entre temporades, i per sort ja això ha canviat. També la qualitat ha baixat una mica, tot s'ha de dir, però igualment una sèrie que segueix sent molt recomanable, capítols curtets, i que sempre pues, tenen un molt bon humor. Encara que, Núria, jo no recordo, sempre mai no en recordo si vas veure alguna cosa o no.
5: Em sembla que he vist com algun capítol així suelto, però ni m'acordo mucho, sí que...
4: Bueno, jo sempre recomano veure aquesta sèrie, almenys les 3 primeres temporades, per mi que són història de les sèries, tenen capítols mítics, i bueno, molts memes a partir d'aquesta sèrie. És un clàssic. Doncs veurem com surt aquesta novena temporada. A partir del dilluns la tenim en emissió setmanal a HBO Max. I anem a parlar, sí, amb, mira, amb 2 minuts d'avantatge de The Boys, que ja ens va bé, perquè sí, és una sèrie que tenim. Tenim jugo, no?, per comentar. I anem a parlar, com dic, d'aquesta 5ª i última temporada de The Boys.

0: Doncs amb el tema del Patriota, no? Segurament pues, un dels personatges més icònics de les xarxes socials, ja no de les sèries, sinó de les xarxes dels últims temps, no? S'ha mort un meme, literalment. Després parlarem d'això. Però una sèrie que va venir el 2019 a reinventar en el moment més àlgid dels superherois, no? Quan va sortir Avengers Endgame, que tothom estava en Marvel, i va sortir aquesta The Boys, i a tothom pues, li va encantar. Sí. Sobretot una primera temporada que va revolucionar bastant. Però bueno, abans de continuar parlant de la sèrie, anem a recordar de què va i què se senten aquests nous episodis.
1: Doncs la sèrie té lloc en un món en què els superherois representen el costat fosc de les celebritats i de la fama. Un grup de vigilants que es fan dir The Boys decideixen fer tot el possible per frenar els superherois que estan perjudicant la societat, independentment dels riscos que comporta. En la cinquena i última temporada, el Patriota governa els Estats Units mitjançant el terror feixista, empresonant els dissidents els anomenats camps de la llibertat. En Butcher, en Hughie, Lani i la resta de l'equip organitzen una resistència desesperada per aturar el seu govern tirànic, malgrat tenir tots els obstacles en contra.
0: Una sèrie que, bueno, ja els actors es coneixem de sobre, però sobretot l'Anthony Starr, no?, com aquest paper del Patriota o Homelander, el Carl Urban, el Jack Quaid o l'Erin Moriarty, no?, que ja és una sèrie... Pues, què ha passat ja en l'imaginari col·lectiu, podríem dir, no?, per molta gent, per molts friquis, per molta gent que veuen sèries. Però bueno, és una última temporada i sempre comentem que cada cop més se la juguen més les sèries. Amb les últimes temporades, sobretot des que hi ha més xarxes i tal, les sèries són més odiades que mai. I bueno, parlarem de què ens ha semblat sobretot l'últim episodi, però abans, com sempre, veiem imatges d'aquesta última temporada.
2: Mi poder es absoluto. A niveles que nadie hubiera imaginado. Pero me aguarda un destino aún más grandioso.
3: Pues, alabado sea. ¿Y cuál es?
4: Venga, vamos al lío, ¿eh?
5: Creemos que el Patriota anda detrás del V1.
6: Bok hizo un protovirus del compuesto V, pero si lo consigue el Patriota, será inmortal.
3: Tenemos que huir cuanto antes y como sea.
5: No, lancémosle el virus ahora que es vulnerable. Liquidará a todos los putos supers del planeta.

0: Te necesito, padre.
1: ¿Me has follado?
0: ¿Qué?
1: ¿Es un rollo incestuoso?
0: ¡No!
1: Entonces, ¿qué mierdas es?
0: Tenemos que preparar al país para mi ascensión.
1: Eres de los nuestros.
2: Si no puedes con tu enemigo, únete a él. Y luego reviéntalo.
3: Doncs un tràiler que potser és millor que la temporada. No? Coses que passen a vegades, eh? Sí. Jo diré que la cinquena, per començar, a mi la cinquena em sembla clarament la més fluixa de la sèrie.
4: Sí,
3: de mira que va començar molt potent, que ja ho vam dir, eh? Però bueno, anem a parlar, Núria. En general, primer en general, què ens sembla l'última temporada? I anem a especificar també l'últim episodi, perquè és que va sortir ahir mateix a Amazon i el tenim bastant fresc.
4: Sí, a veure, és una temporada que jo crec que s'ha sentit molt estrany. És a dir, això, vam començar molt potents amb un primer episodi molt bo a nivell d'acció, de guionatge en general, personatge, repartició, tal, vull dir, molt bé. I hem anat derivant a uns episodis pel mig que han estat bé. O sigui, són per mi correctes, però sento que aquesta vegada, aquesta temporada, no hi ha hagut com molts riscos, o que semblés que els personatges estaven en risc, o que passaven coses que realment, doncs, semblés que les coses no anaven a sortir bé. Vull dir, ha sigut com potser els dos últims capítols que han començat a passar coses, inclús a l'últim tampoc semblava que hi hagués un gran risc. És com ha anat tot com molt rodat, per dir-ho d'alguna manera. És a dir, que ja hi havia com el pla fet, no? I ha anat tot com esperaven. No hi havia com... Durant el capítol no hi ha hagut com aquests moments de potser pensar, ostres, no sortirà com pensaven, o algú passarà. Vull dir, ja tot va com molt rodat i penses, vale, això és el que passarà i ja està. Vull dir, no costava molt predir el que passarà. Hi ha algunes coses que han passat, que són... O sigui, havien de passar, i això se sabia des del capítol número 1 de la sèrie, però potser no de la manera que s'esperava. Tampoc penso que haurien d'haver fet... O sigui, hi ha gent que també deia en plan de... No, que, o sigui, que el pla del Homelander, no, hagués triat com endavant i hagués sigut com el caos absolut. Jo tampoc penso que això hagués funcionat. Bueno. Hagués potser estat bé, però potser d'una altra manera fer que realment semblés que hi havia un risc I no com aquest punt de... bueno, que és això, que al final tot ha anat com havia d'anar, d'alguna manera.
3: Jo crec que hauria sigut interessant, i em recorda bastant al final de Joc de Trons, en plan, molta gent deia que, per exemple, quan la que passava amb Daenerys, no?, que veiéssim una mica més del que passa, no?, a l'Aftermath, per dir-ho així, no?
4: Sí.
3: I en The Boys tampoc ho veiem, no? Jo crec que hauria sigut interessant veure una temporada sencera, fins i tot, amb Homelander com a dictador total, però bueno, potser no hi havia masses ganes de continuar la història. Però sí que és veritat que dona sensació de moltes oportunitats perdudes de The Boys, sobretot a l'últim episodi.
4: Sí.
3: A l'última temporada potser també, però més a l'últim episodi, perquè hi ha escenaris molt potents, estem a la Casa Blanca, ja, que tu dius, uah, aquí es pot cuinar coses guais, no? Sí que potser, sí que hi ha escenes que per mi sí que valen la pena i estan molt bé, que ara les comentarem ja amb els spoilers, però sí que és veritat que jo crec que potser em recorda bastant també aquest final. No, a veure, no, la sèrie no és la mateixa, eh? Stranger Things, una miqueta. Diguem que és molt facilón en la pelea final,
4: sí,
3: per dir-ho així.
4: Sí.
3: Però després, com el post, a mi no em sembla l'epíleg, em sembla bastant guai.
4: Sí.
3: A mi sí m'agrada més que potser el clímax.
4: Sí.
3: Però així, llavors em recorda bastant a la sèrie de Netflix, i mira que, bueno, en aquest cas no dura dues hores l'episodi, que dura una horeta clavada, no? Que no s'han allargat. Però sí que és veritat que és això, que se sent una mica ja estrany, potser passa un últim episodi, com solucionar-ho tot en mitja hora, i hi ha una baralla, perquè és una baralla,
4: sí.
3: que literalment a la tercera temporada o a la segona hem tingut escenes d'acció molt més currades a la sèrie, i on se sent que se juguen moltes més coses.
4: Sí.
3: És el que dius tu, hi havia més riscos a la segona o a la tercera que a l'última temporada,
4: sí.
3: I això potser no té massa sentit, i sobretot amb The Boys.
4: Sí, aquí que anava molt a lo segur, no? Al final, o sigui, tot ha anat com molt planificat. Jo d'això, o sigui, sí que estic d'acord amb el tema de l'epíleg, que crec que està bé, però és això, també va passar amb Stranger Things, això que és com els personatges no o sigui, no sembla que s'hagin de morir, o que tinguin el risc de que es puguin morir, és com ja penses que tot sortirà bé, un poc Vengadores, no?, per dir-ho d'alguna manera.
3: Sí, sí.
4: Llavors això potser és el que ha fallat més. També és això, durant la temporada, ja et dic, hi ha hagut potser episodis d'aquests botella que potser, o sigui, no estan malament a nivell de contingut,
3: no era el moment,
4: però
3: no
4: era el moment o no encaixaven realment per aquesta temporada, tenint en compte que és la final. No ho sé, o sigui, en general hi ha hagut com això, i també ara que Lincoln, no?, que es fa la sèrie aquesta prequela de The Boys, doncs hi ha moltes coses que van linkades a això. Inclús també m'ha fet gràcia perquè, o sigui, jo sense haver vist Gen V, clar, apareixen personatges, però... tampoc no tenen molta ratlla, vull dir, surten com dos o tres escenes.
3: Hi havia més de los personajes de Gen V saliendo para hacer de conductor de Uber.
4: Literal.
3: Que és el que fan a... Hi havia moltes teories de que la protagonista d'aquest spin-off seria important per la derrota patriota.
4: No
3: ha passat res, literalment. I el personatge que deies ara per la Soldier Boy, per la prequel i tot això, molt desaprofitat, aquesta última temporada. Va començar molt fort, també, de... Ojo... i un altre cop torna on estava. És el mateix punt. O sigui, és una repetició aquí de... Que The Boys potser és el que més li passava a partir de la quarta, que a mi em donava por de repartir-se a si mateixa molt totes les trames, com donava cercles sobre si mateixa, no? I aquesta última temporada ho torna a fer amb alguns personatges. I és com, bueno...
4: Sí.
3: Potser esperàvem un altre final, però sí que és veritat que a nivell de... Igualment, jo m'entenc que a nivell d'epíleg em funciona i sí que és veritat que no hi ha incoherències per part dels personatges, que potser això és l'error més potent que podries fer, no? Una temporada final. Però, clar, ser tan facilona també potser li treu punts.
4: Sí, és això, vull dir, penso que podrien haver aplicat una mica més de complexitat o a la trama o el que passava, a l'acció inclús, vull dir, no ho sé. I també és veritat que tinc la sensació que al principi la sèrie estava molt més centrada en els The Boys, que no sé si es diu així, i ha anat progressivament centrant-se més en els superherois, que també és interessant, però sento que realment el pes de la trama al final és el Butcher, el Hughie, vull dir, i tot el que els acaba unint per poder acabar amb això, vull dir...
3: Cada cop també el Patriota ha pujat més, també, que no em queixo,
4: Perquè ja
3: l'Antoni Starr és espectacular, el seu paper, i esperem per fi que tingui una nominació a algun premi, també, que ja fa falta. Però anem a parlar, jo ja no puc aguantar-me, anem a parlar amb spoilers, perquè sobretot l'últim episodi hi ha moltes coses que comentar, i per no em vull oblidar, parlar d'una cosa que esperàvem, és una tonteria potser, era la mort de Deep, o Profundo. Una cosa que s'esperava des del primer episodi de la sèrie, no? Pues tampoc m'ha semblat gran cosa, a mi, sincerament. Jo,
4: o sigui, a mi m'agrada la manera.
3: Sí, clar, sí, la manera,
4: crec que està molt bé l'escena. Però, bueno, és això, que no... És això, en general, l'episodi tampoc se sentia que hi hagués com aquest risc, llavors suposo que això també, per mi, ha acabat conseqüent això, però a mi la mort m'encanta... O sigui, m'encanta això de que tots els peixos el deixin de costat. Sí. Vull dir, no té res... no té lloc on caure mort, o sigui, literalment, que és el pitjor que li podria haver passat.
3: És un desgraciat, bàsicament. Però potser que l'hagués matat a mi Starlight m'hauria agradat... Més bàsic, però potser m'hauria agradat més. Però entenc que la ironia, no? Els guionistes diran, que la maten los peces, que irónico. Bueno. Pues bueno, ho ha fet així i ja està.
4: Bueno, i a veure, també, o sigui, sí que és cert que al final, al principi, òbviament, la Starlight no té com aquest problema amb el Deep, però jo crec que tal com va evolucionar la sèrie i tal, no sé si per mi hagués fet el pes, perquè sento que la Starlight és com que ja ha passat pàgina d'això, o el veu com un absolut pringat, que jo crec que és pitjor, saps? Vull dir que...
3: Bueno, i mentre no el mateix Patriota, que hagués sigut la cosa més random, perquè això ho podria haver passat al primer episodi, no? de la sèrie, jo mai oblidaré el meme del Profundo quan torna amb la cançó allà de ti, no, ni, no, ni, no, ni, mític, I'm Sweet Child of Mine. Aquest meme és dels millors de la sèrie.
4: És que és increïble.
3: Ara parlem de memes, li preguntaré a Núria quin és el... Bueno, li puc preguntar ja, si vol, quin és el seu preferit de meme, perquè és que hi ha tants a Patriota. Jo sempre diré que els dos millors per mi són el del cinema, que està amb els pitos, que està allà amb el careto, l'Antoni Starr, i l'altre, el del passadís, que està rient-se. Que té com els 5 estats, no?, d'emoció seguits allà al passadís, que és brutal.
4: Aquest és molt bo. Jo ets a dir que a mi, no sé per què em fa molta gràcia, és al principi de la segona o la tercera temporada que fan com aquella premiere i està el Hughie allà al costat del Homelander, com que es troben i és com wow, en plan, aquella em fa molta gràcia. I justament ara, a l'últim capítol, he començat a veure que hi ha el meme aquest de quan perd els poders, que comença com a saltar.
3: És curiós perquè, fixa't que ho podria haver fet a la vida real l'actor i no ens diria res, però ho fa a la sèrie i és com queda tan ridícul després de veure el personatge amb aquest poder. Això també fa una part de l'actuació i gesticulació, no? De l'Antony Starr. I ja que estem parlant del Patriota, doncs anem a parlar del més gordo, no?, que passa a l'últim episodi, que és que el Patriota ens diu adeu, cosa que esperàvem, no?
4: Sí.
3: És la trama principal, no?, aquest enfrontament entre el Carnicero, entre Butcher i Patriota. Sí que és veritat que la baralla amb el fill involucrat no em diu massa, però la mort en si sí que a mi sí que em sembla un bon moment.
4: Sí, és a dir, era evident que qui havia de matar el Homelander era el Butcher, perquè és qui va començar tot això i és que té el beef principal con este hombre. Sí que crec que la participació del Ryan era important, que a mi em va fer gràcia quan va sortir l'episodi i vaig pensar, hòstia, este senyor, quanto tiempo, no?
3: Sí, sí.
4: Però, òbviament, era rellevant i jo crec que havia... I al final és això, és el seu fill, no? I li diu tot allò de... Bueno, que,
3: sí, que eres una mierda, etc.
4: Le dice todo. Sí. Però sí, en plan, sí, a mi el que és el final com a tal, sobretot això que és la transmissió, no? Tot això, vull dir, està molt bé i és això, al final acabes veient com realment el Homelander, que és el que li repeteixen constantment, que sense els seus poders no seria ningú.
3: No és res.
4: És un pringat, vull dir, perquè no sap realment qui és i quin és el seu valor com a persona. Vull dir que llavors està superbé al final. Jo a mi em va agradar molt. Vull dir
3: tota
4: que...
3: aquesta part és molt bona. També l'última frase que li diu, la de por mi beca, està molt bé.
4: Sí.
3: Això està guai, són moments que estan ganados, no?
4: Sí.
3: A través de la sèrie. I també és veritat que aquesta mort és literalment la del còmic, perquè jo això no ho sabia.
4: Ah.
3: I després vaig veure la imatge, canvia molt la història, com el camí per aquest moment no té res a veure, però com aquest moment en específic és el mateix. O sigui, el mata igual, i això pues, va ser, crec que és un bon homenatge, no, també a l'obra original, que la majoria de gent diu que és molt millor la sèrie que els còmics, però bueno, ha fet aquest guinyito, no? I també parlaves d'aquesta retransmissió al final, que per mi està molt guai, no? També això que veiem, aquesta reconversió, no? dels Estats Units a l'església aquesta que es funda, no? El patriota que han de creure en ell com a Déu, que d'aquella manera pues, ens porta a la nostra realitat, no? Una miqueta amb el que està passant als Estats Units.
4: Sí.
3: I també pues, el missatge de ser, que per molt que alguns vulguin, sempre hi hauria la gent que estarà en contra seva, no? Que això també jo crec que és interessant que ho marqui bastant, no? La sèrie.
4: Clar, al final, vull dir, sempre... Bueno, és el problema que sempre s'han tingut amb totes les dictadures. Vull dir, al final, vull dir, pots carregar-te a la gent que se suposa que va en contra teva, però és que això els farà viure en un estat de por, de dir, no tinc aquesta lliure elecció, no? Vull dir, i és el que els hi passa, vull dir, fan hi ha aquell episodi que fan aquesta... como estreno del tráiler este.
3: Prueba, ¿no? Una prueba.
4: Bueno, el tráiler este que era increíble, pero...
3: faltan efectos, no sé
4: qué. Sí, sí. Que era buenísimo. Y claro, potser hi havia 4 persones a tota la sala que genuïnament creien que sí, que el Homelander era Déu.
3: I ja està. Sí.
4: Clar, vull dir, és que no pots forçar la gent. Vull dir, la gent no creu en Déu, no creu en la Bíblia perquè els hi han forçat la història. Vull dir, creu perquè genuïnament ho creu, m'entens? Vull dir... Llavors, és que no té cap mena de sentit.
3: També és curiós com toca aquest tema, com no hi ha res més gran als Estats Units que el cristianisme i que les creences religioses. És com, això per aquí no passarà ningú, no?
4: Sí, sí.
3: Això també és interessant com ho planteja la sèrie. I també parlaves d'aquesta retransmissió i ho lliga un personatge que no ho havíem parlat, però per mi és dels millors personatges de la temporada, que és Ashley.
4: Sí.
3: A mi em va ser superinteressant que a les primeres temporades potser era com, bueno, graciosita i de fondo i tal, amb el Homelander, però amb aquesta doble personalitat ho podríem dir entre cometes, i com al final hi ha un moment molt, per mi, dels més divertits de la sèrie. Em vaig veure moltíssim que veiem una retransmissió de jo vull ser la presidenta, jo vull ser bien, i després surt la CNN, ha sigut un impeachment... I han echat la presidenta en forma unànime. És com, això és molt bo.
4: Sí,
3: The Boys també sempre ha destacat per la seva comèdia, no? A part dels memes involuntaris també. És una sèrie que porta molt bé aquests registres.
4: Sí, vull dir, en general és això, la comèdia a mi... Jo crec que més o menys ha anat bastant bé durant la sèrie. Sí que potser, sobretot més al principi, sí que crec que estava una mica més treballada, que aquesta temporada potser també s'ha vist una mica així, però bueno, segueix tenint els seus moments, vull dir que per mi això segueix estar genial. Jo no sé, hi ha altres personatges, també el tema de la Sage, que, bueno, que és com un personatge que anava furulando por ahí, no sé molt bé.
3: Ha dado tumbos.
4: Sí.
3: I n'hem parlat d'una cosa molt, molt grossa, és la mort de Frenchy, també.
4: Sí.
3: I tot el tema de Kimiko. Aquí, a mi... no vaig sentir res. Això és el pitjor que es pot... Jo, per mi, quan veig una sèrie molt llarga i hem passat molta estona amb aquests personatges i algú mor i no sent res, llavors hi ha un problema aquí.
4: Jo tenia en compte que quan ara... O sigui, que he estat veient la sèrie amb, o sigui, tota seguida, vull dir, per mi, la relació d'en Frenchy i la Kimiko és que és de les que més m'ha agradat de tota la sèrie. O sigui, tenen una relació preciosa i m'ha encantat i és de les coses que des del principi m'havien fascinat molt. I sento que, sobretot a les quarta, cinquena temporada, és com que ha anat una mica furulant. I això, la mort, jo crec que és un problema, a part de potser escriptura, que també és una mica estrany, però sobretot de muntatge. És com una mica estrany, perquè és com es talla de cop l'escena, que està amb el Homelander, i passem a...
3: Se viene arrastrando.
4: Sí, i és com una, és una mica estrany el muntatge i tot en general. Llavors, bueno, sí, sí que crec que al final de la Químico m'agrada com a missatge, però és això, que la mort de Francis és com una mica rara, i a més això, com en el penúltim episodi, saps, en aquell moment... És que era un, és, no sé...
3: És estrany. Sí. A nivell de col·locació, podríem dir,
4: de
3: no?
4: Temps, de temps, sí. És molt... Sí, sí.
3: I també, per acabar, ja he fet la gracieta, a l'últim pla de la sèrie, no vas veure... Per mi hi va haver un guinyo molt clar al primer episodi de,
4: sí,
3: de The Boys.
4: Sí, clar, al costat del carrer.
3: Clar,
4: és que,
3: al carrer,
4: sí, sí, sí.
3: Amb la seva parella, recordem, la primera escena de The Boys, pues, veiem el Hughie amb la seva parella de aquel entonces, no? Com l'assassinaven. Sí. Literalment, un superheroi que li importava res, no? Sí. Que era l'A-Train, no?
4: L'A-Train.
3: I fan la gracieta d'acabar igual amb un pató allà al carrer, no sé què, i tu penses, no, que no passa nada, no? És una mica com... Que cabrons són, que ho estan fent perquè pateixes una miqueta. Però, sí, bueno, evidentment, pues no passa res i s'acaba la sèrie. Però, bueno, m'ha agradat també aquest detallet final.
4: Sí. Sí, vull dir, és que, en general, jo crec que tots els... o sigui, totes les trames, en general, jo crec que han acabat bastant bé. És a dir, potser l'execució no ha sigut la millor, vull dir, i això s'ha restat durant la temporada, però, en general, jo crec que els finals i l'escriptura, jo crec que ha estat bastant bé. Jo, havent entrat a Twitter avui... Bueno, jo he vist cada cosa, hi ha gent que també ve la sèrie con los ojos cerrados, en plan, bueno, gent dient en plan, per exemple, el Butcher, en plan, diu, per què fa això d'anar-se'n, en plan, i dir això de que vol matar tots els superherois i no sé què i tal, és com, vull dir, què? En plan, saps, així, coses d'aquestes que dius, a veure, és evident, vull dir, sí, prestamos un poco de atención, ¿sabes? Pero bueno.
3: Ens hem saltat això, Núria, eh? Ara parlarem al top 10, perquè si no se nos va de las manos, però el tema de Butcher, molt important, també, a la pílac de la sèrie. Però abans hi ha una cosa que no ha baixat mai a The Boys, que és la música.
4: Ah, sí.
3: És el soundtrack, sempre té temazos a la sèrie, i evidentment pues, té un clàssic també dels 90, no, Núria?
4: Doncs sí, la cançó és Wannabe, de les Spice Girls, que sortia a la primera temporada, al quart episodi.
3: Doncs escoltem a les Spice Girls i tornem una estoneta amb el top 10.

0: Doncs avui tenim un top 10 d'aquests, com sempre es passa, no? Fórmula 1, perquè ens enrotllem amb les sèries, sí. Abans, bueno, coses que passen. Comencem amb el 10, Núria.
1: Número 10 tenim Los Testamentos, a Disney+. Plus.
0: L'spin-off o seqüela de Cuento la Criada, no? Que està acabant ja, o sigui que la gent que no li agrada veure les sèries, no? Setmanalment, que no saben de sèries, no? Doncs ja poden anar a començar-la a Disney+. Plus. Passem al 9.
1: Número 9 tenim La Maldición de Widow's Bay a Apple TV.
0: Aquesta sèrie que vam comentar s'estrena fa unes setmanetes i que jo ja l'he començat boníssima, Núria.
1: Sí?
0: Aquesta sèrie la podríem comentar. Vamos a dejarlo ahí. Espectacular. I es nota molt que és el director d'Atlanta i Barry. Sí, potser, jo crec que et recordarà també a Barry, moltes vegades, a part hi ha un actor dels protagonistes, no? També, o sigui, bueno, sí. Sèrie recomanadíssima aquesta. Passem al 8.
1: Número 8, Para toda la humanidad, a Apple TV.
0: Que segueix sent la sèrie més vista a Apple, també estarà a punt d'acabar, com la de Los Testamentos, i que la gent que estigui esperant, adelante, ja pot començar la sèrie a Apple. Passem al 7.
1: Número 7 tenim Hombre en Llamas, a Netflix.
0: Que ja no és la sèrie més vista aquí a Espanya a Netflix, segueix tenint bones dades, però vam tenir aquesta estrena, no?, que vam parlar, que ara direm... Jo crec que la Núria encara no l'ha vist, no? L'altra estrena, ni ganes. Bueno, ara comentem. Passem al 6.
1: El número 6 tenim Hacks, d'HBO Max.
0: Que està acabant també emissió. La setmana que ve, si no m'equivoco, surt el seu final ja de sèrie. A veure, com està? Si no passa... A veure, com The Boys. The Boys no ha sigut desastros. No ha sigut desastros The Boys, eh? No li posaríem mala nota tampoc, però home, doncs no li posaríem un 10, no?
1: Sí.
0: Llavors ja veurem què tal, ja ho comentarem la setmana que ve també. Passem al 5.
1: No, al 5 tenim Halfman a HBO Max.
0: La sèrie del Richard Gadd, que segueix pujant posicions, la sèrie que potser hem de comentar també, ja vam dir, potser la veiem. Jo encara no he tingut el plaer, la Lúnia tampoc, no. Però ja dèiem, tenia molt bona pinta també. Passem al 4.
1: Número 4 tenim From a HBO Max.
0: Que la Núria ja està... Has acabat la primera?
1: Vaig acabar la primera.
0: I què?
1: Pues va pujant, eh? Ojo, o sigui, els últims capítols estaven molt bé. O sigui, em va sorprendre bastant. Jo la seguiré viendo, o sigui que ja...
0: Bueno. Ja queda menys perquè jo la vegi. Potser aquest estiu li donem una... Clar, l'estiu és el moment, no?, per veure alguna sèrie així més llargueta i tal.
1: Sí.
0: Potser From, que ja porta 4 temporades. Ja està... Crec que ja està acabant la 4ª temporada o meitat acabant, més o menys.
1: Sí.
0: O sigui, també, pues, ja... Se puede ir poniendo la gente al día, también, de From. Encara que és una sèrie, jo crec que d'aquestes de misteri que afavoreix, també, no?, l'emissió setmanal.
1: Sí, jo crec que sí.
0: Que fa pinta, no?
1: Sí.
0: Passem ja al número 3.
1: Número 3 tenim Berlín i La Dama de l'Armiño a Netflix.
0: Que és la sèrie que parlen, que estrenava la setmana passada i que, bueno, pues, té la pinta que té, no? A veure... Ja vam veure el tràiler, no?
1: Sí, vull dir, jo vaig veure la primera temporada i ja està. Vull dir, per passar el rato, però...
0: I basta, no? Sí. I com sempre, per les dues primeres, que les últimes setmanes, però hi ha hagut un petit canvi. Número 2.
1: Número 2 tenim Eufòria, a HBO Max.
0: Que encara no he vist l'últim episodi, Núria.
1: Jo tampoc.
0: Tu tampoc? Pues mira, pues no comentem Eufòria, és el que hi ha. Pues ja la comentarem igualment quan acabi temporada, parlarem d'ella, això segur. I el número 1.
1: Número 1 tenim The Boys a Prime Video.
0: Que ens hem deixat el tema de Butcher, no? Que, pues, otro fallecimiento más, no? L'últim episodi de la sèrie.
1: Sí.
0: Que potser era també en aquest aspecte una mica facilón, també. Parlàvem, no? Comparat amb altres morts, potser, no sé. Però, bueno, no és incoherent, tampoc.
1: No.
0: O sigui, amb el missatge de la sèrie.
1: Tenia sentit que passés, vull dir...
0: Ens ho esperàvem, en certa manera, no? Sí. I l'escenari està guai, bueno, l'escena en si està ben gravada, o sigui, tampoc ens podem queixar, podria ser pitjor.
1: Sí.
0: Però, bueno. Anem ja a acabar el programa, deixem de The Boys, perquè si no se nos va, però no deixem The Boys. És mentida. Anem a parlar del món de les xarxes socials una miqueta més de la sèrie d'Amazon. Doncs, evidentment, la sèrie, pues, és una de les més comentades, no?, a xarxes ara mateix i dels últims anys en general. I, Núria, pues, evidentment, pues, ha hagut moltes reaccions, no?, de tot tipus.
1: Doncs sí, una sèrie estrella Prime Video ja ha arribat al seu final i molts usuaris de xarxes han comentat les seves reaccions a l'episodi final i el balanç que fan de la 5ª temporada. A més, també hem vist algunes publicacions d'acomiadament d'alguns actors, com els intèrprets d'en Frenchy i la Kimiko, que s'han fet tatuatges a joc dels seus personatges.
0: Que bonito.
1: Sí.
0: No, també hem vist aquella escena final de l'episodi on estaven ahí al cementeri, no, i tot això. L'emoció que tenen els actors, es veu que això ja no és actuació, és genuí, no? Es veu a les cares.
1: A mi em fa gràcia perquè he vist alguns vídeos que sóc el Carl Urban i no sé si l'actor que fa del MM, com que comentaven en plan a reels de gent, en plan que posaven coses de la 5ª temporada i tal, i anaven comentant coses, se reien o coses així.
0: Recordem que l'actor que fa de bueno, Leche Materna, de l'MM, no? És puertorriqueño, crec que és. I jo vaig veure un rit que parlava espanyol i, hòstia, que locura, no? I, clar, parla espanyol natiu i és una passada també, no t'ho esperes de primeres. Parlaves de Carl Urban, no té res a veure amb The Boys, però és que jo sempre me'n recordo de l'entrevista aquella que li van fer Carl Urban amb un altre actor que no me'n recordo. No saps el meme aquest de Five Guys, no l'has vist mai, aquest vídeo?
1: Ai, no ho sé.
0: Ui, Núria, esto te lo tengo que enseñar yo. Pues... Ja no ho sap, ja li ensenyarem un altre moment. Anem a acabar el programa a un altre final, i és que aquesta setmana hem tingut un aniversari d'un dels pitjors finals de la història, no? Per molta gent, per mi hi ha més pitjors, però bueno, evidentment va ser decepcionant que va ser el final de Joc de Trons, Núria.
1: Doncs sí, aquesta setmana ha fet 7 anys del final de Joc de Trons. Molts usuaris i xarxes han aprofitat per recuperar imatges de l'últim episodi i alhora recuperar el debat sobre les males decisions de guió de l'última temporada.
0: Jo habitualment ara faria spoiler, però per raons que no puc dir no l'haré. Llavors, bueno, és una sèrie que evidentment aquesta imatge se me remueven les tripes.
1: Sí, sí, és dolorós.
0: Sí, parlem de la imatge, bueno, de l'escena final del Joc de Trons on estava aquest concilio, per d'alguna manera, amb Bran, sí. Sansa, Arya i tal, que bueno, que diguem que el guió d'aquella escena era una cosa...
1: Bueno,
0: no
1: sí,
0: es pot explicar, no?
1: A veure, en general, tot l'episodi final, vull dir, tampoc
0: és,
1: no...
0: És que és el pitjor de la sèrie, sí. És... Jo a l'última temporada hi ha coses que defenso bastant, eh? Però l'últim episodi en si... És que, bueno, sí. Passava una sèrie de coses bastant inexplicables.
1: Sí, no? Això, jo que la vaig veure així com de cop, per d'alguna manera, no? Perquè sí. Ja la vaig veure quan ja havia acabat. Doncs, és que clar, va ser, les primeres temporades eren The Goat, no? I l'últim episodi, Coffin Baby, saps? O sigui, bueno...
0: Sí, és veritat, té raó la Núria. Una sèrie que va sortir fa poc també una miqueta més de notícies d'aquesta sèrie, que es parla de John Nieve, que volien sí. Fer una seqüela, i que... S'ha desvetllat que sempre es deia que era l'actor que volia fer-ho. Ah. No. I s'ha dit que va ser la cadena qui va anar a dir-li a Kit Harington, que llavors li va semblar bé, però després van pensar, ui, potser ens arruïnem més tot encara. I pues, al final pues, no ha acabat passant. Jo, enhorabona, perquè no passi això.
1: Sí, perquè hagués sigut com reciclatge de personatge molt
0: quina
1: innecessari.
0: Necessitat inventar sobre la inventada. Sí. O sigui, ja és... O sigui, vull dir, ja, bueno, perquè no sàpiga, no?, que la sèrie, pues, a partir sí. De la sisena temporada, no hi ha llibres, i bueno, s'ho van inventar tot. Llavors, millor deixar-ho ja com està. Tenim la Casa del Dragón, el Caballero Siete Reinos, que vayan tirando, no? Doncs fins aquí hem arribat amb el nostre de sèrie. Esperem que hagueu dit tant com nosaltres d'aquesta nova hora plena de sèries, Núria. Ens veurem la setmana que ve per parlar de The Mandalorian i Grogu.
1: Parlarem, ah, mira, molt
0: ja,
1: bé.
0: Farem una pel·lícula.
1: Sí.
0: Per variar, però
1: que... Aquesta temporada ha fet ja dues pel·lícules,
0: hem,
1: eh?
0: Vam fer Peaky Blinders, uf, però esperem que no surti com la de Peaky Blinders.
1: Sí, que
0: no?
1: jo vull pagar l'entrada de cine. Peaky Blinders la vam veure a casa.
0: La vam veure a casa, no? Bueno, però paguem al Netflix. No, no és pirata.
1: Ja.
0: Però de Mandalorian, bueno, si anirem el dimarts o el dimecres, que és més barat.
1: Sí.
0: He mirat el dissabte, 13 euros, eh? Bueno, està la cosa molt mal.
1: Sí.
0: Doncs ens veurem la setmana que ve, però abans us deixem amb el tema Dream On del mític grup format a Boston d'Aerosmith. La cançó publicada el 1973 dins l'àlbum d'Aerosmith apareix al cinquè episodi de la segona temporada de The Boys. Això és tot, moltes gràcies per acompanyar-nos i ens veiem la setmana que ve amb més sèries, estrenes i actualitat del món de les plataformes aquí a Ràdio Rubí.

0: Ei, Núria, anem tots a la platja, vens?
1: No, ara no puc, és que estic acabant una cosa. Gràcies, vagi bé.
2: Ei, que estem esperant a la terrasseta. Passa un airet més bo? Baixes o què?
1: Sí, ara baixo. No ho sé, és que tinc feina encara. Aneu fent valtros, si cas.
3: Núria, va, que ens porten d'escalada a la muntanya. Estàs a punt?
1: Uf, sí, ara mateix vinc. Aneu tirant, si cas, ja us atrapo. Ostres, ha marxat tothom. Vols dir que sóc l'única persona de tot Catalunya que treballa a l'estiu?
4: No perdis el programa Obert per Vacances, el programa d'estiu de la xarxa.
5: Des del 13 de juliol, de dilluns a divendres, el portem l'estiu a casa. Escolta'ns de 9 a 11 del matí a la teva ràdio local.
1: Sí, crec que m'agradarà treballar aquest estiu.
6: Vols publicitar la teva empresa a Ràdio Rubí? Truca'ns i busquem la millor opció per donar a conèixer el teu negoci. Ràdio Rubí, amb el comerç de proximitat.
7: Aquest estiu, sintonitza la 99.7 de l'FM i gaudeix de la nostra programació. Programes, notícies i una bona fórmula musical. Visita radiorubí.cat i segueix-nos a les nostres xarxes socials. Viu l'estiu amb Ràdio Rubí.
6: Aquest espai és una reemissió. Si vols tornar-lo a escoltar, entra a radiorubí.cat.

0: Thank you.
1: Ràdio Rubí, notícies.
2: Bon dia. La nova reforma de la jubilació flexible permetrà que els jubilats siguin autònoms, però ja no es podrà millorar la pensió. El reial decret que es fa efectiu avui modifica una de les tres modalitats que permet treballar després d'haver-se retirat, la jubilació flexible. Els principals canvis són la possibilitat de fer-se autònom i la impossibilitat de millorar la pensió. D'una banda, ara, la jubilació flexible permetrà l'activitat per compte propi a aquelles persones que no eren autònomes 3 anys abans de retirar-se. També s'incrementa la franja de les hores que poden treballar a entre un 33% i un 80% de la jornada. Escoltem Pilar Casas, advocada laboralista del col·lectiu Ronda.
3: Fins ara hi havia un benefici molt important en la jubilació flexible.

0: respecte de l'activa, i per això podíem aconsellar la jubilació flexible, que era que la gent que podia fer aquest tipus de jubilació flexible, quan acabava el contracte a temps parcial, es recalculava la jubilació i es tenia en compte el temps que havies continuat cotitzant per millorar la teva pensió. Això, per desgràcia, el Real Decret expressament ho elimina.
1: Els experts com Casas adverteixen que la reforma pot ser una arma de doble fil i que aquells amb una pensió baixa es poden veure obligats a seguir treballant per aconseguir un salari extra.
2: T'expliquem tot el que passa a la ciutat.
1: I aquesta setmana l'Ajuntament de Rubí ha posat a la venda el local dels antics cinemes de Rubí. La Junta de Govern local aprovava el 29 de juliol iniciar el procediment per la venda d'aquest espai a les Torres, i ho confirmava l'alcaldessa el mes passat en una entrevista a Ràdio Rubí. Segons ha publicat el butlletí oficial de la província, el local que es posa a la venda té una superfície de 1.900 metres quadrats i consta de vestíbul, platea, sala de màquines, bar i lavabos. Els usos del futur equipament poden ser comercials, d'oficines, sanitari, recreatiu o sociocultural. El preu de sortida és d'1.200.000 euros, i les ofertes es poden fer fins d'aquí un mes, és a dir que al voltant, a mitjans de setembre, tindrem ja algunes dades. Recordem que l'Ajuntament va adquirir el local dels antics cinemes el 2004 amb la intenció de construir-hi un equipament municipal. Aquestes són algunes de les informacions més destacades del dia. Les actualitzem en una hora.
2: Serveis informatius de Ràdio Rubí.

Ràdio Rubí, 99.7 FM. Bon dia, obrim per vacances.

De tots els amors d'estiu que hi ha hagut a tota la vida cinematogràfica, nosaltres avui ens quedem amb el de gris, cinematogràfic i teatral, perquè, de fet, la pel·lícula, que potser és la que tots ens ha vingut al cap quan hem sentit aquesta cançó, amb l'Olivia Newton-John, amb el John Travolta, fantàstics i estupendos, tots dos amb moments mítics i icònics ja del cinema i de les nostres retines, doncs la pel·li que va estrenar-se a Amsterdam, estic llegint, el desembre del 1978, o sigui, imagineu-vos, a Amsterdam i, a més, a l'hivern, en ple hivern, en ple Nadal, el desembre del 78, estava basada en un musical que ja es deia Gris i que ja rolava des del 1972. Per tant, ja us dic, escena teatral, escena cinematogràfica, amor d'estiu, així comença Gris, amb un amor d'estiu que després té continuïtat al llarg de l'hivern, perquè, bé, recordeu, no?, una mica la història, és el Dani Suco, que és una mica macarrilla, ell, amb el seu grup d'amics tots, interessats pels cotxes i poca cosa més, que coneix a una noia dolceta, una mica recatada, que és la Sandy, no? I això passa a l'estiu, en un lloc amb terra de ningú, amb terra neutral, en què cadascú pot ser realment tal com és, fugint de prejudicis i d'imatges, doncs, preconcebudes, i són naturals, i s'enamoren, i passen unes nits fantàstiques d'estiu. Però, clar, després torna cadascú a la seva vida i en els seus rols habituals, no? Una parella que, en principi, en una relació normal o en un dia a dia normal no encaixarien. S'acaben trobant fent curs al mateix institut. I, clar, aquí salten les guspires, hi ha tot el xoc entre les dues, no?, els dos grups d'amics i, en fi, una pel·li molt divertida, un musical, això sí, però tota una referència, no només cinematogràfica, sinó també, doncs, referència pel que fa al món dels musicals. Amb Gris, amb aquest Summer Loving, hem volgut començar avui un programa que promet.

0: acabem d'escoltar aquest final. De fet, teníem els tècnics cantant a pulmó, perquè aquesta cançó se la sap tothom. Bé, no sé, perquè el Jordi és molt jovenet, eh? Ai, Jordi Mariscot, Cardedeu, bon dia.
1: Primer de tot, bon dia. I segon, jovenet, jovenet, ja no sé, jo si
0: no
1: ja encaixaria.
0: Eh? Què tal, què tal?
1: Doncs mira, de Cardedeu estem molt, molt bé, tots molt enamorats aquí a Cardedeu.
0: Sí? A l'estiu, a l'hivern, escoltes
1: tot hora. És l'estiu, és, bueno. Doncs bueno, tal com has explicat, aprofitem una mica que anem a dir espiritualment la setmana que ve ja és setembre, ja espiritualment s'acaba l'estiu, per preguntar-li a la nostra audiència avui per als amors d'estiu, amors que hagin viscut, no cal que sigui aquest estiu, que ens expliquin històries, que ens expliquin bueno, a les seves experiències relacionades amb els temes d'amors d'estiu.
0: Doncs sí, sí, sí, i convidem, eh? Volem moltes veus i molt diferents, perquè sí que tenim moltes veus a vegades al programa d'oients molt jovenets. Jo crec que es viu diferent un amor d'estiu quan tens 16 anys, que quan ets més gran, o recordant els amors d'estiu d'antes, d'abans, que també era
1: exacte,
0: diferent.
1: Exacte, exacte.
0: Perquè avui no hi havia siguin, WhatsApp, ni xarxes.
1: No cal que siguin històries d'aquest estiu passat, poden ser, i sí, o sigui, sí, m'agradaria sí, moltíssim sí. Que fossin històries de fa 40 anys, de vaig conèixer el meu marit a l'estiu, a Calella de Palafrugell.
0: Sí, sí, sí, sí. Segur que n'hi ha d'aquestes, eh? Amors d'estiu que després s'acaba consolidant i, bueno, d'altres no, però que després es mantenen en relació. No ho sé, hi ha de tot. Bé, no volem entrar en interioritats. Avui, Jordi, no et preguntarem massa coses. Tu explica'm el que vulguis. Avui és moment que parlin els oients, no? Que són
1: anònims. Avui és moment de donar veu a les històries. Acabin bé o no, eh? Perquè els amors d'estiu ja és el que tenen, que a vegades potser durant el que l'estiu.
0: Clar, clar, clar, clar. Jordi, com hem de fer per participar?
1: Doncs, com hem estat dient tota la setmana, ens podeu enviar les vostres històries tant per l'Instagram del programa com al WhatsApp del programa, que és el 696-164-665.
0: Molt bé. Doncs vinga, parlarem avui d'amors d'estiu, recollirem les vostres històries, que poden ser melancòliques, poden ser felices, com vosaltres vulgueu, però sisplau, explicar-nos-ho. I nosaltres hem triat aquest tema que ens ha vingut, és el primer que ens ha vingut al cap, el Summer Nights, de fet es diu Summer Nights, de la pel·lícula Gris, però si busqueu amor estiu, és que us surt una quantitat de cançons xules, xules, que vaja, qualsevol hagués pogut arrencar programa i de fet n'anirem sentint també al llarg de l'Obert per Vacances. Val, Jordi, ens tornem a parlar a les 10.
1: Ens veiem a les 10.
0: Vinga, fins ara.
1: Fins ara.
0: Ara m'han agafat ganes a mi de veure la pel·lícula. Ves que aquesta tarda, com que ja és divendres i comença el cap de setmana, no em posi Gris a tot drap, allò, tranquil·lament, eh? En plan relax, amb una beguda fresqueta i menjant alguna porqueria d'aquelles xules que ja donen a entendre que s'ha acabat l'estrès de la setmana. Un pla pel cap de setmana, veure Gris o qualsevol altra pel·lícula d'aquelles que vulgueu repescar. Vinga, va, que passaran altres qüestions aquí al matí i us els expliquem en forma de breu sumari.
2: Obert per Vacances, el programa d'estiu de la teva ràdio local, amb Núria Cartanyà.
0: Doncs sembla que aquests dies entra en vigor la nova llei que se'n diu de la jubilació flexible i que regula això, eh? El període de jubilació pretén aportar flexibilitat en quant a dates i d'alguna manera o altra fer que els jubilats doncs, estiguin més actius. Jo us ho dic molt a l'engròs, però ara en parlarem amb un especialista en el tema. Després tindrem 5 minutets per despertar el nostre català amb aquest podcast tan xulo que ens porten sobre la llengua catalana des de la Nova de Reus. Anirem a Girona perquè allà ens estan preparant un seminari de tàctica i tècnica esportiva centrat en l'esport femení, un seminari a nivell internacional que aplega especialistes i segur que ens surten idees molt interessants en aquest sentit. A Premià de Mar ens diuen que aquest cap de setmana se celebra la 53a edició, 53 edició, eh?, de l'Aplec de la Sardana. Tot una cita de cada estiu a Premià que nosaltres avui volem visitar. I després, fent rutes de muntanya, com cada divendres, avui ens perdrem pel parc del Montnegre, per allà per Tordera. Eh? Els companys de Ràdio Tordera ens explicaran ben bé quina és la ruta i què necessitem i quina dificultat té. I acabarem a Rosselló per bueno, recomanar-vos que abans de que s'acabi l'estiu heu de provar de fer alguna cosa amb fils. A la botiga Núvols de Fil de Rosselló ho tenen molt clar i tenen, vaja, totes les varietats que us pugueu imaginar per fer costures, per fer brodats, tot el que cal, un projecte molt personal de Rosselló. I així tancarem el programa i tancarem ja la setena setmana. Avui és divendres. Benvinguts a l'Obert.
2: Obert per Vacances.

0: Doncs vinga, que anem cap a Girona, com és habitual. Girona FM, saludem el Pau Villafanya. Pau, bon dia.
1: Molt bon dia, Núria.
0: Doncs mira, a finals de l'estiu i encara hem de lamentar una altra mort a les platges. Ha mort un banyista a la cala d'Escudelà, a Tossa de Mar.
1: Sí, en aquest cas això va ser ahir. Avui, en aquest cas, ho actualitzem explicant una altra notícia, que és que la Garrotxa reclama que Interior incorpori els 20 Mossos d'Esquadra que es va comprometre perquè són molt necessaris. El Consell Comarcal, en aquest cas, reclama a Interior que incorpori agents perquè, diuen, en falten 14 dels 20 a què es van comprometre. El president de l'ENS i alcalde de les Preses, Albert Danés, assenyala que només han arribat aquests agents perquè també se n'han jubilat alguns de més. Danés recorda la singularitat de la Garrotxa, que és una comarca amb una capital important com Olot, que a més té les festes d'altura a l'horitzó, i la resta de pobles petits disseminats que cap té policia local pròpia.
0: Tens raó, Pau, estava a tenir el guió obert d'ahir. Tenia el guió obert d'ahir, em sap greu. Gràcies per la rectificació. Ara sí, amb el guió correcte us expliquem també que queda desmantellat un cultiu de 721 plantes de marihuana en una casa de Llers, on vivia una parella amb els fills menors.
1: La investigació va començar a l'abril i va culminar el passat divendres en una operació durant la qual van fer una entrada i registre a la casa. Segons informa la Guàrdia Civil en un comunicat, a l'immoble hi vivia una parella amb els fills menors i els investigadors atribueixen als dos adults el cultiu, la cura i la custòdia de les plantes. Els agents també van detectar que tenia la llum punxada. La Guàrdia Civil ha detingut a l'home, de 39 anys, i investiga també la dona, de 33, per delictes contra la salut pública i defraudació de fluid elèctric.
0: I el Festival Temporada Alta, que celebra 35 anys amb una edició que comptarà amb 91 espectacles, 21 coproduccions, 22 estrenes absolutes i que s'estendrà per 9 municipis catalans.
1: El festival vol reafirmar el fet de ser un punt de trobada entre la creació internacional i el talent del país i entre grans figures consagrades i les noves veus de l'escena contemporània. Durant aquests 35 anys, el festival ha comptat amb 2.253 espectacles, 517 produccions, 1.006 estrenes i més d'un 1.300.000 espectadors. L'espectacle inaugural serà l'estrena a l'estat espanyol de Hasbin, un muntatge del coreògraf Sidi Larbi Charkawi i l'artista de circ i moviment Martin Zimmerman. Narcís Puig és el director de Temporada Alta.
2: Aquests aniversaris et serveixen una mica per fer una ullada cap enrere i per agafar impuls per anar endavant. I aquestes xifres que heu vist ara projectades penso que fan petjoca i que ens donen impuls per les 35 edicions següents. Aquest any tindrem un festival com especialment centrat en la creació.
1: Una edició que torna a reafirmar la vocació internacional del festival amb una selecció de 16 espectacles internacionals d'11 països amb 4 estrenes absolutes. Un Temporada Alta d'enguany que serà del 3 d'octubre al 8 de desembre.
0: Falten dies, però val la pena que ens ho mirem i anem agafant entrades ja. Perfecte. Pau Villafanya, moltíssimes, moltíssimes gràcies. Bon cap de setmana.
1: A vosaltres.
0: I des de Cugat Media saludem la companya Eva Garrido. Eva, bon dia.
3: Molt bon dia, Núria.
0: Bon dia. Comencem explicant que el govern es reuneix al monestir de les Avellanes per traçar l'estratègia del nou curs polític.
3: El president de la Generalitat, Salvador Illa, encapçala aquest divendres i dissabte la cinquena trobada de govern al monestir de les Avellanes, a Os de Balaguer. Es tracta de la cinquena reunió de l'executiu fora del Palau de la Generalitat aquesta legislatura. D'acord amb l'agenda oficial, a partir de les 12 se celebrarà el Consell Executiu, on fons del govern van explicar que es pretén traçar l'estratègia del nou curs polític i donar impuls a l'acció de govern.
0: I en un altre ordre de coses us expliquem que el Camp Nou s'omple d'estelades en el partit contra l'Atlètic de Bilbao. Això va ser ahir, no?
3: El Camp Nou, doncs, aquest dijous es va omplir d'estelades en aquest partit entre el Barça i l'Atlètic de Bilbao en resposta a l'actuació policial de diumenge passat a Elx, on agents de la Policia Nacional van requisar estelades a aficionats blaugranes i van reduir a terra i colpejar un jove que en portava una. Una part de les estelades que s'han exhibit, que es van exhibir ahir, les ha distribuït l'Assemblea Nacional Catalana, un total de 10.000 repartides per 3 punts dels accessos a l'estadi blaugrana. Ho ha explicat el president de la ANC, Josep Vila.
4: Davant aquestes situacions de catalanofòbia, de xenofòbia, finalment, i de violència absolutament injustificada, pensem que la millor resposta és omplir els estadis amb estelades, amb tota la dignitat, i no només el partit d'avui, i no només el Camp Nou.
3: El Barça ha anunciat també que assumirà la defensa d'aquest menor detingut. La defensa anirà a càrrec del penalista Marc Molins i el Ministeri de l'Interior ha obert una investigació sobre l'actuació de la Policia Nacional a Elx.
0: I tanquem explicant-vos que ha mort un home que va ser agredit per dues persones a casa seva a Torelló.
3: L'home de 64 anys que va ser agredit per un home i una dona la matinada del 10 d'agost a casa seva a Torelló ha mort a l'hospital, segons ha pogut confirmar l'Agència Catalana de Notícies. Els Mossos van rebre l'avís per un robatori a un domicili. Quan van arribar, van trobar l'home ferit molt greu. L'endemà van detenir un home de 46 anys i el dia 12 d'agost una dona de 50. La secció civil i d'instrucció del Tribunal d'Instància de Vic va acordar presó provisional comunicada i sense fiança per tots dos. En aquell moment, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya va informar que la causa estava oberta per assassinat en grau de temptativa, simulació de dret i lesions doloses. La investigació descarta que el mòbil de l'agressió sigui el d'un robatori.
0: Doncs aquestes són les notícies que ens duen a terra barcelonina des de Cugat Mèdia. Eva Garrido, gràcies.
3: A vosaltres.
0: Bon cap de setmana també per la Eva, ja li desitgem, de fet, avui a la companya Maria Lara, que ens saluda des de Terres Lleidatanes, Emunt. Maria, bon dia.
5: Què tal, Núria? Un plaer, benvinguda, també.
0: Et quedes tot el que queda de programa tota la setmana que ve o és només avui que l'Arnau fa festa?
5: És només avui, que ens ha demanat un favor, així que ens toca complir.
0: S'ho mereix, que porta un ritme intenset, bueno, com tots, eh? Com tots al món,
5: tant,
0: no, de fet.
5: I tant.
0: Vinga, va, que comencem explicant que avui fa 9 mesos, ja 9 mesos, que es va detectar el primer cas de pesta porcina africana a Collserola, una crisi que ha afectat especialment el sector porcí.
5: Així és, Núria, i és que comencem amb un bloc del primer sector, perquè sí, com deies, fa 9 mesos que estem en lluita amb la pesta porcina africana arreu del territori, però és que Lleida és on es concentra pràcticament el 64% dels porcs que s'ingreixen a Catalunya. Unió de Pagesos calcula que el sector ha deixat d'ingressar, atenció, 222 milions d'euros durant aquesta crisi. Les cotitzacions han estat bona part d'aquest període per sota dels costos de producció que el sindicat situa actualment en 1,35 euros per quilo. Segons l'últim informe de la Generalitat, les pèrdues del sector van ser de 9 cèntims per quilo al juliol, després d'arribar als 33 cèntims al gener i febrer. En les últimes setmanes, però, el preu del porc viu ha repuntat també a Mercol Lleida i s'ha situat entorn dels costos de producció habituals. La crisi també ha afectat el comerç exterior amb el tancament de mercats com el Japó i també una major pressió sobre els mercats europeus.
0: Parlem ara d'agricultura i és que la Conselleria d'Agricultura ha plantejat a les organitzacions agràries una nova estratègia per tal de combatre la plaga de conills que afecta els camps a la demarcació de Lleida.
5: L'objectiu és estendre a més municipis les caceres intensives que s'estan fent aquest estiu amb actuacions al Segrià Sud i l'Urgell, en coordinació també amb les àrees privades de caça i els agricultors. D'altra banda, les organitzacions agràries reclamen un pla estable i basat en dades amb actuacions planificades i publicació també periòdica dels resultats. També demanen que les caceres intensives, volíem dir, arribin a més zones a banda dels camps de cultiu, com per exemple als voltants d'autopistes i vies fèrries, on actualment només pot actuar l'administració amb autorització. El sector agrari recorda que durant 4 mesos, al 2025, es van capturar 30.400 conills, més de 600 al dia.
0: Déu-n'hi-do. Vinga, va, i per acabar, la Maria i jo ens posem una mica bruixes, perquè Cervera ja està llesta per l'aquelarre.
5: Així és, eh? L'aquelarre de Cervera arriba aquest cap de setmana a la 49a edició, una edició especialment simbòlica, perquè coincideix també amb el mil·lenari de la ciutat i que tornarà a omplir la capital de la Segarra de bèsties, diables i centenes de participants. No sé, Núria, si has tingut l'oportunitat d'anar-hi, però
0: no,
5: durant...
0: Mai. Però
5: aquest cap de setmana,
0: eh? I vaig, aquest cap de setmana...
5: És impressionant, eh? I és una de les festes que no poden faltar aquí a la demarcació. Doncs aquest cap de setmana, els visitants, si vas, Núria, doncs hi trobareu espectacles de carrers, cercaviles, propostes de cultura popular, música en directe, a banda també de múltiples espais d'artesania i gastronomia. Això és tot el que podeu trobar si aneu algun dia a l'aquelarre de Cervera.
0: És increïble perquè és això, eh? Ja ara surten, que dius, durant l'estiu hem estat de festa, però és que al final de l'estiu, començament de tardor, surten festes majors a Esbojarrà. Ara comencen, també. Ara es revifa tot, com si no haguéssim de començar curs ni res, no?
5: Exacte.
0: Com si encara estéssim de vacances. Molt bé.
5: Exacte.
0: Maria Lara, des d'Emunt FM, moltíssimes gràcies, companya. Bon cap de setmana.
5: Gràcies a vosaltres, bon cap de setmana. Adéu a tots.
0: Anem coneixent, ja ho veieu a poc a poc, eh? Els companys i companyes, els periodistes que fan possible l'Obert per Vacances i que treballen a vegades davant del micro, moltes vegades darrere, perquè això sigui possible en qualsevol de les ràdios locals que teniu això a prop de casa. No a prop, sinó que avui la tenim una miqueta lluny, però no us notarà gens, eh? Saludem la Marina Pérez Got. Marina, bon dia.
6: Bon dia.
0: La Marina parla en nom de Tarragona i aquí ja estem també amb la vista posada en Santa Tecla, tot i que encara oficialment queden un parell de setmanes. Mira, avui hem sabut que els portants dels gegants moros i dels negritos seran els perpetuadors de la Santa Tecla d'enguany.
6: Sí, ja saps, com bé deies, acaba l'estiu, però a Tarragona comencem festes i la ciutat els atorga el més alt reconeixement festiu als portants d'ara i també als d'abans. Noms d'abans com els del Mangarro, el Fava, el Toreo, el Llarg, el Titella, el Calent, el Bufas, el Pajares, el Petit i d'altres de més actuals com el Gordete, els Carnissers, els Algar, el Maginet, el Paio Xavi, l'Alejandro Bufas, el Juanito o el Miguelín.
0: Tots són noms de persones, mostra, eh? Són renoms de geganters, no?
6: Exacte, del col·lectiu conegut i estimat pels amants de la festa. Miquel Ximenis, president dels portants, ha agraït el suport i l'acompanyament dels tècnics de cultura i s'ha mostrat orgullós d'haver fet relleu a tots els gitanos que han estat amb els gegants. L'escoltem.
7: Ell està orgullós i nosaltres d'ell, perquè, clar, nosaltres som geganters, però nosaltres no seríem geganters si no tinguéssim tots aquests avantpassats. Aquests avantpassats, els nostres avis, els bisavis, els nostres tatarabuelos, els nostres tiets. Si nosaltres, ells no haguessin sigut portadors, nosaltres avui dia no sabríem res dels gegants. Estaríem molt pendents de la nostra cultura gitana, però no sabríem res d'una altra part d'aquesta cultura gitana, que són els gegants de Tarragona. Llavors, nosaltres no tindríem ni idea, aniríem a veure les processons, per Sant Magí, per Santa Tecla, però miraríem uns gegants i diríem figures grans, s'ha acabat.
6: I precisament, Núria, també el cartell de Santa Tecla d'enguany està dedicat als 175 anys dels gegants moros i també vol posar en relleu el seu compromís amb la festa.
0: Ens farem una miqueta pesats, som així a Tarragona amb el tema de la festa de Santa Tecla, no us l'acabem, ja aviso pels propers dies, però a la demarcació, més allà de Tarragona, també passen altres notícies, no?
6: Doncs sí, les empreses asseguradores, ho vam comentar una mica ahir al programa, van desbordades per les reclamacions a causa del fort temporal a Tarragona, que a efectes pràctics, segons els meteoròlegs, va ser una supercèl·lula, una mesocicló, i és que les destrosses són nombroses i es calcula que també quantioses a falta d'una avaluació global.
0: I encara una notícia solidària per acabar?
6: Doncs sí, relacionada amb les festes de Tarragona, els xiquets del Serratlleu transforma el padrí del Pilar Caminant, que si per cert no l'heu vist mai, veieu-los, un pilar que baixa des de la Catedral de Tarragona fins l'Ajuntament, en una iniciativa solidària en benefici de l'ELA. La Fundació de la Miquel Valls serà la primera entitat padrina i els 500 metres de recorregut es convertiran en l'objectiu de recaptació.
0: Ostres, és la primera iniciativa que monetaritza, en plan, amb finalitats solidàries, els pilars caminant, no?
6: Sí, sí, és el primer cop que passa.
0: Això és nou, això és nou. És un element molt tradicional de la festa major. Potser els pilars de les quatre colles castelleres baixant les escales de la catedral i tot el carrer Major i pujant a l'Ajuntament. És un recorregut, doncs, feixuc, però que ells fan com si no res. És un dels actes més participats i, bueno, particular. Jo això no ho havia vist mai, la primera vegada que es recapta fons amb un acte així tan protocolari i tan habitual de la festa. En parlarem, sens dubte. Gràcies, Marina. Perdona, que m'he enrotllat una mica. Estàs bé?
6: Sí, perfectament. Millor que tu, segur.
0: Oh, això ha fet molt de mal. Gràcies, Marina. Bon cap de setmana.
6: Fins ara.
0: Tanquem així la ronda d'actualitat i ara sí, entrem en matèria amb la primera entrevista del dia.
8: Obert per vacances, de dilluns a divendres, a la teva ràdio local.
0: Avui mateix, aquest 28 d'agost, entra en vigor la nova regulació de la jubilació flexible, una reforma que busca facilitar que les persones jubilades puguin continuar treballant o reincorporar-se al mercat laboral, però sense haver de renunciar completament a la pensió. En aquest sentit, en volem saber més i connectem amb la companya Mariona Jerez, de Ràdio Rubí. Ella està en companyia d'una advocada laboralista, la Pilar Casas, que ens ho pot explicar tot plegat. Hola, Mariona, bon dia.
9: Doncs sí, tinc aquí amb mi a la Pilar Casas, advocada especialitzada en salut laboral i sòcia de la cooperativa Col·lectiu Ronda. Bon dia, Pilar.
10: Hola, bon dia.
9: Per començar, explica'ns una mica què és exactament la jubilació flexible i què canvia a partir d'avui, 28 d'agost.
10: La jubilació flexible és una més de les possibilitats de compatibilitzar la jubilació amb la feina. La jubilació flexible, que és la que ara es modifica la seva regulació, és aquella que et permet, un cop ja t'has jubilat, poder continuar treballant amb una feina a temps parcial. Fins ara, això només es permetia, aquesta compatibilitat, pels treballadors que anaven a compatibilitzar amb una feina a temps parcial per compte d'altra, és a dir, per treballadors per compte aliena. El que fa la nova regulació que aprova aquest nou Real Decret 416/2026 del 27 de maig i que entra en vigor avui, és que amplia aquesta possibilitat també als treballadors per compte d'altri, per compte propi, és a dir, pels autònoms. Permetrà als autònoms que, des de que es jubilen, puguin compatibilitzar la seva feina amb una feina autònoma. Què passa amb la jubilació flexible? Que aquesta compatibilitat suposa que tu passes a cobrar la part proporcional de la jubilació per la jornada que no treballes. No sé si m'estic explicant més o menys bé. Si jo treballo en una jornada de 60%, doncs cobraré el 40% de la jubilació. Vale? Uh-huh. Sí? I per aquest treballador autònom, aquesta compatibilitat suposarà que mentre treballi com a autònom cobrarà el 25% d'aquesta pensió de jubilació. Hi ha hagut un... Bueno, fins aquí més o menys, uh-huh. Això és el genèric. La primera modificació important és aquesta incorporació de les persones autònomes a aquesta possibilitat de jubilació flexible. Ells ja podien compatibilitzar la jubilació amb la feina, però amb la jubilació activa, que només es pot iniciar quan portes un any jubilat.
11: Deixa'm que et pari un moment... quina és la diferència, així, per tothom, així, que ens orientem una mica? Quina és la diferència entre jubilació flexible, activa i parcial?
10: Vale, bona pregunta. Aquest és l'examen. Mira, la diferència, la parcial és que tu estàs treballant en una feina i el que fas és et jubiles, però continues amb aquesta feina reduint la teva jornada. I redueixes la teva jornada entre el 25 i el 75%. Però un cop jubilat, continues treballant. La jubilació parcial també es pot fer abans de l'edat de jubilació, perquè en aquest cas l'empresa haurà de subscriure un contracte de relleu per suplir la jornada que tu deixes de treballar. Però la parcial és continuo a la mateixa feina, redueixo la jornada en aquesta feina i jo ja m'he jubilat. No és que continuï treballant amb reducció de jornada, sinó que em jubilo i continuo amb l'empresa amb aquesta parcialitat de feina, vale? En la mateixa empresa. Sí? Uh-huh. La jubilació activa és la que et permet compatibilitzar la feina amb la jubilació i aquesta jubilació activa ve recollida a l'article, a veure que me'n recordi, 214 de la Llei General de la Seguretat Social i es pot demanar només quan ja hagi transcorregut un any des que t'has jubilat de manera ordinària. Fins fa un temps, per aquesta jubilació activa, només la podien demanar aquells que s'haguessin jubilat amb el 100% de la pensió, és a dir, que tinguessin tot el període de carència, totes les cotitzacions exigides, els anys de cotització exigits, per cobrar el 100% de la pensió. Això es va canviar fa aproximadament un any i ara qualsevol pot accedir a aquesta jubilació activa, encara que no t'hagis passat el 100% de la jubilació. Aquesta jubilació activa que es pot activar a partir de l'any, és compatible tant amb el treball a temps parcial com a jornada completa. I el que cobres de jubilació són uns percentatges que venen a l'article 214.2 de la Llei General de la Seguretat Social, depenent de si demores un any, dos anys, tres anys, quatre anys o cinc anys la jubilació definitiva. Uh-huh. Vale? Si continues compatibilitzant. La jubilació flexible ve a ser més o menys el mateix, però no has d'esperar aquest any. I només es pot amb una compatibilitat amb una feina a temps parcial. No podries fer una jubilació flexible amb una jornada completa.
11: Vale? Vale.
10: Fins ara hi havia un benefici molt important en la jubilació flexible respecte de l'activa i per això podíem aconsellar la jubilació flexible, que era que la gent que podia fer aquest tipus de jubilació flexible amb aquests contractes a temps parcials, quan acabava el contracte a temps parcial es recalculava la jubilació i es tenia en compte el temps que havies continuat cotitzant per millorar la teva pensió. És a dir, uh-huh. Doncs, si tu havies estat compatibilitzant 10 anys, doncs aquests 10 anys servien i les bases de cotització per poder millorar una pensió que igual t'havia quedat una miqueta baixeta. Això, per desgràcia, el Real Decret expressament ho elimina.
11: O sigui, ara...
10: I aquest era un benefici molt important de la jubilació flexible. Digue'm.
11: O sigui, ara el que cotitzis després d'aquesta jubilació, quan agafes la jubilació flexible, no t'ajuda en la teva pensió, o sigui, no et millora la situació que tenies prèviament. No.
10: Exacte, només millorarà en el cas d'aquelles persones que hagin optat per aquesta opció de jubilació flexible que s'haguessin vist abocats a la jubilació forçosa per causa no imputable al treballador. Per exemple, un acomiadament col·lectiu, per exemple, un acomiadament objectiu, o sigui, qualsevol causa que t'hagi portat a l'acomiadament, a la jubilació que es diu no voluntària, la jubilació per causa no imputable al treballador, aquesta sí que podrà veure recalculada la seva jubilació amb la feina que faci. Tota la resta ja no. Clar, això és un perjudici respecte a el que hi havia abans. Abans, mirant-ho més en detall, és molt més beneficiós per la persona esperar aquest any i demanar la jubilació activa, que cobrarà més percentatge de jubilació i que, a més, aquests percentatges de jubilació es van, de lo que cobres de la jubilació, van ampliant-se cada any que vas allargant la compatibilitat i vas cobrant cada cop més, que no la jubilació flexible, que, a més, la millora més important que tenia l'han eliminat. Després també hi ha una cosa, però això és tant per la jubilació activa com per la flexible, que és que la compatibilitat de la jubilació amb aquesta feina no és compatible amb el cobrament del complement a mínims. Això què passa? Hi ha molta gent que acollia la jubilació flexible perquè tenia pensions molt baixetes. Pensions mínimes, havien cotitzat poc, i igual les tenien complementades a mínims. Doncs ara es diu expressament que no és compatible amb el complement a mínims i, per tant, te l'eliminen de la pensió abans d'aplicar el percentatge de reducció compatible amb la feina que faràs. Ja no serà compatible. Quan deixis de treballar, te'l tornaran a pagar.
11: Vale, perdó que et pari un altre cop. Explica'ns també què és el complement a mínims.
10: Vaig explicar molt ràpid.
11: No, sí, va molt bé, va molt bé.
10: Vale. El complement a mínims de les pensions és perquè a la Llei General de la Seguretat Social, l'article 59, diu que per un tema de la dignitat en el cobrament de les pensions, i això també té relació amb la Constitució espanyola, amb el dret a unes pensions dignes, estableix que s'han de pagar unes pensions mínimes a la gent. Tinguis les cotitzacions que tinguis. Hi ha uns mínims que qui genera aquest dret a pensió contributiva tindrà dret a cobrar. En aquest cas, en el cas de la jubilació, hi ha uns mínims establerts per normativa que, en base a aquest article, la Llei General de Pressupostos de l'Estat cada any estableix qui són aquests mínims i, segons si tens cònjuge a càrrec, si ets una persona unifamiliar, si el cònjuge que tens no està a càrrec teu, doncs hi ha uns mínims que tu tens dret a cobrar. Si jo he generat una pensió contributiva per la que he cotitzat el que he cotitzat i m'ha quedat una pensió de 700 euros, estic casada però el meu marit no està a càrrec meu, jo tindria dret a una pensió, per posar-te un exemple, de 888,70 euros. Si la que jo havia generat era de 700, jo puc demanar aquest complement de mínims perquè m'arribin a pagar fins als 888,70. Et complementen aquesta pensió, aquesta quantia mínima. Bé, doncs aquest complement a mínims no serà compatible amb la jubilació flexible com tampoc ho és amb la jubilació activa. Quan tu compatibilitzes amb la feina, has de tenir en compte que de la jubilació que cobres, si cobres complement a mínims, te'l descomptaran.
11: Vale, i aquesta jubilació flexible pot ser que les persones que tenen pensions insuficients i que realment pues, no poden viure ni amb aquest complement a mínims, es vegin obligades a continuar treballant passada una edat òptima?
10: Clar, aquest és el risc d'anar allargant les edats de jubilació i no posar el focus en la millora de les pensions que es cobren. Quan posem el focus en incentivar la permanència en el món laboral, per tant, incentivar que la gent continuï treballant, el que estem abocant és que la gent que té pensions més baixes es vegin obligats per una qüestió de necessitat a continuar treballant. Això segurament, difícilment o rara vegada ho trobarem en gent que cobra pensions màximes. O sí, depèn de les diferències amb els salaris que cobraven, però és més habitual veure abocats a gent que té una pensió insuficient, veure'ls obligats a haver-se d'incorporar al mercat laboral i a fer compatible de qualsevol de les maneres possibles la pensió que estiguin cobrant baixeta per complementar aquests ingressos i poder arribar a final de mes. Per tant, fer tots aquests canvis que, per una part, faciliten, doncs, si un autònom vol continuar amb el seu negoci i no vol deixar vol fer un negoci nou, perdona, i no vol deixar de treballar i es vol mantenir actiu, que ho pugui fer, però també hem de tenir en compte que això és una arma de doble filo, que el que pot fer és que gent es vegi obligada a optar per aquestes compatibilitats de pensions amb feines només per una qüestió de necessitat. El que s'ha de fer és això conjuntament amb polítiques de millora de les pensions que s'han anat fent i han millorat molt els darrers anys, però encara poden millorar molt més perquè seguim tenint unes pensions molt baixetes. Ara té ja la jubilació mínima són 888 euros. Avui dia qui viu amb 888 euros al mes? Per tant, tot això s'ha d'intentar millorar alhora que s'incentiva, doncs, que la gent continuï treballant, que la gent pugui continuar, si es vol mantenir actiu, mantenint-se actiu, i alhora que també es fan polítiques suficients perquè les noves generacions també puguin accedir al mercat laboral amb dignitat laboral, amb dignitat social, i que es pugui incentivar aquesta equitat intergeneracional. Que una cosa no comporti que després perjudiquem per l'altra banda de la piràmide.
11: I així, per acabar així, en molt curt, si haguessis de donar un consell a una persona que es planteja la jubilació flexible, què li aconsellaries que considerés abans de prendre la decisió?
10: Són molts factors. Això, nosaltres quan fem aquest assessorament el fem molt individualitzat, perquè entren des de factors personals, socials i econòmics, a factors purament tècnics. Evidentment, tècnicament has de valorar si et surt més a compte la jubilació flexible que l'activa o que potser la parcial si encara estàs treballant amb la feina, si vols continuar treballant o no i vols millorar aquesta pensió. Bueno, pues, o si t'interessa més continuar treballant i accedir a la demorada. La demorada que no n'hem parlat, perdona, però és que et va afegint un complement a la jubilació per cada any més que allargues l'edat de jubilació, sense jubilar-te a l'edat que et toca. Aleshores, bueno, pues, s'ha de mirar cas per cas i tenir en compte també com a advocats no només el que és més bo per ells des d'un punt de vista purament tècnic i econòmic, sinó també personal, social i des d'un punt de vista d'ells, pues, això, de com podran arribar a final de mes i com podran fer la seva vida i què els hi pot interessar més.
11: Vale, doncs moltes gràcies, Pilar Casas, per aquestes explicacions i per estar aquí amb nosaltres avui.
10: Moltíssimes gràcies a vosaltres, Mariona, per demanar-nos aquesta entrevista.
0: I moltes gràcies, Mariona Jerez, des de Ràdio Rubí. Una abraçada forta i bon cap de setmana, també. D'un tema de la jubilació a un altre tema. Torna aquesta píndola de la Nova de Reus, del David Fernández, sobre el català, Desperta el català. És allò per fer-nos conscients, de que a vegades anem a buscar paraules en altres llengües i no acabem d'utilitzar la nostra, la catalana, i realment tenim paraules per tots. Al final d'aquest estiu esperem haver après una mica a parlar millor la llengua catalana. Vinga, va, converses d'aquelles que escoltem així mig d'amagatotis entre el David Fernández i l'Agnès.
12: Escolta, ja has inflat els globus?
13: Sí, ara només falta decorar una mica.
12: Perfecte. Jo he comprat un munt de merchandising aquí baix a la botiga.
13: Vols dir material de la festa, no?
12: Sí, suposo. Gorres, adhesius, polseres d'aquelles de colors...
13: Doncs això és material promocional o simplement els records de la festa.
12: Ja, però merchandising queda més...
13: Més anglès.
12: Sí, no t'ho negaré.
13: A més, fixa-t'hi que si dius material promocional, tothom sap de què parles. Però també s'ha introduït la paraula merchandatge, si vols.
12: Ah, doncs mira, ja tenim el material promocional o el merchandatge a punt. Buf, avui tinc unes agulletes, em fa un mal.
13: Unes agulletes?
12: Sí, ara m'has fet dubtar. En tinc, t'ho asseguro, no t'ho he dit bé.
13: En català n'hem de dir cruiximents.
12: Cruiximents? Aquesta sí que no l'havia escoltada mai, Agnès. Però agulletes, tothom diu agulletes, no?
13: Sí, però en català, d'aquest dolor muscular de l'endemà d'haver estat fent molt d'esport, en diem cruiximents, o n'hem de dir cruiximents.
12: Doncs bé, tinc molts cruiximents per tot arreu.
13: Això vol dir que ahir vas treballar de valent.
12: O que ja no tinc 20 anys. Agnès, corre, que perdrem l'autobús.
13: Vinga, va, a veure si l'atrapem.
12: Uf, hem arribat a temps, eh? Pels pèls, quin agòbio.
13: Sí, sí, però... David, millor dir-ne quin patiment.
12: Carai, no perds mai pistonada, eh? És veritat, Agnès. Patiment.
13: Patiment? O quin neguit, si encara és abans que passi res.
12: Mira, m'agrada patiment. O potser també podria ser angoixa, en segons quins contextos, no?
13: Sí, són dues paraules molt nostres.
12: Doncs això, quin patiment o quina angoixa que fa això de córrer darrere de l'autobús. Apa, aquí l'àrbitre s'ha columpiat.
13: David, deus voler dir que s'ha equivocat.
12: Sí, vaja, que ha fet una mala decisió.
13: Exacte.
12: És que quan m'enfado em surt el que em surt.
13: Bé, com a tothom, de fet.
12: Bé, avui intentaré controlar-me perquè et tinc al costat, que si no...
13: I això sí que serà notícia, David.
12: Ai, mira quina bona pinta que fan. Vols que comprem alguns tomàquets per aquest vespre?
13: Sí, i després podem anar per formatge.
12: Ai, ai, ai, ai, ai, Agnès.
13: Què passa, David? Que no t'agrada el formatge, pas?
12: Sí, sí, sí, sí, m'agrada molt el formatge, però a per formatge, vols dir que hem d'anar a per formatge?
13: Ui, és veritat, m'has enganxat.
12: En tot cas, podem anar a buscar formatge.
13: Veus, avui estàs expert, ho he fet expressament, eh?
12: Sí, segur, segur, segur. Això demostra que no sempre m'equivoco jo, Agnès.
13: Sí, sí, això ja ho he vist, ja ho he vist.
12: És que em vas entrenant i al final, mira, em tornaré un expert.
13: I ara em vigiles tu i tot a mi.
12: Això és perillós, eh?
13: Molt.
12: Mira, ja tinc la feina feta, ja m'he apuntat.
13: Doncs jo també.
12: Però jo vaig tranquil·lament, eh? Només vull participar, no penso pas competir, eh?
13: Tranquil, jo també vaig amb aquesta intenció. I això penso que ja està molt bé.
12: Per cert, saps si hi haurà algun speaker aquest any?
13: Doncs no ho sé, però diria que més aviat, en tot cas, hi hauria algun locutor o un presentador, segons què faci.
12: Veus, aquesta sí que la sabia, però tenim tan normalitzat això de dir speaker quan hi ha algú parlant en algun acte, que mira, m'he equivocat.
13: Sí, i ja saps que no sempre cal dir-ho en anglès, que també tenim paraules en català per expressar les coses.
12: I si anima la gent?
13: Bé, si anima la gent, aleshores hauria de ser animador.
12: Caram, tu, quantes opcions? Agnès, vine, vine, vine, t'he d'explicar un cotilleo. És molt, molt heavy, eh?
13: Un què, David? És molt què?
12: Un cotilleo.
13: Vols dir una xafarderia?
12: Sí, un coti, com diuen els detallets.
13: Sí, però els músics són músics.
12: D'acord, una xafarderia, però t'he d'explicar una xafarderia que és molt, molt heavy. Et posaràs les mans al cap, t'ho asseguro.
13: En tot cas, David, molt forta, molt destacada.
12: Ja, però és que és molt heavy. Ja sé que heavy no és correcte, però mira, tothom ho diu així i em surt així, sona bé.
13: Bé, si fos música sí que estaria bé dir-ho així, ja ho saps, heavy metal. Però si no, cal buscar altres paraules, em sap greu. Però va, digues-me la xafarderia.
0: Doncs ja hem despertat una miqueta més el nostre català. Hem pres bona nota de tot plegat. A veure si, eh? Després posar-ho en pràctica no és tan fàcil, eh, nois? Però bé, gràcies en tot cas pels consells a l'Agnès Toda i al David Fernández de la Nova de Reus. Seguim endavant i ara, des de Reus, marxem cap a Girona. Marxem a Girona per parlar d'esport, però des d'una passant molt concreta, la formació dels més joves. Entre els dies 7 i 8 de setembre, això és aquest cap de setmana, no l'altre, Banyoles acollirà la novena edició del Seminari Internacional de Tàctica i Tècnica Esportiva. L'organitza la Universitat de Girona i enguany se centra en com haurien d'entrenar les esportistes joves. Per tant, ens centrem en l'esport femení. A més, aquesta edició coincidirà amb el segon Seminari Internacional FemCoach, un projecte europeu que treballa per impulsar, com dèiem, el lideratge femení en l'entrenament esportiu. Vinga, va, que en parlem de tot plegat amb el Pau Villafañe, Girona FM. Pau, hola de nou, bon dia.
1: Hola de nou, Núria.
0: Jo quan et deia bon cap de setmana, jo una veueta en el meu interior deia no, si és que el Pau no marxa avui encara. No, no.
1: Sí, a mi m'ha sorprès una mica, però dic, bueno, ja després tornarem a parlar.
0: Pau, amb qui estàs per parlar d'aquest seminari?
1: Doncs mira, tinc aquí ara mateix els estudis de Girona FM, la Raquel Font, que és la directora de la Càtedra d'Esport i Educació Física, així com també Centre d'Estudis Olímpics de la Universitat de Girona, perquè ens expliqui una mica millor en què es basarà el que seria, diguem-ne, un seminari que està conformat per dos a la vegada, és a dir, són dos, com en aquest cas la novena edició del seminari de tàctica i tècnica esportiva i a la vegada el segon seminari internacional Fem Coach, com bé has explicat. Molt bon dia, Raquel.
14: Bon dia, bon dia.
1: A veure, explica'ns una mica, així a grans trets, què s'hi podrà trobar en aquest doble seminari i una mica també el tema que n'hem parlat d'entrenar les joves esportistes, per què heu triat aquesta temàtica.
14: Doncs, bueno, veure, el seminari és en realitat l'activitat final d'un projecte europeu en el que la càtedra participa des del 2023. Aquest projecte ha tingut diferents fases. En la primera fase vàrem fer un estudi per valorar a través d'unes enquestes que es van fer a entrenadores i entrenadors de tota Europa quin era l'estat o quin era el nivell o quines eren les preocupacions de la formació de les entrenadores de joves, i ens vàrem adonar, doncs, com ja hipotetitzàvem, doncs que hi havia mancances importants, no? Que hi havia problemes per accedir, diferències de sou, formació no específica per noies joves, o bueno, una mica anàvem veient que tot això s'esdevenia. A partir d'aquí es va dissenyar amb aquest consorci d'universitats europees, es va dissenyar una formació per entrenadores d'esportistes joves. Aquesta formació s'ha estat desenvolupant durant tot aquest any, la formació la vam dissenyar l'any anterior, i durant tot aquest any hi han hagut 40 entrenadores d'arreu d'Europa que han participat en aquesta formació. Aquesta formació començava amb un seminari que es va fer a Grècia, Tessalònica, i llavors hem estat fent un curs online a través d'una plataforma concreta, i ara al final es troben totes aquestes entrenadores aquí entre Girona i Banyoles, després concretarem si vols una mica el programa, es troben aquí una mica per tot allò que ens hem estat dient a través de les pantalles, doncs va, anem a posar sobre la taula a nivell d'experiències, però anem també a escoltar altres experts, anem a aprofundir en aquells temes que han sortit durant el curs. Per tant, una mica, aquest seminari el que pretén és això, però aprofitant aquesta avinentesa, el que pretenem també és que impacti sobretot a les entrenadores del territori i entrenadors que puguin estar entrenant a noies esportistes, no? I per què el tema? El tema, bàsicament, perquè cada vegada més estem posats, la ciència ens està dient que els nois i les noies, o sigui, entrenar a noies, no és només una qüestió d'entrenar diferent, sinó que és una qüestió de saber per què i com hem d'entrenar diferent, no? Tenen una fisiologia diferent, tenen unes necessitats psicològiques diferents, tenen un context social a través d'uns estereotips que les condicionen, etcètera, etcètera. Per tant, el que farem en aquest seminari serà a partir de la veu de diferents experts, a partir de la veu de entrenadors, a partir d'atletes han tingut una trajectòria important al llarg de la seva vida, doncs plantejarem quines són aquestes necessitats, val? I per això dèiem, ostres, pensem que és una oportunitat molt bona perquè entrenadores o entrenadors de la província de Girona, de Barcelona, d'on sigui, s'hi afegeixin i puguin conèixer aquest punt de vista que no és el mateix a Catalunya, a Girona, a Espanya, a Cap Verd, a Grècia, a Sèrbia o a Polònia, que és una mica els països que hem estat participant en el projecte.
1: La meva pregunta és una mica quins temes han sortit, sobretot durant tot aquest temps, parlant amb les entrenadores i entrenadors sobre com educar a les joves esportistes, quins temes us preocupen més o hi heu posat especial èmfasi?
14: A veure, bàsicament, temes de fisiologia femenina, val? Molt condicionada en com es desenvolupen i com maduren en diferents moments temporals dins de lo que és la línia cronològica, no? Un noi es desenvolupa més tard que una noia, per exemple, i els efectes d'aquest desenvolupament, d'aquest canvi hormonal, té uns impactes diferents sobre el cos femení, i per tant l'exercici físic que nosaltres fem en funció de l'edat que el fem i el tipus d'exercici que fem té un impacte també sobre el cos femení, que és diferent que el dels nois. Fins avui, però com en tot, s'ha centrat moltíssim l'estudi del cos masculí, i el que hem fet ha sigut fer transferència de totes aquestes dades cap al cos femení, i no és així, vale? Aleshores, una de les coses que ha sortit és l'interès en aprofundir en totes aquestes característiques fisiològiques de desenvolupament i d'entrenament. L'altra, vinculada, que també ens ha sortit ara en el que dèiem, és com hem de dissenyar tasques per aquestes noies, càrregues, intensitats, com comuniquem, és un altre dels temes que ens ha sortit moltíssim, de quina manera comuniquem igual amb nois que amb noies, sembla que no, i comunica igual una entrenadora contra un entrenador, també sembla que no, Malgrat tot, aquí hem de tenir molt en compte que la individualització serà imprescindible. No podem generalitzar que totes les noies necessiten el mateix, ni tots els nois necessiten el mateix, ni que totes les entrenadores femenines comuniquen igual i tots els entrenadors masculins igual. No, eh? Sí, tenim molt clar que s'ha d'individualitzar, però sí que hi ha unes característiques que veiem que es donen. I l'altre aspecte que també ha sortit molt és de quina manera podem aconseguir que les noies joves s'adhereixin a l'activitat física. Hi ha un abandonament molt important, més que en nois, o sigui, a l'adolescència tant nois com noies abandonen la pràctica esportiva, però en noies molt més. Llavors hi ha hagut tota una reflexió, un estudi, un buidatge bibliogràfic al respecte de per què això passa i si passa de la mateixa manera a tots els països i per què, no? Una mica són els temes que més han preocupat. A partir d'aquí, què hem fet? Hem portat grans experts en això. Per exemple, hem portat a vindrà a fer-nos una conferència. De fet, tindrem conferències, tindrem tallers i tindrem taules rodones durant els dos dies que durarà el seminari. Per exemple, ens ve la Núria Puig Brandes, que és la persona que ha sigut responsable dels centres d'estudis olímpics en el Comitè Olímpic Internacional durant els últims anys, i ens parlarà una mica de com afecta aquesta ciència, aquesta part més social, com afecta a les possibilitats de lideratge de les noies. Val? Vindran una noia que és psicòloga esportiva, experta en comunicació, i ens parlarà o ens donarà estratègies, perquè aquesta serà a través de taller, ens donarà estratègies de com podem comunicar amb els esportistes joves, i sobretot si són noies, a la pista. Llavors ve l'Anna Carceller i l'Esther Morencos, que són grans referents de la fisiologia femenina relacionada amb l'exercici físic, val? Una és a més assessora de la Federació Internacional de Futbol, l'altra és metge de medicina esportiva i és la responsable de l'equip Students First de ciclisme, i llavors ve, hi ha una taula rodona en la que participen en Víctor López, la Zara Ford, l'Esther Morencos i l'Anna Carceller, que discuteixen una mica sobre la importància de treballar en equip, la importància de treballar junts, fisiòlegs, psicòlegs, vale? I què aporta això. I llavors tenim a la Zara Ford, que ens parlarà de com fer el treball de força, que cada vegada tenim més clar que és imprescindible a nivell de salut i rendiment al llarg de la vida, doncs com especificar el treball de força en noies joves.
1: Com conflueix, en aquest cas, aquest seminari més enfocat a les esportistes joves amb el de tècnica i tàctica esportiva, és a dir, amb l'altre, amb la que és la novena edició?
14: Vale. La càtedra bianualment organitza un seminari internacional de tècnica i tàctica esportiva. Aquest any el que vam dir va ser, ostres, en lloc de fer aquest seminari, que sempre ha anat molt enfocat al que era l'aprenentatge, vale? L'aprenentatge de l'esportista, val? Ni diem tècnica i tàctica, que al final és tot l'esport, la tècnica i tàctica inclou l'esport, vale? Doncs el que hem fet ha sigut donar-li aquesta mirada femenina, val? I per tant hem dit, ostres, doncs val, aquest seminari internacional de tècnica i tàctica esportiva que fem cada any, aquest any el focalitzem en la mirada femenina, i és la temàtica que hem escollit coincidint amb aquest final de projecte Erasmus Plus Esport Europeu.
1: Per tot el que em comentes, i a veure, no és cap secret, perquè tots en som conscients, hi ha molt marge encara de millora i de coneixement pel que parles de l'esport femení, i fins i tot m'ha cridat l'atenció el tema de la comunicació, que pot ser diferent segurament per noies que per nois. No sé si també fins i tot segons l'esport, que pot també ser fins i tot una mica diferent en aquest sentit.
14: Home, completament. Hem de pensar que hi ha esports on la relació entre l'entrenador i l'esportista és directa, per exemple, un bàsquet, un futbol, un handball, un vòlei, perquè l'entrenador està a peu de pista, però llavors hi ha esports com l'orientació, l'atletisme, les curses de muntanya, que l'entrenador no està en el moment de competir. Llavors la comunicació durant la competició és molt diferent. Hi ha esports en què entrenes en equip i esports en què entrenes de manera individual. Llavors la comunicació també és molt diferent, perquè et dirigeixes diferent si tu només parles a una sola persona o si has de donar uns feedbacks o t'has de comunicar, doncs, amb el grup. Per tant, sí, és completament diferent i és important.

0: La convidada també per posar-nos en situació. Pau Villafañe, des de Girona FM. Una abraçada, company, ara sí. Bon cap de setmana.
1: Bon cap de setmana. I gràcies a la Raquel Font.
2: Gràcies a vosaltres.
0: Amb aquesta entrevista que ens ha dut a Girona, tanquem la primera hora de l'Obert per Vacances.
3: La xarxa de comunicació local.
4: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
5: Continguts en xarxa.
6: Cartellera renova amb el darrer film de Rodrigo Sorogoyen, protagonitzat per Javier Bardem i Victoria Luengo, El ser querido. Dels Estats Units arriba el film postapocalíptic La constelación del perro i l'arqueòleg més intrèpid de l'animació torna amb Tadeu Jones i La llàntia meravellosa.
7: Claqueta final!
8: És una història de traïció, és una història d'abandono.
9: Yo no sabía que tenías una hija, yo creo que nadie lo sabía, ni que era actriz.
8: ¿Cuál es la pregunta?
6: Rodrigo Sorogoyen presenta El ser querido. El protagonista és l'Esteban Martínez, interpretat per Javier Bardem, un director de cinema aclamat, però amb un passat marcat per la violència i els excessos. En el seu nou projecte li ofereix un paper a la seva filla Emilia, Victoria Luengo. Conviure en el set els aproparà, però també reobrirà velles ferides que mai no van cicatritzar.
8: Has canviat la cara, Tom, que ha molestat algo. Perdóname, pero es que no podemos seguir aquí la conversación si no sabemos de qué hablamos.
10: Antes del fin del mundo, besaba a mi mujer. Jugaba con mi perro.
7: ¡Jasper!
6: La constelación del perro és l'adaptació d'una novel·la d'èxit de l'escriptor Peter Heller. El film explica com, en un món postapocalíptic, un virus aniquila pràcticament tota la humanitat. Els supervivents s'enfronten a uns carronyaires anomenats segadores. El protagonista és en Hick, un pilot que ha sobreviscut al virus però que ha perdut la dona.
10: Hemos sobrevivido porque tenemos reglas para los desconocidos.
11: ¿Tiene café de verdad? Echo de menos la música, cantar de camino al supermercado.
12: Ei, mòmia fans, us parla el vostre bro en emissió des de London, UK. Digues una coseta als meus followers.
6: A Tadeu Jones i La llàntia meravellosa, en Tadeu i la Sara són ara pares de l'Olímpia, l'Oli, una nena de 2 anys adorable i intrèpida. L'aparició d'un nou membre de la família no agrada a Mòmia, que no porta gens bé haver deixat de ser el centre d'atenció. Quan, durant un viatge a Londres, troba la llàntia meravellosa de les mil i una nits, Mòmia demana viatjar enrere en el temps i tornar a quan era jove. Llavors, en Tadeu i la Sara uneixen forces per evitar que canviï la història i portar tot el grup de tornada a casa.
10: Estarem junts sempre.
13: Tadeu Jones i la llàntia meravellosa.
3: La xarxa.
14: Ràdio Rubí, notícies.
0: Bon dia. Segona setmana sense cap positiu de pesta porcina a la zona del risc en la que s'inclou Rubí. Abans de tenir l'actualització de dades setmanals, el conseller d'Agricultura a principis de setmana apuntava la possibilitat de flexibilitzar les restriccions a la tardor si seguien les bones dades. Escoltem Òscar Ordeig.
15: De seguida que les dades i els experts ho aconsellin, doncs, evidentment, flexibilitzarem les restriccions d'accés al medi natural, però no si això posa en risc doncs, els operatius. Jo crec que s'ha fet molt bona feina i els agents rurals ja... Doncs, bueno, jo crec que aquesta tardor podríem avaluar doncs, una altra situació si les dades acompanyen.
0: Entre dijous 20 d'agost i ahir es van avaluar 267 senglars dins la zona restringida. Això inclou la zona del risc i la zona de baix risc. Des del 28 de novembre, la data del primer positiu, ja s'han analitzat 11.500 senglars, dels quals 379 han estat positius i 11.200 negatius. El departament torna a agrair la bona feina dels cossos del Departament d'Interior, dels agents rurals, els grups especials de prevenció d'incendis i així com els voluntaris. Com dèiem, a partir de la tardor es podria

0: repensar la situació, però a hores d'ara segueix havent restriccions per anar al bosc.
1: T'expliquem tot el que passa a la ciutat.
0: I en esports, l'arrencada de la temporada oficial dels equips rubinencs compta amb una cita històrica. L'Esportiu Rubí afronta la final de la Copa Catalunya de Futbol Sala amb els seus dos equips sèniors. El conjunt masculí serà qui disputi per primera vegada aquesta fase final. Ho farà aquesta tarda, a 6:15, enfrontant-se en la semifinal al CatGas Energia Santa Coloma. Les opcions d'arribar a la final són pràcticament nul·les, ja que s'enfrontaran a un dels dos equips de primera divisió. L'altra semifinal la disputen el Futbol Club Barcelona i el Sala 5 Martorell, equip de segona divisió. La final es disputarà demà a partir de 6:45. En el cas de les noies, la lluita pel títol serà directament en la final de demà dissabte. A 4:00 PM es veuran les cares amb les Corts, un equip de la primera nacional femenina. Estarem molt pendents d'aquests partits. Aquestes són algunes de les informacions més destacades del dia. Les actualitzem en una hora.
1: Serveis informatius de Ràdio Rubí.

Anem pels carrers de Ciutat Vella, tu davant i jo darrere, València banyada. Camals mullats, València banyada. Pel carrer de Cavallers dalt d'una bicicleta vella recorríem la distància i guardava l'equilibri fregant-te amb les galtes l'esquena.

0: jutjats, frenada en sec i els dos a terra, somrius i et vese a la dreta, govern militar i un tio amb metralleta que ens mira molt.
1: Avui busquem històries d'estiu, històries que ens aduguin a, més que històries d'estiu en general, històries d'amor d'estiu. I m'ha dit el Jordi, ara m'ho confirmarà, que tenim els oients una mica reticents a compartir la seva intimitat o aquestes històries. Són una mica de vergonyeta, potser, sí. Vinga, va, no passa res, no passa res. Jordi Marescot, bon dia des de Cardedeu.
2: Bon dia un altre cop.
1: Ai, que a la gent li fa vergonyeta, no, això d'explicar
2: avui
1: les interioritats dels amors d'estiu.
2: Avui tenim així, la gent, sí. A la gent li costa arrencar avui, perquè normalment rebem més àudios que missatges.
1: Clar.
2: I avui estem rebent més missatges.
1: Clar, per escrit, si no acabes de dir el nom, tampoc no es nota tant, no? Clar, posar-hi la veu ja fa una mica de cosa. Bueno,
2: exacte.
1: Però vinga, alguna història tenim per explicar, no?
2: Tenim alguna història i, de fet, és un missatge que ens arriba des de Banyoles, no direm d'aquí, perquè el missatge comença dient, si us plau, no diguis el meu nom, però en el meu viatge de noces em vaig tornar a enamorar.
1: I fins aquí no sabem res.
2: El missatge diu això.
1: Otra.
2: Fa unes setmanes vam decidir fer les maletes i marxar amb la meva dona cap a la Xina. Tot i que anàvem de viatge de noces, va passar. Em vaig enamorar d'un altre.
1: Bé, però ja es va quedar. Ja està, no?
2: Bueno, ara ho descobrirem. Enmig d'un mercat a Beijing, ple de gent, de fum i dolors, em va passar algo que no havia sentit mai. Us juro que quan els teus ulls es troben amb algú així, no hi ha marxa enrere. I vaig tornar tots els dies d'aquella setmana. Cada dia anava a buscar-lo al mateix racó del mercat. Els meus amics em deien, això no és sa, t'has enganxat, però jo només somreia i els hi deia, m'ha passat, ho sento així. Quan vaig tornar a Catalunya, no el vaig poder oblidar. Encara ara, quan algú em pregunta per aquell viatge, se m'il·lumina la cara i els hi dic, sí, amics, em vaig enamorar dels pans Bao.
1: Va, home, va, no es fa això. La gent de Banyoles sou dolents, eh?
2: M'ha passat exactament el mateix.
1: Sou molt dolents, la gent de Banyoles, però, home...
2: Bueno, hi ha, definitivament, hi ha moltes històries d'amor. Hi ha gent que ens ha explicat que s'ha enamorat d'un llibre, que s'ha enamorat d'un lloc, que s'ha enamorat d'un menjar.
1: Molt bonic tot això, molt bonic. Sí, som molt políticament correctes. Que no, que no. Que volem saber històries una mica més tòrrides, home.
2: Home, jo vull saber...
1: Que saps que s'acaba l'estiu i has d'aprofitar al màxim, perquè després ja no us veureu més. Què vols
2: vull saber
1: Jordi?
2: Històries tòrrides i tastar els pans Bao de Mac.
1: Aviam
2: que ara m'he quedat aquí.
1: Doncs mira que era una història ben bonica, la d'aquest col·lega
2: sí.
1: De Banyoles. Era ben xula.
2: Home, no sé si enamorar-se, depèn de la perspectiva, perquè enamorar-se en el teu viatge de noces potser
1: sí, una mica
2: per tu
1: dramàtic.
2: És molt maco, però potser per l'altra persona no.
1: Sí,
2: no
1: sí, sí, la veritat que sí, la veritat que sí. Vinga, que bé, però que ens expliqueu historietes encara que siguin així en final sorprenent o estranyes. Què més?
2: Mira, doncs tenim una altra persona que ens diu que aquest estiu ha viscut un amor tòxic.
1: Ostres!
2: Un amor d'aquells que fan mal, que repeteixen tots els anys i que sempre acaba caient el mateix. Bàsicament és un amor que no és correspost, però per part de la persona que ens escriu, perquè ens explica que el seu amor d'estiu, bon, més que no sé si seria ben bé amor, potser seria una relació d'assetjament, i és que el seu amor d'estiu són els mosquits.
1: Mira, de veritat, eh? Va tenir oferta amb aquests missatgets, eh? No pot ser.
2: La gent té vergonya avui, la gent té vergonya.
1: Sí, però... No sé, a veure, no... Sempre podeu dir allò de conec un amic d'un amic que li va passar tal cosa i ja està, i queda entre nosaltres.
2: L'amic d'un amic sempre ets tu, sempre.
1: Sí, això se sap, això és veritat, sí. Els mosquits, eh? O sigui,
2: pavau
1: i mosquits.
2: Els mosquits és una relació tòxica perquè, bueno, qui no té una relació tòxica amb els mosquits aquest durant l'estiu?
1: Sí,
2: per
1: clar.
2: Molt que tu els diguis que no, que tinguis les finestres, sempre se t'acaben colant i s'acaben...
1: T'acaben xupant la sang.
2: Bueno, et mantenen despert tota la nit, que al final...
1: Sí, sí. Molt bé, molt bé. Us veig finets, eh? Avui no m'agrada gaire l'audiència que tenim.
2: Avui...
1: Va, mulleu-vos
2: audiència...
1: una mica. Tramposets, sí, sí.
2: Estan vergonyosos, estan vergonyosos.
1: Va, però en sèrio, que no direm noms, ens podeu explicar qualsevol cosa, eh? Qualsevol cosa. Qualsevol cosa us farem, menys
2: això. Emplacem a l'audiència a que ens expliquin... De veritat, escriviu-nos per Instagram, ens envieu un àudio en al WhatsApp del programa, però volem saber històries boniques, també, d'amors d'estiu.
1: Molt bé. Doncs vinga, anava a dir el telèfon de Tarragona Ràdio. No, recordem el telèfon, recordem el WhatsApp, tot i que jo crec que avui el WhatsApp els àudios no triomfaran massa.
2: Avui els àudios no té pinta a que siguin gaire...
1: Bé, també podeu escriure per WhatsApp en escrit, no cal que sigui àudio.
2: Que la gent ens escrigui.
1: Sí? Quin telèfon tenim, Pau?
2: Jordi. Ara te'l dic, dóna'm un segon.
1: Jo també l'hauria d'estar buscant. Mira que me l'apunto cada dia, però me l'apunto en papers diferents que després llenço.
2: Jo me l'apunto cada vegada en el guió del dia i el guió del dia es queda a redacció. I ara mateix...
1: Dic, no pateixis. Jo el dic en antena quan tu el trobis. No pateixis.
2: Ara, mira, te'l... Te'l dic.
1: 696, segur.
2: Sí. 696, 164, 665.
1: Sí, me'n recordo que acabava així com a difícil. 696, 164, 665. Perfecte. Vinga, queda explicat. Va, busquem amors d'estiu de veritat. O desamors d'estiu, el que convingui. Doncs Jordi Mariscot, des de Cardedeu, tornem a parlar cap a les 11.
2: Aviam si tenim una història bonica per explicar.
1: Fins ara.
2: Fins ara.
1: Era molt xula la narració, de fet, del Pabau, de la Xina. M'ha encantat, m'ha agradat molt la narració, però clar, ostres, és un plot twist que et diuen, no?, d'aquells que no t'esperes. Vinga, va, seguim endavant. Per donar-vos idees, jo crec que qui sí que ha recollit moltes històries sobre amors d'estiu és l'Eric Rossic, el company de Ràdio Ciutat de Valls. Doncs això, amb ell, jo crec que amb aquest reportatge que ens ha preparat, sí que ens començarem a inspirar i alguna història potser ens pot semblar familiar.
3: Ara que entrem a la recta final de l'estiu, reflexionem sobre el temps. Que tot té un inici i un final, i hi ha històries que apareixen i marxen fugaçment per ensenyar-nos noves experiències. El bon temps, els plans i l'oportunitat de conèixer noves persones encendint-se una història que molts hem viscut, els amors d'estiu. La distància, la incompatibilitat per estar junts, el retorn a la rutina, són alguns dels motius que poden convertir una història d'amor en un desengany fugaç. Però què tenen els estius que en fan que ens enamorem més fàcilment? Una mirada a la platja, una conversa que s'allarga fins a la matinada, una festa, un viatge amb amics, situacions que potser en un altre moment de l'any no haurien passat. Però a l'estiu sembla que tot va una mica més ràpid, i també l'amor.
4: Bueno, l'amor d'estiu, doncs, en certa manera té un caire aventurer, no? Idíl·lic. Normalment sovint neix en moments de distància de la rutina, durant les vacances, quan tens més temps lliure. I alhora, doncs, també està marcat per una certa caducitat, no? Això ens fa, d'una banda, que el visquem amb més intensitat, si també es té present que acabarà, o ens preocupem i potser no posem tot de la nostra part.
3: Històries com aquestes es repeteixen cada estiu. Algunes duren unes setmanes, d'altres alguns mesos. I algunes poques aconsegueixen superar la distància i convertir-se en una relació que continua més enllà de les vacances. Però què fa d'un amor d'estiu que sigui tan especial? Una de les claus que pot ser precisament que sabem que té una data de caducitat. Quan coneixem algú durant les vacances, moltes vegades no pensem en el futur. No sabem on serem d'aquí un mes, ni què passarà quan tornem a la rutina. I aquesta incertesa pot fer que visquem la relació amb més intensitat.
4: A més, aquestes relacions solen ser fugaces, reflectint una manera, no, de relacionar-se que sovint falta responsabilitat afectiva, fa que cada cop, doncs, aquests amors d'estius siguin més habituals i que es trobin més durant la resta de l'any. Una falta de compromís, doncs, per a que aquest vincle, doncs, perduri. Per tant, d'alguna manera, un amor d'estiu pot ser més aviat una aventura puntual, doncs, que es queda amb això, amb una experiència i una vivència puntual, i que, o per bé o per malament, doncs, quedarà en el record.
3: Potser aquesta és una de les grans diferències entre un amor d'estiu i una relació convencional. Durant l'any, l'amor ha de conviure amb la feina, amb els estudis, els horaris, les obligacions i els problemes del dia a dia. Per al sociòleg Sigmund Bauman, les relacions contemporànies són cada vegada més fràgils i canviants. Una idea que encaixa especialment bé amb els amors d'estiu, relacions intenses que poden aparèixer molt ràpidament, però que no sempre aconsegueixen sobreviure quan arriba la rutina. A l'estiu, en canvi, tenim la sensació que el temps s'atura.
5: Per a mi, un amor d'estiu és aquell que arriba gairebé sense avisar. Una persona que coneixes en una època en què tot sembla més fàcil, més intens i més espontani. És un amor que pot durar uns dies, unes setmanes o tota una vida. Potser neix entre postes de sol, nits llargues, converses fins a la matinada, i aquella sensació que el món s'atura una mica. I el més bonic és que, encara que després l'estiu s'acabi, no necessàriament s'acaba el que has sentit. De vegades aquella persona queda com un record preciós.
3: Els dies són més llargs, les nits també, i durant unes setmanes sembla que només importi el que està passant ara. Arriba un dels moments més difícils, acomiadar-se. Tornar a casa, recuperar els horaris habituals i, sobretot, acomiadar-se d'una persona que potser, només unes setmanes abans, era una completa desconeguda. La distància pot convertir-se en el principal obstacle. Dues persones que conviuen a centenars de quilòmetres, dues rutines completament diferents o, simplement, la consciència que aquella relació pertanyia només en aquell moment i en aquell lloc.
6: Doncs per mi l'amor d'estiu és una relació romàntica o una il·lusió, no?, que neix durant les vacances. I, bueno, realment, o sigui, sol ser com una experiència intensa perquè és com que hi ha més temps lliure, no? Llavors, es coneix com gent nova i es viu en moments diferents, en plan, de la rutina habitual. Llavors, sí que és veritat que no tots els amors d'estiu són iguals, perquè alguns duren només aquell estiu i després altres que es converteixen en un record bonic.
3: I aquí apareix una pregunta inevitable. Val la pena intentar mantenir un amor d'estiu quan s'acaben les vacances? Potser no tots els amors estan fets per durar. I això no significa que hagin estat menys importants. Hi ha persones que entren a la nostra vida durant unes setmanes i que, malgrat marxar, ens deixen alguna cosa. Un record, una experiència, una nova manera de veure les relacions o simplement la sensació d'haver viscut alguna cosa especial. Perquè potser l'objectiu d'un amor d'estiu no és arribar a l'hivern. Potser és precisament gaudir de l'estiu mentre es dura. Ara que els dies comencen a escurçar-se i que les vacances arriben al seu final, molts d'aquests amors també s'acomiaden. Alguns continuaran a través d'un missatge, d'altres es convertiran en una fotografia guardada al mòbil i alguns quedaran simplement en la memòria. Però tots tenen alguna cosa en comú. Van aparèixer en un moment concret, en un lloc concret i amb una persona concreta. I potser és això que es fa tan especials, perquè l'estiu, com l'amor, també és fugaç. I quan s'acaba, només ens queda recordar.
1: Moltes veritats ha dit l'Eric Rosique en aquest reportatge i moltes històries d'aquestes que ens agrada escoltar i que potser algú li ressonarà com a que també, no?, forma part de la seva història vital. Vinga, va, no sigueu tímids, expliqueu-nos amors d'estiu, relacions que hagueu tingut, sensacions, en definitiva, no cal entrar en detalls, però sí en sensacions, si voleu, i avui intentarem rascar una mica de minutets perquè abans de tancar programa, cap a les 11 menys 5 o així, doncs puguem, una mica abans, les 11 menys 10, puguem recordar collir les vostres impressions. Amors d'estiu és el tema del dia que travessa transversalment a l'Obert per Vacances d'avui. Però estem tenint altres temes de què parlar, perquè a Catalunya passen moltes més coses a part de gent que s'enamora a cada minut. Vinga, va, que marxem cap a Premià. Estic seguríssima que dins les colles de sardanes són tanta gent i estan tanta estona amb les mans agafades que aquí més d'un amor ha sortit, però no sé ben bé si d'estiu. Li preguntem al Manel Ferrer de Premià. Manel, bon dia.
7: Bon dia. Això ens diran els nostres convidats, perquè jo ja et dic, Núria, els nostres oients, que no en sé de ballar sardanes, per tant, m'hauria d'apuntar potser sí. Algun curset per aprendre'n. És veritat, ara la Maite, la nostra convidada, està posant les mans al cap i m'està dient, no pot ser això. No pot ser això, però una molt bona oportunitat per aprendre'n. Sí. Seria, doncs, venir aquesta 53a edició d'aquest aplec de la sardana que fan els Amics de la Sardana Premià de Mar i que serà demà dissabte i que avui, a més, ens han vingut a explicar perfectament en Joan Antoni Salines, que és el president dels Amics de la Sardana. Bon dia.
8: Hola, bon dia.
7: I la Maite Llatjà, companya de la ràdio i també vocal dels Amics de la Sardana. Bon dia, Maite.
9: Què tal? Molt bé. Bon
7: no pot dia. Ser que no sàpiga ballar sardanes.
9: No, és imperdonable.
7: És imperdonable. No,
9: I a més, és que fem cursets tot l'any.
7: És veritat. M'ho haig de posar com a repte per aquest nou curs quan torni de vacances.
9: Seguiré.
7: Em perseguiràs fins que n'aprengui. Escolta'm, ara...
8: A més a més, és molt fàcil, eh?
7: Sí, eh?
8: Sí.
7: És a dir, algú que no en sàpiga n'aprèn ràpid.
8: Sí.
7: Però jo us veig a vosaltres que aneu prou ràpids, eh? Quan us veig ballant aquí a la plaça, heu agafat velocitat.
8: Anem al ritme de la música.
9: Tenim anys treballant.
7: Quant temps fa que balleu sardanes, Maite, tu?
9: Jo era joveneta, vull dir que imagina't, no, ni ho vull dir, però molts.
7: I tu, Joan Antoni?
8: Jo també fa molts anys, i de la Junta ja fa 40-45 anys que sóc de la Junta. Sí. Mm.
7: Avui us han convidat a l'Obert per Vacances doncs, per parlar justament d'aquest aplec de la sardana, que d'alguna manera és com el tancament de l'estiu, no?, que feu aquí a Premià de Mar amb les sardanes. Explica'ns una mica com serà aquest aplec de les sardanes per demà dissabte.
8: Doncs mira, serà molt guai, per dir-ho d'alguna manera, no? Però jo crec que serà molt bé, perquè portem d'un any a l'altre treballant per la Plec, a banda de les ballades de cada setmana, cada mes, i jo crec que estarà molt bé, molt bé. Sí que passarem una mica de calor, perquè en aquesta plaça fa una mica de calor, però als músics els agrada molt aquesta plaça perquè té una sonoritat molt bona. I ells això ho valoren també, que se senti molt bé la música. I la gent doncs també ho valora, la música. Sí que pateixem o patim una mica de calor, però vaja, això s'arregla amb un ventall, sí, eh? I ja està. I després a la dutxa i tranquils.
7: Escolta'm, quantes coples podrem escoltar? Com està pensada una mica aquesta ballada?
8: Doncs de coples en tindrem tres. Primer tocarà la Jovenívola de Sabadell, que, bueno, en Palma amb la Sant Jordi, ciutat de Barcelona, sí. I després la Marinada és el que tanca aquest aplec.
7: Molt bé.
8: Primer toca una. Fa cinc o sis sardanes, ara no ho sé de memòria, hauria de mirar el programa. I després fa una de conjunt amb les dues coples restants.
7: Molt bé. Per tant, que es van trobant també entre elles durant tot l'aplec, eh?
8: Sí.
7: Molt bé. Molt bé. Maite, hi ha un moment molt especial també perquè estrenareu una obra, una peça, no?, que us fan per vosaltres, pels Amics de la Sardana.
9: Sí, ara ja fa uns quants anys que cada any se'n fa una.
8: Cada any procurem que un autor conegut... Sí. Ens faci una sardana. Llavors aquest any li ha tocat a, així entre cometes dir, en el Marc Timón Barceló, que és un noi molt innovador, fa unes sardanes completament diferents del que és una sardana normal, entre cometes, són tot molt ballables i criden molt l'atenció i, bueno, esperem que agradi a la gent, per això ho fem.
9: És un músic jove, que té, és espectacular el que fa.
7: Home, el Fem Rotllana el poseu moltíssim, per tant, té que ser bo segur, eh?
9: Sí, cert.
7: Molt bé.
9: Sí.
7: Escolta'm, amb això que ens explicau, digues, Maite, digues.
9: No, volia comentar que és el 53è aplec aquest any.
8: Sí, és el 53.
9: Portem uns quants treballats.
7: I com ha anat evolucionant això, Maite, aquest aplec? Com ha anat creixent?
9: A base de bueno, som una junta que anem fent i que treballem bastant, sobretot el Presi, ara és el nou Presi, i treballem bé i ens anem intentant fer coses noves. Sí. La plec és molt bonic i la gent li agrada, ho passem molt
8: ara,
9: bé.
8: Anys endarrere teníem... En els aplecs teníem la Cobla Montgrins, havíem tingut també la principal de la Bisbal, la principal del Llobregat, i anem canviant de cobles. Ara, últimament, jo crec que les cobles que tenim són de lo milloret que hi ha, de lo millor, de lo més alt. A banda de cada gust de cada persona, eh? Cada persona té un gust diferent que els agrada, doncs, una cobla, jo què sé, la principal de la Bisbal, o li pot agradar la ciutat de Terrassa. Però nosaltres procurem agafar aquestes cobles que ens agrada i pensem que ho fan molt bé. Sobretot la Sant Jordi és de lo primer, de lo primer que hi ha.
7: Núria, què els hi vols preguntar? Perquè em deia la Maite, ara la teva companya de Tarragona la convidaré especialment a venir a la plec. M'estava dient ara fora de micro, eh?
1: Bé, però jo vull ballar amb el Manel, a veure. Què us dona? Perquè, què us dona el fet de ballar sardanes? Perquè quan us veiem en Rotllana, jo n'he ballat però molt esporàdicament, eh? Però jo us veig els que en sabeu de veritat en Rotllana i hi ha com una comunió, com un somriure no impostat, una felicitat. Què té d'especial ballar sardanes? Què diríeu a nivell emotiu?
9: Exactament això, que fa feliç, almenys a mi, jo parlo per mi, i jo em sento molt feliç ballant sardanes, vull dir, és mirar el cel, agafar les mans, escoltar els companys, és molt, molt bonic, i també, jo li dic per res a en Manel perquè n'aprengui, perquè quan t'enganxa, perquè has d'aprendre'n com tot, i primer vas una mica perdut, però una vegada, si t'arriba a enganxar, és que és fantasia, t'agrada ballar, vas a ballar, per passar-t'ho bé. i disfrutar. I vull dir, nosaltres volíem convidar a tots els que ens escolten, que aquí és petita la plaça, però hi cap tothom.
8: Sí.
9: Val? Mm. O sigui que, si voleu vindre a premiar, demà a 6:45 començarem. Després dir que, a banda, que hi ha sortejos, a banda hi ha un sopar, que fem unes botifarres allà mateix, a la brasa,
7: sí,
9: i uns pan tomàquets. I, bueno, tot està molt bo i ens ho passem bé. Passem una estona molt agradable i molt amena.
8: A veure, treballem molt. S'ha de dir que treballem molt. I gràcies als companys, a les dones i als marits dels companys que som de la Junta, tirem endavant tot el que calgui. Vull dir que fem concurs de colles improvisades, fem la botifarrada que ha dit la Maite, i tot això porta feina. Però vol dir que entre tots ho fem. Ho fem, i sí, ens cansem una mica, però després posats a ballar, se'ns passa tot. Quan acaba l'aplec estem tots molt feliços, perquè en principi fins ara tot ha acabat molt bé, i jo crec que és hora d'això, el que deia la Maite, disfrutar molt, ballar amb la parella, amb els companys, amb les amigues, amb tothom que vulgui entrar en una rotllana. La rotllana és oberta per a tothom. No pot ser que una persona que no en sàpiga ballar, o que en sàpiga poc, que vulgui entrar i que hi hagi algú que li digui no, aquí no, això no pot ser.
7: Això ha passat, antigament potser passava una mica més, no potser aquí Premià, però aquests aplecs més grans potser passava més antigament.
8: Sí, ha passat a tot arreu, no aquí Premià, sinó a tot arreu hi ha una colla que sí que la gent ha de mirar a on es posa, perquè no és una persona que no en sàpiga gaire, que en sàpiga poc, no es pot posar amb una rotllana que vegi que estan, jo què sé, assajant, perquè és una colla que competeix en concursos. No pot ser. Llavors, ja, per exemple, ja altres anys havia passat una colla de joves, com som els nostres fills, molts amics de les filles i fills que tenim nosaltres, que entre ells s'ho passen molt bé, perquè salten, boten, riuen i fan de tot. I llavors que veia una persona gran, que sap ballar sardanes, però que no té el ritme d'aquests. Yeah. Llavors, dius, els trenca una mica, però que tampoc no passa res. Clar. La sardana és oberta per tothom.
7: Clar. De fet, estem parlant d'aquest aplec de demà dissabte, però mai hem de parlar també de l'aplec de Sant Mateu, que també el tenim a tocar,
9: El mes que ve.
7: El mes que ve.
9: El mes que ve, em sembla que és el 29 de...
8: 22. 22, que és diumenge.
9: Sí, és un diumenge. Sempre és quan és Sant Mateu, aquell diumenge el més proper. I ja ho tenim a punt, Ho tenim tot... Sí, ho tenim tot preparat. Ja hi ha la samarreta, ja les tenim, les d'aquest any, i allà dalt també quan arribes, perquè es ve des de Premià, es puja a Sant Mateu a peu, i allà ens espera un esmorzar, també molt bo, i ballar les sardanes allà dalt.
1: Molta vida social. Molta vida social, veig jo, darrere de tot això.
9: Sí,
1: no
9: vull
1: ballar al final ve ser una mica, entre cometes, l'excusa per trobar-vos.
9: Sí, per trobar-nos i passar-nos-ho bé. Sí, senyor.
1: I en aquest sentit hi ha aplecs a nivell de tota Catalunya? Vull dir, no sé si l'estiu és allò com a l'excusa també per fer vacances, no?, i per descobrir diferents poblacions. Aneu voltant molt?
8: Sí. I tant que sí que voltem, sí que voltem. No tothom, perquè tothom no pot, però sí que voltem. Anem a molts llocs de Catalunya, i de part de Girona, de Tarragona no se'n fan gaires, i a Lleida tampoc, però que és Girona i Barcelona, les comarques de per aquí, sí que ens enganxem molt amb ells.
9: I
8: tenim molts companys, sí. Molts amics.
7: Sí. Núria, ja ho has escoltat, Tarragona us heu de posar les piles, ens estaven dient aquí...
1: Tenim els Tarragona Dansa, que ho peten bastant quan van a concursos,
8: Sí, ho hem sentit, ja els coneixem.
1: Escolteu, jo tinc una...
9: Que vinguin perquè no els coneixem.
1: És que clar...
7: Digues, Núria.
1: Tinc una pregunta. No sé si tot es pot puntejar. Si qualsevol cançó és apta per ballar-la com a sardana, per puntejar. Què creieu?
8: Sí. Hi ha gent que diu que hi ha sardanes que no es poden ballar, perquè són, entre comedes, soses. Totes les sardanes es poden ballar. Totes.
9: Però sembla que es refereix a qualsevol música.
1: Clar, jo penso en la bomba que estava ja feta feta en plan sardana, en plan ballable, la cançó dels Tallets, el Coti per Coti. Clar, però penso fins i tot en altres cançons que adaptades
7: la morotxa,
1: o sense adaptar.
7: Per exemple, dius ara la morotxa, es podria adaptar a la sardana?
9: Segur.
8: Segurament que sí.
9: A més, hi ha una copla, la contemporània, que ella adapta totes músiques de cinema, músiques clàssiques, les adapta a la sardana. Simplement s'ha d'adaptar.
8: Sí.
9: I si hi ha el 3
8: per 4. Hi ha arranjaments,
9: hi ha persones ritme, que... Ja està.
8: hi ha persones que fan arranjaments per qualsevol tipus de música, sí. I sí, de fet es poden ballar, jo diria que tot. Quasi bé totes.
9: Sí. Tot. Sí,
7: sí. De fet, Núria, hi ha una cosa que inclús podríem copiar o inspirar-nos sí. per l'Obert per Vacances en propers estius, ah. perquè el Fem Rotllana, que és un programa que fan els Amics de la Sardana i concretament la Maite amb el Joan Vinyals, que el saludem des d'aquí, que és una cosa que es diu la postal sardanista, sí. i cada dissabte, ara els dijous, connecten amb un poble diferent i expliquen una mica doncs, com és la seva colla, quan ballen sardanes, on ballen sardanes. No, Maite, que això també ho feu vosaltres. Això feu una mica de mapa, no?, català de la sardana.
9: Clar que sí. Nosaltres mirem de que hi hagi una emissora en aquell poble, posar-nos en contacte i buscar els amics de la sardana d'allà. I llavors que ens comentin i ens diguin com funciona el seu poble. Uh-huh. I explicar com és i què té per això, per fer una postal i que es vegi cada lloc com és i que t'agafin ganes d'anar-la a visitar.
7: Clar que sí, sí, està molt ben pensat això.
8: Sí, sí, jo trobo que va ser un pensament molt positiu de fer-ho. I encara que no tinguin emissora de ràdio, hi ha moltes entitats que no tenen emissora de ràdio, molts pobles, mm-hmm. però també es posen o es posem en contacte amb ells perquè ens expliquin, doncs això, què és la seva activitat, què fan, com ho fan, i bé... Per això, perquè ens expliquin les seves tasques que fan.
7: Molt bé. Sí. Doncs Maite i Joan Antoni, moltes gràcies per haver-nos acompanyat avui. Us deixem que seguiu treballant, perquè mentre anàvem parlant ens estàvem muntant sí. aquí l'escenari i tot plegat sí. per la plec de demà. Per tant, moltes gràcies als dos per acompanyar-nos.
9: I moltes gràcies a vosaltres.
8: Gràcies a vosaltres.
9: I veniu tots, val?
7: Molt bé, tots convidats. Gràcies als dos. I Núria, aquí ho deixem, perquè ja avui és el meu darrer dia abans de les vacances. Per tant, és el sí? darrer dia que ens escoltem. Sí, sí, sí.
1: És veritat,
7: sí, sí.
1: Manel, és veritat, sí, que ja comences les vacances. Ai, Manel!
7: Exacte. Jolín, em perdré l'última setmana de programa, però bé, ja us escoltaré.
1: Et demanarem un vídeo. Et demanarem un vídeo, de cara a la setmana que ve, encara que estiguis de vacances.
8: Són merescudes les vacances.
1: I tant, sí, i tant.
9: Sí. Manel, Núria, un plaer.
1: Igualment. Escolta, s'ha hagut un plaer, Manel, compartir aquestes setmanes
7: igualment.
1: Amb tu. Una abraçada
7: que
1: molt, molt bé. Forta. Gràcies.
7: Igualment, que acabem de passar un bon estiu. Adéu.
1: Ai, que ens van marxant els col·laboradors i tots els companys de les altres emissores. Marxen en certa manera, Es queden els que, clar, els que ja han fet vacances durant els mesos de juliol o d'agost, però el Manel, doncs ara, treballant tot l'estiu, evidentment, ja li tocava marxar de vacances. Vinga, continuarem comptant amb Premià Mèdia, però ja serà en un altre context a partir de la setmana vinent, que, de fet, és la darrera setmana de l'Obert per Vacances. Avui hem tancat les connexions amb l'Onesi que fa, amb Premià Mèdia, amb el Manel, ballant sardanes. I ara toca fer una ruta de muntanya. Vinga, calceu-vos les botes o les sabates ben còmodes, que no rellisqueu, sí, agafem la motxilla, aigua sobretot, i ens n'anem a fer ruta per a Tordera. Des de Ràdio Tordera ens proposen en aquest podcast de muntanya una ruta que va de Sant Miquel de Vallmanya a Hort-Savinyà. Em costa de dir perquè no sé on estan aquests desplaçaments, però ara ho buscaré, Sant Miquel de Vallmanya, Hort-Savinyà, i és una ruta que entra dins del Parc del Montnegre, també el Corredor i Tordera. Com dèiem, des de Ràdio Tordera, la companya Clàudia Icart té tots els detalls.
10: Avui, en el podcast de muntanya, farem una ruta que està dintre del Parc del Montnegre i el Corredor. Aquest parc està dintre de la xarxa de parcs naturals de la Diputació de Barcelona. Aquesta xarxa abasta 102.772,5 hectàrees de 103 municipis. Aquests municipis representen el 22% del territori de demarcació de Barcelona i el 70% de la població de Catalunya. El Parc del Montnegre i el Corredor està situat a la serralada litoral catalana, entre les comarques del Maresme i del Vallès Oriental, i té una extensió de 1.100 hectàrees. Integrat per dos conjunts muntanyosos, el Corredor, al sud, és una elevació discreta i de relleus suaus, coronada pel santuari que porta el seu nom, a 657 metres. Al nord, en canvi, el Montnegre s'alça contundent i presenta les altituds màximes al cim del Turó Gros, a 758 metres, i del Turó d'en Vives, a 760 metres. Les rieres de Vallgorguina i d'Arenys determinen la partició entre els dos massissos, que tenen el punt de contacte al Coll Sacreu. La Mediterrània i la Depressió Vallesana limiten longitudinàriament el parc, i la Riera d'Argentona i la Tordera ho fan transversalment. Tordera acull part del Parc Natural del Montnegre i el Corredor, amb 3.510 hectàrees, que representen el 42,33% del terme municipal. El nucli urbà d'Hort-Savinyà es troba dins d'aquest espai i és que la ruta d'avui va de Sant Miquel de Vallmanya a Hort-Savinyà. Abans de tot, preguntarem a en Josep, una persona que ha fet aquesta ruta. Li preguntarem per què la va triar, què és el que més li va agradar i amb qui l'ha fet i si l'ha fet recentment.
11: La vaig triar, bueno, com una alternativa a un camí per anar a passejar els gossos. Què és el que més em va agradar? Bueno, és una ruta fàcil, bastant transitada, la primera part, fins després de Vallmanya, de l'església de Vallmanya. I bé, tens vistes a baix, que veus tot Tordera, impressiona veure el tamany d'Inditex. No ha canviat gens aquesta ruta perquè és bastant inamovible. Pot ser que la primera part, de, quan ja deixes la carretera principal que portaria Sant Pere del Riu, està molt trencada perquè hi ha molt de trànsit avui en dia amb el tema de bicicletes.
10: El punt de partida és Vallmanya, que és un poble del municipi de Tordera. Està situat al sector oriental del massís del Montnegre, a la capçalera de la riera de Vallmanya. Només començar la ruta ja podem veure molta vegetació. I és que per aquella zona és característic veure formacions esteses d'alzines i suredes. També podem veure pinedes de pi pinyer, que són característic del paisatge dels vessants marítims del Maresme. A les parts més altes també hi ha rouredes de roure africà i de roure de fulla gran. En aquesta zona hi ha espècies amenaçades i considerades rares a Catalunya, com ara el fraret, l'estepa d'arenal, l'aspirant estival, l'hipèric i el bruc vermell. Però aquest bosc no només està ple de plantes i arbres. Encara que nosaltres no els veiem, o amb una mica de sort sí, aquí hi ha molts altres habitants. L'agent rural Sergi Fonseca ens explica quins animals hi podem trobar per aquesta zona i quins són els més habituals que podem veure.
12: Aquest espai de Tordera és veritablement molt interessant des d'un punt de vista de la fauna, bàsicament perquè fem un salt en altitud molt considerable. És molt important i trobarem la presència de porc senglar i també de cabirols com a grans mamífers. Però també com a mamífers mitjans o més petits podem trobar la fagina i el toixó. Aquests dos últims són bastant més complicats de veure, però mira, us proposo que si podeu trobar els seus excrements, potser podeu pensar que és el seu hàbitat. En el cas de la fagina, els excrements són dipositats en llocs alts, visibles, sobre d'una pedra, i en el cas dels toixons, doncs normalment poden ser dipositats en petites letrines, és a dir, clots que no han arribat a enterrar. És una manera d'identificar què és l'espai dels animals. També hi ha una fauna que vola, diguéssim, l'àliga marcenca, la podeu veure, i l'aligot comú. I si més no, escoltar els cants com un rellinar d'un cavall que fa el picot verd.
10: Ja sabem quin tipus de fauna i flora ens envolta quan fem aquesta passejada. Però com és realment fer aquesta ruta? És fàcil? És difícil? Hi ha moltes pujades, moltes baixades? També escoltarem si aquesta zona té alguna cosa que la fa ser diferent a altres llocs de senderisme. I també sabrem si hi ha algun patrimoni arquitectònic per la ruta.
11: Quan arribem a Coll de Port, si ens posem d'esquena a la direcció en què anàvem, lògicament el que veiem ja és el mar. El qual aquesta ruta la fa no especial, però sí que ens localitza d'on som, del Maresme, amb el mar sempre present. Nosaltres som la muntanya del mar de la Maresme. Aquesta ruta, diríem que és recomanable per tothom. Bàsicament és una ruta de pujada. Pujada, o sigui, el que esperi anar allà amb baixades, cap. És maco també amb aquest primer tros, sobretot cap a la primavera, al març, justament al març, perquè hi ha molts cirerers salvatges que estan tots en flor. I llavors, després dels cirerers, és quan venen les pujades. Hi ha un trosset que està formigonejat, o està asfaltat, però no és asfalt, és formigó. Això abans, per exemple, els que anaven en bicicleta, era terrible, perquè la pujada era molt forta i la bicicleta relliscava. Continuem per munt i després de dos o tres pujades o trossos molt, molt, molt costeruts, arribaríem a l'ermita de l'Arola. L'Arola també és curiós perquè la seva orientació és com d'esquena al mar. Està mirant a l'església de, que també després, que és on arribarem, al final de la nostra, que és l'església del Sabinyà, amb el seu nucli, que ara hi ha un edifici de la Diputació, però que abans allò era, era l'hostal del Savinyà, que bueno, era el refugi de la gent, dels que estaven treballant tot l'hospital per allà, que anaven a fer el dinar, o s'aportaven el dinar i anaven a fer el cafè.
10: Com diu en Josep, durant el recorregut passem per diferents punts d'interès, com el Coll de Porc, que el seu nom amaga una curiosa història. Antigament semblava que el nom era Coll de Port. Port era una paraula utilitzada per referir-se a un pas entre muntanyes. Amb el temps, el nom hauria evolucionat fins a Coll de Porc, perquè existeix una tradició popular que explica que per aquell indret els veïns de Sant Pere de Riu i Pineda passaven amb els seus porcs per portar-los a vendre al mercat de Tordera. També es passa per l'ermita de la Mare de Déu de l'Arola. Aquesta petita ermita amaga una història molt particular, ja que és una història que ha passat de generació en generació. Segons la tradició, fa molts anys, una epidèmia de verola afectava les masies d'Ursavinyà. Un foraster va arribar amb una imatge de la Mare de Déu de l'Arola i va dir que els habitants que s'hi anaven a resar els curarien. Segons explica la llegenda, tots els que hi van anar es van curar i la gent ho va considerar un miracle. D'aquí hauria sorgit la decisió de construir-li l'ermita. L'ermita que veiem avui és del segle XVIII i, curiosament, la Mare de Déu que s'hi venerava originalment era la del Carme. A més, es creu que la seva ubicació podria estar relacionada amb l'antic límit entre les parròquies d'Ursavinyà i de Valmanya. Després de passar per Coll de Porc i per l'ermita, arribem finalment a Ursavinyà, on hi trobem l'església de Santa Eulàlia, que també és coneguda com l'església de Sant Llop. Les primeres dades que tenim de l'església són de l'any 1080, tot i que es creu que l'església original podria ser del segle IV o V. Al llarg dels segles ha estat molt reformada. Durant la Guerra Civil, l'església va ser saquejada i es van cremar els objectes de culte, però alguns veïns van aconseguir amagar la imatge de Sant Llop i conservar-la. Avui, però, l'església i tot l'entorn formen part de l'espai que hem de cuidar.
12: Estem acabant l'estiu, que ha sigut sec i càlid, i per tant el risc d'incendi ja ha estat elevat i encara ho és. Per tant, jo demanaria molta prudència per no provocar cap ignició d'incendi forestal, és a dir, totalment prohibit fer foc, i després tenir un respecte per l'entorn de la natura, perquè hem de pensar que estem a casa dels animals i, per tant, doncs, els hem de cuidar, i la millor manera de cuidar és respectar doncs, on viuen. És a dir, no vol dir que hem de fer mal a un animal, sinó que vol dir que hem de respectar els arbres i la vegetació i els caus que podem trobar, que és casa d'ells. També tot un patrimoni arquitectònic, no? Des de l'ermita de l'Arola, l'església de Sant Llop, però també la de Valmanya. Tot això ens està indicant que fa centenars d'anys que els éssers humans estem convivint amb aquest entorn i que, per tant, hem de ser conscients de la sostenibilitat que implica mantenir i garantir en bon estat aquests ambients, aquest espai que tant ens ha acompanyat en els veïns de Tordera.
10: I per últim, li preguntem a en Josep si després d'haver fet aquesta ruta per aquesta zona la recomanaria i si és així, a qui la recomanaria?
11: Que la veritat la recomano, i que és per passar un dematí agradable. Sol o en família, i també amb amics, clar.
10: Aquesta ruta ha començat a Sant Miquel de Valmanya i després de gairebé 9 quilòmetres arribem a Ursavinyà. Però el recorregut no ha estat només anar d'un punt a l'altre, sinó ha estat caminar entre els boscos del Montnegre, descobrir la flora i compartir territori amb una gran varietat d'animals. També hem conegut part de la història del patrimoni arquitectònic d'aquest territori, amb l'ermita de la Mare de Déu de l'Arola i l'església de Sant Llop. Una ruta que ens demostra que el parc del Montnegre i el corredor no només és natura, és també paisatge, patrimoni i història.
1: Doncs ja ho hem situat al mapa i tot plegat és territori Tordera, eh? Sí, sí, està clar. Ràdio Tordera, Clàudia i Car, moltes gràcies per aquesta ruta de muntanya que amb aquests sorollets de fons ens ha situat perfectament i ens ha fet gairebé començar el cap de setmana. No del tot, perquè en la propera connexió, o més que connexió, el proper reportatge ens fa anar cap a Rosselló, però una cosa ben, ben diferent. No anem d'excursió en aquest cas, anem a cosir.
13: Hola, Montse, què tal?
14: Bon dia, què tal?
13: Tot bé?
14: Bé, tot bé.
13: Acalorada? Aquí una mica més fresqueta que fora, eh?
14: Sí, una mica, perquè déu-n'hi-do quin estiu. Quan...
13: La Montse Xifré treballava en una escola bressol. La seva passió per la costura i les manualitats van fer que donés un tomb a la seva vida laboral.
14: Només entrant a la botiga ja veiem un munt de sortido, que es diu en castellà, eh? Sí, tens una mica de tot, tot relacionat amb les manualitats, sobretot tema tèxtil... Ara que estàs tranquil·la, fem un ratet de conversa, et sembla?
15: Vinga, som-hi.
14: Som-hi. Montse, explica'm, perquè Núvols de Fil, que és la teva marca personal d'alguna manera, no? La sí. que engloba tot aquest món de les manualitats que tu fas, aquí a Rosselló, com neix Núvols de Fil?
15: Pues una mica casualitat. Jo soc profe d'infantil, jo estava treballant en una bressola, al Picat, i compaginava amb el món de les manualitats, sobretot tema ganxet, mig, així, feia jo pues, per regalar. Així un bebè de la família, del que sigui, pues, feia coses. Llavors, al començar a penjar a Instagram, me van començar a demanar, ai, me podries fer això, ai, me podries fer allò, i així va començar l'assumpte. Total que, a poc, cada vegada vaig anar fent més coses, cada vegada em van anar a demanar més coses, i tenia la sort que jo estava fent reducció laboral, perquè tenia el nen petit, amb la qual tenia bastantes hores per poder-ho compaginar. Però, clar, va arribar un moment que la cosa ja es va disparar una mica. Uh-huh. Vaig haver de fer autònoma, perquè ja començava a vendre, i va arribar un punt que vaig haver de triar o continuo sense tenir vida, perquè, clar, als matins estava a la bressol, a la tarda me passava totes les hores fent coses que tenia encomanades, o caixa o faixa.
14: I la criança, a més a més.
15: Cap aquí, cap allà, a part, a part. Llavors, com que tenia l'opció d'agafar una excedència, ho vaig fer, vaig dir, bueno, provarem un any, a veure què tal. La veritat, me va anar molt bé, em van sortir molts tallers amb merceries i així, i així va anar començant la cosa. Jo, la meva il·lusió era tindre un local, un lloc, on poder fer els tallers. Llavors, com que jo a casa meva no s'hi cabia, no hi havia l'opció, vaig trobar un local, aquí al poble, a prop de l'escola, vull dir, la veritat, era ideal, perfecte. Total, que aquí estem.
14: Això era un quiosc abans, sí. Des de fa no gaire.
15: Sí.
14: No és un quiosc i ara és una botiga de moltíssimes coses. Entre elles, aquí aculls tallers.
15: Sí.
14: Venim una mica a preguntar-te per això, perquè realment els tallers han tingut molta tirada en els últims temps o és una percepció
15: sí.
14: nostra?
15: Sí, ha estat molt de moda. Sí que és veritat que el tema ganxet, mitja, costura, sempre s'ha vist cosa de padrines, no? Mm. Era, si veien algú jove, era com la rara, que fa la friki, no? que fa coses d'enquestes. Però a poc, també és veritat que el món xarxes socials hi ha afavorit molt. S'ha anat veient els beneficis que aporta. És una teràpia mental increïble. El fet, ja no només tu sola, perquè realment mentre tu estàs teixint algo o estàs cosint algo, desconnectes tant del món, que és com que només penses en els punts que has de fer, només penses, se t'obliden els problemes, desconnectes. Però si a part tu això ho fas amb companyia, fas un taller amb més gent, és com que amb una parles d'una cosa, amb l'altra d'una altra, és una estona de desconnexió total, teràpia pura i dura.
14: Quin tipus de tallers has fet?
15: Tenim diferents coses. Jo tinc tallers fixes de ganxet i mitja que es fan, per exemple, els dijous tenim les del taller d'aquí al poble, que ja són fixes de fa no sé quants anys que ho fem, i elles van fent el seu ritme, fan el que volen, una fa ganxet, l'altra... Sí?
14: No seria legal posar-hi una gravadora, però seria interessant, no?
15: Ui,
14: de tota la conversa que surt.
15: Eh?
14: No ho farem, no ho farem.
15: No. I després, a part, el que fa els dissabtes al matí són tallers especials. Uh-huh. És un matí que tu vens i aprens a brodar, o vens i aprens a fer una peça més especial de ganxet, perquè és un punt diferent que no es fa normalment. I a part d'això, també faig tallers a nens i nenes de primària. T'he de dir que cada vegada més se m'apunten nens i nenes que ja venen sabent algo. YouTube i Pinterest és algo meravellós. Elles no en diuen ganxet, me diuen crochet, perquè, clar, a Instagram és crochet.
14: Però és el mateix, no?
15: És el mateix, exactament. Simplement dit en anglès o en català. Uh-huh. Però llavors, jo vull fer crochet, sí, carinyo. És que crochet és ganxet en anglés. Ah, vale, vale.
14: Que interessant. Digue'm una cosa més. Creus que és una moda o que ha arribat una mica per quedar-se? O va i ve?
15: Jo crec que és una moda que va i ve. Que cada vegada es quede més... Sí, però és també cíclic.
13: Com deia la Montse, molts cops tots aquells treballs manuals permeten descongestionar la nostra ment, que com a societat molts cops ho necessitem. I en el cas de Rosselló és fàcil.
15: Estem a l'Avinguda Ponent, que és el passeig de l'escola, i també em podeu trobar a Instagram, a Núvols de Fil.
13: Només cal trucar a la porta de la Montse, a Núvols de Fil, i gaudir de l'experiència.
1: Ai, que interessant, teràpia pura, com aquesta entrevista que ja només amb el to, no?, ja ens ha posat l'alegria al cos i les ganes també d'agafar això un ganxet, una mica de llana o de fil així més fresquet també, fer figures, fer coses més pràctiques per la llar, fins i tot cosir, brodar. Núvols de Fil, ho recordem, és la Montse Xifré, i si ho busqueu, com he fet jo, Núvols de Fil, la trobareu a xarxes també amb diferents propostes, i si a més esteu a prop de Rosselló i podeu anar als tallers, millor que millor. És un reportatge que ens ha portat la Laura Alcalde, la companya de Ràdio Rosselló, una proposta ben xula per fer abans de que s'acabi l'estiu, o aquesta sí que allarga més, eh? Perquè això de la costura i del ganxet va, fins i tot té un puntet de tardor que mola molt. Vinga, va, que anem tancant programa, anem tancant setmana, ho fem amb l'agenda d'activitats. Moltes coses, moltes activitats ja per fer per tot Catalunya, especialment, ja ho sabeu, és que el cap de setmana, i un cap de setmana en què es desperten ja algunes festes majors de tard d'estiu o començament de tardor, justament. La Lídia Porta, de Ràdio Ciutat, n'ha triat tres. Lídia, bon dia.
16: Hola, bon dia.
1: Mira, la primera la tenim ben a propet, és al monestir de Sant Miquel d'Escornalbou.
16: Doncs sí, avui es fa una visita teatralitzada per descobrir les primeres dècades del segle XX i us fa de la mà de la Quitèria, que és una de les minyones del servei.
1: Ah, minyones, una de les minyones d'allí del monestir.
16: Exacte.
1: Oh, que bé, no?
16: I del famós arqueòleg Pere Bosch-Gimpera. I doncs la idea és que les assistents doncs coneguin les històries i les vivències d'aquella època i els safarejos, com ha estat parlant també aquí el programa, més desconeguts d'aquest castell monestir. Això sí, us he de donar una miqueta de pressa, perquè és avui a les 12, així que...
1: Oh!
16: O sigui, és escoltar el programa i marxar corrents.
1: Molt bé. Però val la pena, visitar el castell monestir d'Escornalbou.
16: És molt maco, és molt maco. Fa uns anys el van arreglar tot i està molt xulo.
1: Doncs vinga, ens n'anem cap allà. A les 12 comença tot plegat aquesta visita guiada i teatralitzada amb una de les minyones del servei que ens fa de guia. I mira, la propera proposta ens du cap a l'escala.
16: Doncs sí, a
1: l'escala... Aquestes gavines.
16: Exacte. Sí. Doncs avui a les 7 de la tarda hi ha l'última cita del cicle Capvespres Literaris a Bord al Port de l'Escala, i és una experiència que permet assistir a la presentació d'un llibre des d'un vaixell, amb una copeta de cava i veient la posta de sol. I avui la llibretera i escriptora Mariona Masferrer és l'encarregada de presentar la seva pròpia obra, que es diu Màxima. La sortideta és d'una horeta i mitja, vull dir, no apta per gent que es mareja.
1: Ah, clar.
16: Vull dir, és en vaixell, no apta per gent que es mareja. Això sí, s'ha de reservar prèviament perquè no hi cap tothom al vaixell.
1: Val, recordem, hora i dia, és una presentació literària a bord, dalt d'un vaixell, a l'escala.
16: Avui, divendres, a les 7 de la tarda.
1: Molt bé, també gairebé, si depèn d'on estiguem, hem de córrer una mica, eh?
16: Bueno.
1: Veig que tirem molt de divendres, però no, la propera proposta ja ens l'han fet en certa manera, no?, dins la ronda d'actualitat. És per tot el cap de setmana i a Cervera.
16: Doncs sí, d'avui fins al diumenge, Cervera acull una nova edició del seu Acalarre, que és una fira que omple la ciutat de bruixes, diables, cercaviles de foc, música, fira esotèrica, moltíssimes coses. I des d'aquí, des de la Radio Ciutat de Tarragona, hem volgut destacar la nit del dissabte al diumenge, que està dedicada a la figura del mascle cabró. I cada any aquest mascle és un personatge diferent, i enguany és Felip V. Ens ho explica Pol Bosch, que és un dels directors artístics de l'espectacle de la Carrera de Cervera.
17: Veurem com en el primer acte guanya la Guerra de Successió, i com en el segon i el tercer l'excés, l'exuberància en el poder el fa caure cap a aquesta bogeria i acaba. Això ja ho direm.
16: són una miqueta secretesos, són críptics.
1: Sí, home, és
16: la gent
1: que
16: de la Calarrà de Cervera no ens volen explicar bé què passarà. Però bueno, la idea és que hi ha una cercavila a un quart d'una de la matinada on apareix el mascle cabró. Després hi ha l'esperada escorreguda. Sí. Jo em vaig quedar una mica parada a les 4 de la matinada i tot això va a càrrec del Ball de Diables Carranquers.
1: Molt bé, per tant, ja veieu, festa, disbauxa i això, el bogeria perquè és la que l'arregla, Cervera. Molt bé, tot aquest cap de setmana. Doncs, Lídia, molt bon cap de setmana també. A tu sí que retrobem dilluns, no?
16: Sí, sí, jo aquí, tu fins aquí... l'últim dia, al peu del canó.
1: Ai, sí, m'agrada, clar que sí, aguantant el país. Molt bé. Lídia, que passis molt bon cap de setmana. Gràcies.
16: Igualment, adéu.
1: Va, que tanquem programa.

0: Mireu, el programa es diu Obert per Vacances i aquest grup es deien, perquè ara ja fa molt de temps que no van pel món, Tancat per Defunció. Jo crec que els més joves potser no els recordareu, però els que ja tenim una edat, doncs sí, Tancat per Defunció. I també us he de confessar que jo l'única cançó que els conec és aquesta, però que és tan xula, es diu Amor d'Estiu. I és que era gairebé obligat, ja em perdonant des de Cardedeu, que aquí he ficat jo cullerada, a acabar el programa amb aquest tema. Jordi! Què tal? Què tal? Què diuen els oients? S'han
1: bon
0: obert, han obert
1: nou
0: el seu cos? Han fet això que es diu ara modernament un oversharing? O no?
1: Doncs mira, avui els oients no estaven
0: no,
1: gaire per lo que estaven, però he decidit marcar una mica d'exemple, posar-me d'exemple a mi mateix, i he decidit explicar-vos quin ha sigut el meu amor d'estiu, perquè no ha sigut un amor molt llarg, el meu amor d'estiu ha durat poquet, però he de dir que ha sigut una cosa extremadament divertida i que per què no m'agradaria que es repetís altres vegades, perquè, bueno, el meu amor d'estiu heu sigut tots vosaltres, ha sigut l'Obert per Vacances.
0: Oh, perquè clar, és que Jordi, tu avui ja tanques antena.
1: Jo avui
0: acabes?
1: Tanco antena.
0: Mare de Déu,
1: però
0: és un divendres nefast, és que us heu
1: acomiadat
0: com a tres companys, heu dit que ja marxeu, em sembla, no?
1: Dilluns que ve serà molt dilluns,
0: A veure, que arribarà gent nova o gent que ja coneixem, companys que coneixem d'altres setmanes, vull dir que està molt bé. Però
1: he de dir,
0: ara us havia agafat carinyo, Jordi.
1: Oh, jo vosaltres, clar. I tant.
0: Ai, has estat bé?
1: Perfectíssimament, jo seguiria tres setmanes més.
0: Bueno, si estàs per aquí sempre pots fer d'oient que col·labora, que envia
1: vindré
0: missatges.
1: Us enviaré els meus àudios, i tant.
0: En tot cas, avança'ns el tema de, porfa, de la setmana vinent. Jo abans he de dir que, mira, m'han fet arribar un àudio, bueno, un missatge així molt divertit, que em venen a dir que el més normal a l'estiu és enamorar-se d'aquelles persones que et fan l'estiu més suportable, els venedors de ventiladors, els gelaters, saps? Allò, persones que t'ajuden a passar l'estiu, són un amor, i per tant, vull dir, és inevitable que t'enamoris d'ells, és una mena de síndrome d'aquells d'Estocolm. Sí, sí.
1: Bueno, qui et vol bé al final...
0: Clar, al final te l'has de quedar al costat, clar que sí. Doncs això, tema de la setmana vinent.
1: El tema de la setmana vinent no us l'introdueixo jo.
2: Hola, Núria, com estem?
0: No m'ho puc creure, Enric!
2: Déu vos guard! Oients, oientes...
0: No és una gravació, estàs aquí?
2: Estic aquí, no és cap gravació. I si és gravació l'hauríem fet molt bé, eh?
0: Enric, ja tinc feina per tu per la setmana que ve. Sapiguem que estàs a la redacció. Ara, quan acabi el programa, et truquem. Però escolta, 10 segons per explicar el tema. Com estàs?
2: Mira, molt bé.

0: Ràdio Rubí, notícies.
1: Bon dia. L'Ajuntament de Rubí ha posat aquesta setmana en venda el local dels antics cinemes de Rubí. La Junta de Govern local aprovava el passat 29 de juliol iniciar el procediment per la venda d'aquest espai al barri de les Torres i aquesta setmana ho publicava el butlletí oficial de la província. L'alcaldessa de Rubí, Ana Maria Martínez, en una entrevista a Ràdio Rubí el mes de juliol, confirmava la venda i explicava les raons.
2: Al final la decisió va passar per treballar, que ara ja està tot el procediment administratiu molt llarg fet per poder posar-la a la venda i que hi hagi algun espai que ajudarà, però més des de la vessant privada, diguem, no? Que sigui un espai, no serà un espai públic, perquè no encaixava, no es podia fer allà. Moltes persones deien, doncs, un espai tipus centre cívic. No era l'espai, no és l'espai idoni.
1: La forma de venda d'aquest espai serà mitjançant una subhasta i el preu de sortida és €1.200.000. El termini per presentar sol·licituds és d'un mes des de la publicació al butlletí oficial de la província, un fet que es produïa, com dèiem, a principis d'aquesta setmana. El plec de condicions particulars de la venda inclou la possibilitat de visitar l'espai abans de fer l'oferta i també de fer-hi proves si s'escau. Segons explica el document oficial, la superfície de l'espai que es posa a la venda és de 1.900 metres quadrats i els usos del futur equipament poden ser diversos, comercials, d'oficines, sanitari, recreatiu o sociocultural.
0: T'expliquem tot el que passa a la ciutat.
1: I en esport, l'arrencada de la temporada oficial dels equips rubinencs té una cita històrica. L'Esportiu Rubí afronta la final de la Copa Catalunya de Futbol Sala amb els seus dos equips

0: sènior. El conjunt masculí serà qui comenci aquesta fase final aquesta mateixa tarda a 6:15, enfrontant-se en semifinal al CatGas Energia Santa Coloma. En el cas de les dones, la lluita pel títol serà directament a la final de demà dissabte. A 4:00 PM es veuran les cares amb les Corts, equip de la Primera Nacional Femenina i qui les va guanyar en la passada edició de la competició. Els dos equips ja saben que és guanyar la Copa Catalunya amb dos títols en el palmarès de les barcelonines i una a les vitrines rubinenques que es va guanyar el 2015.
1: Serveis informatius de Ràdio Rubí.

Aquest estiu, sintonitza la 99.7 de l'FM i gaudeix de la nostra programació. Programes, notícies i una bona fórmula musical. Visita radiorubí.cat i segueix-nos a les nostres xarxes socials. Viu l'estiu amb Ràdio Rubí.

0: Hola, hola, ja tornem a ser aquí. Per cert, creieu que Quevedo, el Quevedo cantant, no l'altre, tenia clar des de petit que volia dedicar-se al món de la música? I què me'n dieu de l'Aitana? Somiava de petita amb omplir estadis? Soc el Cristian Oliver i reconec que sempre vaig voler ser professor. Voleu que us confessi un secret? Els meus pares em recorden jugant a fer classes a la meva habitació quan era petit i els meus alumnes, no rigueu, que ningú rigui d'aquí, sisplau, eren els meus peluixos. Els renyava, i tot, feia ja les classes, era molt entranyable. En tot cas, el que vull dir amb això és que el meu jo de mig metre ja sabia que de gran volia ser profe, però la realitat és que no tothom sap què vol ser en el futur. I això em porta a preguntar-me si realment cal tenir-ho clar o no. El sistema educatiu ens empeny a decidir-nos per unes matèries, per un batxillerat, i és del tot comprensible, perquè les decisions que prendrem avui dia ens condicionaran els propers anys. Què vols ser de gran? Què vols estudiar? Què t'agrada? Massa preguntes quan el que vols és simplement que arribi el cap de setmana i anar al centre comercial amb els teus amics o tenir en secret aquella conversa de WhatsApp amb la persona que t'agrada. Mireu, sabeu què? No s'ha m'acut un lloc millor per debatre sobre el nostre jo del futur que a l'hora del pati. Així que tothom fora de classe, que avui toca reflexionar sobre el futur.
1: No és necessari tenir clar el teu projecte de vida
0: amb 16 anys,
1: 14 anys, una cosa així.
0: Vosaltres voldríeu una feina que us faci feliços o que us doni molta pasta?
2: Que faci el que li agradi, que no pensi en el que li diran l'altra gent.
3: Jo crec que sí que estaria bé una mica d'assessorament, per exemple, coses que se't donen bé i coses que t'agraden.
0: L'institut dona respostes a grans enigmes de la física que després hem de repassar amb apunts al pati. L'escola ajuda a resoldre equacions de segon i tercer grau. Jo la veritat és que m'he perdut en tants graus, jo no sé quants n'hi ha. Planteja també l'institut dilemes que van fer antics filòsofs, no? O ensenya a trobar el subjecte i el predicat d'una oració. Però, atenció, l'institut us ajuda a resoldre la gran pregunta: què voleu ser de grans? Per trobar resposta a aquesta qüestió i a moltes altres sobre el futur acadèmic i laboral dels joves de secundària, no tirarem les cartes ni li preguntarem a una pitonissa què ens esperen uns anys, sinó que ho farem amb quatre estudiants que, com a mínim, seran uns grans professionals de la tertúlia, ja ho veureu. Com esteu? Hola, què tal?
4: Hola, què tal?
5: Molt bé.
0: Per un cantó tenim el Ferran, que té 13 anys. Hola, Ferran, què tal?
4: Hola, què tal? Molt bé.
0: Cursa segon d'ESO i la seva unpopular opinion, és a dir, aquella opinió que la majoria de gent no comparteix, és que la política és útil. Et voldràs tu pas dedicar a la política, Ferran?
4: Bueno, si s'escau, sí.
0: T'interessa, eh? T'interessa el món de la política. I creus que realment és important per canviar la societat, per millorar-la?
4: Correcte, és important perquè penso que una persona que està passant un mal moment o que, per exemple, no viu en una casa com vius tu, d'una manera o altra, si et dediques a la política, no? Doncs jo penso que el pots ajudar d'una manera o altra.
0: I bueno, aquí tenim el Kai, que amb els seus 16 anys, que fa per a primer de batxillerat, avui és el gran del grup i la seva opinió, que té menys adeptes però que està convençut que és així, és que fumar i beure és un error.
5: Sí.
0: Digue-ho ben fort, eh? Digue-ho.
5: És un error. Jo crec que realment dins de la comunitat que és l'adolescent, jo crec que la majoria de persones com que normalitzen aquestes dues coses, fumar i beure, com actes socials, i no només en la part de l'adolescent, o sigui, ja quan et trobes amb un amic, suposo que si ets jove vas a beure una canya.
0: Clar. Llavors, potser està massa naturalitzat, no?
5: Això, sí, està molt naturalitzat i jo ho veig des d'una perspectiva més externa, que mai he provat les dues coses, però les veig com molt dolentes per la salut i per com...
0: Per tenir una vida saludable, no? Sí. Està molt bé que ho comentis. I mira, de tercer d'ESO tenim la Sansa, que té 15 anys. Hola, Sansa, què tal?
6: Hola.
0: Cursa a quart d'ESO i està convençuda que els superherois estan sobrevalorats.
6: Sí.
0: Què vol dir això? No t'agrada Batman, Spider-Man?
6: No, bueno, m'agraden, però jo penso que la gent els dona molta importància i després hi ha gent que es pensa que realment té superpoder i intenta fer coses que que s'ha de veure que no.
0: Ja.
6: I els té molt idealitzats.
0: I per últim tenim l'Oriol, que amb 14 anys... Hola, Oriol, com estàs?
7: Hola.
0: I cursant segon d'ESO, creu que el futbol és avorrit.
7: Crec que el futbol és avorrit.
0: Ho penses absolutament, eh?
7: Des de l'arrel del meu cervell.
0: Això de perseguir una pilota no ho trobes emocionant, eh? No t'emociona un partit.
7: No.
0: No vibres.
7: No, perquè, aviam, és molt fàcil xutar una pilota i córrer. Sí que hi ha una pressió de que t'estan mirant, hi ha una pressió d'altres persones que t'intenten fer que et surti malament, però al final si surt fora, la té l'altre equip i sempre tens l'oportunitat de tornar-la a tenir tu, o sigui que gaire gràcia no té.
0: Total. I escolta, si us sembla, tractem el tema que hem vingut a parlar aquí. Vosaltres creieu que és imprescindible saber què voleu ser de grans?
4: Sí.
0: Sí?
7: Jo crec que no. En aquestes edats, bueno, més endavant potser, però ara, per exemple, en el meu cas, que estic fent segon d'ESO, no crec que sigui important simplement centrar-te en estudiar, però no vull treure un 10 d'aquesta matèria i d'aquesta matèria vull treure un 5 només per aprovar, però no m'interessa perquè no me servirà, sinó simplement intentar aprendre les màximes coses que puguis perquè tot et pot servir.
0: Clar, jo us faig una pregunta a tots. Teniu clar què voleu ser de grans ara mateix?
4: Sí.
0: Tu, Ferran, què vols ser, a veure?
4: Sí, doncs mira, jo em vull dedicar al periodisme, ser periodista.
0: Tenim aquí el Toni Cruanyes o Ramon Pellicer?
4: Ramon Pellicer. Ramon Pellicer. Sí, sí, sí.
0: Què és aquest favoritisme? Què vol dir això?
4: Home, doncs, a veure, amb tots els respectes al senyor Toni Cruanyes...
0: Saludem des d'aquí.
4: Sí, saludem des d'aquí. Jo prefereixo el Ramon Pellicer, primer de tot, perquè té una llarga trajectòria.
0: O sigui, és la teva gran inspiració, eh?
4: Sí.
0: Si tu t'hi veus en el futur fent de periodista, però presentant telenotícies o...
4: No, no, no, ara t'explico. Ara t'explico. A mi m'agradaria ser periodista i dedicar-me a la branca, a l'àmbit de política.
0: Molt bé, bueno, clar, per això t'interessa abans la política.
4: Ah.
0: I a tu, Kai, tu tens clar que vols ser de gran?
5: Jo sí, jo m'agradaria treballar amb neurociència perquè m'interessa molt el món de les neurones i vull buscar, o sigui, vull fer treballar en la recerca d'àmbits com, per exemple, el somni. No?
0: Sí, també tens molt clar, eh?
5: Que ens imaginem mentre no estem conscients. És un món super com místic des de l'exterior i jo m'agradaria molt entrar-hi i veure què està passant.
0: I tu t'hi veus treballant des de la investigació, no?
5: Sí.
0: Molt bé. I Oriol, tu saps què vols ser en el futur?
7: No ho tinc gaire clar. El meu cor em diu que vull ser pilot de Fórmula 1, però hi ha una clara barrera econòmica i doncs m'inclino més cap a bomber. Si pot ser bomber de rescat en àries
0: valenta,
7: de difícil
0: feina,
7: accés.
0: Eh? Realment és molt valenta. I escolta, Sansa, tu tens clar què vols ser?
2: Sí, a mi m'agradaria molt ser periodista, també. Més també com de ràdio o fer reportatges i això. No és tant escriure, sinó més presentar.
0: Molt bé. La feina, ens agradi o no, ens ocuparà una part importantíssima de les nostres vides, massa i tot. Per tant, saber escollir el que t'agrada o el que no és essencial per no caure en l'avorriment infinit quan arriba el moment d'anar a treballar, un cop que sona l'alarma, no? I cada matí t'has de despertar i anar a treballar. Si us sembla, anem a un pati real per saber si ho tenen igual de clar o no que vosaltres.
8: Sé què vull fer quan acabi l'ESO des de fa molt de temps.
9: El problema és que a mi el que m'agrada és la música. Tots sabem que és un món una mica complicat i que no té moltes sortides.
10: Jo ho tinc claríssim. Sé que vull dedicar-me a la interpretació, a secto.
11: M'agrada molt la plàstica, la biologia i la psicologia. Llavors, és com que són tan diferents entre elles que no trobo encara res que dir, pues mira això.
12: Jo prefereixo una feina mal pagada però que em faci feliç. Perquè jo ja sé que la feina d'actor no és la més ben pagada del món. No vull ser aquí jo un arquitecte.
13: Sincerament, acabaria fent la feina mal pagada, però que em faci feliç.
14: Lo ideal està clar que seria poder treballar en una feina que et faci feliç i que estigués ben remunerada.
15: Que tenen clar el que volen ser de grans, però no com fer-ho.
16: Amb 15 anys, saber el que vols fer fins a que tinguis 65, doncs no crec que sigui necessari, perquè hi ha gent que en té 30 i encara no sap si està fent el que realment li agrada.
17: La majoria encara no ho tenen clar.
14: No tenen clar el que volen ser de grans.
18: Jo crec que sí que és important saber a què et vols dedicar abans d'acabar l'ESO, perquè quan tris el batxillerat t'aprendrà molt del que vulguis fer en un futur. Així saps en quines matèries t'has de forçar més i en quines potser no cal tant.
19: Jo trobo que és important, perquè, per exemple, jo ja sé que vull fer el batxillerat d'arts escèniques i després vull anar a l'Institut del Teatre.
20: Jo considero que és important com a mínim saber cap a on tires.
14: Doncs al no saber al què ens volem dedicar, les decisions s'acaben sent molt més complicades.
21: En cas que no ho sàpigues, no passa res, perquè al quart també, com vas provant optatives, doncs allà et decideixes una mica.
0: Clar, només el 21% dels estudiants que estan fent segon de batxillerat tenen clar què volen estudiar, eh? Clar, jo us pregunto, creieu que és important saber a què et vols dedicar en el futur mentre estàs fent la secundària, Sansa?
2: No, jo penso que no. Mentre estàs fent la secundària, no. Tenir una mica clar, o més o menys,
6: quina branca tiràs, o ciències o més lletres, poder sí que s'hauria de tenir clar, però saber què realment vols estudiar, penso que no.
0: Creus que no? O sigui, no creus que ara el sistema educatiu hauria d'enfocar-se una miqueta més cap aquí, no? D'ajudar-te a trobar resposta, o no ho veus important? No sé si la resta també voleu comentar, eh?
6: Jo crec que seria important, però més endavant, més al batxillerat i això. Quart, encara no cal.
7: Oriol. Jo crec que també. Estic d'acord, perquè el batxillerat ja al final et prepares per fer una carrera que t'ha d'obrir les portes, doncs, a la feina de la teva vida, o amb una possible feina, i llavors jo crec que secundària simplement tu centra't a seguir i a estudiar.
4: Sí, sí, sí, jo penso el mateix. A veure, amb aquestes edats, no?, de primer a quart d'ESO, penso que no fa falta saber el que vols fer de gran, no? Això sí, a quart d'ESO hi ha una mica... Bé, al meu centre, no?, més o menys ja t'orienten cap a on vols anar, si agafar la branca de ciències o de números o de lletres.
0: Cai, tu que estàs a batxillerat, com veus aquesta qüestió? Veus que la resta de companys tenen clar el que volen fer en el futur o no?
5: No. No? Jo crec que pot ser molt...
0: O sigui, tu en aquest sentit ets una afortunat, no?, de tenir-ho molt clar.
5: Sí, es pot pensar que arribes a batxillerat i ja tens superclar què vols fer amb la teva vida, però no és així. I després també he conegut gent de 20 anys, 21, que em diuen, jo no tinc ni idea de què vull fer. Llavors, realment...
0: Què els dius, en aquest cas?
5: Jo no els dic. Aquesta gent? Sí. No els dic. Pues...
0: No els animes com a una mica a descobrir què els agrada, què els interessa?
5: Bueno, és que al final, tota la teva vida estàs descobrint coses que t'agraden. Llavors, realment, jo crec que no és necessari tenir clar el teu projecte de vida
0: amb 16 anys, 14
5: anys, 14 una cosa així. Ja. Llavors, realment, a la secundària... Ho veig molt positiu, per exemple, l'assignatura d'orientació acadèmica, no? Perquè realment sí que comences a veure les sortides professionals que podria tenir els teus interessos més personals i comences a crear connexions entre aquests dos mons. Però realment és això, que no has de tenir una cosa superclara i pots tenir molta pressió perquè el teu ambient sí que té moltíssimes idees i projectes de vida superclars, però realment, almenys en el meu cas també, jo ara tinc clar què vull fer, i estic al batxillerat i tinc clar què vull fer en la meva vida, però...
0: Clar, aquí a vegades hi ha una mica aquesta pressió, no?, que ens demanen que triem, que està por equivocar-nos... Hi ha molta gent que comença una carrera perquè ha hagut de fer-ho de pressa, no?, i és tan greu equivocar-se i tornar a començar, creieu?
7: No.
0: Oriol?
7: No, jo crec que no, perquè hi ha moltes universitats, bastantes així, online, que... gent que passa de la trentena es proposa de tornar a fer una altra carrera o per millorar el seu lloc laboral o per fer una cosa que de veritat els hi agradi més i ser més feliços. I llavors jo crec que, aviam, tot està bé, però sempre és bon moment per tirar enrere i tornar a començar.
0: Jo vull que sigueu sincers amb la pregunta que us faré ara, eh? Vosaltres voldríeu una feina que us faci feliços o que us doni molta pasta?
5: Que em fes feliç,
0: 100%. Sí? Sí. I si a més alhora també et dono una bona estabilitat, no? Però no serà la prioritat.
4: Jo les dues coses.
7: Sí.
0: Jo, doncs ja em diràs com es fa això, eh?
4: Sí, home, no, has demanat que siguem sincers, som sincers.
0: Endavant.
4: Sí, a veure, jo penso que les dues coses, perquè al final anar a treballar i estar bé, penso que està molt bé, això sí. Si vas a treballar i aquella feina no t'agrada, doncs tenim un problema,
0: clar,
4: la veritat.
0: I tant.
4: Tenim un problema, la veritat.
0: Sense tu has dit que... Sí.
6: Perquè, com diu, si has d'anar a treballar, són molts anys a la teva vida que estaràs treballant, i si fas una cosa que no t'agrada, per molts diners que et donin, no seràs feliç. Jo prefereixo una feina que em faci feliç. I si alhora paguen bé, doncs mira, clar, millor.
0: Aquí hi ha dos que volen ser periodistes, sabeu que la feina del periodisme és bastant precària, no? I això us tira enrere... Us anima no. Igualment?
4: A mi m'anima igualment.
0: Ho teniu claríssim, eh?
4: Sí, sí, sí. Sí, sí.
0: No, està perfecte. Jo crec que és el moment de reclamar i potser d'assumir també part de culpa, jo soc professor i per tant assumiria una part de culpa, de a veure si realment us estem orientant bé o malament en aquest cas. Creieu que us orienten de forma adequada en els instituts, en aquest sentit, cap al món laboral o no?
6: Bueno...
4: Depèn. No massa.
7: Depèn.
4: No massa.
7: Molt.
0: Clar, vosaltres esteu a segon d'ESO.
4: Sí.
0: A segon d'ESO segurament és un tema que encara no es tracta gaire.
4: Bueno, en general no massa. Això sí, el meu centre educatiu, per exemple, durant tota l'ESO tenim optatives.
0: I això optatives. Creus que va bé per anar descobrint, no?
4: Sí, per exemple, hi ha l'optativa de periodisme, hi ha l'optativa de periodisme.
0: L'estàs fent?
4: Sí.
0: Epa.
4: Evidentment. Sí, i doncs està molt bé. Després també hi ha alemany i francès.
0: Per tant, tu creus que a segon d'ESO no ho fan d'una forma tan directa, sinó a través d'optatives...
4: Sí,
0: no?
4: De llengües també...
0: Fins i tot la manera d'ensenyar dels professors, no? Entenc que també pots centrar-te en la matèria o pots anar una mica més enllà, no? No sé com ho veus tu, Kai, en aquest sentit.
5: Sí, jo també valoro molt positivament que a l'ESO es tractin com la major quantitat de temes possibles. És a dir, que es facin assignatures de tot tipus, que es facin que es tractin temes de tot tipus en aquestes assignatures i que sobretot s'obrin molts camins, perquè al final arribes a quart de l'ESO i jo, que vaig fer l'assignatura d'orientació professional, en el meu cas la vaig trobar super inspiradora i tenia una profe que es diu Sònia, que és molt, va ser super inspiradora també, parlava molt bé, i realment et dona una mica de xoc de realitat, no? De que, vale, m'ho he estat passant molt bé, però ara toca veure què faig amb el meu futur. I arribes a quart de l'ESO, que és el que estava dient, que veus la teva vida i el que arribarà a ser el futur i comences a dir, vale, en tots els exemples que he tingut durant tercer, quart de l'ESO, sobretot, de les assignatures que més m'han estat agradant, què vull continuar fent? Llavors, això almenys...
0: Sí, t'ha ajudat una mica, no?, definitiva.
5: El meu motor de decisió.
0: I creieu que hi ha feines que tenen més prestigi que d'altres? És a dir, que estan més ben vistes i que, per tant, la gent les tria més en massa i que potser també hi ha menys oferta de feina.
1: Sí, sí.
0: Oriol, quines, per exemple, consideraries que tenen com molt prestigi i no sé si és just, tampoc.
1: Molt prestigi... jo crec que metge ho escull molta gent.
0: És una carrera complicadíssima.
1: Sí, és molt difícil.
4: És molt difícil, és molt complicat.
0: I molts anys, molts i molta dedicació.
1: Molts ho trien en general per allò de... Jo vull ajudar els demés, vull fer que estiguin millor, vull resoldre problemes de salut que potser t'han afectat a la teva família i llavors els vols ajudar d'altres famílies a que no passin per lo mateix. I llavors jo crec que són aquestes feines que són les que fan tipo, més demanda i n'hi ha que ne tenen menys.
0: Clar, jo soc professor de llengua i literatura i jo he de dir que jo he fet una reivindicació al batxillerat humanístic. Creieu que l'humanístic està menys, més mal vist que un científic, per exemple, que un tecnològic, o fins i tot un de belles arts, no?, que estigui pitjor vist que un altre? Sansa, tu fas que sí. Ho has viscut, ho has vist.
3: Sí, jo penso que sí, perquè ara a quart ens ho estan dient molt i molta gent vol fer el científic perquè... No sé, ideal mito, com que si fas el científic o el meu institut, que hi ha científic tecnològic, doncs ets més llest o com que és més complicat i es necessita més nota per entrar a les carreres, doncs ets més llest que una persona que fa l'humanístic o el social.
0: Què li diries a un estudiant que està dubtant entre un humanístic, que és el que li agrada, i un científic perquè gairebé s'hi veu amb pes per la societat? Què li diries?
3: Que se'n vagi l'humanístic. Que faci el que ell li agradi, que no pensi en el que li dirà l'altra gent.
0: Molt bon missatge, Sansa. Va, tornem a un pati de veritat per escoltar la veu d'altres companys com vosaltres, sobretot plegat.
21: Cada curs ens deixen escollir certes optatives i això el que fa és que o provem coses noves o puguem investigar en l'àmbit que ens agrada.
19: No parlem gens del futur. Només ens donen una lliçó, ens l'hem de prendre de memòria i hem de treure bona nota a l'examen.
14: Crec que l'institut realment tampoc és que t'orientin malament, el que passa és que l'orientació moltes vegades sol ser bastant incompleta. Acaben com orientant al final només les continuacions que tenen en el propi institut, els seus batxis.
8: Perquè jo em vaig preocupar de preguntar a professors, de dir, escolta, tu què em veus fent? I d'ells donar-me l'opinió. Ara bé, les xerrades que ens estan fent aquest curs penso que no són eines suficients com per descobrir les aficions de tothom.
19: Perquè si vas a la universitat, estudies més coses a part d'algú específic, llavors tens més oportunitats de treball, però si fas un FP només pots treballar d'aquella cosa concreta.
14: Si vas a la universitat acabaràs a una feina millor o pitjor que si vens de formació professional.
21: Sí, que és veritat que abans no parlàvem tant del cicle, però perquè no era tan conegut, però ara sí que ens parlen.
22: Es parla sobretot de la universitat, però és veritat que cada cop més es parla de cicles.
19: Bueno, ni es parla d'anar a la universitat ni de fer cicles. Només es parla dels neandertals i de la història dels comtats catalans.
14: Jo crec que dintre del sistema educatiu l'error està molt castigat i no, diguem-ne, que el poder entrar en un batxillerat i canviar o poder entrar en un cicle i canviar, jo crec que també és una forma d'aprenentatge, i saber on no vols estar també et fa aprendre. El canvi és positiu i dintre del sistema educatiu doncs, és com si no estigués gaire ben vist.
0: Clar, està clar que estem tots ben perduts, no? I que ens cal una miqueta de suport. Què en penseu de tot el que heu sentit?
7: Bueno.
0: Esteu d'acord amb les coses que deien?
7: Sí.
4: Totalment. Sí,
0: ens cal una miqueta d'ajuda i ens assessoren bé en aquest sentit.
4: I a més amb aquestes edats és molt necessari l'ajuda.
7: Sí, sí, perquè, per exemple, segon d'ESO, potser no tant, perquè sí que potser se centren més a donar-nos la lliçó i a fer els exàmens i això, però més cap a quart i batxillerat, jo crec que sí que estaria bé una mica d'assessorament, però no en general, sinó de dir... per exemple, coses que se't donen bé i coses que t'agraden.
0: De fet, abans el Kai comentava una cosa també en relació al que tu ara deies, Oriol, i jo sento moltes vegades la gent criticant el sistema educatiu perquè potser no t'acaba de preparar del tot. Com faríeu per potenciar-vos els vostres talents, les vostres virtuts i que tot allò ho pugueu fer servir també cap al futur? Què faríeu? Com modificaríeu el sistema educatiu? Aquí sí que és una gran pregunta, Sansa, tu tens alguna idea? Com enfocaríeu les assignatures? Com enfocaríeu també una mica l'atenció del professor?
3: No sé, jo penso que, per exemple, els professors sempre t'estan tirant... Si tu vas a parlar amb el professor de socials, doncs sempre activarà que facis coses de socials. O si parles amb el de català, doncs que facis coses de català. I jo penso que hi hauria d'haver més optatives i més diferents, perquè al meu institut hi ha només optatives... més cap a la branca de ciències i més cap a la branca de lletres. No hi ha coses
4: l'entremig.
3: Diferents.
4: Uh-huh.
3: Sí, exacte.
0: I hi ha una cosa també important, que és parlar de cicles formatius, la formació professional, no? que t'especialitzen en un ofici. I això a vegades està molt mal vist també perquè sembla que haguem d'enviar allà els alumnes com que no acaben de ser bons estudiants.
7: És veritat.
0: Què en penseu d'això? Vull dir, creieu que realment és així?
7: No, jo crec que és un mite totalment fals. Uh-huh. Perquè tu pots ser... Mira, els de l'FP de mecànica, molts cops, quan penses en això, penses, uf, gent que estudia molt poc, gent que vol fer algo així molt fàcil, i bueno, però aquesta gent que tu dius que estudia molt poc i que vol fer algo fàcil, és la gent que t'estarà arreglant el cotxe quan se t'espatlli.
0: Són oficis que són necessaris, no?
7: Sí, sí,
0: són feines...
7: o sigui, és...
4: De que primera necessitat.
7: Té el mateix prestigi, perquè al final també has d'estudiar i tu... en comptes de criticar-los, potser has de veure, doncs mira, aquest noi vol fer això i sap que vol fer això, no vol fer res més, i llavors s'està especialitzant per fer-ho.
0: I s'ha de dir que guanyen molts diners perquè com que hi ha poca gent preparada en aquest sentit, doncs estan molt demandats. Per
7: clar,
0: tant,
7: clar.
0: Clar, us pregunto, anar a la universitat és el veritable prestigi o, sigueu sincers, o no necessàriament s'ha d'anar a la universitat per tenir una bona formació?
4: No necessàriament,
7: Jo crec que no.
3: A veure, jo penso també, depèn del que vulguis fer, perquè, per exemple, si, com diu, si vols ser mecànico, si vas a batxillerat i passes a la universitat, et costarà més trobar feina que si vas directe per fer un FP, perquè seràs més expert i t'ajudaran més a saber-ho fer.
0: Clar, i tu volies afegir alguna cosa, m'ha semblat.
5: No sé, realment. La universitat em sembla molt, molt positiva en la... en el sentit de que realment comences a conviure amb altres persones que estan també super dins del teu propi món i comences a veure també altres formes de veure com tractar la teva pròpia branca, però realment, o sigui, jo sí que aniria a la universitat i aniré perquè al final és això, un lloc d'estudi on tu, un grup de gent que està interessada per lo mateix que tu, treballeu per un bé comú.
0: Però estem d'acord que l'èxit professional no només passa per la universitat, no? Que és el que estàvem aquí comentant. Si us sembla, deixem aquí aquest debat, perquè ara és l'hora de l'entrepà. No sé si us heu fixat que aquí al centre en tenim un.
4: Sí, sí.
0: I com sempre diem...
4: Em fa por a mi també,
7: Sí, sí.
0: Com sempre diem, aquí a l'hora del pati, és la cosa més sagrada que hi ha en aquesta estona. I el nostre entrepà no és normal, ja us ho dic ara. Ens plantejarà un gran dilema i hem de buscar-li una solució consensuada entre tots. Oriol, ja que el tens allà a prop, fas els honors d'obrir-lo? A veure què hi ha a l'interior.
4: Que l'obri ell.
7: Espero que no m'he sentit res a la cara,
0: Aquí hi hauria una música èpica, no?, per veure què trobem a l'interior.
7: A veure...
0: De què és aquest entrepà? A veure de què és.
5: És de paper.
0: Ostres, a veure, potser hi ha un missatge allà que has de llegir.
4: Bon entrepà.
0: I haurem de trobar una solució a aquest conflicte. Jo crec que te'l pots endrapar després. Vale. Pots llegir a veure què diu a l'interior?
1: Missatge secret. La Bruna és la que treu millors notes de la classe i la seva passió és dibuixar. Tot i així, ha decidit estudiar una carrera que no té res a veure amb l'art.
0: Ai, les famílies, eh?
1: Jo sé com solucionar-ho.
0: Què li diem a la Bruna i com solucionem aquesta situació? A veure, Oriol, què li diries?
1: Jo crec que primer s'hauria de conèixer els seus pares, perquè també una part de... Podria ser que una part d'aquest canvi en la carrera fos per una pressió de la seva família de dir un pintor, un artista no va enlloc. Llavors l'altra cosa és que la Bruna pensi en el carrer. Quants cartells veus per al carrer? Quants? La majoria d'aquestos el fa un il·lustrador gràfic amb ordinador. La majoria d'aquestos estan ben pagats i estan treballats durant hores. Llavors, que facis una cosa que no t'interessa i que, doncs, potser se't dona pitjor, al final t'està repercutint a tu, perquè vas en contra del teu, bueno, dels teus sentiments.
0: Hem de consensar una resposta entre els quatre, eh? O sigui, hem d'ajudar la Bruna. Kai, tu somrius. Què li diries?
5: Jo diria a la Bruna que confies en el seu sentiment, en el que ella cregui, perquè realment al final tindrà segurament la Bruna influència del seu entorn en relació amb el que ha d'escollir per fer el seu camí de la seva vida, però al final el que et digui el teu cor jo crec que és el que més importa i que una branca artística potser no et cridi més l'atenció perquè no vegis un èxit laboral en aquell àmbit, no ha de ser una cosa que et tiri cap enrere, perquè al final els artistes poden ser molt poc reconeguts davant de, doncs això, un èxit laboral o econòmic, no? Però el seu treball importa i al final necessitem artistes.
0: Clar,
5: per avançar en la societat.
0: No? Al final, clar, tu se'n sabeu una mica lligat al discurs que deies abans, no?
1: Sí,
0: l'animaries claríssimament.
2: Jo li diria que sí, que se n'anés a Mart perquè segurament tindrà la pressió de la seva família i jo li diria que els seus pares o qui l'hagi pressionat ja va fer la seva vida i ara és el moment que ella triï la seva i que faci el que li agradi perquè no es senti pressionada.
0: És preciós això que has dit. I tu, Ferran, vols concloure alguna cosa?
4: Sí, m'afegeixo a totes les aportacions que han fet els tertulians, no? sí, jo crec que ha de fer el que ella cregui, no? Per exemple, vejam...
0: tu creus que hi ha gent família... que s'hi pot trobar amb un dilema així?
4: Sí. I, vejam, mira, hi ha una família de científics, un pare i una mare que són científics, no? I el seu fill, doncs, es vol dedicar a ser músic de carrer o artista, no?
0: Drama.
4: Eh?
0: Drama, no? Per la família.
4: Dilema, un clar. Drama, dilema.
0: Clar.
4: I la família fa el que pot pressionar el seu fill a que agafi la branca de ciències, no? I penso que això al final no està bé, perquè si amb ells els agraden, doncs perfecte.
0: Tu imagina, tu que vols ser periodista i tinguessis un fill i et digués, jo no m'agrada ser periodista, jo vull ser una altra cosa. Tu prendries com una decepció, diries?
4: No. Ens al contrari. Ens al contrari, perquè pensa que aquí tothom és lliure de fer el que vulgui, no? I el que el cor li digui, no? Perquè al final, per això hi ha tants oficis, no? Que tries, bueno, al final el que tu vols, perquè potser és amb el que et sents més representat o amb el que et sents més a gust, també.
0: Clar, què preferiríeu? Comprar-vos... O sigui, estalviar per comprar-vos un pis o per viatjar? Què us vindria més de gust?
4: Per un pis.
1: Si viatjar és, per exemple, per buscar una feina, sí, perquè al final un pis el tens aquí, vale molt bé, el pots ficar en lloguer, que el lloguer està molt car, i pots treure't diners per viatjar. Però jo crec que jo els invertiria, si ho tinc clar, viatjant.
0: Voleu saber la meva unpopular opinion? Abans he dit les vostres.
1: Vale.
0: La meva és que viatjar és una merda. I ara me'n vaig a una següent secció que us encantarà. I és que segur que les vostres hores de pati heu dubtat més d'un cop si anar al lavabo anar a pixar, o aguantar-vos les ganes i seguir allà amb el salseig i no perdre-vos ni un sol detall del que està passant en aquella estona de descans.
4: Ha passat,
0: doncs ara us sí. proposo que responeu uns altres dilemes en aquest bloc de preguntes extremes. I aquí no val no mullar-se, eh?
1: Ui, ui, ui.
0: No s'hi val dir mentides perquè volem sinceritat absoluta. I si al final voleu que jo també en respongui alguna,
1: doncs
0: us poseu d'acord i jo també m'animo perquè aquí hem vingut tots a jugar. Us sembla bé?
1: Sí.
0: Oriol, tinc la primera pregunta extrema per tu. T'has preparat?
1: Sí.
0: Sí? A veure, què esculls? Un bon sou per tenir una feina que odies o un sou precari però fent feina que t'omple moltíssim? Un bon sou per tenir una feina que odies o un sou precari però fent una feina que t'omple moltíssim?
1: Un bon sou amb una feina que odio, primer per mantenir-me a mi i a la meva família i després, més endavant, quan ja tingués uns quants diners així estalviadets, canviar de feina.
0: Canviaries de feina, tu, eh?
1: Jo canviaria de feina. No, tipo, jo agafaria els diners per tindre un mínim per viure jo i les persones que estimo i per si algun dia necessito, jo què sé, donar diners a... Imagina't, per exemple, donar diners a la meva parella perquè necessite fer no sé què o perquè li han ficat una multa i en aquell moment no porto diners. Doncs jo tindria aquests diners i llavors un cop tingués més diners, tipo, així estalviats, canviaria de feina i els engegaria tots en algun lloc.
0: Molt bé. Sansa, vaig a per tu ara, eh? El teu dilema és el següent. Treballar 2 hores al dia en una empresa que té uns ideals contraris als teus o treballar 8 hores al dia en una empresa que fomenta valors sostenibles?
2: Jo 8 hores al dia. Perquè...
0: Tens claríssim això,
2: sí,
0: eh?
2: Sí, sí. Perquè jo m'enfado molt ràpid i... Si no tenen els mateixos ideals que jo...
0: Estaria en disputa constant.
2: Sí.
0: I, clar, què consideraries una empresa que cuida una miqueta, que té uns bons valors? Per tu, què serien uns bons valors en una empresa?
2: Pues, sobretot que respectin els treballadors i que no els explotin, perquè hi ha gent que treballa moltes hores i els jefes els hi és igual, i això no.
0: I què no toleraries de cap manera? O sigui... que no podries suportar, o sigui, que no els cuidin, però hi ha alguna cosa que dius, això sí que no, o sigui, ni de broma.
2: Que em parlin malament, que em faltin el respecte.
0: Molt bé, molt bé. I això està molt bé tenir-ho clar, perquè si t'ho trobes, sabràs dir que no, eh?
2: Sí, sí.
0: Ferran,
4: a veure.
0: Vaig a per tu, eh? Que la teva parella tingui una feina mal pagada i de poc prestigi, o que sigui una persona que parli 1000 idiomes, però que es passi el dia viatjant per feina. Bueno.
4: La segona.
0: Sí, o sigui, que la teva parella tingui una feina mal pagada i de poc prestigi, i tries la segona, eh? Que sigui una persona que parli 1000 idiomes, que no la vegis mai, en canvi.
4: O sigui, mai?
0: Clar, que estigui tot el dia viatjant per feina. O sigui, una persona preparadíssima, cultíssima, però tot el dia fora de casa.
1: Això és una relació?
0: Oh! Ui, de relacions hi ha molt tipus, eh?
1: Ah, bueno, clar, a distància.
2: Sí.
0: Tu, Ferran, què?
4: Home, ara que... Home, si no la veig mai, jo escollo la primera.
0: La primera, o sigui, que tingui una feina mal pagada i de poc prestigi.
4: Sí.
0: Bueno.
4: Però, clar, al final és lo que ella vulgui.
0: Clar, al final tampoc no n'hem de fer res, no?, de la feina de l'altra.
4: Correcte.
0: No? Al final no hem de valorar la persona per quina feina té.
4: Correcte, si a ella li ara de viatjar molt...
0: Ho ha de fer per feina, en aquest cas, eh?
4: Clar,
0: és que no li agradi, aquí ho ha de fer per feina, perquè està obligada a marxar sempre... perquè ha d'anar a l'altra banda del món, a no sé què, a una reunió... Clar, tot això ho acceptaries, eh? No, has dit que no.
4: Home, no. Però sí, clar, és que al final és lo que vulgui.
0: Està bé. I, Kai, vaig a per tu ara, eh? Perseguir els teus somnis i tenir inestabilitat laboral o treballar en una feina segura però que no et satisfà personalment?
5: Perseguir els meus somnis.
0: Sí?
5: Sí, jo crec que...
0: Que bonic,
5: això. Amb una sola vida... Jo no vull estar tot el dia fent una cosa que no m'ompli.
0: Bueno.
5: Vull dir, almenys intentar arribar a on vull estar m'omplirà quan tingui 80 anys i miri cap enrere, no? Jo crec, tinc 16 anys, que vull dir, no soy nadie aún, però...
0: Però és la veritat tenir-ho clar, no?, al final.
5: Sí. O sigui, perseguir els teus somnis potser no arribes mai, però diràs, vale, ho he intentat. Jo crec que això és el que compta.
0: És un molt bon missatge, eh, aquest. Jo us dono l'oportunitat, si voleu, que jo pugui respondre també alguna d'aquestes preguntes extremes.
1: Vale.
0: Voleu...
1: Vale. Però
0: veure,
1: ens les podem inventar.
0: Si me'n vols fer una d'una ràpida, ara em fa més por encara.
4: Que en tens alguna aquí?
0: Sí. Jo, les mateixes que us he fet a vosaltres, si me les voleu repetir, però Oriola, tu et veig amb moltíssimes ganes de fer-ne una de nova, eh?
1: Aviam, jo et faria...
0: Ui, quina por.
1: Que et fiquessin
7: en una classe amb gent que no treballés gens, però quan dic gens és re, sí, ni deure, sempre arribant tard, no portant el material, i que et donen, tipo, i que et paguessin molt amb l'oportunitat de fer-los canviar, uh-huh, o de que et donessin una classe de molt treballadors que també et paguessin molt, però que no fessis res amb tota la classe.
0: Jo he de reconèixer que em quedo molt primer. A mi m'agrada una classe amb vida. M'agrada una classe que passin coses, perquè si no és molt avorrit. La nostra feina, si no, és molt avorrida.
4: Però no acabaries enfadat?
0: No, què va, perquè és divertidíssim. Quan tu veus que s'emprenyen i aleshores els burxes i aleshores veus que van més enllà i tal. No, això és meravellós.
4: Jo no podria.
7: No, però pensa, Ferran, una cosa és... Tu has estudiat per ser professor i per formar una persona. Llavors, tu te donen l'oportunitat de formar tot aquell grup de persones, o te donen l'oportunitat de quedar-te assentat així, manar-los feina i que ells facin feina de 10.
0: Clar, imagineu-vos que teniu un fill, vale, una filla, i o bé tria un cicle formatiu, tria la universitat, o deixa els estudis. Quin seria el vostre ideal, a veure?
7: Que faci el que vulgui.
0: Que faci el que vulgui,
7: Oriol. Per amb ell anirà.
4: Oriol, a veure...
0: Et guardarem aquest podcast pel futur, eh?
7: Vale. Jo encantat li ensenyaré.
0: Hi ha algú més que vulgui dir alguna cosa?
4: A veure, jo penso que com a pare i com a persona responsable d'en vell o d'en vella, penso que tu ja com a pare l'has d'orientar una mica cap a on ha d'anar. Més o menys. A veure, que et digui que deixes els estudis, home, a mi em faria una mica de mal. Perquè tots aquests anys que ha estat fent... des de parvulari, primària, ESO, bueno, i a batxillerat, no?, que després ja se'n van cap a la universitat, fan una altra cosa, o ja es comencen a treballar, no? Pots pensar que no ha servit de res.
0: Clar, sí, totalment. Tu, Kai, Sansa, voleu afegir alguna cosa sobre això?
9: Jo estic d'acord, perquè faria mal, perquè això és desaprofitar temps, però intentaria entendre i... si ell és el que vol fer, doncs...
0: acompanyar-lo, no?
9: Sí.
0: Donar-li suport.
4: Clar.
0: Sí, jo imagino que també, no?
7: Bueno,
0: sí.
7: És que, aviam, jo he dit això molt ràpid, de que faci el que vulgui, però...
0: Si bueno, al final ve... és una mica el que estem comentant, ja, no?
7: Si me ve i me diu, jo deixo els estudis perquè deixo els estudis, doncs llavors sí que no li permetria. O sigui, m'és igual que és el que li agradi a ell, no. Si me
4: però
7: diu...
4: pensa que és major d'edat, eh?
7: Bueno,
0: bueno,
7: o no...
0: amb 16 anys no, eh? Amb 16 anys, que és quan s'acaba la secundària.
7: Pot deixar-la, això.
0: Llavors, aquí és complicat, és un gran dilema aquest per les famílies.
7: Sí, llavors jo li diria que tipus, si me diu jo deixo els estudis perquè tinc claríssim que he d'anar aquí a fer això, o perquè tinc claríssim que me vull dedicar a això i ja tinc la titulació suficient, doncs li diria endavant, jo te dono el meu suport, fes el que tu vulguis, és la teva vida, són els teus estudis, serà la teva feina.
0: Ara sí que hem arribat al final de l'Hora del Pati amb aquestes reflexions que acabo de fer amb aquests quatre tertulians extraordinaris que han intentat trobar la resposta al gran enigma dels nostres dies, que és què volem ser feliços. Però jo us pregunto, amb què us quedeu? Quin és el vostre highlight de tot el que hem estat comentant? A veure, Sansa, un aprenentatge que t'emportis, una idea.
9: Jo, bueno...
0: Sobre què voleu ser de grans, eh?
9: Sí. Que jo penso... Jo ho tinc clar, però hi ha molta gent... Per exemple, els meus amics no ho tenen clar. I jo penso que no passa res, que mentre ells ara aprofitin tot el que estan fent, ja ho tindran clar més endavant i que aprofitin ara. Ja està.
0: Oriol?
7: Bueno, jo me quedo molt amb lo de... tipo, amb que ens orientin una mica també l'escola. Jo aquesta idea la trobo una idea que
0: es
7: podria posar en pràctica, que seria molt resolutiu, jo crec, i bueno, m'ho quedo aquí al cap per si algun dia tinc una oportunitat de canviar-ho.
0: Molt bé. Kai?
5: Jo el meu missatge és que quan tinguis coses que t'agradin, quan trobis reptes que vulguis sobrepassar, quan tinguis un somni, vés a per ell d'una, i encara que algú et tiri cap enrere, continua. I segueix, i sigues persistent, i treballa per el que vulguis aconseguir.
0: Ferran.
4: Sí, bé, jo m'afegeixo també a totes les aportacions dels meus companys, no? Al final el que deien tots, no? Que molta gent ho té clar, però aquesta gent que no ho té clar, doncs els hem de donar suport, o més o menys els hem d'orientar cap a on volen anar, no? Que això és molt important, I bé, que m'ha agradat molt vindre aquí. Moltíssimes gràcies també al Marc Andreu. També aprofito.
0: El saludem, i tant que sí. Allà el tenim a la cabina.
4: Moltes gràcies i també gràcies a tu, ho has fet molt bé.
0: O sigui, millor que el Pellicer o no, encara no, no?
4: Sí.
0: Doncs escolteu, moltíssimes gràcies als quatre. Jo crec que haureu inspirat molt a les persones que ens hagin escoltat, que s'hagin fet preguntes. I res, el timbre és a punt de sonar, l'hora del pati s'ha acabat, tothom a classe i fins al proper episodi.

0: Sintonitzes Ràdio Rubí a la 99.7 de la FM. Ràdio Rubí, notícies.
1: Bona tarda. Avui entra en vigor la nova reforma de la jubilació flexible que permetrà als jubilats que siguin autònoms però no podran millorar la pensió. A Rubí hi ha més de 13.500 persones majors de 65 anys, segons dades de l'Institut Català d'Estadística. Això és més d'un 16% de la població de la ciutat, un percentatge que creix any rere any. Ara, aquest grup d'edat podrà acollir-se a una modalitat reformada de la jubilació flexible, un reial decret que modifica una de les tres modalitats que permeten treballar després d'haver-se retirat. Els principals canvis són la possibilitat de fer-se autònom, però també la impossibilitat de millorar la pensió. La jubilació flexible és aquella que permet al jubilat fer una feina parcial mentre rep part de la seva pensió, equivalent al percentatge d'hores que no treballa. Pilar Casas, advocada laboralista del col·lectiu Ronda, explica més detalls.
2: Fins ara hi havia un benefici molt important en la jubilació flexible respecte de l'activa, i per això podíem aconsellar la jubilació flexible, que era que la gent que podia fer aquest tipus de jubilació flexible, quan acabava el contracte a temps parcial, es recalculava la jubilació i es tenia en compte el temps que havies continuat cotitzant per millorar la teva pensió. Això, per desgràcia, el Real Decret expressament ho elimina.
1: Si qualsevol rubinenc vol treballar durant la seva jubilació, pot optar a tres modalitats: la jubilació flexible, activa o parcial. En qualsevol cas, està obligat a comunicar-ho prèviament a l'Institut Nacional de la Seguretat Social. I en esports, l'arrencada de la temporada oficial dels equips rubinencs compta amb una cita històrica. L'Esportiu Rubí afronta la final de la Copa Catalunya de Futbol Sala amb els dos equips sèniors. El conjunt masculí serà qui disputi per primera vegada aquesta fase final. Ho farà aquesta tarda a 6:15, enfrontant-se en la semifinal al Catglas Energia Santa Coloma. En el cas de les noies, la lluita pel títol serà directament en la final de demà dissabte. A 4:00 PM es veuran les cares amb les Corts, equip de la Primera Nacional Femenina i qui les va guanyar en la passada edició d'aquesta competició. Els dos equips saben què és guanyar la Copa Catalunya amb dos títols al palmarès. Les de Barcelona s'ho van emportar l'any passat i a les rubinenques ho van fer el 2015.

0: Big Hits. Ràdio Rubí, notícies.
1: Bona tarda, segona setmana consecutiva sense cap positiu de pesta porcina africana a la zona del risc a la que s'inclou Rubí. Precisament aquesta setmana el conseller Ordeig apuntava que a la tardor es podrien flexibilitzar les restriccions si les xifres seguien sent bones. Aquesta setmana, com dèiem, no s'ha trobat cap senglar positiu en PPA a la zona del risc, una zona que inclou Rubí i 18 municipis més. Les dades s'actualitzen cada dijous a la tarda, entre dijous 20 d'agost i ahir es van avaluar 267 senglars dins la zona restringida i cap d'ells va resultar positiu en PPA. Just abans de conèixer les darreres xifres, el conseller d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, Òscar Ordeig, apuntava en una entrevista a RAC1 que aquesta tardor es podrien flexibilitzar les restriccions d'accés al medi natural.
2: De seguida que les dades i els experts ho aconsellin, doncs, evidentment, flexibilitzarem les restriccions d'accés al medi natural, però no si això posa en risc doncs, els operatius. Jo crec que s'ha fet molt bona feina i els agents rurals ja... Doncs, bueno, jo crec que aquesta tardor podríem avaluar una altra situació si les dades acompanyen.
1: Una segona setmana consecutiva sense casos positius reforça la idea que l'epidèmia està baixant i a la tardor es podria tornar a certa normalitat. Sigui com sigui, encara no podem anar a les zones restringides. El conseller d'Agricultura demanava una vegada més comprensió a la ciutadania i als alcaldes afectats. I aquest divendres el Teatre Municipal La Sala acull una nova representació de l'obra Nevera, de la companyia local Letal. L'obra és a les 6 de la tarda i encara queden entrades. Nevera s'escriu amb B doble, però parla d'una nevera, d'un viatge que comença amb el lliurament d'un frigorífic i que va molt més enllà del que podem imaginar, vaja, com totes les obres de Letal. Dos actors a sobre l'escenari en un univers propi del grup teatral local. És teatre familiar, amb imaginació, un univers màgic i fins i tot surrealista. Una obra creada de forma coral per Tolo Ferran, Jordi Gilabert i Max i Jordi Magdaleno, amb escenografia creada per un altre rubinenc, el Chema Rico. L'entrada costa 5 euros i és una nova oportunitat de veure aquesta companyia rubinenca que triomfa a tot arreu amb la seva particular forma d'interpretar. Més informació local en una hora a l'informatiu migdia.
0: Serveis informatius de Ràdio Rubí. Sintonitzes Ràdio Rubí a la 99.7 de la FM.
3: Aquest estiu, sintonitza la 99.7 de l'FM i gaudeix de la nostra programació. Programes, notícies i una bona fórmula musical. Visita Ràdio Rubí.

0: vi.cat i segueix-nos a les nostres xarxes socials. Viu l'estiu amb Ràdio Rubí.
1: Aquí és on comença tot el periple que han de fer els usuaris de...
2: Així que aquesta és la situació, una distància de poc més de 2 metres a la vorera.
3: Estamos ante algo que Israel lleva preparando más de 50.
4: I la gent, al final, el que vol és poder viatjar amb seguretat i amb qualitat. I això, ara mateix, no està passant.
5: Al Notícies en Xarxa t'expliquem tot el que necessites saber. Tota la informació de prop amb la veu dels protagonistes.
6: Notícies en Xarxa. La informació més propera des de les 7 del matí a la teva ràdio local.
7: Butlletins informatius de Ràdio Rubí.
8: Un jove detingut i 2 Mossos d'Esquadra ferits. Aquest és el resultat de la darrera concentració il·legal de vehicles.
9: L'Ajuntament, en resposta a Ràdio Rubí, explica que les persones que ocupaven el porxo han decidit marxar finalment després del treball conjunt de serveis
7: socials. Tot el que passa a la ciutat t'ho explica Ràdio Rubí.
10: La natalitat és cada vegada més baixa a Rubí.
8: L'oficina de treball de Rubí ha tancat el mes de juliol amb 3.840 persones.
7: Tot allò que has de saber sobre la teva ciutat ho trobaràs a la 99.7 de la FM i a radiorubí.cat.
11: Bona nit. Seguim en directe quan són exactament les 10 i 32 minuts de la nit, analitzant les conseqüències de les últimes accions del govern de... i el futur immediat del nostre país veí. Les accions que alguns experts alerten acabarien de transformar en una autocràcia. Al mateix temps, però, la situació és cada vegada més tensa i inestable pel govern del Partit pel Canvi, la formació que capitaneja el país veí des de fa 13 anys. Estem davant la consolidació o la fi d'un règim autocràtic?
12: Com és possible que un país com aquest hagi arribat a aquest punt? Una democràcia forta, més que la nostra, la més antiga del continent. Ara compartirem frontera amb una dictadura? Veus casos com aquest i penses que tot està perdut. A més, i si el govern cau, què vindrà després? Tot està en mans de polítics que permeten uns discursos reaccionaris i populistes.
13: El problema és que els polítics ho han permès. Han comprat el seu relat i així han enganyat a la gent. Què els anaves a dir, aquesta gent fa 13 anys? Podria passar exactament el mateix al nostre país.
12: Ho tenim aquí mateix. Si els hi pot passar als nostres veïns, a nosaltres també. Pràcticament sense oposició, sense sistema judicial, sense sistema electoral. D'aquí a 10 o 5 anys no trigarem gaire a estar així si no es fa res.
14: Els ciutadans l'acullen amb banderes del seu país. L'expresident acaba d'arribar fa uns instants a la plaça de la capital. Un mes després de demanar asil a l'ambaixada. S'exilia així el cap del Partit Nacional i qui va governar l'estat fa 13 anys. L'últim cap de govern abans de l'ascens del Partit pel Canvi. Tot mentre que és la preocupació internacional després de conèixer la delicada situació econòmica i social d'aquest país. Els experts situen les expectatives en les decisions que prengui la...
15: Una altra jornada estable a les borses. A casa nostra, el creixement de l'índex ha sigut notable i lidera la zona, que també mostra una evolució en positiu. A excepció d'un país, el taló d'Aquiles de la regió continua a la baixa, marcat per un estancament econòmic encara més evident. Music, music, caution, and dogs, or the history of the American trio. It's changed. If you need the possibility...

0: què fas trucant? Després de tant temps has de tornar a mi? No entenc com pot haver anat tan malament. Jo t'he fet arribar dalt de tot. I ara tot està a punt de desaparèixer. Reunir-nos? Ara?
1: Aquí ho veuen com l'expresident saluda el ministre d'Exteriors davant del Palau del Govern.
2: Destruir la democràcia. El manual d'instruccions per convertir-te en un autòcrata.
3: Epíleg. Rescat.
4: Ja sé que les coses no van com vols, líder.
5: Quarta legislatura.
4: És una llàstima. Després de tants anys lluitant per un canvi en el sistema i que de cop i volta tot se'n pugui anar en orris. Però ara no pots mirar cap a una altra banda. El primer és l'economia, ho recordes? El motor del canvi. El Banc Central us dona diners, oi? Ja. I fora d'aquí? Els teus socis internacionals? Quines condicions volen? Si ningú et concedeix préstecs, només queden els bancs internacionals. Accepta el que sigui. Necessites un rescat ja. Assegurar l'economia del país és el primer. Encara més si la comunitat internacional t'està deixant d'enviar armament. Cap sanció econòmica, de moment? Ni del país aquest on s'ha exiliat l'expresident. Aquell imbècil encara se'n sortirà amb la seva. Ara diu que crearà una oficina de l'oposició a l'exili. Tu creus? Com si fos un ambaixador. Has de continuar atacant els esbirros que encara té aquí. Impedeix-los la comunicació. Talla'ls el contacte. Que estiguin aïllats. Com? No ho sé. Això ja és cosa teva. Però has d'evitar que comencin a pressionar la comunitat internacional. Per aquí et poden fer mal. Per ara els carrers estan tranquils, oi? L'agència antiterrorista fa bé la seva feina, suposo. Bé, la teva feina ara és conservar el govern. I a partir d'ara no hauràs de dubtar si cal prendre decisions dràstiques. T'asseguro que la gent no trigarà a sortir al carrer. Has d'estar preparat per això. Però de moment no pots fer res. Has d'esperar. Estar a l'aguait d'algun moviment, d'algun senyal de desordre per blindar encara més la policia, l'exèrcit. Però no facis cap moviment que els doni motius per revoltar-se. Has de fer el mínim soroll possible. A la mínima distracció, el teu sistema pot caure.
2: Al llarg d'aquests 4 episodis hem intentat mostrar com es pot destruir la democràcia. Un sistema que hem definit, que hem desgranat per analitzar quines institucions i poders el componen i com, per molt que a vegades pensem al contrari, pot arribar a ser fràgil i desaparèixer. Què passaria si realment la democràcia que coneixes acaba caient? Has vist o escoltat que es pot destruir el sistema a través de les seves regles. Si tens una gran majoria parlamentària i grans xarxes de contactes a l'economia, als mitjans de comunicació i la política i un poble desencantat, és relativament fàcil. No tot està assegurat a la democràcia. I què passaria si no hi hagués democràcia? Voldríem acabar aquest podcast amb una visió de futur quan ja no hi ha rastre de la democràcia, quan tot sembla perdut. Ens plantegem ara quines són les condicions perquè un règim autocràtic acabi esfondrant-se. És a dir, destruir una autocràcia. Mai t'ha passat que tens un conegut o una coneguda que viu lluny i que mai tens l'oportunitat de visitar, que no saps ben bé si està bé? Us truqueu, parleu de tant en tant, però el que coneixes és poc. Se suposa que està en ordre, però que no saps què està passant dins de casa seva. Una cosa similar passa amb les autocràcies si volem analitzar quina és la seva situació dins. Es tracta d'un tipus de règim hermètic i que mostra a l'exterior poca cosa sobre el seu estat.
6: El problema de les autocràcies és que com no tens informació i com no se sap com pensen els ciutadans, perquè els ciutadans no tenen cap incentiu a expressar de forma sincera les seves preferències.
7: Anna Sofia Cardenal, professora catedràtica en Ciències Polítiques i experta en Política Comparada.
6: Doncs no saps exactament quina base de suport té aquest règim dictatorial, no? Quasi mai les autocràcies, excepcionalment, cauen per revolucions, normalment cauen perquè deixen de tenir el suport dels leals.
2: És imprevisible, doncs, saber en quin moment caurà una autocràcia, perquè de poc ens serveix fer estimacions si no podem accedir al seu interior. El que sí que s'ha estudiat és de quines maneres pot caure. Totes per motivacions o causes diverses i amb desenllaços incerts.
8: Els règims autocràtics poden caure de diferents maneres. Una, perquè el règim ho permet.
7: Abel Escrivà, doctor en ciències polítiques i expert en la política dels règims dictatorials.
8: El règim canvia des de dins les pròpies normes en les quals funciona i esdevé més democràtic o esdevé un altre tipus de... un altre tipus d'estructura política que no és la mateixa que existia abans, d'acord? I això pot fer a través de, fins i tot, un canvi constitucional que dona peu a unes eleccions, o que perden unes eleccions i permeten que el qui ha guanyat les eleccions ocupi el poder i cedeixen el poder. I d'altres que ho facin de maneres irregulars. Revoltes populars, com ha passat a diferents països del món, que no vol dir que siguin necessàriament que aboquin el país a una transformació democràtica, que des de la primavera àrab, les revolucions de colors i molts altres processos de revoltes populars o de campanyes de mobilitzacions massives de la població. Formes irregulars tenim els cops d'estat, que encara avui en dia produeixen, i vam tenir aquesta onada de cops d'estat, especialment a l'oest d'Àfrica en els darrers 3-4 anys.
2: Amb aquesta explicació n'hi ha prou per entendre que, tot i que caigui una autocràcia, mai queda clar que el règim que li succeeix sigui gaire millor.
8: La majoria de règims autocràtics són reemplaçats o substituïts per una nova autocràcia. Diferent, amb un altre grup en el poder, però una nova autocràcia.
9: Tot i que a escala mundial tot apunti a una creixent autocratització, hi ha règims d'aquesta mena que recentment han caigut. A Bangladesh, les revoltes estudiantils de l'agost del 2024 van provocar que la llavors presidenta del país, Sheikh Hasina, abandonés l'estat i instaurés un nou règim provisional des del seu exili a l'Índia. A l'Afganistan, el moviment talibà va prendre el control absolut de l'estat el 2021, quan va cessar la guerra civil en què estava immers des de feia 20 anys i es va instaurar un nou règim que concentrava tots els poders en una mateixa persona, l'emir Haibatullah Akhundzada. Una situació que es podria produir a Síria, que el novembre del 2024 va enderrocar el règim de Bashar al-Assad en mans de diferents forces rebels i que encara té el seu futur per definir.
2: Ara sabem que el deteriorament d'una autocràcia no té per què desembocar en una democràcia. Però posem-nos optimistes. Imaginem que les condicions són òptimes perquè es pugui recuperar la democràcia. Reprenem la metàfora que et vam fer al principi d'aquest podcast. Al principi de tot. El capítol 0.
10: Ara pensa en tot allò que podria canviar i que posa en perill tot el que coneixes i tal com ho coneixes. Sense fer soroll. Aquells detalls que s'escapen dels teus ulls. Una canonada en mal estat que trenca les rajoles de la vorera, un curtcircuit que espatlla un vagó o una paret que s'esquerda i que malmet l'estructura d'una casa. Tot causes d'una erosió inevitable i que són conseqüència, més o menys directa, d'un mal manteniment.
2: Imagina que, efectivament, el deteriorament s'ha fet inevitable i que tots aquests espais han quedat en ruïnes. La casa, per exemple. Després de tant de temps sense fer-hi reformes, manteniments o neteja, vol recuperar l'aspecte original de la teva llar. Per on començaries quan tot això està per fer? Què podem fer per tornar a instaurar la democràcia? Tornem a parlar amb experts perquè aquest cop ens parlin sobre com recuperar el sistema d'una manera efectiva i duradora. Com caldria arreglar, polir i endreçar-ho tot perquè totes les parts que componen la democràcia facin bé la seva funció i, per tant, que la democràcia funcioni. Comencem precisament pels funcionaris.
11: En aquests casos, clar, la millor forma seria no tant una transició, sinó seria una revolució on aquests són apartats i es busca una alternativa.
7: Carles Ramió, professor catedràtic en Ciències Polítiques i expert en gestió pública.
11: No tots, però una part d'aquests. Quan es busquen aquests processos que són conciliadors, evidentment no generen tensió, com va ser el cas d'Espanya, o no tantes tensions, però sí que durant molt de temps tens una rèmora de com forats negres dins aquests cossos de seguretat que responen més a una ideologia i uns valors antics que no als nous democràtics.
2: Ja has observat o escoltat que al llarg d'aquest podcast qualsevol canvi en un règim necessita molts diners i grans maniobres financeres i empresarials per desenvolupar-lo. D'on traiem els diners si la caixa està en mans d'aquells que no volen cap canvi?
12: El sector financer és molt important, però al final els bancs són els que són necessaris perquè la gent amb idees pugui tenir empreses.
7: Sergi Basco, professor d'Economia.
12: En una autocràcia també els bancs estan controlats per al govern. Per tant, quan tot això peta i estem en una transició, necessites que sorgeixin bancs. Com es fa això? Normalment, a la història és amb ajuda exterior. Penseu a l'època de entreguerres, no? Després de la Segona Guerra Mundial, als Estats Units, amb el Pla Marshall, no? va tenir molta influència en aquest sentit, en finançar els països que volien sortir d'un règim més autocràtic, no? o de cooperar-se. Necessites ajuda exterior. De dins, és molt difícil que els treballadors hagin acumulat suficients diners per crear una empresa.
2: Però tot i tenir els diners necessaris per tornar a instaurar la democràcia, les dinàmiques empresarials que hi ha hagut al llarg de l'autocràcia han de canviar perquè algunes companyies no tinguin massa privilegis i, per tant, no puguin posar el govern entre les cordes.
12: Qui hauria de ser un sistema millor per a la democràcia en aquest sentit? De nou, la competència perfecta, que no existeix, és on hauríem de tendir, no? Que diguessin que el poder de monopoli i de monopsoni estigui molt controlat, no? I que hi hagi un sistema com ric en aquest sentit, de que hi havia un economista que es deia Schumpeter, no?, que parlava de destrucció creativa, no? Que això és com les economies haurien de funcionar, no? Que les empreses van naixent i es van morint, no? Que hi ha com un cicle de les empreses de creu em moro, creu em moro.
9: El monopsoni, o monopoli de la demanda, és una situació en què hi ha diverses empreses oferents per un únic demandant, un únic client. El professor Sergi Basco es refereix, però, a la relació entre les empreses i els treballadors. Una situació de monopsoni laboral seria, doncs, quan poques empreses especialitzades demanden molts empleats. Ell mateix posa d'exemple el sector tecnològic de Silicon Valley. Els enginyers informàtics estan a la mercè de poques companyies. Una situació avantatjosa per les empreses perquè fan les seves pròpies regles del joc per fixar les condicions de treball.
2: Justament en aquest sentit és imprescindible que tots aquells que participin en l'economia d'un país, sindicats i patronal, tinguin representativitat i demandin les seves necessitats al govern. És prioritari que una democràcia es construeixi amb aquests dos organismes i, a més, tot un seguit d'institucions que vigilin que tots els processos s'estan complint.
13: És radicalment necessari que empresaris i sindicats o associacions empresarials i treballadors estiguin dintre, funcionin en el diàleg social i funcionen el sistema democràtic sense treballadors i sense empresaris. Bueno, és 1974.
7: Joan Foguet, director d'Estratègia de Foment del Treball.
13: I, per dir-ho d'una manera, i això va passat a Espanya, ha passat a tot arreu, on han desaparegut les llibertats. Si una persona no pot representar-se a si mateixa, no hi ha democràcia.
14: La ciutadania activa ha de poder intervenir en tots aquests processos.
7: Feliu Madaula, vicepresident de l'Observatori Ciutadà contra la Corrupció.
14: Perquè garantir que on hi ha un recurs públic, on hi ha un diner públic, hi hagi un observador cívic fent el seguiment.
9: Com les democràcies, les autocràcies han necessitat el suport econòmic d'institucions internacionals i de països aliats per tal de rescatar la seva economia. Pel que fa a les autocràcies, el Fons Monetari Internacional ha proporcionat 20.000 milions de dòlars a l'Egipte des del 2016 a canvi de fer reformes profundes al país per evitar la corrupció i reestructurar la seva economia. El mateix va fer amb Zimbàbue el 2009, quan va donar-li un préstec de 500 milions de dòlars per pal·liar els efectes de la crisi financera mundial. D'altra banda, Cuba, Veneçuela i Bielorússia han signat acords bilaterals amb la Xina i Rússia per tal de col·laborar en la seva estabilitat financera. Al llarg dels últims 30 anys s'han registrat una trentena d'acords que incluïen préstecs per inversió, intercanvis financers i cancel·lacions de deute.
2: Des del primer capítol d'aquest podcast hem destacat que dominar el discurs és imprescindible per convèncer la ciutadania i fer que els adversaris polítics parlin del que desitges. Ara bé, el canal principal perquè la ciutadania adopti aquest relat és, si te'n recordes, a través dels mitjans de comunicació. Com hauria de ser el sistema mediàtic d'una democràcia?
15: Qualsevol societat que es vulgui democràtica necessita uns mitjans de comunicació de la naturalesa pública o privada, la que sigui, però amb un alt nivell de responsabilitat social i de capacitat de crítica i de denúncia de totes les disfuncions socials.
7: Mònica Terribas, periodista, professora titular de periodisme i directora de Televisió de Catalunya entre el 2008 i el 2012.
15: Quan tu tens un sistema de mitjans que no respon a aquests objectius i respon als objectius comercials de les empreses que els governen, perds capacitat de construcció democràtica.
2: Tot amb uns professionals al teclat o al micròfon que fomentin una informació correcta i adaptada a les necessitats de la ciutadania.
16: Però el periodisme ha de ser honest. Neutral no és ningú.
7: Anna Grau, periodista, exdiputada de Ciutadans al Parlament i candidata de Ciutadans a l'Ajuntament de Barcelona el 2023.
16: A veure, es pot intentar. De fet, jo crec que s'ha d'intentar. Però és molt difícil ser neutral, per exemple, si tu estàs informant d'una barbaritat, d'una matança, doncs, home, difícilment diràs, bueno, doncs, i con esto y un bizcocho hasta mañana a las 8, no? Ara, per molt fortes que siguin les teves idees, per molt que et commogui una història, per molt que et pensis que tens raó, el que no pots fer mai és ni perdre vista l'honestedat.
2: El finançament per part de grans empreses pot pervertir la independència dels mitjans. En una democràcia hi ha lloc per a grans conglomerats mediàtics, per descomptat. Però en aquest episodi ens estem posant més exquisits i ens plantegem una professió purament independent. Hi ha altres maneres d'aconseguir diners.
17: Pues els mitjans han de repensar-se i establir nous models econòmics.
7: Albert Alexandre, historiador i periodista de La Directa.
17: Jo us puc parlar del meu perquè crec que és un molt bon model, que nosaltres estem vivint bàsicament de les subscripcions i tenim, crec que, un 5% de subvencions. Però nosaltres, si ens treuen les subvencions perquè demà governa Vox, no ens passaria pràcticament res més enllà d'una rebaixa molt minsa del sou. Però, bueno, no és l'únic model. Hi ha models de donacions, com poden ser altres mitjans de comunicació, funciona a través de campanyes de donació. Hi ha diaris o mitjans de comunicació que estan adscrits a organitzacions no governamentals, que no tenen les lògiques econòmiques o les lògiques financeres i de mercats. Hi ha diaris que els financien lectors.
2: Tornem a la metàfora de la transició com la reforma d'una casa. Ja hem vist que necessites treballadors, funcionaris, uns bons proveïdors, les empreses i el sector financer, i algú que vigili que els vianants que passegen pel carrer no prenguin mal amb les obres, és a dir, el sistema mediàtic. Queda algú que supervisi la reforma per dins i que tot vagi bé. Qui s'encarregarà de fer complir les noves reformes, lleis i institucions d'una nova democràcia? La justícia. Per reconstruir un sistema judicial, cal tenir en compte que la justícia té les seves particularitats. Recordem per un moment els tres pilars fonamentals de la democràcia: govern, Parlament i justícia. El govern és controlat pel Parlament i la justícia, i el Parlament també pel sistema judicial, però...
18: Qui controla el controlador?
7: Benet Salellas, exdiputat de la CUP Crida Constituent i advocat.
18: Doncs hi ha d'haver algú que el controli, i si no tenim un sistema de responsabilitat, diguem, que funcioni en relació als jutges, doncs tenim un problema. I llavors jo penso que en moltes democràcies actuals hi ha com aquest marge excessiu d'actuació per part dels jutges, perquè clar, al final normalment són els jutges superiors els encarregats de fiscalitzar els jutges inferiors, però els jutges superiors qui els fiscalitza, no? Doncs no els fiscalitza ningú. I aquesta sensació de poder il·limitat, de poder sense control, jo crec que és insana.
2: És vital garantir la independència dels jutges i els tribunals. Però aquests no són els únics que componen la justícia. Cal fixar-nos també en un altre col·lectiu, els fiscals.
19: La fiscalia no és ni ha de ser mai un vehicle de motivacions polítiques. De cap govern,
7: Alexandra García, fiscal de l'Audiència de Barcelona.
19: L'executiu ja disposa d'un Consell de Ministres per fer avançar la seva agenda política. I això és lícit. És el poder executiu. Però la Fiscalia no és un vehicle, ni ha de ser-ho, de motivacions polítiques de cap mena. Una forma clara de blindar-se forma part del projecte de reforma que està avui a la taula del Congrés. Fer que les comunicacions entre govern i fiscal general siguin per escrit i necessàriament per conducta de ministre de Justícia.
2: Quan volem fer una reforma, sovint busquem canvis radicals. Innovar. Pintar d'un color diferent les parets, canviar els mobles, una cuina nova... Però a vegades pensem que potser no val la pena tant canvi i simplement volem estalviar costos. Els mobles que tenim, amb una mà de pintura, ja estan bé. La cuina, només cal canviar les aixetes i els envellidors i ja n'hi haurà prou. Això, aprofitar tot el que tens en una reforma fent petites modificacions, també ha passat a les transicions democràtiques. En poques ocasions s'han fet canvis estructurals a la justícia i jutges que servien a la dictadura, en alguns casos, també ho han fet o encara ho fan a la democràcia.
20: Per això, la idea de que el poder judicial és com la garantia del sistema democràtic és una idea que no és massa... No té un fonament específic.
7: Joan Josep Baibé, politòleg expert en comportament judicial.
20: Perquè el poder judicial històricament ha actuat com a garantia també de les dictadures, d'una forma tan clara o més clara que no pas de les democràcies. Vull dir, el sistema judicial garanteix la legalitat vigent. I si la legalitat vigent canvia, doncs passa a defensar la nova legalitat vigent.
9: L'Argentina, Romania i Espanya són alguns estats en què els membres de la justícia han continuat exercint els seus poders a la democràcia després d'haver operat durant la dictadura. El Senat argentí només va apartar del sistema judicial alguns jutges i va confiar el càrrec a la majoria. Alguns experts assenyalen que la justícia romanesa està construïda amb una estructura similar a la de la dictadura de Nicolae Ceaușescu. A Espanya, diversos analistes consideren que l'Audiència Nacional és un producte del Tribunal d'Ordre Públic, que durant el franquisme va servir per jutjar delictes polítics i assegurar la continuïtat del règim.
2: Els Miserables de Víctor Hugo o Ve baixa de Vendetta d'Alan Moore i David Lloyd són dues obres que ens han exemplificat des de la ficció la caiguda de règims autocràtics a través de grans revolucions socials. Com hem sentit abans per part dels politòlegs que han participat en aquest podcast, no sovint és així. Però volem destacar també el factor social de la transició cap a una democràcia, un factor impulsat per l'oposició. Al cap i a la fi, és molt difícil reformar una casa o el sistema si ningú pren la iniciativa de fer-ho.
21: La política també és allò que succeeix en la mobilització. El periodisme és política.
7: Carla Riera, activista polític i número 2 de la CUP Crida Constituent a les eleccions al Parlament de Catalunya del 2017.
21: Els mitjans de comunicació fan sobretot i principalment política. Els grups econòmics fan política cada dia, sí? Per tant, la mobilització social, la mobilització popular, és política. I la societat civil organitzada, els moviments socials, són agents polítics i són subjecte polític. I precisament són la garantia del canvi quan l'statu quo degenera i necessita, com us deia abans, destitució i constitució d'un nou escenari més democràtic.
2: Repesquem una de les preguntes del començament d'aquest capítol. Per on comencem?
21: Quan un país perd les institucions democràtiques, sens dubte, el que cal fer és accentuar, intensificar la lluita per la democràcia. Òbviament, això ha estat així sempre. Per més que això porti períodes de foscor, de repressió, de patiment, però és imprescindible mantenir, superar i augmentar la lluita per la democràcia i per aprofitar l'avinentesa per tal de crear un escenari democràtic més gran i millor que l'anterior.
22: Per tant, què pot fer la gent si un dia es perd un sistema democràtic? Doncs, primer, no conformar-se, segon, organitzar-se i tercer, lluitar per recuperar la democràcia si es considera que la democràcia és un sistema millor que no pas qualsevol altra cosa.
7: Artur Mas, 129è president de la Generalitat de Catalunya i cap de l'oposició a Catalunya entre el 2003 i el 2010.
22: Que és una cosa que avui es posa en dubte per part de determinada gent, perquè s'agafen determinats models i es diuen: veieu com la Xina funciona molt bé perquè la gent té feina, es guanya la vida, el país progressa, està endreçat, és segur, etc, etc. No? I tot això és veritat, però no és tota la veritat, perquè a canvi de tot això que va bé, que és cert, doncs a la Xina no hi ha llibertats individuals, no hi ha una democràcia organitzada i, a més, el concepte dels drets humans doncs és relatiu. I aleshores dius, i per què no posem d'exemple en lloc de la Xina quan parlem de coses que van bé? Per què no posem d'exemple Suècia? O per què no posem d'exemple Noruega? O per què no posem d'exemple Dinamarca? I aleshores aquests països també funcionen bé, la gent també es guanya la vida, la gent doncs té una bona cobertura del seu estat per les polítiques públiques, la gent es pot sentir segura i, a més, la gent pot votar, la gent pot criticar, la gent té llibertat, hi ha respecte pels drets humans, etc. No? Per tant, no s'ha de renunciar.
2: Posem punt i final a destruir la democràcia. Com en cada capítol, tornant amb la ficció.

0: de debò que és preocupant. Cada cop hi ha més repressió. Les ONGs ho estan denunciant, eh? Denunciant que cada cop persegueixen més els civils, t'estic dient. Això és perquè el govern té por, perquè està trontollant. Preparem-nos perquè aquesta gent acabarà marxant i creuarà la frontera per venir. Ja veureu, això serà un exili massiu.
1: I a totes les ciutats, mentre l'expresident és aquí parlant de la vulneració de drets, diu que hi ha en el seu país natal. I és que la pressió internacional creix envers el govern del Partit pel Canvi. I ara exigeixen que signi un acord per retornar garanties democràtiques al país.
2: La nostra convidada és experta en geopolítica i comportament electoral. Bona nit, doctora.
3: Bona nit, moltes gràcies.
2: Li voldria preguntar, davant d'aquesta situació d'inestabilitat del règim del Partit pel Canvi, quin futur li espera al país? Què esperem que passi a curt termini? El país tornarà a la democràcia?
3: Bé, és molt complicat saber-ho. El desmantellament del règim és inevitable, ja es veu. Té múltiples problemes. El suport econòmic, l'oposició exterior, la pressió dels països que l'envolten... Quan i com serà aquest desmantellament són dues preguntes que no et puc contestar. Quina forma prendrà el nou sistema tampoc. La democràcia mai està assegurada.
4: Destruir la democràcia. Un podcast de Manel Lamadrid, Eloi Sadurní i Bernat Saiz. Idea original, Bernat Saiz. Guió, presentació i disseny sonor, Manel Lamadrid, Eloi Sadurní i Bernat Saiz. Amb la veu d'Anna Domenic en el paper de consellera i la música de Kevin MacLeod. Suport tècnic, Júlia Mores, Jordi Bernades, Toni Borràs, Albert Busquets, Fran Gallego, Ignasi Jacob, Gemma López, Josep Lluís Perpinyà i Robert Rodríguez. Agraïments per extras de veu, Alba Bruch, Tomàs Hinojosa, Aquetza Martín, Martí Puig, Oriol de Marcos, Adrià Riera i Carla Villegas. Han participat en aquest episodi Anna Sofia Cardenal, Abel Escrivà, Carles Ramió, Sergi Vasco, Joan Foguet, Feliu Madaula, Mònica Terribas, Anna Grau, Albert Alexandre, Benet Salelles, Alexandra Garcia, Joan Josep Baibé, Carles Riera i Artur Mas. Una coproducció de la xarxa audiovisual local amb el suport de la Universitat Pompeu Fabra.

T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més. Fórmula Rubí.

0: Belén Tierno.
1: Molt bona tarda, és divendres 28 d'agost i dia d'operació retorn. Avui s'esperen centenars de milers de desplaçaments per carretera i també milers d'arribades i sortides des de l'aeroport del Prat. Ara sí, s'acaben les vacances per la majoria de rubinencs i rubinenques i la pròxima setmana comencem a tornar a la normalitat. Aquest divendres d'operació retorn ens deixa aquests titulars. Avui ha entrat en vigor la reforma de la jubilació flexible, una qüestió que pot afectar els més de 13.000 rubinencs majors de 65 anys. Des del col·lectiu Ronda d'Advocats alerten que la nova jubilació flexible és una arma de doble fil. Qui vulgui seguir treballant després dels 65 anys es podrà fer autònom, una cosa que fins ara no es podia fer, però no podrà ampliar la seva pensió. Segona setmana consecutiva sense casos positius de pesta porcina africana des que va començar la crisi al novembre. Aquesta mateixa setmana el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, ja ha apuntat que si les coses segueixen anant bé i no hi ha propagació, es podria valorar la tardor flexibilitzar les restriccions. Això no vol dir que puguem tornar a passejar pel bosc. Encara no. Per això encara queda una mica. I aquest cap de setmana en esports tenim l'Esportiu Rubí, tant femení com masculí, a la final de la Copa Catalana de Futbol Sala. Els nois juguen la semifinal avui a 6:15 i les noies demà a 4:00 PM. Avui s'ha agraït el vent i la baixada de temperatures, però sembla que és una qüestió molt temporal, que demà tornen a pujar els termòmetres. La informació del temps ens la serveix, com sempre, el Lluís Mi Pérez des de la xarxa.
2: Bon dia. Aquest divendres està venint presidit pels núvols, però força descafeïnats. Van deixant el sol tèrbol, una mica més apagat, una mica més moix, sobretot a les comarques de Girona i també les de la costa. Alguna gota despistada s'ha anat escapant i, bàsicament, el que porta és més fang que no pas aigua, perquè estem parlant d'una pluja francament bruta. Cap a les comarques de Lleida, del Pirineu, aquests núvols són més trencats i, de fet, aniran a menys encara. Al llarg de les properes hores, per tant, el sol acabarà imposant-se d'una forma més evident. Amb ventet entre Garbí i Ponent, que fa que la humitat sigui baixa, per tant, que no se senti gaire aixafogó, però, en canvi, la tarda acabarà sent força càlida a moltes comarques, al voltant dels 30 graus. No pujarà gaire més enllà d'aquesta xifra psicològica de la calor. Amb vista el cap de setmana, tranquil·litat absoluta, temps d'estiu, nits fresques, això sí, el dissabte al matí despertarem amb una temperatura bastant més renovada, però, en canvi, la tarda, i especialment la del diumenge, un ambient ja de ple estiu i amb pocs núvols. N'estem pendents a la xarxa.
1: La nova reforma de la jubilació flexible permetrà que els jubilats de Rubí siguin autònoms, però ja no es podrà millorar la pensió. A Rubí hi ha més de 13.500 persones majors de 65 anys, segons dades de l'Institut Català d'Estadística. Això és més d'un 16% de la població, un percentatge que lògicament creix any rere any. Ara, aquest grup d'edat podrà acollir-se a una modalitat reformada de la jubilació flexible que entra en vigor avui. El Reial Decret, que es fa efectiu, modifica una de les tres modalitats que permet treballar després d'haver-se retirat. Els principals canvis són la possibilitat de fer-se autònom, com dèiem, però això comporta que no es pot millorar la pensió. La jubilació flexible és aquella que permet al jubilat fer una feina

0: parcial mentre rep una part de la seva pensió, equivalent al percentatge d'hores que no treballa. Per exemple, si treballa el 60% de la jornada, cobrarà un 40% de la pensió, a més del salari per treballar, lògicament. Fins ara aquesta modalitat permetia treballar entre un 25 i un 75%, però amb la modificació, la franja es mou i permet treballar entre un 33% i un 80% de la jornada. Per una banda, ara, la jubilació flexible permetrà l'activitat per compte propi a aquelles persones que no havien estat autònomes o que no ho van ser 3 anys abans de retirar-se. Això és un avantatge. Per altra banda, la segona modificació més important d'aquest Reial Decret és que les hores treballades sota el règim de jubilació flexible ja no comptaran per millorar la pensió. Escoltem Pilar Casas, advocada laboralista especialitzada en salut laboral del col·lectiu Ronda, amb seu a Rubí.
1: Fins ara hi havia un benefici molt important en la jubilació flexible respecte de l'activa i per això podíem aconsellar la jubilació flexible, que era que la gent que podia fer aquest tipus de jubilació flexible, quan acabava el contracte a temps parcial, es recalculava la jubilació i es tenia en compte el temps que havies continuat cotitzant per millorar la teva pensió. Això, per desgràcia, el Real Decret expressament ho elimina.
0: Un altre benefici que perd la jubilació flexible amb aquesta modificació és la compatibilitat amb el complement a mínims, l'import que es dona a les rendes baixes per arribar a la pensió mínima. De nou, veiem que es penalitza, en certa manera, seguir treballant. Escoltem Casas.
1: Hi ha molta gent que acollia la jubilació flexible perquè tenia pensions molt baixetes. Pensions mínimes, havien cotitzat poc, i igual les tenien complementades a mínims. Doncs ara es diu expressament que no és compatible amb el complement a mínims i, per tant, te l'eliminen de la pensió abans d'aplicar el percentatge de reducció compatible amb la feina que faràs. Ja no serà compatible. Quan deixis de treballar, te'l tornaran a pagar.
0: En definitiva, el que diuen els experts és que treballar passada l'edat de jubilació pot ser una arma de doble fil. Escoltem de nou Pilar Casas, del col·lectiu Ronda.
1: Clar, aquest és el risc d'anar allargant les edats de jubilació i no posar el focus en la millora de les pensions que es cobren. Quan posem el focus en incentivar la permanència en el món laboral, el que estem abocant és que la gent que té pensions més baixes es vegin obligats per una qüestió de necessitat a continuar treballant, perquè seguim tenint unes pensions molt baixetes. La jubilació mínima són 888 euros. Per tant, tot això s'ha d'intentar millorar alhora que s'incentiva pues, que la gent continuï treballant, que la gent pugui continuar, si es vol mantenir actiu, mantenint-se actiu, i alhora que també es fan polítiques suficients perquè les noves generacions també puguin accedir al mercat laboral amb dignitat i que es pugui incentivar aquest equitat intergeneracional.
0: Si qualsevol rubinenc vol treballar durant la seva jubilació, pot optar a 3 modalitats. La jubilació flexible, aquesta de la que estem parlant, activa o parcial. La primera permet treballar a temps parcial i seguir cobrant una part proporcional de la pensió. Una part proporcional de la pensió més el sou. La segona és compatible amb treball a temps complet, però cal un període d'un any entre la jubilació i l'inici de la nova activitat laboral. I l'última opció, la parcial, és una continuació de l'activitat laboral prèvia, reduint la jornada entre un 25 i un 75%, una mica en la línia del que deia l'advocada, de permetre la renovació també de noves generacions al mercat laboral. En qualsevol cas, el pensionista està obligat a comunicar prèviament a l'Institut Nacional de la Seguretat Social si pretén seguir treballant i en quina modalitat.
2: T'expliquem tot el que passa a la ciutat.
0: I bones notícies pel que fa a la crisi de la pesta porcina africana. Segona setmana consecutiva, sense cap positiu de PPA a la zona del risc en la que s'inclou Rubí. Precisament aquesta setmana el conseller Ordeig apuntava que a la tardor es podrien flexibilitzar les restriccions si les xifres seguien sent bones. Aquesta setmana, com dèiem, no s'ha trobat cap senglar positiu en pesta porcina africana a la zona del risc en la que s'inclou la nostra ciutat i 18 municipis més. Les dades s'actualitzen cada dijous a la tarda. Entre dijous 20 d'agost i ahir es van avaluar 267 senglars dins la zona restringida. Això inclou la zona del risc, la nostra, i la zona de baix risc, a la zona adjacent. En cap cas, es va donar positiu. Des del 28 de novembre, que és quan es va detectar el primer positiu i va començar aquesta crisi, s'han analitzat 11.500 senglars, dels quals 379 han estat positius i 11.200 negatius. A Rubí, en tot aquest temps, només hi ha hagut 2 positius. Just abans de conèixer aquestes xifres, a principis de setmana, el conseller d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, Òscar Ordeig, apuntava en una entrevista a RAC1 que aquesta tardor es podrien flexibilitzar les restriccions d'accés al medi natural.
3: De seguida que les dades i els experts ho aconsellin, doncs, evidentment, flexibilitzarem les restriccions d'accés al medi natural, però no si això posa en risc doncs, els operatius. Jo crec que s'ha fet molt bona feina i els agents rurals ja... Doncs, bueno, jo crec que aquesta tardor podríem avaluar una altra situació si les dades acompanyen.
0: Insistim que aquestes són declaracions de principis de setmana sense aquesta segona dada. Però una segona setmana sense casos positius reforça la idea que l'epidèmia estaria baixant i que la tardor es podria tornar a certa normalitat. Sí, com sigui, encara no podem anar a les zones restringides, segueixen tancades. El conseller demanava una vegada més comprensió a la ciutadania i també als alcaldes d'aquestes poblacions. El departament tornava a agrair a més la feina dels cossos del Departament d'Interior i Seguretat Pública, els agents rurals, els Mossos d'Esquadra, però també les societats de caçadors, el grup especial de prevenció d'incendis forestals, que per cert ha tingut força feina en aquests dies a Collserola, i els equips de control cinegètic de Traxa. En total hi ha al voltant d'un miler de persones treballant sobre el territori per evitar que la malaltia es propagui.
2: Tota la informació, cada hora, a la 99.7 de l'FM i sempre a radiorubí.cat.
0: I en unes hores s'activa l'operació Retorn de les vacances d'agost. L'operatiu estarà actiu des de les 4 de la tarda d'avui divendres fins a la mitjanit de dilluns 31 d'agost. Per evitar retencions, la Direcció General de Trànsit recomana planificar el viatge fora de les franges amb més concentració. Quines són aquestes franges? Doncs avui divendres, entre les 4 de la tarda i les 10 de la nit, que a més coincidirà amb les sortides de cap de setmana. Demà dissabte s'espera també molta concentració de vehicles, en aquest cas entre les 9 del matí i la 1 del migdia, coincidint amb els desplaçaments cap a les zones de costa, encara que siguin desplaçaments d'un dia. I el retorn principal es concentrarà, diuen, diumenge 30 d'agost, entre les 4 de la tarda i les 11 de la nit. Dilluns encara poden haver molts cotxes i molts vehicles, però en tot cas s'espera que diumenge sigui el dia fort. Per als que viatgen per carretera, les autoritats insisteixen en la importància de parar a descansar cada 2 o 3 hores, consultar les incidències en temps real i recorden l'obligatorietat d'utilitzar la balisa lluminosa, la B16, que s'ha de connectar en cas de patir una avaria o una emergència. Per tant, sí, us heu de desplaçar, molta paciència i molta precaució. Pels que no es marxin, pels que no marxin de Rubí o que no estiguin en aquesta operació tornada, avui tenim teatre. El Teatre Municipal La Sala torna l'activitat, en aquest cas una nova representació de l'obra Neuera, de la companyia local Latal. L'obra és a les 6 de la tarda i encara queden entrades. Neuera s'escriu amb B, però parla d'una nevera, d'un viatge que comença amb el lliurament d'un frigorífic i que va molt més enllà del que podíem imaginar. De fet, com totes les obres de Latal. 2 actors a sobre de l'escenari en un univers propi del grup teatral local. És teatre familiar, adreçat a tots els públics, també adults, amb imaginació, un univers màgic i fins i tot surrealista. I es diuen un homenatge al circ i als pallassos. És una obra creada de forma coral per Tolo Ferrà, Jordi Gilabert i Max i Jordi Magdaleno, amb escenografia també rubinenca, creada pel Xema Rico. L'entrada costa 5 euros i és una nova oportunitat de veure aquesta companyia rubinenca que triomfa arreu del món amb la seva particular forma d'interpretar.
2: T'expliquem tot el que passa a la ciutat.
0: En esports, l'arrencada de la temporada dels equips rubinencs compta amb una cita històrica. L'esportiu Rubí afronta la final de la Copa Catalunya de futbol sala amb els seus dos equips sènior. Els nois disputaran per primera vegada aquesta fase final, aquesta mateixa tarda a 6:15, contra el CatGas Energia Santa Coloma. Les opcions d'arribar a la final són pràcticament nul·les perquè s'enfronten a un dels dos equips de la primera divisió que, a més, són anfitrions de la competició. L'altra semifinal l'estaran disputant el Futbol Club Barcelona i el Sala 5 Martorell. I la final serà demà a 6:45. En el cas de les noies, la lluita pel títol serà directament a la final, demà dissabte. A 16:00 PM es veuran les cares amb les Corts, un equip de la primera nacional femenina i que ja li va guanyar en l'edició passada. La fase final de la Copa Catalunya es durà a terme al Pavelló 9 de Santa Coloma i la Federació Catalana de Futbol ha posat preus populars per les entrades. Només costen 3 €.

0: Belén Tierno.
1: Molt bona tarda, és divendres 28 d'agost i dia d'operació retorn. Avui s'esperen centenars de milers de desplaçaments per carretera i també milers d'arribades i sortides des de l'aeroport del Prat. Ara sí, s'acaben les vacances per la majoria de rubinencs i rubinenques i la pròxima setmana comencem a tornar a la normalitat. Aquest divendres d'operació retorn ens deixa aquests titulars. Avui ha entrat en vigor la reforma de la jubilació flexible, una qüestió que pot afectar els més de 13.000 rubinencs majors de 65 anys. Des del col·lectiu Ronda d'Advocats alerten que la nova jubilació flexible és una arma de doble fil. Qui vulgui seguir treballant després dels 65 anys es podrà fer autònom, una cosa que fins ara no es podia fer, però no podrà ampliar la seva pensió. Segona setmana consecutiva sense casos positius de pesta porcina africana des que va començar la crisi al novembre. Aquesta mateixa setmana el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, ja ha apuntat que si les coses segueixen anant bé i no hi ha propagació, es podria valorar la tardor flexibilitzar les restriccions. Això no vol dir que puguem tornar a passejar pel bosc. Encara no. Per això encara queda una mica. I aquest cap de setmana en esports tenim l'Esportiu Rubí, tant femení com masculí, a la final de la Copa Catalana de Futbol Sala. Els nois juguen la semifinal avui a 6:15 i les noies demà a 4:00 PM. Avui s'ha agraït el vent i la baixada de temperatures, però sembla que és una qüestió molt temporal, que demà tornen a pujar els termòmetres. La informació del temps ens la serveix, com sempre, el Lluís Mi Pérez des de la xarxa.
2: Bon dia. Aquest divendres està venint presidit pels núvols, però força descafeïnats. Van deixant el sol tèrbol, una mica més apagat, una mica més moix, sobretot a les comarques de Girona i també les de la costa. Alguna gota despistada s'ha anat escapant i, bàsicament, el que porta és més fang que no pas aigua, perquè estem parlant d'una pluja francament bruta. Cap a les comarques de Lleida, del Pirineu, aquests núvols són més trencats i, de fet, aniran a menys encara al llarg de les properes hores. Per tant, el sol acabarà imposant-se d'una forma més evident. Amb ventet entre Garbí i Ponent, que fa que la humitat sigui baixa, per tant, que no se senti gaire aixafogor, però, en canvi, la tarda acabarà sent força càlida a moltes comarques, al voltant dels 30 graus. No pujarà gaire més enllà d'aquesta xifra psicològica de la calor. Han vist el cap de setmana, tranquil·litat absoluta, temps d'estiu, nits fresques. Això sí, el dissabte al matí despertarem amb una temperatura bastant més renovada, però, en canvi, la tarda, i especialment la del diumenge, un ambient ja de ple estiu i amb pocs núvols. N'estem pendents a la xarxa.
1: La nova reforma de la jubilació flexible permetrà que els jubilats de Rubí siguin autònoms, però ja no es podrà millorar la pensió. A Rubí hi ha més de 13.500 persones majors de 65 anys, segons dades de l'Institut Català d'Estadística. Això és més d'un 16% de la població, un percentatge que lògicament creix any rere any. Ara, aquest grup d'edat podrà acollir-se a una modalitat reformada de la jubilació flexible que entra en vigor avui. El Reial Decret, que es fa efectiu, modifica una de les tres modalitats que permet treballar després d'haver-se retirat. Els principals canvis són la possibilitat de fer-se autònom, com dèiem, però això comporta que no es pot millorar la pensió. La jubilació flexible és aquella que permet al jubilat fer una feina parcial mentre rep una part de la seva pensió, equivalent al percentatge d'hores que no treballa. Per exemple, si treballa el 60% de la jornada, cobrarà un 40% de la pensió, a més del salari per treballar, lògicament. Fins ara aquesta modalitat permetia treballar entre un 25% i un 75%, però amb la modificació, la franja es mou i permet treballar entre un 33% i un 80% de la jornada. Per una banda, ara, la jubilació flexible permetrà l'activitat per compte propi a aquelles persones que no havien estat autònomes o que no ho van ser 3 anys abans de retirar-se. Això és un avantatge. Per altra banda, la segona modificació més important d'aquest Reial Decret és que les hores treballades sota el règim de jubilació flexible ja no comptaran per millorar la pensió. Escoltem Pilar Casas, advocada laboralista especialitzada en salut laboral del col·lectiu Ronda, amb seu a Rubí.
0: Fins ara hi havia un benefici molt important en la jubilació flexible respecte de l'activa, i per això podíem aconsellar la jubilació flexible, que era que la gent que podia fer aquest tipus de jubilació flexible, quan acabava el contracte a temps parcial, es recalculava la jubilació i es tenia en compte el temps que havies continuat cotitzant per millorar la teva pensió. Això, per desgràcia, el Real Decret expressament ho elimina.
1: Un altre benefici que perd la jubilació flexible amb aquesta modificació és la compatibilitat amb el complement a mínims, l'import que es dona a les rendes baixes per arribar a la pensió mínima. De nou, veiem que es penalitza, en certa manera, seguir treballant. Escoltem Casas.
0: Hi ha molta gent que acollia la jubilació flexible perquè tenia pensions molt baixetes. Pensions mínimes, havien cotitzat poc, i igual les tenien complementades a mínims. Doncs ara es diu expressament que no és compatible amb el complement a mínims i, per tant, te l'eliminen de la pensió abans d'aplicar el percentatge de reducció compatible amb la feina que faràs. Ja no serà compatible. Quan deixis de treballar, te'l tornaran a pagar.
1: En definitiva, el que diuen els experts és que treballar passada l'edat de jubilació pot ser una arma de doble fil. Escoltem de nou Pilar Casas, del col·lectiu Ronda.
0: Clar, aquest és el risc d'anar allargant les edats de jubilació i no posar el focus en la millora de les pensions que es cobren. Quan posem el focus en incentivar la permanència en el món laboral, i el que estem abocant és que la gent que té pensions més baixes es vegin obligats, per una qüestió de necessitat, a continuar treballant. Perquè seguim tenint unes pensions molt baixetes, la jubilació mínima són 888 euros. Per tant, tot això s'ha d'intentar millorar alhora que s'incentiva, doncs, que la gent continuï treballant, que la gent pugui continuar, si es vol mantenir actiu, mantenint-se actiu, i alhora que també es fan polítiques suficients perquè les noves generacions també puguin accedir al mercat laboral amb dignitat i que es pugui incentivar aquest equitat intergeneracional.
1: Si qualsevol rubinenc vol treballar durant la seva jubilació, pot optar a tres modalitats. La jubilació flexible, aquesta de la que estem parlant, activa o parcial. La primera permet treballar a temps parcial i seguir cobrant una part proporcional de la pensió. Una part proporcional de la pensió més el sou. La segona és compatible amb treball a temps complet, però cal un període d'un any entre la jubilació i l'inici de la nova activitat laboral. I l'última opció, la parcial, és una continuació de l'activitat laboral prèvia, reduint la jornada entre un 25 i un 75%, una mica en la línia del que deia l'advocada, de permetre la renovació també de noves generacions al mercat laboral. En qualsevol cas, el pensionista està obligat a comunicar prèviament a l'Institut Nacional de la Seguretat Social si pretén seguir treballant i en quina modalitat.
3: T'expliquem tot el que passa a la ciutat.
1: I bones notícies pel que fa a la crisi de la pesta porcina africana. Segona setmana consecutiva, sense cap positiu de PPA a la zona del risc en la que s'inclou Rubí. Precisament aquesta setmana el conseller Ordeig apuntava que a la tardor es podrien flexibilitzar les restriccions si les xifres seguien sent bones. Aquesta setmana, com dèiem, no s'ha trobat cap senglar positiu en pesta porcina africana a la zona del risc en la que s'inclou la nostra ciutat i 18 municipis més. Les dades s'actualitzen cada dijous a la tarda. Entre dijous 20 d'agost i ahir es van avaluar 267 senglars dins la zona restringida. Això inclou la zona del risc, la nostra, i la zona de baix risc, a la zona adjacent. En cap cas es va donar positiu. Des del 28 de novembre, que és quan es va detectar el primer positiu i va començar aquesta crisi, s'han analitzat 11.500 senglars, dels quals 379 han estat positius i 11.200 negatius. A Rubí, en tot aquest temps, només hi ha hagut dos positius. Just abans de conèixer aquestes xifres, a principis de setmana, el conseller d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, Òscar Ordeig, apuntava en una entrevista a RAC1 que aquesta tardor es podrien flexibilitzar les restriccions d'accés al medi natural.
4: De seguida que les dades i els experts ho aconsellin, doncs, evidentment, flexibilitzarem les restriccions d'accés al medi natural, però no si això posa en risc, doncs, els operatius. Jo crec que s'ha fet molt bona feina i els agents rurals ja, doncs, bueno, jo crec que aquesta tardor podríem avaluar, doncs, una altra situació si les dades acompanyen.
1: Insistim que aquestes són declaracions de principis de setmana sense aquesta segona dada. Però una segona setmana sense casos positius reforça la idea que l'epidèmia estaria baixant i que la tardor es podria tornar a certa normalitat. Sí, com sigui, encara no podem anar a les zones restringides, segueixen tancades. El conseller demanava una vegada més comprensió a la ciutadania i també als alcaldes d'aquestes poblacions. El departament tornava a agrair a més la feina dels cossos del Departament d'Interior i Seguretat Pública, els agents rurals, els Mossos d'Esquadra, però també les societats de caçadors, el grup especial de prevenció d'incendis forestals, que per cert ha tingut força feina en aquests dies a Collserola, i els equips de control cinegètic de Traxa. En total hi ha al voltant d'un miler de persones treballant sobre el territori per evitar que la malaltia es propagui.
3: Tota la informació, cada hora, a la 99.7 de l'FM i sempre a radiorubí.cat.
1: I en unes hores s'activa l'operació retorn de les vacances d'agost. L'operatiu estarà actiu des de les 4 de la tarda d'avui divendres fins a la mitjanit de dilluns 31 d'agost. Per evitar retencions, la Direcció General de Trànsit recomana planificar el viatge fora de les franges amb més concentració. Quines són aquestes franges? Doncs avui divendres, entre les 4 de la tarda i les 10 de la nit, que a més coincidirà amb les sortides de cap de setmana. Demà dissabte s'espera també molta concentració de vehicles, en aquest cas entre les 9 del matí i la 1 del migdia, coincidint amb els desplaçaments cap a les zones de costa, encara que siguin desplaçaments d'un dia. I el retorn principal es concentrarà, diuen, diumenge 30 d'agost, entre les 4 de la tarda i les 11 de la nit. Dilluns encara poden haver molts cotxes i molts vehicles, però en tot cas s'espera que diumenge sigui el dia fort. Per als que viatgen per carretera, les autoritats insisteixen en la importància de parar a descansar cada dues o tres hores, consultar les incidències en temps real i recorden l'obligatorietat d'utilitzar la balisa lluminosa, la B16, que s'ha de connectar en cas de patir una avaria o una emergència. Per tant, sí, us heu de desplaçar, molta paciència i molta precaució. Pels que no es marxin, pels que no marxin de Rubí o que no estiguin en aquesta operació tornada, avui tenim teatre. El Teatre Municipal La Sala torna l'activitat, en aquest cas una nova representació de l'obra Neuera, de la companyia local Latal. L'obra és a les 6 de la tarda i encara queden entrades. Neuera s'escriu amb B doble, però parla d'una nevera, d'un viatge que comença amb el lliurament d'un frigorífic i que va molt més enllà del que podíem imaginar. De fet, com totes les obres de la Tal. Dos actors a sobre de l'escenari en un univers propi del grup teatral local. És teatre familiar, adreçat a tots els públics, també a adults, amb imaginació, un univers màgic i fins i tot surrealista. I es diuen un homenatge al circ i als pallassos. És una obra creada de forma coral per Tolo Ferrà, Jordi Gilabert i Max i Jordi Magdaleno, amb escenografia també rubinenca, creada pel Chema Rico. L'entrada costa 5 euros i és una nova oportunitat de veure aquesta companyia rubinenca que triomfa arreu del món amb la seva particular forma d'interpretar.
3: T'expliquem tot el que passa a la ciutat.
1: En esports, l'arrencada de la temporada dels equips rubinencs compta amb una cita històrica. L'Esportiu Rubí afronta la final de la Copa Catalunya de futbol sala amb els seus dos equips sènior. Els nois disputaran per primera vegada aquesta fase final, aquesta mateixa tarda a 6:15, contra el CatGas Energia Santa Coloma. Les opcions d'arribar a la final són pràcticament nul·les perquè s'enfronten a un dels dos equips de la primera divisió que, a més, són anfitrions de la competició. L'altra semifinal l'estaran disputant el Futbol Club Barcelona i el Sala 5 Martorell. I la final serà demà a 7:15. En el cas de les noies, la lluita pel títol serà directament a la final, demà dissabte. A les 4 de la tarda es veuran les cares amb les Corts, un equip de la primera nacional femenina i que ja li va guanyar en l'edició passada. La fase final de la Copa Catalunya es durà a terme al Pavelló 9 de Santa Coloma i la Federació Catalana de Futbol ha posat preus populars per les entrades. Només costen 3 euros. Aquestes són les notícies de Rubí de divendres 28 d'agost. Podeu continuar informats a www.radiorubí.cat.
3: T'expliquem tot el que passa a la ciutat.

0: Bon dia, són 2:45.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: Gran acord de país per prevenir incendis. El govern arrenca el curs polític amb una trobada a Os de Balaguer, a la Noguera, i signa un acord amb les 4 diputacions per millorar la gestió forestal. A més, es compromet a triplicar les hectàrees de bosc que gestiona la Generalitat fins a arribar a una mitjana anual de 2.000. El president Salvador Illa adverteix contra el negacionisme climàtic i reivindica la protecció dels boscos.
2: Protegir els boscos, el territori, és un deure de país, de tot el país. I això no va de camp o ciutat, això va de país. Ens afecta a tots i és responsabilitat de tots.
0: Illa també s'ha compromès a complir amb tots els compromisos polítics i situar el nou finançament, l'execució dels pressupostos, l'habitatge i l'educació com a principals reptes. És divendres 28 d'agost de 2026 i tenim més titulars. Crida la calma del govern espanyol després dels incidents violents les darreres hores a Ceuta amb la crema d'un campament improvisat. Sònia Kerr.
3: El ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, ha tornat a defensar en una compareixença al Congrés que l'entrada de 70.000 immigrants va ser totalment inesperada. El titular d'Exteriors, José Manuel Álvarez, també ha comparegut i atribueix l'acció a mentides i notícies falses.
0: Es reprenen les tasques de rescat de víctimes al Nepal després d'hores aturades pel risc d'una nova esllavissada.
3: Ja són a l'entorn de 500.000 les persones mortes i més de 1.400 les desaparegudes. Es rebaixen a 3 els espanyols desapareguts i les organitzacions humanitàries alerten del caos que es viu al país. Cristina Morales és presidenta d'Amics del Nepal.
4: La situació allà és dramàtica pel que ens arriba a nosaltres. Hi ha la sensació molt de devastació, de tragèdia absoluta i, a més, la por d'aquest segon desbordament.
0: La inflació augmenta 7 dècimes a l'agost i se situa en el 4,3% a tot l'estat, segons l'indicador avançat de l'IPC.
3: L'augment es deu principalment a l'increment del preu dels carburants pel xoc energètic derivat de la guerra a l'Iran. També hi han influït els preus dels aliments.
0: En cultura arrenca una nova edició de la Calarra de Cervera, enguany marcat per la commemoració del mil·lenari de la capital de la Segarra.
3: La festa més multitudinària de Cervera compta amb un pressupost d'uns 200.000 euros i tornarà a tenir el seu moment culminant la nit de demà, dissabte, amb l'aparició del Mascle Cabró.
0: Als esports, el Barça se situa líder de primera, Joan Barberà.
5: Els blaugranes es van imposar a l'Atlètic Club per 2-0 amb gols de Rafinha i Fermín. L'afició va omplir el nou Camp Nou d'Estelades en una nit reivindicativa on l'estadi va ser un clam.
0: Avui estem molt pendents del temps, ja que hi ha 178 municipis en perill molt alt d'incendi.
3: De fet, avui hem sabut que s'han registrat 36 focs relacionats amb la campanya de la sega del cereal. La majoria s'han pogut aturar abans d'arribar a superfície forestal.
0: La previsió del temps amb Lluís Mi Pérez. Bon dia.
6: Bon dia. Aquest divendres està venint presidit pels núvols, però força descafeïnats. Van deixant el sol tèrbol, una mica més apagat, una mica més moix, sobretot a les comarques de Girona i també les de la costa. Alguna gota despistada s'ha anat escapant i, bàsicament, el que porta és més fang que no pas aigua, perquè estem parlant d'una pluja francament bruta. Cap a les comarques de Lleida, del Pirineu, aquests núvols són més trencats i, de fet, aniran a menys encara al llarg de les properes hores. Per tant, el sol acabarà imposant-se d'una forma més evident. Amb ventet entre Garbí i Ponent, que fa que la humitat sigui baixa, per tant, que no se senti gaire aixafogor, però, en canvi, la tarda acabarà sent força càlida a moltes comarques, al voltant dels 30 graus. No pujarà gaire més enllà d'aquesta xifra psicològica de la calor. Han vist el cap de setmana, tranquil·litat absoluta, temps d'estiu, nits fresques. Això sí, el dissabte al matí despertarem amb una temperatura bastant més renovada, però, en canvi, la tarda, i especialment la del diumenge, un ambient ja de ple estiu i amb pocs núvols. N'estem pendents a la xarxa.
0: El control de so, Francesc Ávila, la redacció i coordinació, Sònia Kerr i Artau Bellavista. Passen 4 minuts de 2:45.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Un gran acord per millorar la gestió forestal és el primer resultat de la trobada que fa avui i demà el govern a Os de Balaguer, a la Noguera, per preparar el curs polític. La Generalitat ha signat un acord amb les 4 diputacions per millorar la prevenció d'incendis, alhora que es compromet a triplicar les hectàrees de bosc que gestiona. El president Illa també ha apuntat a les prioritats del govern de cara als propers mesos. Balaguer Televisió, Gerard Díaz Tribó.
7: El nou curs polític a Catalunya comença amb un acord sobre la gestió forestal. El govern celebra avui i demà la cinquena trobada de l'executiu fora del Palau de la Generalitat en guany al molestir de les avellanes a la Noguera. Després d'un estiu marcat pels incendis i els efectes devastadors del canvi climàtic, el govern d'Illa marca la gestió forestal com una prioritat. Per això, la trobada ha servit per signar un acord amb les quatre diputacions catalanes que impulsen protocol per a la prevenció i extinció, que dotarà de més recursos, sobretot als municipis petits. Així ho explicava el president Salvador Illa.
2: A Catalunya ho tenim clar, contra el foc, tots junts som molt més forts. Protegir els boscos, el territori, és un deure de país, de tot el país. I això no va de camp o ciutat, això va de país. Ens afecta a tots i és responsabilitat de tots. Aquesta unitat i aquest sentit de país ens comprometen a practicar-la en tots els àmbits essencials per la protecció dels boscos. Gestió forestal, prevenció i reacció quan hi ha un incendi.
7: L'acord ha estat molt celebrat per les quatre diputacions que l'han definit com a necessari, com una oportunitat per al món local i que mostra que els poders públics són capaços de sumar i articular-se per donar resposta als nous reptes. Lluïsa Moret, presidenta de la Diputació de Barcelona.
8: Avui el que fem és signar un marc de coordinació estable, un marc de coordinació estable que significa que posarem tots els nostres recursos a disposició, assumint cada un de nosaltres, des de les nostres responsabilitats i competències, funcions proposant concretes, proposant també recursos amb un espai comú, amb una mirada integral, integrada i integradora, que és el que necessita aquest nou model de gestió forestal.
7: D'altra banda, l'executiu català afronta els pròxims mesos un curs polític que girarà, segons explica el president, entorn de l'educació, l'habitatge i el finançament, tot amb les eleccions municipals i les espanyoles a l'horitzó.
0: No deixem la política. El ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, ha fet una crida a la calma després dels incidents violents que s'han produït els darrers dies a Ceuta, especialment ahir, amb la crema d'un campament improvisat. Marlaska ha comparegut al Congrés i ha tornat a defensar que l'entrada de 70.000 immigrants a finals de juliol a la ciutat autònoma va ser totalment inesperada. Un assalt que el ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, qui també ha comparegut, atribueix a mentides i a notícies falses viralitzades a través de les xarxes socials. David Navarro, bon dia.
9: Bon dia. Davant la Comissió d'Interior del Congrés dels Diputats, Fernando Grande Marlaska ha criticat els intents partidistes d'incitar l'odi i l'enfrontament entre les persones. En concret, ha assenyalat les crides de l'extrema dreta a caçar immigrants i, per això, ha reclamat que baixi el nivell de tensió a Ceuta.
10: Viendo los acontecimientos que se están verificando en los últimos días, y especialmente ayer y antes de ayer, llamo a una calma y a un cese de cualquier tipo de violencia, porque serán... Ustedes son tan conscientes como yo de que la violencia no es el camino para resolver ningún problema con la complejidad y con la empatía absoluta con la ciudadanía de Ceuta, pero la violencia no es en modo alguno el camino.
9: Fernando Grande Marlaska ha rebut les crítiques de l'oposició que, com la popular Ana Belén Vázquez, ha dit que l'executiu ho ha fet tot malament.
11: Hoy Ceuta está aterrorizada y sumida en el caos por culpa de un gobierno irresponsable y ausente. Si el gobierno no sabía nada, es incompetente. Y si disponía de información, es negligente. Y usted, como responsable máximo de la seguridad de nuestras fronteras y como responsable máximo de la seguridad de los ceutíes, debe asumir su responsabilidad política por incompetente y dimitir hoy mismo.
9: També el ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, ha fet una crida a la unitat per mantenir la convivència a la ciutat autònoma. Álvarez, que també ha comparegut al Congrés, ha identificat la causa de l'entrada dels migrants a finals de juliol.
12: Lo que ocurrió en Ceuta entre el 30 y el 31 de julio de 2026 fue una crisis, sí, migratoria y humanitaria, pero a diferencia de las anteriores, fue gestada y propulsada por una viralización inédita de mentiras y bulos en las plataformas digitales.
9: José Manuel Álvarez, que ha garantit que mai s'ha parlat amb el Marroc sobre la sobirania de Ceuta i Melilla, ha reclamat la unitat de les forces polítiques per resoldre la crisi.
0: Per cert, que la càrrega policial contra un menor aficionat del Barça que duia una estelada a Elx el cap de setmana passat també ha estat present en la compareixença de Fernando Grande Marlaska al Congrés.
3: El diputat d'Esquerra, Francesc Marcal Baró, i el de Bildu, Jon Iñárritu, li ha retret al ministre aquesta actuació. El Baró ha mostrat una estelada al ministre i l'ha interpel·lat d'aquesta manera.
13: Perquè em digui, senyor Marlaska, si creu que això és un arma de destrucció massiva o un element que ha de ser prohibit o que ha de ser decomissat, com va passar el diumenge passat, a la ciutat d'Elx en un partit que jugaven Elx i Barça.
3: Grande Marlaska ha respost recordant que els fets estan sota investigació interna i assegura que no li agrada cap falta de proporcionalitat. De la seva banda, la diputada de Junts, Marta Madrenas, ha retret al ministre que no hagi portat a la fiscalia l'actuació policial.
1: Notícies en xarxa.
0: Al Nepal segueixen les tasques de recerca després d'estar aturades unes hores pel risc de desbordament d'un llac proper a l'Esllavissada. Ja són a l'entorn de mig miler les persones mortes i més de 3.000 i més de 1.400 les desaparegudes. Això sí, el Ministeri d'Afers Estrangers ha rebaixat a 3 els espanyols a qui encara estan buscant i per ara no els consta cap víctima mortal. Les organitzacions humanitàries comencen ja a recollir donatius econòmics per atendre tant l'emergència com la reconstrucció. Esther Minguell, bon dia.
14: Bon dia. La Xina i el Nepal treballen en la recerca de supervivents de la riuada d'aquest dimecres. Des de Catalunya, diferents ONGs que col·laboren amb el país inicien la recollida de donatius econòmics per ajudar a atendre l'emergència i la reconstrucció. És el cas d'Amics del Nepal, que fa més de 30 anys que treballa a la zona sud del país i no s'ha vist afectada directament per la tragèdia. Els diners que recapti els traslladarà a entitats que han perdut algun centre d'atenció a la zona. Cristina Morales és la presidenta d'Amics del Nepal.
4: La situació allà és dramàtica pel que ens arriba a nosaltres. Molt caòtica, perquè imagina't que això passés en un país molt desenvolupat, amb molts mitjans, amb sistema de carreteres que funcionés, ja seria molt complicada, doncs allà està sent realment caòtica, hi ha la sensació molt de devastació i el que hem decidit a la nostra Junta és que les persones que vulguin fer un donatiu per col·laborar d'alguna manera en fer un granet de sorra en aquesta emergència, aquests donatius ens comprometem a fer-los arribar a alguna organització amiga, propera, que hagi patit realment les conseqüències d'aquesta riuada.
14: Morales recorda que el Nepal és un país amb unes infraestructures precàries que el 2015 va viure un tràgic terratrèmol on van morir milers de persones i que ja va suposar una recuperació costosa.
0: Encara en crònica internacional, ha mort el rei Harald V de Noruega als 89 anys. Era el monarca més longeu d'Europa.
3: Ocupava el tro des de l'any 1991. La Casa Reial Noruega ha anunciat la defunció aquesta matinada i ara el seu fill, el príncep Haakon, assumeix el tron de manera automàtica.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Obrim plana econòmica. La inflació augmenta 7 dècimes al mes d'agost i se situa en el 4,3% a tot l'estat, això segons l'indicador avançat de l'IPC.
3: L'augment es deu principalment a l'increment dels preus dels carburants pel xoc energètic derivat de la guerra a l'Iran. També hi ha influït els preus dels aliments, que han baixat menys que el mateix mes de l'any passat. Si es confirma la xifra, suposarà l'augment interanual més elevat dels últims 3 anys. En canvi, l'IPC subjacent, el que no inclou els elements més volàtils, ha baixat una dècima respecte del mes passat i s'ha situat en el 2,9% interanual.
0: Avui entra en vigor la nova reforma de la jubilació flexible. Permetrà que els jubilats siguin autònoms, però ja no es podrà millorar la pensió amb el que es cotitzi després de retirar-se. Ràdio Rubí, Mariona Jerez.
15: El Real Decret que es fa efectiu avui, 28 d'agost, modifica una de les tres modalitats que permet treballar després d'haver-se retirat. En aquest cas, la jubilació flexible. Els principals canvis són la possibilitat de fer-se autònom i la impossibilitat de millorar la pensió. També és rellevant que s'incrementa la franja d'hores que es pot treballar en jornada parcial. Ara serà d'entre un 33 i un 80% de la jornada. Escoltem a Pilar Casas, advocada laboralista especialitzada en salut laboral del col·lectiu Ronda.
16: Fins ara hi havia un benefici molt important en la jubilació flexible respecte de l'activa i per això podíem aconsellar la jubilació flexible, que era que la gent que podia fer aquest tipus de jubilació flexible, quan acabava el contracte a temps parcial, es recalculava la jubilació i es tenia en compte el temps que havies continuat cotitzant per millorar la teva pensió. Això, per desgràcia, el Real Decret expressament ho elimina.
15: Casas adverteix que la reforma pot ser una arma de doble fil i que aquells amb una pensió baixa es poden veure obligats a seguir treballant.
0: La campanya de la garrofa i l'ametlla afronta enguany unes perspectives positives, tant pel que fa a la producció com als preus. És el cas de la garrofa, que es preveu una collita superior a la de l'any passat i de moment el producte arriba al mercat amb bona qualitat.
3: I pel que fa a l'ametlla, la previsió també és favorable, especialment a les zones de regadiu.
0: Canal T, Dani Camacho.
17: El preu de la garrofa se situa ara al voltant dels 40 cèntims el quilo, lleugerament per sobre de la campanya anterior. Una xifra, però molt allunyada, dels més de 2 euros que es van arribar a pagar ara fa uns anys, un pic que va afectar la demanda de la goma de garrofí. Ara el mercat dona símptomes de recuperació. Ho explica Miquel Borràs, gerent de Frupinsa.
18: Va haver, fa uns anys vam tindre un boom de preus molt alts i això va fer perdre les quotes de mercat del garrofí, de la goma del garrofí, que és el producte més car que es fabrica en la garrofa, Llavors, doncs, poc a poc, el mercat se va recuperant, està costant, però bueno, doncs, aquest any ja és el primer any que hem aconseguit pujar una mica el preu respecte a l'any passat.
17: En el cas de la mel·la, la previsió també és positiva, especialment el regadiu, mentre que el secà patix més la manca de pluges. Les altes temperatures també han afectat algunes finques. Pel que fa al preu, totes les varietats superen els 5 euros al quilo i algunes arriben als 6, impulsades per una collita als Estats Units inferior a l'esperada.
0: De la terra al mar, la superpoblació de tonyines al Mediterrani s'ha agreujat els darrers anys i els pescadors ja fa temps que adverteixen les administracions del problema que això suposa. Des de la Confraria de Pescadors de Vilanova i la Geltrú lamenten que la nova directriu sobre captures accidentals podria haver servit per millorar aquesta situació, però que la lletra petita fa que sigui del tot inviable per al sector. Canal Blau, Jaume Inglés.
19: Una nova normativa espanyola que els ha arribat als pescadors fa només uns dies permet que les embarcacions que capturen tonyines de forma accidental ara sí les puguin portar a port i vendre. Aquesta era una demanda dels pescadors, especialment de l'encerclament que han patit els darrers anys la proliferació de tonyines al Mediterrani. Sovint, pescant peix blau, es troben que acaben capturant també tonyines que entren a la xarxa buscant aliment. Ara podran comercialitzar les tonyines capturades accidentalment, però el que preocupa realment al sector és que se'ls exigeix, diuen, que han d'esperar 4 hores abans de poder entrar a port si porten tonyines. El patró major de la Confraria de Pescadors de Vilanova i la Geltrú, Jaume Carnicer, lamenta que això interfereix de ple a la venda habitual dels sectors que no es dediquen exclusivament a les tonyines.
20: Tornem a estar amb una resolució sobrecarregada, amb una burocràcia excessiva i que alhora fa completament inviable que encara que les agafin, les puguin portar a vendre aquí.
19: Segons la Confraria de Pescadors de Vilanova i la Geltrú, la normativa és del tot inviable i no resol, afirmen, una problemàtica existent entre els pescadors des de fa anys.
1: Notícies en xarxa.
3: A Osora, les banderes de l'Ajuntament de Torelló neixen avui a mig pal i el consistori ha decretat un dia de dol per demà. És la resposta oficial a la mort violenta d'un veí del municipi després de l'agressió que va rebre a casa seva el passat 10 d'agost. El 9FM, Guillem Sánchez.
21: L'Ajuntament de Torelló ha decretat demà dissabte un dia de dol per la mort violenta d'un veí del municipi. El consistori lamenta profundament el fet, tal com ha expressat avui en un comunicat. Des d'aquest divendres, les banderes de la casa de la vila onegen ja a mig pal. En el text fet públic, l'Ajuntament torellonenc trasllada el seu condol més sincer a la família i a les persones properes, condemnant tota forma de violència. Així mateix mostra la seva confiança en la investigació policial per tal d'esclarir els fets amb tot el pes de la justícia. És la resposta oficial del consistori a la confirmació de la mort de l'home de 63 anys que vivia a la planta baixa d'un pis del carrer Espadamala de Torelló i que va ser apallissat fa 15 dies. L'11 i 12 d'agost els Mossos d'Esquadra van detenir un home de 46 anys i una dona de 50 com a presumptes autors de l'agressió. El jutge va acordar presó provisional comunicada i sense fiança per als dos. La causa havia quedat oberta per un delicte d'assassinat en grau de temptativa de simulació de delicte i de lesions doloses, un fet que segurament canviarà, ja que la víctima ha acabat perdent la vida.
0: Aquesta tarda, Calafell dona el tret de sortida al 27è Mercat Medieval. Se celebrarà fins diumenge al nucli antic, als peus del Castell de la Santa Creu. Ràdio El Vendrell, Sílvia Martínez.
22: A partir de les 7 de la tarda, una desfilada inaugural obrirà 3 dies d'activitats amb paradetes de productes artesans, espectacles, animació i propostes per a tots els públics. El mercat és una de les cites més tradicionals del calendari de Calafell i té a més un tret distintiu. Se celebra als mateixos carrers del nucli antic on ja es feia mercat durant l'edat mitjana. Durant el cap de setmana també es podrà visitar el castell de Calafell amb visites guiades i una programació pensada per a públics de totes les edats. Mònica Trapat, regidora de Cultura de Calafell.
23: És una bona ocasió, doncs, per descobrir sobretot la història del nostre poble, del nostre municipi, gaudir del seu patrimoni i donar molta vida al nucli antic. Sempre amb el castell presidint aquest mercat medieval. Cada edició atrau milers de visitants que venen a gaudir de l'ambient medieval, descobrint productes artesans i tastant la gastronomia tradicional.
22: Un dels al·licients d'aquest certamen és la implicació del veïnat del poble en l'organització i el desenvolupament de l'activitat.
0: I repassem altres notícies destacades d'avui. Demà reprèn el servei a la línia 1 del metro de Barcelona entre les estacions de Florida i plaça de Sants, després de les obres de millora que s'hi han fet.
3: El trànsit ferroviari està tallat en aquest tram des del 17 de juliol amb un transport alternatiu amb autobusos per connectar els dos punts. Les obres han comptat amb una inversió de més d'11 milions d'euros i principalment han renovat les vies per instal·lar una base de formigó més estable i també han modernitzat les instal·lacions del taller de Santa Eulàlia. Dilluns també l'estació de Verdaguer recupera la normalitat amb la reobertura del passatge d'enllaç entre la línia 4 i la 5.
0: L'Ajuntament de Mollà denuncia vessament de restes animals i males olors al nucli urbà procedents d'un camió que anava a l'escorxador.
3: L'Ajuntament ha denunciat els fets i ha demanat que s'obri una investigació i es depurin responsabilitats. L'escorxador d'on va sortir el material assegura que es tracta d'un servei contractat per una altra empresa i que ja han denunciat els fets. Els veïns es queixen que no és un episodi aïllat.
0: És moment per a la cultura. Cervera dona avui el tret de sortida a una nova edició de la Calarra, que enguany estarà marcada per la commemoració del mil·lenari de la ciutat. La festa més multitudinària de la capital de la Segarra arriba amb un pressupost d'uns 200.000 euros i tornarà a tenir el seu moment culminant la nit de demà amb l'aparició del Mascle Cabró a Cal Racó. Ràdio Tàrrega, Mariona Fígols.
2: L'espectacle central de la Calarra de Cervera comptarà amb integrants d'Alea Teatre i tindrà com a protagonista el Rei Boig. L'espectacle combinarà patrimoni, cultura popular i efectes visuals, amb més de 200 participants i un recorregut entre la universitat i Cal Racó. Així ho destaca Pol Bosch, director artístic de l'espectacle.
5: Aquest any hem volgut utilitzar una història real i parlar de la figura de Felip V, que és un rei que va tenir molt pes en la història de Cervera. D'aquest rei hi ha dues parts molt conegudes de la seva vida. La primera és la Guerra de Successió, la segona, la malaltia que va tenir, que el va fer acabar tornant boig. Ens agafem això per encaixar aquesta figura en la litúrgia típica de cada any de la Calarra.
2: La festa començarà amb la trobada de bestiari i la cercavila de foc i continuarà dissabte amb l'encesa i el correfoc. La nit culminarà amb l'escorreguda del Mascle Cabró. En l'apartat musical, el doctor Prat serà el cap de cartell dissabte a la nit. A més, Cervera comptarà un any més amb la Fira del Gran Boc, que reunirà una vuitantena de parades.
0: I abans de la informació esportiva, fem parada a Terrassa perquè la cocapital del Vallès va ser també capital de l'espiritisme. El museu organitza ara una ruta artística amb les places ja exaurides per conèixer més sobre aquesta qüestió. Ràdio Municipal de Terrassa, Marina Salvador.
6: Si els diem que Terrassa va ser un dels enclavaments més populars de l'espiritisme, s'ho creurien? Segur que pensen que això és un tret fosc o dolent, però no té res a veure amb el que s'estan imaginant. Mia Pérez és guia del Museu de Terrassa.
8: L'espiritisme era una manera de viure, era una filosofia. És creure que el cos i l'ànima, en el moment de desencarnar, l'ànima continua i pot encarnar-se en un altre cos. L'objectiu de totes aquestes ànimes és arribar a la perfecció. Per tant, la fraternitat, l'ajuda entre tots és molt important.
6: I tot gràcies a una figura molt rellevant, Miquel Vives.
8: Li deien l'apòstol del poble. Tota la seva... Això era ajudar el pròxim.
6: La ruta del moviment espiritista a Terrassa, organitzada pel Museu de Terrassa, reviu aquest passat no tan llunyà.
0: I és moment per als esports. Amb en Joan Barberà. Bon dia, Joan. El Barça se situa líder a la Lliga de Primera.
24: Bon dia, Marta. Els blaugranes es van imposar a l'Atlètic Club 2-0 amb gols de Rafinha i Fermín. L'afició va omplir el nou Camp Nou d'estelades en una nit reivindicativa on l'estadi va ser un clam. En aquest maig va debutar el migcampista Rodri.
25: Feliz por el debut. Primeros minutos, buenas sensaciones y nos vamos por la victoria.
24: Per cert, pel que fa al mercat de fitxatges, l'Atlètic de Madrid ha dit una vegada més que no vendrà el davanter Julián Álvarez al Barça. Qui té nou jugador ofensiu és l'Espanyol, que ha incorporat l'extrem Brian Zaragoza en la prèvia del partit de demà contra la Real Societat. El tècnic Manolo González ha destacat l'arribada del jugador andalús. A la Lliga F aquest cap de setmana comença la competició. Demà l'Espanyol a les 7 de la tarda juga al camp de l'Eibar. Diumenge el Badalona Women visita l'Atlètic Club i el Barça rep el Tenerife. A segona, el Centre d'Esports Sabadell juga demà el primer partit de la temporada a la nova Creu Alta. El club arlequinat, camí dels 10.000 socis, està visquent el moment social més important dels més de 120 anys d'història. També juga demà. El Girona serà a Montilivi a 9:45 del vespre. Jugaran contra les Palmes buscant el primer triomf del curs. I l'Inter Escaldes Andorrà, que entrena el català Felip Ortiz, ha fet històries el primer club d'Andorra en classificar-se per una fase de grups de competició europea de futbol. Jugaran la Conference des de Ràdio Televisió Andorra, informa Héctor Aza.
7: L'Inter va haver de suar sang per aconseguir-ho. Els de Filip Ortiz sempre van portar la iniciativa. A les acaballes de la segona meitat es succeïen les ocasions amb l'entrada d'un gran Juan Cámara. Faisal també ho va intentar de totes les maneres. El Drita esperava per aprofitar alguna transició. En aquells moments va aparèixer Javi Díaz amb aturades providencials. A la pròrroga, amb els dos equips més cansats i amb moltes precaucions, hi va haver menys arribades. Juan Cámara es va posar l'equip a l'esquena, mig lesionat, i va estavellar la pilota al pal en el minut 116. El futbol no estava sent just amb l'Inter i en aquestes ocasions la cosa acostuma a acabar malament. Va haver-hi tres penals transformats i una aturada per banda. S'arribava al moment decisiu, Pochettino va fer el gol, Jashari va enviar-lo als núvols i tota la responsabilitat era als peus de Faisal. El davanter, clau en les eliminatòries prèvies, va mantenir el cap fred i no va fallar. Un gol que va trencar una barrera que semblava massa alta per a un país tan petit.
24: Moltes gràcies. L'Inter Escaldes, que ha fet història en bàsquet avui, es juga al torneig Platja d'Aro entre l'Esperoni Girona i el Manresa femení, un partit a les 8 del vespre i que es podrà seguir en directe a la xarxa Més. Girona FM, Pau Villafañe.
9: Avui aixeca el taló la temporada 26-27 de l'Espart Girona amb la disputa del primer test a les 8 del vespre al Palau d'Esports i Congressos de Platja d'Aro. Una primera presa de contacte contra un rival que competeix a Lliga Femenina 2, però que servirà per treure's la pols de sobre i recuperar la sensació de competir. Roberto Íñiguez ha reconegut que el més important és que allò que més s'ha treballat durant els primers entrenaments es vegi reflectit també en el partit.
10: Bueno, pues igual que para Manresa, para nosotros es un día de un buen entrenamiento, un día más, que las chicas están deseando empezar a jugar. Sé que no, son días que notas falta de ritmo. Bueno, pero creo que lo más importante es hacer hacerlo como un entrenamiento, ¿no? Buscar hacer las cosas que hemos repetido más día a día, que aparezcan en ese partido amistoso.
9: El partit d'avui suposarà el debut amb la samarreta de l'Espart Girona de Caral Casas, Madison Conner, Marija Lekovic i Juana Camilio.
24: Recordeu que el podeu seguir en directe a la xarxa Més. En futbol sala Santa Coloma de Gramenet, avui i demà juga la Copa Catalunya. Aquesta tarda, semifinals masculines, Rubí Santa Coloma i sala 5 Martorell Barça. Demà, la final masculina i la final femenina entre el Rubí i les Corts UBAE. I també us destaquem que aquest cap de setmana comença la primera federació de futbol. Demà el Sant Andreu juga a Osca i diumenge l'Europa rep el Jaén a Can Dragó i el Nàstic juga contra el Saragossa al nou estadi.
0: Doncs estarem molt pendents. Moltes gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem ja a les 3. Nosaltres ho deixem aquí, ens retrobarem dilluns a les 2. Molt bona tarda.

0: tensions més greus, la Direcció General de Trànsit recomana planificar el viatge fora de les franges amb més concentració, que seran aquest divendres fins les 10 de la nit, que més coincideix amb les sortides del cap de setmana, demà dissabte, que també s'espera molta concentració de vehicles entre les 9 del matí i la 1 del migdia, coincidint amb els desplaçaments cap a les zones de costa, i diumenge el retorn principal es concentrarà el dia 30 d'agost entre les 4 de la tarda i les 11 de la nit. Per als que viatgen per carretera, les autoritats insisteixen en la importància de parar a descansar cada 2 o 3 hores, consultar les incidències en temps real i portar la balissa lluminosa B-16 connectada o que s'ha de connectar en cas de patir una avaria o una emergència. I en esports estem pendents aquest cap de setmana de les dues cites que té l'esportiu Rubí a la final de la Copa Catalunya de Futbol Sala. Els nois disputaran per primera vegada aquesta fase final, aquesta tarda, a 6:45, enfrontant-se en la semifinal al CatGas Energia Santa Coloma. Les opcions d'arribar a la final són pràcticament nul·les pels nostres perquè s'enfronten a un dels dos equips de la primera divisió. A més, és un club històric que és anfitrió de la competició. L'altra semifinal la disputen el Futbol Club Barcelona i el Sala 5 Martorell, un equip de la segona divisió. La final es disputarà demà a 6:45. En el cas de les noies, la lluita pel títol serà directament en la final de demà dissabte. A les 4 de la tarda es veuran les cares amb les Corts, un equip de la primera nacional femenina i que ja les va guanyar en la passada edició de la competició. Els dos equips saben què és guanyar una Copa Catalunya, amb dos títols en el palmarès de les barcelonines i un a les vitrines rubinenques, aquell que van guanyar el 2015. La fase final de la Copa Catalunya es durà a terme al pavelló 9 de Santa Coloma de Gramenet. La Federació Catalana de Futbol ha posat preus populars per les entrades amb un cost de només 3 euros. Aquestes són les notícies més destacades de divendres 28 d'agost. Les podeu llegir ampliades a www.radiorubi.cat.
1: Serveis informatius de Ràdio Rubí.

0: Sardanes d'autor, un programa que vol apropar-nos l'obra d'un autor determinat. Un espai realitzat per Josep Puigventós, amb la col·laboració del Foment de la Sardana de Rubí.
1: Sardanes d'autor, cada dissabte a 8:45 del matí a Ràdio Rubí.
2: Aquest estiu sintonitza la 99.7 de l'FM i gaudeix de la nostra programació. Programes, notícies i una bona fórmula musical. Visita radiorubí.cat i segueix-nos a les nostres xarxes socials. Viu l'estiu amb Ràdio Rubí.
3: Aquí és on comença tot el periple que han de fer els usuaris de...
4: Sí que aquesta és la situació, una distància de poc més de 2 metres a la vorera.
5: Estamos ante algo que Israel lleva preparando más de 50.
6: I la gent, al final, el que vol és poder viatjar amb seguretat i amb qualitat. I això, ara mateix, no està passant.
7: Al Notícies en Xarxa t'expliquem tot el que necessites saber. Tota la informació, de prop, amb la veu dels protagonistes.
8: Notícies en Xarxa. La informació més propera des de les 7 del matí a la teva ràdio local.
9: Rubí Hits.

0: Ràdio Rubí, notícies.
1: Bona tarda. Serà una setmana consecutiva sense cap positiu de pesta porcina a la zona del risc a la que s'inclou Rubí. Precisament aquesta setmana el conseller Ordeig apuntava que a la tardor es podrien flexibilitzar

0: Entre dijous 20 d'agost i ahir es van analitzar 267 senglars dins la zona restringida i cap d'ells va resultar positiu de pesta porcina africana. Des del 28 de novembre, quan es va detectar el primer positiu, s'han analitzat 11.500 senglars, dels quals 379 han estat positius i 11.200 negatius. A Rubí, en tot aquest temps només hi ha hagut dos positius. I aquest divendres al Teatre Municipal a Sala acull una nova representació de l'obra Neuera de la companyia local Letal. L'obra és a les 6 de la tarda i encara queden entrades. Neuera s'escriu amb B doble, però va de nevera, d'un viatge que comença amb el lliurament d'un frigorífic que va més enllà del que podem imaginar. Com totes les obres de Letal. Dos actors a sobre l'escenari en un univers propi del grup teatral local. És teatre familiar amb imaginació que crea un univers màgic i fins i tot surrealista. En aquest cas, diuen, és un homenatge al circ i als pallassos. Una obra creada de forma coral per Tolo Ferrà, Jordi Gilabert i Max i Jordi Magdaleno, amb escenografia creada per un altre rubinenc, el Xema Rico. L'entrada costa 5 euros i és una oportunitat de veure aquesta companyia rubinenca que triomfa arreu del món amb la seva particular forma d'interpretar. Aquestes són les notícies més destacades de Rubí d'aquest 28 d'agost. Podeu continuar informats a www.radiorubí.cat.
1: Serveis informatius de Ràdio Rubí.

0: Hola, hola, ja tornem a ser aquí. Per cert, creieu que Quevedo, el Quevedo cantant, no l'altre, tenia clar des de petit que volia dedicar-se al món de la música? I què me'n dieu de l'Aitana? Somiava de petita amb omplir estadis? Soc el Cristian Oliver i reconec que sempre vaig voler ser professor. Voleu que us confessi un secret? Els meus pares em recorden jugant a fer classes a la meva habitació quan era petit i els meus alumnes, no rigueu, que ningú rigui d'aquí, sisplau, eren els meus peluixos. Els renyava i tot, feia ja les classes, era molt entranyable. En tot cas, el que vull dir amb això és que el meu jo de mig metre ja sabia que de gran volia ser profe, però la realitat és que no tothom sap què vol ser en el futur. I això em porta a preguntar-me si realment cal tenir-ho clar o no. El sistema educatiu ens empenya a decidir-nos per unes matèries, per un batxillerat, i és del tot comprensible, perquè les decisions que prendrem avui dia ens condicionaran els propers anys. Què vols ser de gran? Què vols estudiar? Què t'agrada? Massa preguntes quan el que vols és simplement que arribi el cap de setmana i anar al centre comercial amb els teus amics o tenir en secret aquella conversa de WhatsApp amb la persona que t'agrada. Mireu, sabeu què? No s'ha acut un lloc millor per debatre sobre el nostre jo del futur que a l'hora del pati. Així que tothom fora de classe, que avui toca reflexionar sobre el futur.
1: No és necessari tenir clar el teu projecte de vida
0: amb 16 anys,
1: 14 anys, 14 anys, una cosa així.
0: Vosaltres voldríeu una feina que us faci feliços o que us doni molta pasta?
2: Que faci el que li agradi, que no pensi en el que li dirà l'altra gent.
3: Jo crec que sí que estaria bé una mica d'assessorament, per exemple, coses que se't donen bé i coses que t'agraden.
0: L'institut dona respostes a grans enigmes de la física que després hem de repassar amb apunts al pati. L'escola ajuda a resoldre equacions de segon i tercer grau. Jo la veritat és que m'he perdut en tants graus, jo no sé quants n'hi ha. Planteja també l'institut dilemes que van fer antics filòsofs, no? O ensenya a trobar el subjecte i el predicat d'una oració. Però, atenció, l'institut us ajuda a resoldre la gran pregunta: què voleu ser de grans? Per trobar resposta a aquesta qüestió i a moltes altres sobre el futur acadèmic i laboral dels joves de secundària, no tirarem les cartes ni li preguntarem a una pitonissa què ens esperen uns anys, sinó que ho farem amb quatre estudiants que, com a mínim, seran uns grans professionals de la tertúlia, ja veureu. Com esteu? Hola, què tal?
4: Hola, què tal?
5: Molt bé.
0: Per un cantó tenim el Ferran, que té 13 anys. Hola, Ferran, què tal?
4: Hola, què tal? Molt bé.
0: Cursa segon d'ESO i la seva unpopular opinion

0: És a dir, aquella opinió que la majoria de gent no comparteix és que la política és útil. Et voldràs tu pas dedicar a la política, Ferran?
1: Bueno, si s'escau, sí.
0: T'interessa, eh? T'interessa el món, sí, de la política. I creus que realment és important per canviar la societat, per millorar-la?
1: Correcte, és important perquè penso que una persona que està passant un mal moment o que, per exemple, no viu en una casa com vius tu, d'una manera o altra, si et dediques a la política, no? Doncs jo penso que el pots ajudar d'una manera o altra.
0: I bueno, aquí tenim el Kai, que amb els seus 16 anys, que fa per primer de batxillerat, avui és el gran del grup, i la seva opinió, que té menys adeptes, però que està convençut que és així, és que fumar i beure és un error.
2: Sí.
0: Digue-ho ben fort, eh? Digue-ho.
2: És un error. Jo crec que realment dins de la comunitat que és l'adolescent, jo crec que la majoria de persones com que normalitzen aquestes dues coses, fumar i beure, com actes socials, i no només en la part de l'adolescent, o sigui, ja quan et trobes amb un amic, suposo que si ets jove vas a beure una canya.
0: Clar. Llavors, potser està massa naturalitzat, no? Això.
2: Sí, està molt naturalitzat, i jo ho veig des d'una perspectiva més externa, que mai he provat les dues coses, però les veig com molt dolentes per la salut i per com...
0: Per tenir una vida saludable, no? Sí. Està molt bé que ho comentis. I mira, de tercer d'ESO tenim la Sansa, que té 15 anys. Hola, Sansa, què tal?
3: Hola.
0: Cursa a quart d'ESO i està convençuda que els superherois estan sobrevalorats.
3: Sí.
0: Què vol dir això? No t'agrada Batman, Spider-Man?
3: No, bueno, m'agraden, però jo penso que la gent els dona molta importància. I després hi ha gent que es pensa que realment té superpoder i intenta fer coses que s'ha de veure que no.
0: Ja.
3: I els té molt idealitzats.
0: I per últim tenim l'Oriol, que amb 14 anys... Hola, Oriol, com estàs?
4: Hola.
0: I cursant segon d'ESO, creu que el futbol és avorrit.
4: Crec que el futbol és avorrit.
0: Ho penses absolutament, eh?
4: Des de l'arrel del meu cervell.
0: Això de perseguir una pilota no ho trobes emocionant, eh? No t'emociona un partit.
4: No.
0: No vibres.
4: No, perquè, aviam, és molt fàcil xutar una pilota i córrer. Sí que hi ha una pressió de que t'estan mirant, hi ha una pressió d'altres persones que t'intenten fer que et surti malament, però al final, si surt fora, la té l'altre equip i sempre tens l'oportunitat de tornar-la a tenir tu, o sigui que gaire gràcia no té.
0: Total. I escolta, si us sembla, tractem el tema que hem vingut a parlar aquí. Vosaltres creieu que és imprescindible saber què voleu ser de grans?
1: Sí.
0: Sí?
4: Jo crec que no. En aquestes edats...
0: No.
4: Bueno, més endavant potser, però ara, per exemple, en el meu cas, que estic fent segon d'ESO, no crec que sigui important simplement centrar-te en estudiar, però no vull treure un 10 d'aquesta matèria i d'aquesta matèria vull treure un 5 només per aprovar, però no m'interessa perquè no me servirà, sinó simplement intentar aprendre les màximes coses que puguis perquè tot et pot servir.
0: Clar, jo us faig una pregunta a tots. Teniu clar què voleu ser de grans ara mateix?
1: Sí.
0: Tu, Ferran, què vols ser, a veure?
1: Sí, doncs mira, jo em vull dedicar al periodisme, ser periodista.
0: Tenim aquí el Toni Cruanyes o Ramon Pellicer?
1: Ramon Pellicer. Ramon Pellicer. Sí.
0: Què és aquest favoritisme? Què vol dir això?
1: Home, doncs, a veure, amb tots els respectes al senyor Toni Cruanyes...
0: Saludem des d'aquí.
1: Sí, saludem des d'aquí. Jo prefereixo el Ramon Pellicer, primer de tot, perquè té una llarga trajectòria.
0: O sigui, és la teva gran inspiració, eh?
1: Sí.
0: Si tu t'hi veus en el futur fent de periodista, però presentant telenotícies o...
1: No. Ara t'explico.
0: O què?
1: Ara t'explico. A mi m'agradaria ser periodista i dedicar-me a la branca, a l'àmbit de política.
0: Molt bé. Bueno, clar, per això t'interessa abans la política.
1: Ah.
0: I a tu, Kai, tu tens clar que vols ser de gran?
2: Jo sí. Jo m'agradaria treballar amb neurociència, perquè m'interessa molt el món de les neurones i vull buscar, o sigui, vull fer treballar en la recerca d'àmbits com, per exemple, el somni, no?
0: Sí, també tens molt clar, eh?
2: Que ens imaginem mentre no estem conscients. És un món super com místic des de l'exterior i jo m'agradaria molt entrar-hi i veure què està passant.
0: I tu t'hi veus treballant des de la investigació, no?
2: Sí.
0: Molt bé. I Oriol, tu saps què vols ser en el futur?
4: No ho tinc gaire clar. El meu cor em diu que vull ser pilot de Fórmula 1, però hi ha una clara barrera econòmica i doncs m'inclino més cap a bomber. Si pot ser bomber de rescat en àries
0: valenta,
4: de difícil
0: feina,
4: accés.
0: Eh? Realment és molt valenta. I escolta, Sansa, tu tens clar què vols ser?
3: Sí, a mi m'agradaria molt ser periodista, també. Més també com de ràdio o fer reportatges i això. no és tant escriure, sinó més presentar.
0: Molt bé. La feina, ens agradi o no, ens ocuparà una part importantíssima de les nostres vides, massa i tot. Per tant, saber escollir el que t'agrada o el que no és essencial per no caure en l'avorriment infinit quan arribi el moment d'anar a treballar, un cop que sona l'alarma, no? I cada matí t'has de despertar i anar a treballar. Si us sembla, anem a un pati real per saber si ho tenen igual de clar o no que vosaltres.
5: Sé què vull fer quan acabi l'ESO des de fa molt de temps.
6: El problema és que a mi el que m'agrada és la música. Tots sabem que és un món una mica complicat i que no té moltes sortides.
7: Jo ho tinc claríssim. Sé que vull dedicar-me a la interpretació, a ser actor.
8: M'agrada molt la plàstica, la biologia i la psicologia. Llavors, és com que són tan diferents entre elles que no trobo encara res que dir, pues mira això.
9: Jo prefereixo una feina mal pagada però que em faci feliç. Perquè jo ja sé que la feina d'actor no és la més ben pagada del món. No vull ser aquí jo un arquitecte.
10: Sincerament, acabaria fent la feina mal pagada, però que em faci feliç.
11: Lo ideal està clar que seria poder treballar en una feina que et faci feliç i que estigués ben remunerada.
12: Que tenen clar el que volen ser de grans, però no com fer-ho.
13: Amb 15 anys saber el que vols fer fins a que tinguis 65, doncs no crec que sigui necessari, perquè hi ha gent que en té 30 i encara no sap si està fent el que realment li agrada.
14: La majoria encara no ho tenen clar.
11: No tenen clar el que volen ser de grans.
15: Jo crec que sí que és important saber a què et vols dedicar abans d'acabar l'ESO, perquè quan tris el batxillerat dependrà molt del que vulguis fer en un futur. Així saps en quines matèries t'has de forçar més i en quines potser no cal tant.
16: Jo trobo que és important, perquè, per exemple, jo ja sé que vull fer el batxillerat d'arts escèniques i després vull anar a l'Institut del Teatre.
17: Jo considero que és important com a mínim saber cap a on tires.
11: Doncs al no saber al què ens volem dedicar, les decisions acaben sent molt més complicades.
18: En cas que no ho sàpigues, no passa res, perquè al quart també, com vas provant optatives, doncs allà et decideixes una mica.
0: Clar, només el 21% dels estudiants que estan fent segon de batxillerat tenen clar què volen estudiar, eh? Clar, jo us pregunto, creieu que és important saber a què et vols dedicar en el futur mentre estàs fent la secundària, Sansa?
3: No, jo penso que no. Mentre estàs fent la secundària, no. Tenir una mica clar, o més o menys, quina branca tirar, si ciències o més lletres, poder sí que s'hauria de tenir clar, però saber què realment vols estudiar, penso que no.
0: Creus que no? O sigui, no creus que el sistema educatiu hauria d'enfocar-se una miqueta més cap aquí, no? D'ajudar-te a trobar resposta, o no ho veus important? No sé si la resta també voleu comentar, eh?
3: Jo crec que seria important, però més endavant, més al batxillerat i això. Quart, encara no cal.
0: Oriol.
4: Jo crec que també. Estic d'acord, perquè el batxillerat ja al final et prepares per fer una carrera que t'ha d'obrir les portes, doncs, a la feina de la teva vida o amb una possible feina, i llavors jo crec que secundària simplement t'ho centra't a seguir i a estudiar.
19: Sí, jo penso el mateix. A veure, amb aquestes edats, no?, de primer a quart d'ESO, penso que no fa falta saber el que vols fer de gran, no? Això sí, a quart d'ESO hi ha una mica, bé, al meu centre, no?, més o menys ja t'orienten cap a on vols anar, si agafar la branca de ciències o de números o de lletres.
0: Kai, tu que estàs a batxillerat, com veus aquesta qüestió? Veus que la resta de companys tenen clar el que volen fer en el futur o no?
2: No. Jo crec que pot ser molt...
0: Si tu en aquest sentit ets un afortunat, no?, de tenir-ho molt clar.
2: Sí, es pot pensar que arribes a batxillerat i ja tens superclar què vols fer amb la teva vida, però no és així. I després també he conegut gent de 20 anys, 21, que em diuen, jo no tinc ni idea de què vull fer. Llavors, realment...
0: Què els dius, en aquest cas?
2: Jo no els dic. Aquesta gent?
0: Sí.
2: No els dic, els dic. Pues...
0: No els animes com a una mica a descobrir què els agrada, què els interessa?
2: Bueno, és que al final, tota la teva vida estàs descobrint coses que t'agraden. Llavors, realment, jo crec que no és necessari tenir clar el teu projecte de vida
0: amb 16 anys,
2: 14
0: no,
2: anys, 14, una cosa així.
0: Ja.
2: Llavors, realment, a la secundària ho veig molt positiu, per exemple, l'assignatura d'orientació acadèmica, no? Perquè realment sí que comences a veure les sortides professionals que podria tenir els teus interessos més personals i comences a crear connexions entre aquests dos mons. Però realment és això, que no has de tenir una cosa superclara i pots tenir molta pressió perquè el teu ambient sí que té moltíssimes idees i projectes de vida superclars, però realment, almenys en el meu cas també, jo ara tinc clar què vull fer, i estic al batxillerat i tinc clar què vull fer en la vida, però...
0: Clar, aquí a vegades hi ha una mica aquesta pressió, no?, que ens demanen que triem, que està por equivocar-nos. Hi ha molta gent que comença una carrera perquè ha hagut de fer-ho de pressa, no?, i és tan greu equivocar-se i tornar a començar, creieu?
4: No.
0: Oriol?
4: No, jo crec que no, perquè hi ha moltes universitats, bastantes així online, que gent de, que passa de la trentena es proposa de tornar a fer una altra carrera o per millorar el seu lloc laboral o per fer una cosa que de veritat els hi agradi més i ser més feliços. I llavors jo crec que, aviam, tot està bé, però sempre és bon moment per tirar enrere i tornar a començar.
0: Jo vull que sigueu sincers amb la pregunta que us faré ara, eh? Vosaltres voldríeu una feina que us faci feliços o que us doni molta pasta?
2: Que em fes feliç,
0: 100%. Sí? Sí. I si a més alhora també et dono una bona estabilitat, no? Però no serà la prioritat.
19: Jo les dues coses.
4: Sí.
0: Jo, doncs ja em diràs com es fa això, eh?
19: Sí, home, no, has demanat que siguem sincers, som sincers.
0: Endavant.
19: Sí, a veure, jo penso que les dues coses, perquè al final anar a treballar i està bé, penso que està molt bé, això sí. Si vas a treballar i aquella feina no t'agrada, doncs tenim un problema,
0: clar,
19: la veritat.
0: I tant, i tant.
19: Tenim un problema, la veritat.
0: Sense tu has dit que... Sí.
3: Perquè, com diu, si has d'anar a treballar, són molts anys a la teva vida que estaràs treballant, i si fas una cosa que no t'agrada, per molts diners que et donin, no seràs feliç. Jo prefereixo una feina que em faci feliç. Mm-hmm. I si alhora paguen bé, doncs mira, clar, millor.
0: Aquí hi ha dos que volen ser periodistes, sabeu que la feina del periodisme és bastant precària, no? I això us tira enrere... Us anima, no, igualment?
19: A mi m'anima igualment.
0: Ho teniu claríssim, eh?
19: Sí, sí, sí. Sí, sí.
0: No, no, està perfecte. Jo crec que és el moment de reclamar i potser d'assumir també part de culpa, jo soc professor i per tant assumiria una part de culpa, de a veure si realment us estem orientant bé o malament en aquest cas. Creieu que us orienten de forma adequada en els instituts, en aquest sentit, cap al món laboral o no?
3: Bueno...
19: Depèn. No massa.
4: Depèn.
19: No, no massa.
0: Clar, vosaltres esteu a segon d'ESO.
19: Sí.
0: A segon d'ESO segurament és un tema que encara no es tracta gaire.
19: Bueno, en general no massa. Això sí, el meu centre educatiu, per exemple, durant tota l'ESO tenim optatives.
0: I això optatives. Creus que va bé per anar descobrint, no?
19: Sí, per exemple, hi ha l'optativa de periodisme.
0: L'estàs fent?
19: Sí.
0: Epa.
19: Evidentment. Sí, i doncs està molt bé. Després també hi ha alemany i francès.
0: Per tant, tu creus que a segon d'ESO no ho fan d'una forma tan directa, sinó a través d'optatives...
19: Sí,
0: no?
19: De llengües també...
0: Fins i tot la manera d'ensenyar dels professors, no? Entenc que també pots centrar-te en la matèria o pots anar una mica més enllà, no? No sé com ho veus tu, Kai, en aquest sentit.
2: Sí, jo també valoro molt positivament que a l'ESO es tractin com la major quantitat de temes possibles. És a dir, que es facin assignatures de tot tipus, que es facin que es tractin temes de tot tipus en aquestes assignatures i que sobretot s'obrin molts camins, perquè al final arribes a quart de l'ESO i jo, que vaig fer l'assignatura d'orientació professional, en el meu cas la vaig trobar superinspiradora i tenia una profe que es diu Sònia, que és molt... va ser superinspiradora també, parlava molt bé, i realment et dona una mica de xoc de realitat, no? De que, vale, m'ho he estat passant molt bé, però ara toca veure què faig amb el meu futur. I arribes a quart de l'ESO, que és el que estava dient, que veus la teva vida i el que arribarà a ser el futur i comences a dir, vale, en tots els exemples que he tingut durant tercer, quart de l'ESO, sobretot, de les assignatures que més m'han estat agradant, què vull continuar fent? Llavors, això almenys...
0: Sí, t'ha ajudat una mica, no?, definitiva.
2: El meu motor de decisió.
0: I creieu que hi ha feines que tenen més prestigi que d'altres? És a dir, que estan més ben vistes i que, per tant, la gent les tria més en massa i que potser també hi ha menys oferta de feina.
4: Sí, sí.
0: Oriol, quines, per exemple, consideraries que tenen com molt prestigi i no sé si és just, tampoc.
4: Molt prestigi... Bueno, jo crec que metge ho escull molta gent.
0: Que és una carrera complicadíssima,
4: sí,
0: a més.
4: Sí, és molt difícil.
19: És molt difícil, és molt complicat.
0: I molts anys, molts i molta dedicació.
4: Molts ho trien en general per allò de... Jo vull ajudar els demés, vull fer que estiguin millor, vull resoldre problemes de salut que potser t'han afectat a la teva família i llavors els vols ajudar d'altres famílies a que no passin per lo mateix. I llavors jo crec que són aquestes feines que són les que fan tipus, més demanda i n'hi ha que ne tenen menys.
0: Clar, jo, penseu, jo soc professor de llengua i literatura i jo he de dir que jo he fet una reivindicació al batxillerat humanístic. Creieu que l'humanístic està més mal vist que un científic, per exemple, que un tecnològic, o fins i tot un de Belles Arts, no? De, que estigui pitjor vist que un altre, Sansa, tu fas que sí.
3: Sí.
0: Ho has viscut, ho has vist.
3: Sí, jo penso que sí, perquè ara a quart ens ho estan dient molt. Uh-huh. I molta gent vol fer el científic perquè, no sé, ideal mito, com que si fas el científic o el meu institut, que hi ha científic tecnològic, doncs ets més llest o com que és més complicat i es necessita més nota per entrar a les carreres, doncs ets més llest que una persona que fa l'humanístic o el social.
0: Què li diries a un estudiant que està dubtant entre un humanístic, que és el que li agrada, i un científic perquè gairebé s'hi veu amb pes per la societat? Què li diries?
3: Que se'n vagi l'humanístic. Que faci el que ell li agradi, que no pensi en el que li dirà l'altra gent.
0: Molt bon missatge, Sansa. Va, tornem a un pati de veritat per escoltar la veu d'altres companys com vosaltres, sobretot plegat.
8: Cada curs ens deixen escollir certes optatives i això el que fa és que o provem coses noves o puguem investigar en l'àmbit que ens agrada.
16: No parlem gens del futur. Només ens donen una lliçó, ens l'hem de prendre de memòria i hem de treure bona nota a l'examen.
11: Crec que l'institut realment tampoc és que t'orientin malament, el que passa és que l'orientació moltes vegades sol ser bastant incompleta. Acaben com orientant al final només les continuacions que tenen en el propi institut, els seus batxis.
5: Perquè jo em vaig preocupar de preguntar a professors, de dir, escolta, tu què em veus fent? I d'ells donar-me l'opinió. Ara bé, les xerrades que ens estan fent aquest curs penso que no són eines suficients com per descobrir les aficions de tothom.
16: Perquè si vas a la universitat, estudies més coses a part d'algú específic, llavors tens més oportunitats de treball, però si fas un FP, només pots treballar d'aquella cosa concreta.
11: Si vas a la universitat, acabaràs a una feina millor o pitjor que si vens de formació professional.
8: Sí, que és veritat que abans no parlàvem tant del cicle, però perquè no era tan conegut, però ara sí que ens parlen.
20: Es parla sobretot de la universitat, però és veritat que cada cop més es parla de cicles.
16: Bueno, ni es parla d'anar a la universitat ni de fer cicles. Només es parla dels neandertals i de la història dels comtats catalans.
11: Jo crec que dintre del sistema educatiu l'error està molt castigat i no, diguem-ne que el poder entrar en un batxillerat i canviar o poder entrar en un cicle i canviar, jo crec que també és una forma d'aprenentatge i saber on no vols estar també et fa aprendre. El canvi és positiu i dintre del sistema educatiu doncs, és com si no estigués gaire ben vist.
0: Clar, està clar que estem tots ben perduts, no? I que ens cal una miqueta de suport. Què en penseu de tot el que heu sentit?
4: Bueno.
0: Esteu d'acord amb les coses que deien?
4: Sí.
19: Sí? Totalment, totalment. Sí.
0: Sí, ens cal una miqueta d'ajuda i ens assessoren bé en aquest sentit.
19: I a més amb aquestes edats és molt necessari l'ajuda.
4: Sí, sí, perquè, per exemple, segon d'ESO, potser no tant, perquè sí que potser se centren més a donar-nos la lliçó i a fer els exàmens i això, però més cap a quart i batxillerat, jo crec que sí que estaria bé una mica d'assessorament, però no en general, sinó de dir, per exemple, coses que se't donen bé i coses que t'agraden.
0: De fet, abans el Kai comentava una cosa, també en relació al que tu ara deies, Oriol, i jo sento moltes vegades la gent criticant el sistema educatiu perquè potser no t'acaba de preparar del tot. Com faríeu per potenciar-vos els vostres talents, les vostres virtuts i que tot allò ho pugueu fer servir també cap al futur? Què faríeu? Com modificaríeu el sistema educatiu? Aquí sí que és una gran pregunta, Sansa, tu tens alguna idea? Com enfocaríeu les assignatures? Com enfocaríeu també una mica l'atenció del professor?
3: No sé, jo penso que, per exemple, els professors sempre t'estan tirant... Si tu vas a parlar amb el professor de socials, doncs sempre activarà que facis coses de socials. O si parles amb el de català, doncs que facis coses de català. I jo penso que hi hauria d'haver més optatives i més diferents, perquè al meu institut hi ha només optatives més cap a la branca de ciències i més cap a la branca de lletres. No hi ha coses
19: l'entremig
3: diferents. Sí, exacte.
0: I hi ha una cosa també important, que és parlar de cicles formatius, la formació professional, no? que t'especialitzen en un ofici. I això a vegades està molt mal vist també perquè sembla que haguem d'enviar allà els alumnes com que no acaben de ser bons estudiants. Què en penseu d'això? Vull dir, creieu que realment és així?
4: No, jo crec que és un mite totalment fals. Perquè tu pots ser... Mira, els de l'FP de mecànica, molts cops, quan penses en això, penses, uf, gent que estudia molt poc, gent que vol fer algo així molt fàcil, i bueno, però aquesta gent que tu dius que estudia molt poc i que vol fer algo fàcil, és la gent que t'estarà arreglant el cotxe quan
0: clar,
4: se t'espatlli.
0: Són oficis que són necessaris, no?
4: Sí,
0: són
4: sí,
0: feines...
4: o sigui, és...
19: De primera necessitat.
4: Té el mateix prestigi, perquè al final també has d'estudiar i tu... en comptes de criticar-los, potser és de veure, doncs mira, aquest noi vol fer això i sap que vol fer això, no vol fer res més, i llavors s'està especialitzant per fer-ho.
0: I s'ha de dir que guanyen molts diners perquè, com que hi ha poca gent preparada en aquest sentit, doncs estan molt demandats. Per
4: clar,
0: tant,
4: clar.
0: Clar, us pregunto, anar a la universitat és el veritable prestigi, o sigueu sincers, o no necessàriament s'ha d'anar a la universitat per tenir una bona formació?
19: No necessàriament,
4: no.
19: No?
4: Jo crec que no.
0: No.
3: A veure, jo penso també depèn del que vulguis fer. Perquè, per exemple, si, com diu, si vols ser mecànico, si vas a batxillerat i passes a la universitat, et costarà més trobar feina que si vas directe per fer un FP, perquè seràs més expert i t'ajudaran més a saber-ho fer.
0: Clar, i tu volies afegir alguna cosa, m'ha semblat.
2: No sé, realment. La universitat em sembla molt, molt positiva en el sentit de que realment comences a conviure amb altres persones que estan també super dins del teu propi món i comences a veure també altres formes de veure com tractar la teva pròpia branca, però realment, o sigui, jo sí que aniria a la universitat i aniré, perquè al final és això, un lloc d'estudi on tu, un grup de gent que està interessada per lo mateix que tu, treballeu per un bé comú.
0: Però estarem d'acord que l'èxit professional no només passa per la universitat, no? Que és el que estàvem aquí comentant. Si us sembla, deixem aquí aquest debat, perquè ara és l'hora de l'entrepà. No sé si us heu fixat que aquí al centre en tenim un.
19: Sí, sí.
0: I com sempre diem...
19: Em fa por a mi també,
4: Sí, sí.
0: Com sempre diem, aquí a l'hora del pati, és la cosa més sagrada que hi ha en aquesta estona, i el nostre entrepà no és normal, ja us ho dic ara. Ens plantejarà un gran dilema i hem de buscar-li una solució consensuada entre tots. Oriol, ja que el tens allà a prop, fas els honors d'obrir-lo. A veure què hi ha a l'interior.
19: Que l'obri ell.
4: Espero que no m'he sentit res a la cara,
0: Aquí hi hauria una música èpica, no?, per veure què trobem a l'interior.
4: A veure...
0: De què és aquest entrepà? A veure de què és.
2: És de paper.
0: Ostres, a veure, potser hi ha un missatge allà que has de llegir i haurem de trobar una solució a aquest conflicte. Jo crec que te'l pots entrepar després. Després.
4: Vale.
0: Pots llegir a veure què diu a l'interior?
4: Missatge secret. La Bruna és la que treu millors notes de la classe i la seva passió és dibuixar. Tot i així, ha decidit estudiar una carrera que no té res a veure amb l'art.
0: Ai, les famílies,
4: Jo sé com solucionar-ho.
0: Què li diem a la Bruna i com solucionem aquesta situació? A veure, Oriol, què li diries?
4: Jo crec que primer s'hauria de conèixer els seus pares, perquè també una part de... Podria ser que una part d'aquest canvi... en la carrera fos per una pressió de la seva família de dir un pintor, un artista no va enlloc. Llavors l'altra cosa és que la Bruna pensi en el carrer. Quants cartells veus per al carrer? Quants? La majoria d'aquestos el fa un il·lustrador gràfic amb ordinador. La majoria d'aquestos estan ben pagats i estan treballats durant hores. Llavors, que facis una cosa que no t'interessa i que, doncs, potser se't dona pitjor, al final t'estàs repercutint a tu, perquè vas en contra del teu, bueno, dels teus sentiments.
0: Hem de consensar una resposta entre els quatre, o sigui, hem d'ajudar la Bruna. Kai, tu somrius, què li diries?
2: Jo diria a la Bruna que confies en el seu sentiment, en el que ella cregui, perquè realment al final tindrà segurament la Bruna influència del seu entorn en relació amb el que ha d'escollir per fer el seu camí de la seva vida, però al final el que et digui el teu cor jo crec que és el que més importa, i que una branca artística potser no et cridi més l'atenció perquè no vegis un èxit laboral en aquell àmbit, no ha de ser una cosa que et tiri cap enrere, perquè al final els artistes poden ser molt poc reconeguts davant de, doncs, això, un èxit laboral o econòmic, no? Però el seu treball importa, i al final necessitem artistes.
0: Clar,
2: per
0: és necessari,
2: avançar
0: com a
2: societat.
0: No? Al final, clar, tu estàs una mica lligat al discurs que deies abans, no?
3: Sí,
0: l'animaries claríssimament.
3: Jo li diria que sí, que se n'anés a Mart, perquè segurament tindrà la pressió de la seva família, i jo li diria que els seus pares o qui l'hagi pressionat ja va fer la seva vida, i ara és el moment que ella triï la seva i que faci el que li agradi, perquè no es senti pressionada.
0: És preciós això que has dit. I tu, Ferran,
19: sí,
0: vols concloure alguna cosa?
19: Sí, m'afegeixo a totes les aportacions que han fet els tertulians, no? Sí, jo crec que ha de fer el que ella cregui, no? Per exemple, vejam...
0: tu creus que hi ha gent família... que s'hi pot trobar amb un dilema així?
19: Sí. Ai. Sí, sí. I, vejam, mira, hi ha una família de científics, un pare i una mare que són científics, no? I el seu fill, doncs, es vol dedicar a ser músic de carrer o artista, no?
0: Drama.
19: Eh?
0: Drama, no? Per la família.
19: Dilema, un clar. Drama, dilema.
0: Clar.
19: I la família fa el que pot pressionar el seu fill a que agafi la branca de ciències, no? I penso que això al final no està bé, perquè si a ells els agraden, doncs perfecte.
0: Tu imagina, tu que vols ser periodista i tinguessis un fill i et digués, jo no m'agrada ser periodista, jo vull ser una altra cosa. Tu prendries com una decepció, diries?
19: No. Ens al contrari, ens al contrari, perquè pensa que aquí tothom és lliure de fer el que vulgui, no? I el que el cor li digui, no? Perquè al final, per això hi ha tants oficis, no? Que tries, bueno, al final el que tu vols, perquè potser és amb el que et sents més representat o amb el que et sents més a gust, també.
0: Mm-hmm. Clar, què preferiríeu? Comprar-vos, o sigui, estalviar per comprar-vos un pis o per viatjar? Què us vindria més de gust?
19: Per un pis.
4: Si viatjar és, per exemple, per buscar una feina, sí, perquè al final un pis el tens aquí, vale molt bé, el pots ficar en lloguer, que el lloguer està molt car, i pots treure diners per viatjar, però jo crec que jo els invertiria, si ho tinc clar, viatjant.
0: Voleu saber la meva unpopular opinion? Abans he dit les vostres.
4: Vale.
0: La meva és que viatjar és una merda.
4: Opa. Oh.
0: I ara me'n vaig a una següent secció que us encantarà, i és que segur que les vostres hores de pati heu dubtat més d'un cop si anar al lavabo, anar a pixar, o aguantar-vos les ganes i seguir allà amb el salseig i no perdre-vos ni un sol detall del que està passant en aquella estona de descans.
19: Ha passat,
0: doncs,
19: eh?
0: Doncs ara us proposo que responeu uns altres dilemes en aquest bloc de preguntes extremes, i aquí no val no mullar-se, eh?
4: Ui, ui, ui.
0: No s'hi val dir mentides, perquè volem sinceritat absoluta. I si al final voleu que jo també en respongui alguna,
4: doncs us
0: poseu d'acord i jo també m'animo, perquè aquí hem vingut tots a jugar. Us sembla bé?
4: Sí.
0: Oriol, tinc la primera pregunta extrema per tu. T'has preparat?
4: Sí.
0: Sí? A veure, què esculls? Un bon sou per tenir una feina que odies o un sou precari però fent feina que t'omple moltíssim?
4: Uf.
0: Un bon sou per tenir una feina que odies o un sou precari però fent una feina que t'omple moltíssim?
4: Un bon sou amb una feina que odio, primer per mantenir-me a mi i a la meva família, i després, més endavant, quan ja tingués uns quants diners així estalviadets, canviar de feina.
0: Canviaries de feina tu, eh?
4: Jo canviaria de feina. No, tipo, jo agafaria els diners per tindre un mínim per viure jo i les persones que estimo, i per si algun dia necessito, jo què sé, donar diners a... Imagina't, per exemple, donar diners a la meva parella perquè necessite fer no sé què, o perquè li han ficat una multa i en aquell moment no porto diners. Doncs jo tindria aquests diners, i llavors un cop tingués més diners, tipo, així estalviats, canviaria de feina i els engegaria tots en algun lloc.
0: Molt bé. Sansa, vaig a per tu ara, eh? El teu dilema és el següent. Treballar 2 hores al dia en una empresa que té uns ideals contraris als teus, o treballar 8 hores al dia en una empresa que fomenta valors sostenibles?
1: Jo 8 hores al dia. Perquè...
0: Tens claríssim això,
1: sí,
0: eh?
1: Sí, perquè jo m'enfado molt ràpid i... Si no tenen els mateixos ideals que jo...
0: Estaria en disputa constant.
1: Sí.
0: I, clar, què consideraries una empresa que cuida una miqueta, que té uns bons valors? Per tu, què serien uns bons valors en una empresa?
1: Pues, sobretot que respectin els treballadors i que no els explotin, perquè hi ha gent que treballa moltes hores i els jefes els hi és igual, i això no.
0: I què no toleraries de cap manera, si... que no podries suportar, o sigui, que no els cuidin, però hi ha alguna cosa que dius, això sí que no, o sigui, ni de broma.
1: Que em parlin malament, que Ostres. Em faltin el respecte.
0: Molt bé, molt bé. I això està molt bé tenir-ho clar, perquè si t'ho trobes,
1: sí.
0: Sabràs dir que no, eh?
1: Sí.
0: Ferran,
19: a veure.
0: Vaig a per tu, eh? Que la teva parella tingui una feina mal pagada i de poc prestigi, o que sigui una persona que parli 1000 idiomes, però que es passi el dia viatjant per feina. Bueno.
19: La segona.
0: Sí, o sigui, que la teva parella tingui una feina mal pagada i de poc prestigi, i tries la segona, eh? Que sigui una persona que parli 1000 idiomes, que no la vegis mai, en canvi.
19: Sí, ah, mai?
0: Clar, estic tot el dia viatjant per feina. O sigui, una persona preparadíssima, cultíssima, però tot el dia fora de casa.
4: Això és una relació?
0: Oh, ui, de relacions hi ha molt tipus, eh?
4: Ah, bueno, clar, a distància.
0: Sí. Tu, Ferran, què?
19: Home, ara que... Home, si no la veig mai, jo escollo la primera.
0: La primera, o sigui, que tinc una feina mal pagada, sí, sí, i de poc prestigi.
19: Sí.
0: Bueno.
19: Però, clar, al final és la... lo que ella vulgui.
0: Clar, al final tampoc no n'hem de fer res, no?, de la feina de l'altra.
19: Correcte.
0: No? Al final no hem de valorar la persona per quina feina té.
19: Correcte, si a mi li ara de viatjar molt... Uh-huh. I...
0: Ho ha de fer per feina, en aquest cas, eh?
19: Clar,
0: és que no li agradi, aquí ho ha de fer per feina, perquè està obligada a marxar sempre perquè ha d'anar a l'altra banda del món, a no sé què, una reunió... Clar, tu això ho acceptaries, eh? No, has dit que no.
19: Home, no. Però sí, clar, és que al final és el que vulgui.
0: Està bé. I Kai, vaig a per tu ara, eh? Perseguir els teus somnis i tenir inestabilitat laboral o treballar en una feina segura però que no et satisfà personalment?
2: Perseguir els meus somnis.
0: Sí?
2: Sí, jo crec que
0: bonic,
2: amb una sola vida jo no vull estar tot el dia fent una cosa que no m'ompli.
0: Bueno.
2: Vull dir, almenys intentar arribar a on vull estar m'omplirà quan tingui 80 anys i miri cap enrere, no? Jo crec, tinc 16 anys, que vull dir, no soy nadie aún, però...
0: Però està bé tenir-ho clar, no?, al final.
2: Sí. O sigui, perseguir els teus somnis potser no arribes mai, però diràs, vale, ho he intentat.
0: Uh-huh.
2: Jo crec que això és el que compta.
0: És un molt bon missatge, eh, aquest. Jo us dono l'oportunitat, si voleu, que jo pugui respondre també alguna d'aquestes preguntes extremes.
4: Vale.
0: Voleu...
4: Vale. Però ens les podem inventar.
0: Si me'n vols fer una ràpida, ara em fa més por encara.
19: Que en tens alguna aquí?
0: Sí. Jo, les mateixes que us he fet a vosaltres, si me les voleu repetir, però Oriola, tu et veig amb moltíssimes ganes de fer-ne una de nova, eh?
4: Aviam, jo et faria...
0: Ui, quina por.
4: Que et fiquessin en una classe amb gent que no treballés gens, però quan dic gens és re,
0: sí,
4: ni deure, sempre arribant tard, no portant el material, i que et, donen, tipo, i que et paguessin molt amb l'oportunitat de fer-los canviar,
0: uh-huh,
4: o de que et donessin una classe de molt treballadors que també et paguessin molt, però que no fessis re amb tota la classe.
0: Jo he de reconèixer que em quedo molt primer. A mi m'agrada una classe amb vida. M'agrada una classe... que passin coses, perquè si no és molt avorrit. La nostra feina, si no, és molt avorrita. Eh?
19: Però no acabaries enfadat?
0: No, què va, perquè és divertidíssim quan tu veus que s'emprenyen i aleshores els burxes i aleshores veus que van més enllà i tal. No, això és meravellós.
19: Jo no podria.
4: No, però pensa, Ferran, una cosa és, tu has estudiat per ser professor i per formar una persona. Llavors, tu te donen l'oportunitat de formar tot aquell grup de persones... O te donen l'oportunitat de quedar-te assentat així, manar-los feina i que ells facin feina de 10.
0: Clar, imagineu-vos que teniu un fill, vale? Una filla, i o bé tria un cicle formatiu, o tria la universitat, o deixa els estudis. Quin seria el vostre ideal, a veure?
4: Que faci el que vulgui.
0: Que faci el que vulgui,
4: per
0: eh?
4: Amb ella
0: Oriol.
4: Anirà. Per amb ella anirà.
19: A mi, Oriol, a veure.
0: Et guardarem aquest podcast pel futur, eh?
4: Vale. Jo encantat li ensenyaré.
0: Hi ha algú més que vulgui dir alguna cosa?
19: A veure, jo penso que com a pare i com a... persona responsable d'en vell o d'en vella, penso que tu ja com a pare l'has d'orientar una mica cap a on ha d'anar. Més o menys. A veure, que et digui que deixes els estudis, home, a mi em faria una mica de mal. Perquè tots aquests anys que ha estat fent des de parvulari, primària, ESO, bueno, i a batxillerat, no?, que després mm-hmm. ja se'n van cap a la universitat, fan una altra cosa, o ja es comencen a treballar, no... pots pensar que no ha servit de res.
0: Clar, sí, totalment. Tu, Kai, Sansa, voleu afegir alguna cosa sobre això?
6: Jo estic d'acord, perquè faria mal, perquè això és desaprofitar temps, però intentaria entendre i si ell és el que vol fer... Pues...
0: acompanyar-lo, no?
6: Sí.
0: Donar-li suport.
19: Clar.
6: Sí,
0: jo imagino també. Que també, no?
4: Bueno,
0: sí.
4: És que, aviam, jo he dit això molt ràpid, de que faci el que vulgui, però...
0: Si bueno, al final ve... és una mica el que estem comentant,
4: ja,
0: no?
4: Si me ve i me diu jo deixo els estudis perquè deixo els estudis,
0: uh-huh.
4: pues llavors sí que no li permetria. O sigui, m'és igual que és el que li agradi a ell, no. Si me
19: però
4: diu...
19: pensa que és major d'edat, eh?
4: Bueno,
0: bueno
4: o no,
0: amb 16 anys no, eh? Amb 16
4: no,
0: anys, que és
4: bueno,
0: quan s'acaba la secundària.
4: Pot deixar-la, això. Llavors...
0: Clar, aquí és complicat, és un gran dilema aquest per
4: sí,
0: les famílies, eh?
4: Sí, llavors jo li diria que, tipus, si me diu jo deixo els estudis perquè tinc claríssim que he d'anar aquí a fer això o perquè tinc claríssim que me vull dedicar a això i ja tinc la titulació suficient, doncs li diria mm-hmm. endavant, jo te dono el meu suport, fes el que tu vulguis, és la teva vida, són els teus estudis, serà la teva feina.
0: Ara sí que hem arribat al final de l'Hora del Pati amb aquestes reflexions que acabo de fer amb aquests quatre tertulians extraordinaris que han intentat trobar la resposta al gran enigma dels nostres dies, que és què volem ser feliços. Però jo us pregunto, amb què us quedeu? Quin és el vostre highlight de tot el que hem estat comentant? A veure, Sansa, un aprenentatge que t'emportis, una idea.
6: Jo, bueno...
0: Sobre què voleu ser de grans, eh?
6: Sí, sí. Que jo penso... Jo ho tinc clar, però hi ha molta gent, per exemple, els meus amics no ho tenen clar. I jo penso que no passa res, que mentre ells ara aprofitin tot el que estan fent, ja ho tindran clar més endavant i que aprofitin ara, ja està.
0: Mm-hmm. Oriol?
4: Bueno, jo me quedo molt amb lo de... Tipo... amb que ens orientin una mica també l'escola. Jo aquesta idea la trobo una idea que es podria posar en pràctica, que seria molt resolutiu, jo crec. I, bueno, m'ho quedo aquí al cap per si algun dia tinc una oportunitat de canviar-ho.
0: Molt bé. Kai?
2: Jo, el meu missatge és que quan tinguis coses que t'agradin, quan trobis reptes que vulguis sobrepassar, quan tinguis un somni, ves a per ell d'una i encara que algú et tiri cap enrere, continua. I segueix i sigues persistent i treballa per al que vulguis aconseguir.
0: Ferran.
19: Sí, bé, jo m'afegeixo també a totes les aportacions dels meus companys, no? Bueno, al final el que deien tots, no? Que molta gent ho té clar, però aquesta gent que no ho té clar, doncs els hem de donar suport, o més o menys els hem d'orientar cap a on volen anar, no? Que això és molt important. I bé, que m'ha agradat molt vindre aquí. Moltíssimes gràcies també al Marc Andreu. També aprofito.
0: El saludem, i tant que sí. Allà el tenim a la cabina.
19: Moltes gràcies, i també gràcies a tu, ho has fet molt bé.
0: O sigui, millor que el Pellicer o no, encara no, no?
19: Sí.
0: Doncs escolteu, moltíssimes gràcies als quatre. Jo crec que haureu inspirat molt a les persones que ens hagin escoltat, que s'hagin fet preguntes. I res, el timbre és a punt de sonar, l'Hora del Pati s'ha acabat, tothom a classe i fins al proper episodi.

0: Ràdio Rubí, notícies.
1: Bona tarda. S'activa l'operació retorn de les vacances d'agost. L'operatiu estarà actiu des d'aquest divendres fins la mitjanit de dilluns 31 d'agost. Per evitar les retencions més greus, la Direcció General de Trànsit recomana planificar el viatge fora de les franges amb més concentració, que seran aquest divendres fins les 10 de la nit, que més coincideix amb les sortides del cap de setmana, demà dissabte, que també s'espera molta concentració de vehicles entre les 9 del matí i la 1 del migdia, coincidint amb els desplaçaments cap a les zones de costa, i diumenge el retorn principal es concentrarà el dia 30 d'agost entre les 4 de la tarda i les 11 de la nit. Per als que viatgen per carretera, les autoritats insisteixen en la importància de parar a descansar cada 2 o 3 hores, consultar

0: al CatGas Energia Santa Coloma. Les opcions d'arribar a la final són pràcticament nul·les pels nostres perquè s'enfronten a un dels dos equips de la primera divisió. A més, és un club històric que és anfitrió de la competició. L'altra semifinal la disputen el Futbol Club Barcelona i el Sala 5 Martorell, un equip de la segona divisió. La final es disputarà demà a 6:45. En el cas de les noies, la lluita pel títol serà directament en la final de demà dissabte. A les 4 de la tarda es veuran les cares amb les Corts, un equip de la primera nacional femenina i que ja les va guanyar en la passada edició de la competició. Els dos equips saben que és guanyar una Copa Catalunya amb dos títols en el palmarès de les barcelonines i un a les vitrines rubinenques, aquell que van guanyar el 2015. La fase final de la Copa Catalunya es durà a terme al pavelló 9 de Santa Coloma de Gramenet. La Federació Catalana de Futbol ha posat preus populars per les entrades amb un cost de només 3 euros. Aquestes són les notícies més destacades de divendres 28 d'agost. Les podeu llegir ampliades a www.radiorubi.cat.
1: Serveis informatius de Ràdio Rubí. Aquest espai és una reemissió. Si vols tornar-lo a escoltar, entra a radiorubí.cat.

0: Ràdio Rubí, notícies.
1: Bona tarda. Des de les 4 de la tarda i fins la mitjanit de dilluns 31 d'agost està activada l'operació retorn de les vacances d'agost. Per evitar les retencions més greus, la Direcció General de Trànsit recomana planificar el viatge fora de les franges amb més concentració. Aquestes franges són avui divendres fins les 10 de la nit perquè coincidirà amb les sortides de cap de setmana. Demà dissabte també s'espera molta concentració de vehicles entre les 9 del matí i la 1 del migdia, coincidint en aquest cas amb els desplaçaments cap a les zones de costa. El retorn principal, però, es concentrarà diumenge 30 d'agost entre les 4 de la tarda i les 11 de la nit, tot i que dilluns 31 encara es manté obert el dispositiu especial. Per als que viatgen per carretera, les autoritats recomanen parar a descansar cada 2 o 3 hores, consultar les incidències en temps real i portar sempre la bellissa luminosa B16 connectada en cas de patir una avaria o una emergència. Si us heu de desplaçar, insistim en la precaució al volant, en la paciència i en consultar les últimes informacions sobre l'estat del trànsit. I més coses que estan passant en esports. Hores d'ara es disputa la semifinal de la Copa Catalunya.

0: cap de setmana espectacular, amb la presència també de l'equip femení a la final de la Copa Catalunya de Futbol Sala. Serà directament en la final de demà dissabte, a les 4 de la tarda, es veuran les cares amb les Corts, un equip de la primera nacional femenina que ja les va guanyar en la passada edició. La competició s'està duent a terme al pavelló 9 de Santa Coloma de Gramenet i la Federació Catalana ha posat preus populars per les entrades amb un cost de només 3 euros. Trobareu tota la informació local a www.radioruí.cat.
1: Serveis informatius de Ràdio Rubí.

0: Ràdio Rubí, notícies.
1: Bona tarda. Des de les 4 de la tarda i fins la mitjanit de dilluns 31 d'agost està activada l'operació retorn de les vacances d'agost. Per evitar les retencions més greus, la Direcció General de Trànsit recomana planificar el viatge fora de les franges amb més concentració. Aquestes franges són avui divendres fins les 10 de la nit perquè coincidirà amb les sortides de cap de setmana. Demà dissabte també s'espera molta concentració de vehicles entre les 9 del matí i la 1 del migdia, coincidint en aquest cas amb els desplaçaments cap a les zones de costa. El retorn principal, però, es concentrarà diumenge 30 d'agost entre les 4 de la tarda i les 11 de la nit, tot i que dilluns 31 encara es manté obert el dispositiu especial. Per als que viatgen per carretera, les autoritats recomanen parar a descansar cada 2 o 3 hores, consultar les incidències en temps real i portar sempre la bellissa luminosa B16 connectada en cas de patir una avaria o una emergència. Si us heu de desplaçar, insistim en la precaució al volant, en la paciència i en consultar les últimes informacions sobre l'estat del trànsit. I més coses que estan passant en esports. Hores d'ara es disputa la semifinal de la Copa Catalunya de futbol sala masculí. L'Esportiu Rubí busca un lloc a la final davant del CatGas Energia Santa Coloma des de 5:45. Les opcions són pràcticament nul·les, ja que s'enfrontaran a un dels dos equips de la primera divisió, com és el CatGas Energia Santa Coloma, un club històric que, a més, és l'anfitrió de la competició. L'altra semifinal la disputen el Futbol Club Barcelona i el Sala 5 Martorell, un equip de la segona divisió. Tot plegat s'ha de dilucidar demà a 6:45 a la final, on jugaran els dos millors d'aquestes semifinals. L'arrencada de la temporada 2026-2027 té aquesta primera cita que es pot catalogar històrica, i és que l'Esportiu Rubí viu

Fórmula Rubí Clàssics.

0: Són les 9 de la nit.
1: Radio Rubí.
2: Bona nit. Seguim en directe quan són exactament les 10 i 32 minuts de la nit, analitzant les conseqüències de les últimes accions del govern de... i el futur immediat del nostre país veí. Unes accions que alguns experts alerten acabarien de transformar en una autocràcia. Al mateix temps, però, la situació és cada vegada més tensa i inestable pel govern del Partit pel Canvi, la formació que capitaneja el país veí des de fa 13 anys. Estem davant la consolidació o la fi d'un règim autocràtic?
3: Com és possible que un país com aquest hagi arribat a aquest punt? Una democràcia forta, més que la nostra, la més antiga del continent. Ara compartirem frontera amb una dictadura? Veus casos com aquest i penses que tot està perdut. A més, i si el govern cau, què vindrà després? Tot està en mans de polítics que permeten uns discursos reaccionaris i populistes.
4: El problema és que els polítics ho han permès. Han comprat el seu relat i així han enganyat a la gent. Què els anaves a dir, aquesta gent fa 13 anys? Podria passar exactament el mateix al nostre país.
3: Ho tenim aquí mateix. Si els hi pot passar als nostres veïns, a nosaltres també. Pràcticament sense oposició, sense sistema judicial, sense sistema electoral. D'aquí a 10 o 5 anys, no trigarem gaire a estar així si no es fa res.
5: Els ciutadans l'acullen amb banderes al seu país. L'expresident acaba d'arribar fa uns instants a la plaça de la capital. Un mes després de demanar asil a l'ambaixada. S'exilia així el cap del Partit Nacional i qui va governar l'estat fa 13 anys. L'últim cap de govern abans de l'ascens del Partit pel Canvi. Tot mentre que és la preocupació internacional després de conèixer la delicada situació econòmica i social d'aquest país. Els experts situen les expectatives en les decisions que prengui la...
6: Una altra jornada estable a les borses. A casa nostra, el creixement de l'índex ha sigut notable i lidera la zona, que també mostra una evolució en positiu. A excepció d'un país, el taló d'Aquiles de la regió continua a la baixa, marcat per un estancament econòmic encara més evident.

Què fas trucant? Després de tant temps has de tornar a mi? No entenc com pot haver anat tan malament. Jo t'he fet arribar dalt de tot. I ara tot està a punt de desaparèixer. Reunir-nos? Ara? Ara?

0: Norris. Però ara no pots mirar cap a una altra banda. El primer és l'economia, ho recordes? El motor del canvi. El Banc Central us dona diners, oi? Ja. I fora d'aquí? Els teus socis internacionals? Quines condicions volen? Si ningú et concedeix préstecs, només queden els bancs internacionals. Accepta el que sigui. Necessites un rescat ja. Assegurar l'economia del país és el primer. Encara més si la comunitat internacional t'està deixant d'enviar armament. Cap sanció econòmica, de moment? Ni del país aquest on s'ha exiliat l'expresident. Aquell imbècil encara se'n sortirà amb la seva. Ara diu que crearà una oficina de l'oposició a l'exili. Tu creus? Com si fos un ambaixador. Has de continuar atacant els esbirros que encara té aquí. Impedeix-los la comunicació. Talla'ls el contacte. Que estiguin aïllats. Com? No ho sé. Això ja és cosa teva. Però has d'evitar que comencin a pressionar la comunitat internacional. Per aquí et poden fer mal. Per ara els carrers estan tranquils, oi? L'agència antiterrorista fa bé la seva feina, suposo. Bé, la teva feina ara és conservar el govern. I a partir d'ara no hauràs de dubtar si cal prendre decisions dràstiques. T'asseguro que la gent no trigarà a sortir al carrer. Has d'estar preparat per això. Però de moment no pots fer res. Has d'esperar. Està a l'aguait d'algun moviment, d'algun senyal de desordre per blindar encara més la policia, l'exèrcit. Però no facis cap moviment que els doni motius per revoltar-se. Has de fer el mínim soroll possible. A la mínima distracció, el teu sistema pot caure.
1: Al llarg d'aquests 4 episodis hem intentat mostrar com es pot destruir la democràcia, un sistema que hem definit, que hem desgranat per analitzar quines institucions i poders el componen i com, per molt que a vegades pensem al contrari, pot arribar a ser fràgil i desaparèixer. Què passaria si realment la democràcia que coneixes acaba caient? Has vist o escoltat que es pot destruir el sistema a través de les seves regles. Si tens una gran majoria parlamentària i grans xarxes de contactes a l'economia, els mitjans de comunicació i la política i un poble desencantat, és relativament fàcil. No tot està assegurat a la democràcia. I què passaria si no hi hagués democràcia? Voldríem acabar aquest podcast amb una visió de futur quan ja no hi ha rastre de la democràcia, quan tot sembla perdut. Ens plantegem ara quines són les condicions perquè un règim autocràtic acabi esfondrant-se. És a dir, destruir una autocràcia. Mai t'ha passat que tens un conegut o una coneguda que viu lluny i que mai tens l'oportunitat de visitar, que no saps ben bé si està bé? Us truqueu, parleu de tant en tant, però el que coneixes és poc. Se suposa que està en ordre, però que no saps què està passant dins de casa seva. Una cosa similar passa amb les autocràcies si volem analitzar quina és la seva situació dins. Es tracta d'un tipus de règim hermètic i que mostra a l'exterior poca cosa sobre el seu estat.
2: El problema de les autocràcies és que com no tens informació i com no se sap com pensen els ciutadans, perquè els ciutadans no tenen cap incentiu a expressar de forma sincera les seves preferències.
3: Anna Sofia Cardenal, professora catedràtica en Ciències Polítiques i experta en Política Comparada.
2: Doncs no saps exactament quina base de suport té aquest règim dictatorial, no? Quasi mai les autocràcies, excepcionalment, cauen per revolucions. Normalment cauen perquè deixen de tenir el suport dels leals.
1: És imprevisible, doncs, saber en quin moment caurà una autocràcia, perquè de poc ens serveix fer estimacions si no podem accedir al seu interior. El que sí que s'ha estudiat és de quines maneres pot caure. Totes per motivacions o causes diverses i amb desenllaços incerts.
4: Els règims autocràtics poden caure de diferents maneres. Una, perquè el règim ho permet.
3: Abel Escrivà, doctor en Ciències Polítiques i expert en la política dels règims dictatorials.
4: El règim canvia des de dins les pròpies normes en les quals funciona i esdevé més democràtic o esdevé un altre tipus de... un altre tipus d'estructura política que no és la mateixa que existia abans, d'acord? I això pot fer a través de, fins i tot, un canvi constitucional que dona peu a unes eleccions o que perden unes eleccions i permeten que el que ha guanyat les eleccions ocupi el poder i cedeixen el poder. I d'altres que ho facin de maneres irregulars. Revoltes populars,

0: han passat a diferents països del món, que no vol dir que siguin necessàriament que aboquin el país a una transformació democràtica, que des de la primavera àrab, les revolucions de colors i molts altres processos de revoltes populars o de campanyes de mobilitzacions massives de la població. Formes irregulars tenim els cops d'estat, que encara avui en dia produeixen, i anem a tenir aquesta onada de cops d'estat, especialment a l'oest d'Àfrica en els darrers 3-4 anys.
1: Amb aquesta explicació n'hi ha prou per entendre que, tot i que caigui una autocràcia, mai queda clar que el règim que li succeeix sigui gaire millor.
0: La majoria de règims autocràtics són reemplaçats o substituïts per una nova autocràcia. Diferent, amb un altre grup en el poder, però una nova autocràcia.
2: Tot i que a escala mundial tot apunti a una creixent autocratització, hi ha règims d'aquesta mena que recentment han caigut. A Bangladesh, les revoltes estudiantils de l'agost del 2024 van provocar que la llavors presidenta del país, Sheikh Hasina, abandonés l'estat i instaurés un nou règim provisional des del seu exili a l'Índia. A l'Afganistan, el moviment talibà va prendre el control absolut de l'estat el 2021, quan va cessar la guerra civil en què estava immers des de feia 20 anys i es va instaurar un nou règim que concentrava tots els poders en una mateixa persona, l'emir Haibatullah Akhundzada. Una situació que es podria produir a Síria, que el novembre del 2024 va enderrocar el règim de Bashar al-Assad en mans de diferents forces rebels i que encara té el seu futur per definir.
1: Ara sabem que el deteriorament d'una autocràcia no té per què desembocar en una democràcia. Però posem-nos optimistes. Imaginem que les condicions són òptimes perquè es pugui recuperar la democràcia. Reprenem la metàfora que et vam fer al principi d'aquest podcast. Al principi de tot. El capítol 0.
3: Ara pensa en tot allò que podria canviar i que posa en perill tot el que coneixes i tal com ho coneixes. Sense fer soroll. Aquells detalls que s'escapen dels teus ulls. Una canonada en mal estat que trenca les rajoles de la vorera, un curtcircuit que espatlla un vagó o una paret que s'esquerda i que malmet l'estructura d'una casa. Tot causes d'una erosió inevitable i que són conseqüència, més o menys directa, d'un mal manteniment.
1: Imagina que, efectivament, el deteriorament s'ha fet inevitable i que tots aquests espais han quedat en ruïnes. La casa, per exemple. Després de tant de temps sense fer-hi reformes, manteniments o neteja, vols recuperar l'aspecte original de la teva llar. Per on començaries quan tot això està per fer? Què podem fer per tornar a instaurar la democràcia? Tornem a parlar amb experts perquè aquest cop ens parlin sobre com recuperar el sistema d'una manera efectiva i duradora. Com caldria arreglar, polir i endreçar-ho tot perquè totes les parts que componen la democràcia facin bé la seva funció i, per tant, que la democràcia funcioni? Comencem precisament pels funcionaris.
4: En aquests casos, clar, la millor forma seria no tant una transició, sinó seria una revolució on aquests són apartats i es busca una alternativa.
5: Carles Ramió, professor catedràtic en Ciències Polítiques i expert en gestió pública.
4: No tots, però una part d'aquests. Quan es busquen aquests processos que són conciliadors, evidentment no generen tensió, com va ser el cas d'Espanya, o no tantes tensions, però sí que durant molt de temps tens una rèmora de tenir com forats negres dins aquests cossos de seguretat que responen més a una ideologia i uns valors antics que no als nous democràtics.
1: Ja has observat o escoltat que al llarg d'aquest podcast qualsevol canvi en un règim necessita molts diners i grans maniobres financeres i empresarials per desenvolupar-lo. D'on traiem els diners si la caixa està en mans d'aquells que no volen cap canvi?
6: Però el sector financer és molt important, però al final els bancs són els que són necessaris perquè la gent amb idees pugui tenir empreses.
5: Sergi Vasco, professor d'Economia.
6: En una autocràcia també els bancs estan controlats per al govern. Per tant, quan tot això peta i estem en una transició, necessites que sorgeixin bancs. Com es fa això? Normalment, a la història és amb ajuda exterior. Penseu a l'època de entreguerres, no? Després de la Segona Guerra Mundial, als Estats Units, amb el Pla Marshall, no? va tenir molta influència en aquest sentit, en finançar els països que volien sortir d'un règim més autocràtic, no? o de cooperar-se, necessites ajuda exterior. De dins és molt difícil que els treballadors hagin acumulat suficients diners per crear una empresa.
1: Però tot i tenir els diners necessaris per tornar a instaurar la democràcia, les dinàmiques empresarials que hi ha hagut al llarg de l'autocràcia han de canviar perquè algunes companyies no tinguin massa privilegis i, per tant, no puguin posar el govern entre les cordes.
6: Qui hauria de ser un sistema millor per la democràcia en aquest sentit? De nou, la competència perfecta, que no existeix, és on hauríem de tendir, no? Que diguessin que el poder de monopoli i de monopsoni estigui molt controlat, no? I que hi hagi un sistema com ric en aquest sentit, de que hi havia un economista que es deia Schumpeter, no?, que parlava de destrucció creativa, no? Que això és com les economies haurien de funcionar, no? Que les empreses van naixent i es van morint, no? Que hi ha com un cicle de les empreses de creu o moro, creu o moro.
2: El monopsoni, o monopoli de la demanda, és una situació en què hi ha diverses empreses oferents per a un únic demandant, un únic client. El professor Sergi Vasco es refereix, però, a la relació entre les empreses i els treballadors. Una situació de monopsoni laboral seria, doncs, quan poques empreses especialitzades demanden molts empleats. Ell mateix posa d'exemple el sector tecnològic de Silicon Valley. Els enginyers informàtics estan a la mercè de poques companyies, una situació avantatjosa per les empreses perquè fan les seves pròpies regles del joc per fixar les condicions de treball.
1: Justament en aquest sentit és imprescindible que tots aquells que participin en l'economia d'un país, sindicats i patronal, tinguin representativitat i demandin les seves necessitats al govern. És prioritari que una democràcia es construeixi amb aquests dos organismes i, a més, tot un seguit d'institucions que vigilin que tots els processos s'estan complint.
7: És radicalment necessari que empresaris i sindicats o associacions empresarials i treballadors estiguin dintre, funcionin en el diàleg social i funcionin en el sistema democràtic sense treballadors i sense empresaris. Bueno, és 1974.
5: Joan Foguet, director d'Estratègia de Foment del Treball.
7: I, per dir-ho d'una manera, i això és, va passar a Espanya, ha passat a tot arreu, on han desaparegut les llibertats. Si una persona no pot representar-se a si mateixa, no hi ha democràcia.
8: La ciutadania activa ha de poder intervenir en tots aquests processos.
5: Feliu Madaula, vicepresident de l'Observatori Ciutadà contra la Corrupció.
8: Perquè garantir que on hi ha un recurs públic, on hi ha un diner públic, hi hagi un observador cívic fent el seguiment.
2: Com les democràcies, les autocràcies han necessitat el suport econòmic d'institucions internacionals i de països aliats per tal de rescatar la seva economia. Pel que fa a les autocràcies, el Fons Monetari Internacional ha proporcionat 20.000 milions de dòlars a l'Egipte des del 2016 a canvi de fer reformes profundes al país per evitar la corrupció i reestructurar la seva economia. El mateix va fer amb Zimbàbue el 2009, quan va donar-li un préstec de 500 milions de dòlars per pal·liar els efectes de la crisi financera mundial. D'altra banda, Cuba, Veneçuela i Bielorússia han signat acords bilaterals amb la Xina i Rússia per tal de col·laborar en la seva estabilitat financera. Al llarg dels últims 30 anys s'han registrat una trentena d'acords que incluïen préstecs per inversió, intercanvis financers i cancel·lacions de deute.
1: Des del primer capítol d'aquest podcast hem destacat que dominar el discurs és imprescindible per convèncer la ciutadania i fer que els adversaris polítics parlin del que desitges. Ara bé, el canal principal perquè la ciutadania adopti aquest relat és, si te'n recordes, a través dels mitjans de comunicació. Com hauria de ser el sistema mediàtic d'una democràcia?
9: Qualsevol societat que es vulgui democràtica necessita uns mitjans de comunicació de la naturalesa pública o privada, la que sigui, però amb un alt nivell de responsabilitat social i de capacitat de crítica i de denúncia de totes les disfuncions socials.
5: Mònica Terribas, periodista, professora titular de periodisme i directora de Televisió de Catalunya entre el 2008 i el 2012.
9: Quan tu tens un sistema de mitjans que no respon a aquests objectius i respon als objectius comercials de les empreses que els governen, perds capacitat de construcció democràtica.
1: Tot amb uns professionals al teclat o al micròfon que fomentin una informació correcta i adaptada a les necessitats de la ciutadania.
10: Però el periodisme ha de ser honest. Neutral no és ningú.
5: Anna Grau, periodista, exdiputada de Ciutadans al Parlament i candidata de Ciutadans a l'Ajuntament de Barcelona el 2023.
10: A veure, es pot intentar. De fet, jo crec que s'ha d'intentar. Però és molt difícil ser neutral, per exemple, si tu estàs informant de... d'una barbaritat, d'una matança, doncs, home, difícilment diràs, bueno, doncs... I con esto y un bizcocho hasta mañana a las 8, no? Ara, per molt fortes que siguin les teves idees, per molt que et commogui una història, per molt que et pensis que tens raó, el que no pots fer mai és ni perdre de vista l'honestedat.
1: El finançament per part de grans empreses pot pervertir la independència dels mitjans. En una democràcia hi ha lloc per a grans conglomerats mediàtics, per descomptat. Però en aquest episodi ens estem posant més exquisits i ens plantegem una professió purament independent. Hi ha altres maneres d'aconseguir diners.
11: Pues els mitjans han de repensar-se i establir nous models econòmics.
5: Albert Alexandre, historiador i periodista de La Directa.
11: Jo us puc parlar del meu perquè crec que és un molt bon model, que nosaltres estem... vivim bàsicament de les subscripcions i tenim, crec que, un 5% de subvencions. Però ara, si ens treuen les subvencions perquè demà governa Vox, no ens passaria pràcticament res més enllà d'una rebaixa molt minsa del sou. Però, bueno, no és l'únic model. Hi ha models de donacions, com poden ser altres mitjans de comunicació, funcionen a través de campanyes de donació. Hi ha diaris o mitjans de comunicació que estan adscrits a organitzacions no governamentals que no tenen les lògiques econòmiques o les lògiques financeres i de mercats. Hi ha diaris que els financien lectors.
1: Tornem a la metàfora de la transició com la reforma d'una casa. Ja hem vist que necessites treballadors, funcionaris, uns bons proveïdors, les empreses i el sector financer, i algú que vigili que els vianants que passegen pel carrer no prenguin mal amb les obres, és a dir, el sistema mediàtic. Queda algú que supervisi la reforma per dins i que tot vagi bé. Qui s'encarregarà de fer complir les noves reformes, lleis i institucions d'una nova democràcia? La justícia. Per reconstruir un sistema judicial cal tenir en compte que la justícia té les seves particularitats. Recordem per un moment els tres pilars fonamentals de la democràcia: govern, parlament i justícia. El govern és controlat pel parlament i la justícia, i el parlament també pel sistema judicial, però...
12: Qui controla el controlador?
5: Benet Salellas, exdiputat de la CUP Crida Constituent i advocat.
12: Doncs hi ha d'haver algú que el controli, i si no tenim un sistema de responsabilitat, diem, que funcioni en relació als jutges, doncs tenim un problema. I llavors jo penso que en moltes democràcies actuals hi ha com aquest marge excessiu d'actuació per part dels jutges, perquè, clar, al final normalment són els jutges superiors els encarregats de fiscalitzar els jutges inferiors, però els jutges superiors qui els fiscalitza, no? Doncs no els fiscalitza ningú. I aquesta sensació de poder il·limitat, de poder sense control, jo crec que és insana.
1: És vital garantir la independència dels jutges i els tribunals. Però aquests no són els únics que componen la justícia. Cal fixar-nos també en un altre col·lectiu, els fiscals.
13: La fiscalia no és ni ha de ser mai un vehicle de motivacions polítiques, de cap govern.
5: Alexandra García, fiscal de l'Audiència de Barcelona.
13: L'executiu ja disposa d'un Consell de Ministres per fer avançar la seva agenda política. I això és lícit. És el poder executiu. Però la fiscalia no és un vehicle, ni ha de ser-ho, de motivacions polítiques de cap mena. Una forma clara de blindar-se forma part del projecte de reforma que està avui a la taula del Congrés. Fer que les comunicacions entre govern i fiscal general siguin per escrit i necessàriament per conducta de ministre de Justícia.
1: Quan volem fer una reforma, sovint busquem canvis radicals. Innovar. Pintar d'un color diferent les parets, canviar els mobles, una cuina nova... Però a vegades pensem que potser no val la pena tant canvi i simplement volem estalviar costos. Els mobles que tenim, amb una mà de pintura, ja estan bé. La cuina, només cal canviar les aixetes i els envellidors i ja n'hi haurà prou. Això, aprofitar tot el que tens en una reforma fent petites modificacions, també ha passat a les transicions democràtiques. En poques ocasions s'han fet canvis estructurals a la justícia i jutges que servien a la dictadura, en alguns casos, també ho han fet, o encara ho fan, a la democràcia.
14: Per això, la idea de que el poder judicial és com la garantia del sistema democràtic és una idea que no és massa... No té un fonament específic.
5: Joan Josep Baibé, politòleg expert en comportament judicial.
14: Perquè el poder judicial històricament ha actuat com a garantia també de les dictadures, d'una forma tan clara o més clara que no pas de les democràcies. Vull dir, el sistema judicial garanteix la legalitat vigent. I si la legalitat vigent canvia, doncs passa a defensar la nova legalitat vigent.
2: L'Argentina, Romania i Espanya són alguns estats en què els membres de la justícia han continuat exercint els seus poders a la democràcia després d'haver operat durant la dictadura. El Senat argentí només va apartar del sistema judicial alguns jutges i va confiar el càrrec a la majoria. Alguns experts assenyalen que la justícia romanesa està construïda amb una estructura similar a la de la dictadura de Nicolae Ceaușescu. A Espanya, diversos analistes consideren que l'Audiència Nacional és un producte del Tribunal d'Ordre Públic, que durant el franquisme va servir per jutjar delictes polítics i assegurar la continuïtat del règim.
1: Els Miserables de Víctor Hugo, o B baixa de Vendetta d'Alan Moore i David Lloyd, són dues obres que ens han exemplificat des de la ficció la caiguda de règims autocràtics a través de grans revolucions socials. Com hem sentit abans per part dels politòlegs que han participat en aquest podcast, no sovint és així. Però volem destacar també el factor social de la transició cap a una democràcia, un factor impulsat per l'oposició. Al cap i a la fi, és molt difícil reformar una casa o el sistema si ningú pren la iniciativa de fer-ho.
15: La política també és allò que succeeix en la mobilització. El periodisme és política.
5: Carles Riera, activista polític i número 2 de la CUP Crida Constituent a les eleccions al Parlament de Catalunya del 2017.
15: Els mitjans de comunicació fan sobretot i principalment política. Els grups econòmics fan política cada dia, sí? Per tant, la mobilització social, la mobilització popular, és política. I la societat civil organitzada, els moviments socials, són agents polítics i són subjecte polític. I precisament són la garantia del canvi quan l'estatu quo degenera i necessita, com us deia abans, destitució i constitució d'un nou escenari més democràtic.
1: Repesquem una de les preguntes del començament d'aquest capítol. Per on comencem?
15: Quan un país perd les institucions democràtiques, sens dubte, el que cal fer és accentuar, intensificar la lluita per la democràcia. Òbviament, això ha estat així sempre. Per més que això porti períodes de foscor, de repressió, de patiment, però és imprescindible mantenir, superar i augmentar la lluita per la democràcia i per aprofitar l'avinentesa per tal de crear un escenari democràtic més gran i millor que l'anterior.
16: Per tant, què pot fer la gent si un dia es perd un sistema democràtic? Doncs, primer, no conformar-se, segon, organitzar-se, i tercer, lluitar per recuperar la democràcia si es considera que la democràcia és un sistema millor que no pas qualsevol altra cosa.
5: Artur Mas, 129è president de la Generalitat de Catalunya i cap de l'oposició a Catalunya entre el 2003 i el 2010.
16: Que és una cosa que avui es posa en dubte per part de determinada gent, perquè s'agafen determinats models i es diuen: veieu com la Xina funciona molt bé perquè la gent té feina, es guanya la vida, el país progressa, està endreçat, és segur, etc, etc. No? I tot això és veritat, però no és tota la veritat, perquè a canvi de tot això que va bé, que és cert, doncs a la Xina no hi ha llibertats individuals, no hi ha una democràcia organitzada i, a més, el concepte dels drets humans doncs és relatiu. I aleshores dius, i per què no posem d'exemple en lloc de la Xina quan parlem de coses que van bé? Per què no posem d'exemple Suècia? O per què no posem d'exemple Noruega? O per què no posem d'exemple Dinamarca? I aleshores aquests països també funcionen bé, la gent també es guanya la vida, la gent doncs té una bona cobertura del seu estat per les polítiques públiques, la gent es pot sentir segura i, a més, la gent pot votar, la gent pot criticar, la gent té llibertat, hi ha respecte pels drets humans, etc, etc, no? Per tant, no s'ha de renunciar.
1: posem punt i final a destruir la democràcia. Com en cada capítol, tornant amb la ficció.

0: de debò que és preocupant. Cada cop hi ha més repressió. Les ONGs ho estan denunciant, eh? Denunciant que cada cop persegueixen més els civils, t'estic dient. Això és perquè el govern té por, perquè està trontollant. Preparem-nos perquè aquesta gent acabarà marxant i creuarà la frontera per venir. Ja veureu, això serà un exili massiu.
1: I a totes les ciutats, mentre l'expresident és aquí parlant de la vulneració de drets, diu que hi ha en el seu país natal. I és que la pressió internacional creix envers el govern del Partit pel Canvi. I ara exigeixen que signi un acord per retornar garanties democràtiques al país.
2: La nostra convidada és experta en geopolítica i comportament electoral. Bona nit, doctora.
3: Bona nit, moltes gràcies.
2: Li voldria preguntar, davant d'aquesta situació d'inestabilitat del règim del Partit pel Canvi, quin futur li espera al país? Què esperem que passi a curt termini? El país tornarà a la democràcia?
3: Bé, és molt complicat saber-ho. El desmantellament del règim és inevitable, ja es veu. Té múltiples problemes. El suport econòmic, l'oposició exterior, la pressió dels països que l'envolten... Quan i com serà aquest desmantellament són dues preguntes que no et puc contestar. Quina forma prendrà el nou sistema tampoc. La democràcia mai està assegurada.
4: Destruir la democràcia. Un podcast de Manel Lamadrid, Eloi Sadurní i Bernat Saiz. Idea original, Bernat Saiz. Guió, presentació i disseny sonor, Manel Lamadrid, Eloi Sadurní i Bernat Saiz. Amb la veu d'Anna Domenic en el paper de consellera i la música de Kevin MacLeod. Suport tècnic, Júlia Mores, Jordi Bernades, Toni Borràs, Albert Busquets, Fran Gallego, Ignasi Jacob, Gemma López, Josep Lluís Perpinyà i Robert Rodríguez. Agraïments per extras de veu. Alba Bruch, Tomàs Hinojosa, Aquetza Martín, Martí Puig, Oriol de Marcos, Adrià Riera i Carla Villegas. Han participat en aquest episodi Anna Sofia Cardenal, Abel Escrivà, Carles Ramió, Sergi Vasco, Joan Foguet, Feliu Madaula, Mònica Terribas, Anna Grau, Albert Alexandre, Benet Salelles, Alexandra García, Joan Josep Baibé, Carles Riera i Artur Mas. Una coproducció de la xarxa audiovisual local amb el suport de la Universitat Pompeu Fabra.

0: Ei, Núria, anem tots a la platja, vens?
1: No, ara no puc, és que estic acabant una cosa. Gràcies, vagi bé.
2: Ei, que estem esperant a la terrasseta. Passa un airet més bo. Baixes o què?
1: Sí, ara baixo. No ho sé, és que tinc feina encara. Aneu fent valtros, si cas.
3: Núria, va, que ens porten d'escalada a la muntanya. Estàs a punt?
1: Uf, sí, ara mateix vinc. Aneu tirant, si cas, ja us atrapo. Ostres, ha marxat tothom. Vols dir que sóc l'única persona de tot Catalunya que treballa a l'estiu?
4: No et perdis el programa Obert per Vacances, el programa d'estiu de la xarxa.
5: Des del 13 de juliol, de dilluns a divendres, et portem l'estiu a casa. Escolta'ns de 9 a 11 del matí a la teva ràdio local.
1: Sí, crec que m'agradarà treballar aquest estiu.
6: Aquest estiu, sintonitza la 99.7 de l'FM i gaudeix de la nostra programació. Programes, notícies i una bona fórmula musical. Visita radiorubí.cat i segueix-nos a les nostres xarxes socials. Viu l'estiu amb Ràdio Rubí.

0: Hola, hola, ja tornem a ser aquí. Per cert, creieu que Quevedo, el Quevedo cantant, no l'altre, tenia clar des de petit que volia dedicar-se al món de la música? I què me'n dieu de l'Aitana? Somiava de petita amb omplir estadis? Soc el Cristian Oliver i reconec que sempre vaig voler ser professor. Voleu que us confessi un secret? Els meus pares em recorden jugant a fer classes a la meva habitació quan era petit i els meus alumnes, no rigueu, que ningú rigui d'aquí, sisplau, eren els meus peluixos. Els renyava, i tot, feia ja les classes, era molt entranyable. En tot cas, el que vull dir amb això és que el meu jo de mig metre ja sabia que de gran volia ser profe, però la realitat és que no tothom sap què vol ser en el futur. I això em porta a preguntar-me si realment cal tenir-ho clar o no. El sistema educatiu ens empeny a decidir-nos per unes matèries, per un batxillerat, i és del tot comprensible, perquè les decisions que prendrem avui dia ens condicionaran els propers anys. Què vols ser de gran? Què vols estudiar? Què t'agrada? Massa preguntes quan el que vols és simplement que arribi el cap de setmana i anar al centre comercial amb els teus amics o tenir en secret aquella conversa de WhatsApp amb la persona que t'agrada. Mireu, sabeu què? No s'ha acut un lloc millor per debatre sobre el nostre jo del futur que a l'hora del pati. Així que tothom fora de classe, que avui toca reflexionar sobre el futur.
1: No és necessari tenir clar

0: perdut en tants graus, jo no sé quants n'hi ha. Planteja també l'Institut Dilemes de, que van fer antics filòsofs, no? O ensenya a trobar el subjecte i el predicat d'una oració, però, atenció, l'Institut us ajuda a resoldre la gran pregunta: què voleu ser de grans? Per trobar resposta a aquesta qüestió i a moltes altres sobre el futur acadèmic i laboral de joves a secundària, no tirarem les cartes ni li preguntarem a una pitonissa què ens esperen uns anys, sinó que ho farem amb quatre estudiants que, com a mínim, seran uns grans professionals de la tertúlia, ja veureu. Com esteu? Hola, què tal?
1: Hola, què tal?
2: Molt bé.
0: Per un cantó tenim el Ferran, que té 13 anys. Hola, Ferran, què tal?
1: Hola, què tal? Molt bé.
0: Cursa segon d'ESO i la seva unpopular opinion, és a dir, aquella opinió que la majoria de gent no comparteix, és que la política és útil. Et voldràs tu pas dedicar a la política, Ferran?
1: Bueno, si s'escau, sí.
0: T'interessa, eh? T'interessa el món, sí, de la política. I creus que realment és important per canviar la societat, per millorar-la?
1: Correcte, és important perquè penso que una persona que està passant un mal moment o que, per exemple, no viu en una casa com vius tu, d'una manera o altra, si dediques a la política, no?, doncs jo penso que el pots ajudar d'una manera o altra.
0: I bueno, aquí tenim el Kai, que amb els seus 16 anys, que fa per a primer de batxillerat, avui és el gran del grup, i la seva opinió, que té menys adeptes però que està convençut que és així, és que fumar i beure és un error.
2: Sí.
0: Digue-ho ben fort, eh? Digue-ho.
2: És un error. Jo crec que realment dins de la comunitat que és l'adolescent, jo crec que la majoria de persones com que normalitzen aquestes dues coses, fumar i beure, com actes socials, i no només en la part de l'adolescent, o sigui, ja quan et trobes amb un amic, suposo que si ets jove vas a beure una canya.
0: Clar. Llavors, pues està massa veure... naturalitzat, no?
2: Això, sí, està molt naturalitzat, i jo ho veig des d'una perspectiva més externa, que mai he provat les dues coses, però les veig com molt dolentes per la salut i per com...
0: Per tenir una vida saludable, no? Sí. Està molt bé que ho comentis. I mira, de tercer d'ESO tenim la Sansa, que té 15 anys. Hola, Sansa, què tal?
3: Hola.
0: Cursa quart d'ESO i està convençuda que els superherois estan sobrevalorats.
3: Sí.
0: Què vol dir això? No t'agrada Batman, Spider-Man?
3: No, bueno, m'agraden, però jo penso que la gent els dona molta importància. I després hi ha gent que es pensa que realment té superpoder i intenta fer coses que que s'ha de veure que no.
0: Ja.
3: I els té molt idealitzats.
0: I per últim tenim l'Oriol, que amb 14 anys... Hola, Oriol, com estàs?
4: Hola.
0: I cursant segon d'ESO, creu que el futbol és avorrit.
4: Crec que el futbol és avorrit.
0: Ho penses absolutament, eh?
4: Des de l'arrel del meu cervell.
0: Això de perseguir una pilota no ho trobes emocionant, eh? No t'emociona un partit.
4: No.
0: No vibres.
4: No, perquè, aviam, és molt fàcil xutar una pilota i córrer. Sí que hi ha una pressió de que t'estan mirant, hi ha una pressió d'altres persones que t'intenten fer que et surti malament, però al final, si surt fora, la té l'altre equip i sempre tens l'oportunitat de tornar-la a tenir tu, o sigui que gaire gràcia no té.
0: Total. I escolta, si us sembla, tractem el tema que hem vingut a parlar aquí. Vosaltres creieu que és imprescindible saber què voleu ser de grans?
1: Sí.
0: Sí?
4: Jo crec que no. No, en aquestes edats, bueno, més endavant potser, però ara, per exemple, en el meu cas, que estic fent segon d'ESO, no crec que sigui important simplement centrar-te en estudiar, però no vull treure un 10 d'aquesta matèria i d'aquesta matèria vull treure un 5 només per aprovar, però no m'interessa perquè no me servirà, sinó simplement intentar aprendre les màximes coses que puguis perquè tot et pot servir.
0: Clar, jo us faig una pregunta a tots. Teniu clar què voleu ser de grans ara mateix?
1: Sí.
0: Tu, Ferran, què vols ser, a veure?
1: Sí, doncs mira, jo em vull dedicar al periodisme, ser periodista.
0: Tenim aquí el Toni Cruanyes o Ramon Pellicer?
1: Ramon Pellicer. Ramon Pellicer. Sí.
0: Què és aquest favoritisme? Què vol dir això?
1: Home, doncs, a veure, amb tots els respectes al senyor Toni Cruanyes...
0: Saludem des d'aquí.
1: Sí, saludem des d'aquí. Jo prefereixo el Ramon Pellicer, primer de tot, perquè té una llarga trajectòria.
0: O sigui, és la teva gran inspiració, eh?
1: Sí.
0: O sigui, tu t'hi veus en el futur fent de periodista, però presentant telenotícies o...
1: No. Ara t'explico.
0: O de carrer, o què?
1: Ara t'explico. A mi m'agradaria ser periodista i dedicar-me a la branca, a l'àmbit de política.
0: Molt bé. Bueno, clar, per això t'interessa abans la política.
1: Ah.
0: I a tu, Kai, tu tens clar que vols ser de gran?
2: Jo sí, jo m'agradaria treballar amb neurociència perquè m'interessa molt el món de les neurones i vull buscar, o sigui, vull fer treballar en la recerca d'àmbits com, per exemple, el somni. No?
0: Sí, també tens molt clar, eh?
2: Que ens imaginem mentre no estem conscients. És un món super com

0: Estic des de l'exterior i jo m'agradaria molt entrar-hi i veure què està passant.
1: I tu t'hi veus treballant des de la investigació, no?
0: Sí.
1: Molt bé. I Oriol, tu saps què vols ser en el futur?
2: No ho tinc gaire clar. El meu cor em diu que vull ser pilot de Fórmula 1, però hi ha una clara barrera econòmica i doncs m'inclino més cap a bomber. Si pot ser bomber de rescat en àrees
1: valenta,
2: de difícil
1: feina,
2: accés.
1: Eh? Realment és molt valenta. I escolta, Sansa, tu tens clar què vols ser?
3: Sí, a mi m'agradaria molt ser periodista, també. Més també com de ràdio o fer reportatges i això. Mm-hmm. No és tant escriure, sinó més presentar.
1: Molt bé. La feina, ens agradi o no, ens ocuparà una part importantíssima de les nostres vides, massa i tot. Per tant, saber escollir el que t'agrada o el que no és essencial per no caure en l'avorriment infinit quan arriba el moment d'anar a treballar, un cop que sona l'alarma, no? I cada matí t'has de despertar i anar a treballar. Si us sembla, anem a un pati real per saber si ho tenen igual de clar o no que vosaltres.
4: Sé què vull fer quan acabi l'ESO des de fa molt de temps.
5: El problema és que a mi el que m'agrada és la música. Tots sabem que és un món una mica complicat i que no té moltes sortides.
6: Jo ho tinc claríssim. Sé que vull dedicar-me a la interpretació, a ser actor.
7: M'agrada molt la plàstica, la biologia i la psicologia. Llavors, és com que són tan diferents entre elles que no trobo encara res que dir, pues mira això.
8: Jo prefereixo una feina mal pagada però que em faci feliç. Perquè jo ja sé que la feina d'actor no és la més ben pagada del món. No vull ser aquí jo un arquitecte.
9: Sincerament, acabaria fent la feina mal pagada, però que em faci feliç.
10: Lo ideal està clar que seria poder treballar en una feina que et faci feliç i que estigués ben remunerada.
8: Que tenen clar el que volen ser de grans, però no com fer-ho.
11: Amb 15 anys saber el que vols fer fins a que tinguis 65, doncs no crec que sigui necessari, perquè hi ha gent que en té 30 i encara no sap si està fent el que realment li agrada.
5: La majoria encara no ho tenen clar.
10: No tenen clar el que volen ser de grans.
12: Jo crec que sí que és important saber a què et vols dedicar abans d'acabar l'ESO, perquè quan tris el batxillerat t'aprendrà molt del que vulguis fer en un futur. Així saps en quines matèries t'has de forçar més i en quines potser no cal tant.
8: Jo trobo que és important, perquè, per exemple, jo ja sé que vull fer el batxillerat d'arts escèniques i després vull anar a l'Institut del Teatre.
5: Jo considero que és important com a mínim saber cap a on tires.
10: Doncs al no saber al què ens volem dedicar, les decisions s'acaben sent molt més complicades.
7: En cas que no sàpigues, no passa res, perquè al quart també, com vas provant optatives, doncs allà et decideixes una mica.
1: Clar, només el 21% dels estudiants que estan fent segon de batxillerat tenen clar què volen estudiar. Eh? Clar, jo us pregunto, creieu que és important saber a què et vols dedicar en el futur mentre estàs fent la secundària, Sansa?
3: No, jo penso que no. Mentre estàs fent la secundària, no. Tenir una mica clar, o més o menys, quina branca tirar, si ciències o més lletres, poder sí que s'hauria de tenir clar, però saber què realment vols estudiar, penso que no.
1: Creus que no? O sigui, no creus que el sistema educatiu hauria d'enfocar-se una miqueta més cap aquí, no? D'ajudar-te a trobar resposta, o no ho veus important? No sé si la resta també voleu comentar, eh?
3: Jo crec que seria important, però més endavant, uh-huh. Més al batxillerat i això. Uh-huh. Quart, encara no cal.
2: Jo crec que també. Estic d'acord, perquè el batxillerat ja al final et prepareix per fer una carrera que t'ha d'obrir les portes doncs, a la feina de la teva vida o amb una possible feina, i llavors jo crec que secundària simplement t'ho centra't a seguir i a estudiar.
13: Sí, jo penso el mateix. A veure, amb aquestes edats, no?, de primer a quart d'ESO, penso que no fa falta saber el que vols fer de gran, no? Això sí, a quart d'ESO hi ha una mica... Bé, al meu centre, no?, més o menys ja t'orienten cap a on vols anar, si agafar la branca de ciències o de números o de lletres.
1: Cai, tu que estàs a batxillerat, com veus aquesta qüestió? Veus que la resta de companys tenen clar el que volen fer en el futur o no?
0: No. Jo crec que pot ser molt...
1: O sigui, tu en aquest sentit ets una afortunat, no?, de tenir-ho molt clar.
0: Sí, es pot pensar que arribes a batxillerat i ja tens superclar què vols fer amb la teva vida, però no és així. I després també he conegut gent de 20 anys, 21, que em diuen, jo no tinc ni idea de què vull fer. Mm-hmm. Llavors, realment...
1: Què els dius, en aquest cas?
0: Jo no els dic. Aquesta gent?
1: Sí.
0: Els dic. Pues...
1: No els animes com a una mica a descobrir què els agrada, què els interessa?
0: Bueno, és que al final, tota la teva vida estàs descobrint coses que t'agraden. Llavors, realment, jo crec que no és necessari tenir clar el teu projecte de vida
1: amb 16 anys,
0: 14 anys, una cosa així. Ja. Llavors, realment, a la secundària ho veig molt positiu, la, per exemple, l'assignatura d'orientació acadèmica, no? Perquè realment sí que comences a veure les sortides professionals que podria tenir els teus interessos més personals i comences a crear connexions entre aquests dos mons. Però realment és això, que no has de tenir una cosa superclara i pots tenir molta pressió perquè el teu ambient sí que té moltíssimes idees i projectes de vida superclars, però realment, almenys en el meu cas també, jo ara tinc clar què vull fer, ja estic al batxillerat i tinc clar què vull fer en la meva vida, però...
1: Clar, aquí a vegades hi ha una mica aquesta pressió, no?, que ens demanen que triem, que està por equivocar-nos. Hi ha molta gent que comença una carrera perquè ha hagut de fer-ho de pressa, no?, i és tan greu equivocar-se i tornar a començar, creieu?
2: No.
1: Oriol?
2: No, jo crec que no, perquè hi ha moltes universitats, bastantes així, online, que... gent que passa de la trentena es proposa de tornar a fer una altra carrera o per millorar el seu lloc laboral o per fer una cosa que de veritat els hi agradi més i ser més feliços. I llavors jo crec que, aviam, tot està bé, però sempre és bon moment per tirar enrere i tornar a començar.
1: Jo vull que sigueu sincers amb la pregunta que us faré ara, eh? Vosaltres voldríeu una feina que us faci feliços o que us doni molta pasta?
0: Que em fes feliç,
1: 100%. Sí? Sí. I si a més alhora també et dono una bona estabilitat, no? Però no serà la prioritat.
13: Jo les dues coses.
2: Sí.
1: Jo, doncs ja em diràs com es fa això, eh?
13: Sí, home, no, has demanat que siguem sincers, som sincers.
1: Endavant.
13: Sí, a veure, jo penso que les dues coses, perquè al final anar a treballar i estar bé, penso que està molt bé, això sí. Si vas a treballar i aquella feina no t'agrada, doncs tenim un problema,
1: clar,
13: la veritat.
1: I tant.
13: Tenim un problema, la veritat.
1: Jo sense tu has dit que... Sí.
3: Perquè, com diu, si has d'anar a treballar, són molts anys a la teva vida que estaràs treballant, i si fas una cosa que no t'agrada, per molts diners que et donin, no seràs feliç. Jo prefereixo una feina que em faci feliç. Mm-hmm. I si alhora paguen bé, doncs pues mira, clar, millor.
1: Aquí hi ha dos que volen ser periodistes, sabeu que la feina del periodisme és bastant precària, no? I això us tira enrere... Us anima
13: no.
1: igualment?
13: A mi m'anima igualment.
1: Ho teniu claríssim, eh?
13: Sí, sí, sí. Sí, sí.
1: No, està perfecte. Jo crec que és el moment de reclamar i potser d'assumir també part de culpa, jo soc professor i per tant assumiria una part de culpa, a veure si realment us estem orientant bé o malament en aquest cas. Creieu que us orienten de forma adequada en els instituts, en aquest sentit, cap al món laboral o no?
3: Bueno...
13: No massa.
2: Depèn.
13: No massa.
1: Clar, vosaltres esteu a segon d'ESO.
13: Sí.
1: A segon d'ESO segurament és un tema que encara no es tracta gaire.
13: Bueno, en general no massa. Això sí, el meu centre educatiu, per exemple, durant tota l'ESO tenim optatives.
1: I això optatives. Creus que va bé per anar descobrint, no?
13: Sí, per exemple, hi ha l'optativa de periodisme.
1: L'estàs fent?
13: Sí.
1: Epa.
13: Evidentment. Sí, i doncs està molt bé. Després també hi ha alemany i francès.
1: Per tant, tu creus que a segon d'ESO no ho fan d'una forma tan directa, sinó a través d'optatives...
13: Sí,
1: no?
13: De llengües també...
1: Fins i tot la manera d'ensenyar dels professors, no? Entenc que també pots centrar-te en la matèria o pots anar una mica més enllà, no? No sé com ho veus tu, Kai, en aquest sentit.
0: Sí, jo també valoro molt positivament que a l'ESO es tractin com la major quantitat de temes possibles. És a dir, que es facin assignatures de tot tipus, que es facin que es tractin temes de tot tipus en aquestes assignatures i que sobretot s'obrin molts camins, perquè al final arribes a quart de l'ESO i jo, que vaig fer l'assignatura d'orientació professional, en el meu cas la vaig trobar superinspiradora i tenia una profe que es diu Sònia, que és molt... va ser superinspiradora també, parlava molt bé, i realment et dona una mica de xoc de realitat, no? De que, vale, m'ho he estat passant molt bé, però ara toca veure què faig amb el meu futur. I arribes a quart de l'ESO, que és el que estava dient, que veus la teva vida i el que arribarà a ser el futur i comences a dir, vale, en tots els exemples que he tingut durant tercer, quart de l'ESO, sobretot, de les assignatures que més m'han estat agradant, què vull continuar fent? Llavors, això almenys...
1: Sí, t'ha ajudat una mica, no?, definitiva.
0: El meu motor de decisió.
1: I creieu que hi ha feines que tenen més prestigi que d'altres? És a dir, que estan més ben vistes i que, per tant, la gent les tria més en massa i que potser també hi ha menys oferta de feina.
2: Sí, sí.
1: Oriol, quines, per exemple, consideraries que tenen com molt prestigi i no sé si és just, tampoc.
2: Molt prestigi... jo crec que metge ho escull molta gent.
1: és una carrera complicadíssima.
2: Sí, és molt difícil.
13: És molt difícil, és molt complicat.
1: I molts anys, molta dedicació.
2: Molts ho trien en general per allò de jo vull ajudar els demés, vull fer que estiguin millor, vull resoldre problemes de salut que potser t'han afectat a la teva família i llavors els vols ajudar d'altres famílies a que no passin per lo mateix. I llavors jo crec que són aquestes feines que són les que fan tipo, més demanda i n'hi ha que ne tenen menys.
1: Clar, jo, penseu, jo soc professor de llengua i literatura i jo he de dir que jo he fet una reivindicació al batxillerat humanístic. Creieu que l'humanístic està menys més mal vist que un científic, per exemple, que un tecnològic, o fins i tot un de belles arts, no? Que estigui pitjor vist que un altre? Sansa, tu fas que sí.
3: Sí.
1: Ho has viscut, ho has vist.
3: Sí, jo penso que sí, perquè ara a quart ens ho estan dient molt. Uh-huh. I molta gent vol fer el científic perquè, no sé, ideal mito, com que si fas el científic o al meu institut que hi ha científic tecnològic, doncs ets més llest o com que és més complicat i es necessita més nota per entrar a les carreres, doncs ets més llest que una persona que fa l'humanístic o el social.
1: Què li diries a un estudiant que està dubtant entre un humanístic, que és el que li agrada, i un científic perquè gairebé s'hi veu amb pes per la societat? Què li diries?
3: Que se'n vagi l'humanístic. Que faci el que ell li agradi, que no pensi en el que li dirà l'altra gent.
1: Molt bon missatge, Sansa. Va, tornem a un pati de veritat per escoltar la veu d'altres companys com vosaltres, sobretot plegat.
7: Cada curs ens deixen escollir certes optatives i això el que fa és que o provem coses noves o puguem investigar en l'àmbit que ens agrada.
8: No parlem gens del futur. Només ens donen una lliçó, ens l'hem de prendre de memòria i hem de treure bona nota a l'examen.
10: Crec que l'institut realment tampoc és que t'orientin malament, el que passa és que l'orientació moltes vegades sol ser bastant incompleta. Acaben com orientant al final només les continuacions que tenen en el propi institut, els seus batxis.
4: Perquè jo em vaig preocupar de preguntar a professors, de dir, escolta, tu què em veus fent? I d'ells donar-me l'opinió. Ara bé, les xerrades que ens estan fent aquest curs penso que no són eines suficients com per descobrir les aficions de tothom.
8: Perquè si vas a la universitat, estudies més coses a part d'algú específic, llavors tens més oportunitats de treball, però si fas un FP només pots treballar d'aquella cosa concreta.
10: Si vas a la universitat acabaràs a una feina millor o pitjor que si vens de formació professional.
7: Sí, que és veritat que abans no parlàvem tant del cicle, però perquè no era tan conegut, però ara sí que ens parlen.
14: Es parla sobretot de la universitat, però és veritat que cada cop més es parla de cicles.
8: Bueno, ni es parla d'anar a la universitat ni de fer cicles. Només es parla dels neandertals i de la història dels comtats catalans.
10: Jo crec que dintre del sistema educatiu l'error està molt castigat i no, diguem-ne que el poder entrar en un batxillerat i canviar o poder entrar en un cicle i canviar, jo crec que també és una forma d'aprenentatge i saber on no vols estar també et fa aprendre. El canvi és positiu i dintre del sistema educatiu doncs, és com si no estigués gaire ben vist.
1: Clar, està clar que estem tots ben perduts, no? I que ens cal una miqueta de suport. Què en penseu de tot el que heu sentit?
2: Bueno.
1: Esteu d'acord amb les coses que deien?
2: Sí.
13: Sí. Totalment. Sí.
1: Sí, ens cal una miqueta d'ajuda i ens assessoren bé en aquest sentit.
13: I a més amb aquestes edats és molt necessari l'ajuda.
2: Sí, sí, perquè, per exemple, segon d'ESO, potser no tant, perquè sí que potser se centren més a donar-nos la lliçó i a fer els exàmens i això, però més cap a quart i batxillerat, jo crec que sí que estaria bé una mica d'assessorament, però no en general, sinó de dir per exemple, coses que se't donen bé i coses que t'agraden.
1: De fet, abans el Kai comentava una cosa també en relació al que tu ara deies, Oriol, i jo sento moltes vegades la gent criticant el sistema educatiu perquè potser no t'acaba de preparar del tot. Com faríeu per potenciar-vos els vostres talents, les vostres virtuts i que tot allò ho pugueu fer servir també cap al futur? Què faríeu? Com modificaríeu el sistema educatiu? Aquí sí que és una gran pregunta, Sansa, tu tens alguna idea? Com enfocaríeu les assignatures? Com enfocaríeu també una mica l'atenció del professor?
3: No sé, jo penso que, per exemple, els professors sempre t'estan tirant... Si tu vas a parlar amb el professor de socials, doncs sempre activarà que facis coses de socials. O si parles amb el de català, doncs que facis coses de català. I jo penso que hi hauria d'haver més optatives i més diferents, perquè al meu institut hi ha només optatives més cap a la branca de ciències i més cap a la branca de lletres. No hi ha coses
13: l'entremig
3: diferents.
13: Uh-huh.
3: Sí, exacte.
1: I hi ha una cosa també important, que és parlar de cicles formatius, la formació professional, no? que t'especialitzen en un ofici, I això a vegades està molt mal vist també perquè sembla que haguem d'enviar allà els alumnes com que no acaben de ser bons estudiants. Què en penseu d'això? Vull dir, creieu que realment és així?
2: No, jo crec que és un mite totalment fals. Perquè tu pots ser... Mira, els de l'FP de mecànica, molts cops quan penses en això penses... Uf, gent que estudia molt poc, gent que vol fer algo així molt fàcil i, bueno, però aquesta gent que tu dius que estudia molt poc i que vol fer algo fàcil és la gent que t'estarà arreglant el cotxe quan se t'espatlli.
1: Són oficis que són necessaris, no?
2: Sí,
1: són
2: sí,
1: feines...
2: o sigui, és...
13: De primera necessitat.
2: Té el mateix prestigi, perquè al final també has d'estudiar i tu, en comptes de criticar-los, potser has de veure, doncs mira, aquest noi vol fer això i sap que vol fer això, no vol fer res més, i llavors estàs especialitzant per fer-ho.
1: I s'ha de dir que guanyen molts diners perquè com que hi ha poca gent preparada en aquest sentit, doncs estan molt demandats. Per
2: clar,
1: tant,
2: clar.
1: Us pregunto, anar a la universitat és el veritable prestigi o, sigueu sincers, o no necessàriament s'ha d'anar a la universitat per tenir una bona formació?
13: No necessàriament,
2: no.
13: No?
2: Jo crec que no.
1: No.
3: A veure, jo penso també, depèn del que vulguis fer. Perquè, per exemple, si, com diu, si vols ser mecànico, si vas a batxillerat i passes a la universitat, et costarà més trobar feina que si vas directe per fer un FP, perquè seràs més expert i t'ajudaran més a saber-ho fer.
1: Clar, i tu volies afegir alguna cosa, m'ha semblat.
0: No sé, realment. La universitat em sembla molt, molt positiva en el sentit de que realment comences a conviure amb altres persones que estan també super dins del teu propi món i comences a veure també altres formes de veure com tractar la teva pròpia branca, però realment, o sigui, jo sí que aniria a la universitat i aniré, perquè al final és això, un lloc d'estudi on tu, un grup de gent que està interessada per lo mateix que tu, treballeu per un bé comú.
1: Però estarem d'acord que l'èxit professional no només passa per la universitat, no? Que és el que estàvem aquí comentant. Si us sembla, deixem aquí aquest debat, perquè ara és l'hora de l'entrepà. No sé si us heu fixat que aquí al centre en tenim un.
13: Sí, sí.
1: I com sempre diem...
13: Em fa por a mi també,
2: Sí, sí.
1: Com sempre diem, aquí a l'hora del pati, és la cosa més sagrada que hi ha en aquesta estona. I el nostre entrepà no és normal, ja us ho dic ara. Ens plantejarà un gran dilema i hem de buscar-li una solució consensuada entre tots. Oriol, ja que el tens allà a prop, fas els honors d'obrir-lo. A veure què hi ha a l'interior.
13: Que l'obri ell.
2: Espero que no m'he sentit res a la cara,
1: Aquí hi hauria una música èpica, no? Per veure què trobem a l'interior.
2: A veure...
1: De què és aquest entrepà? De què és?
0: És de paper.
1: Ostres, a veure, potser hi ha un missatge allà que has de llegir i haurem de trobar una solució a aquest conflicte. Jo crec que te'l pots entrepar després. Pots llegir a veure què diu a l'interior?
2: Missatge secret. La Bruna és la que treu millors notes de la classe i la seva passió és dibuixar. Tot i així, ha decidit d'estudiar una carrera que no té res a veure amb l'art.
1: Ai, les famílies,
2: Jo sé com solucionar-ho.
1: Què li diem a la Bruna i com solucionem aquesta situació? A veure, Oriol, què li diries?
2: Jo crec que primer s'hauria de conèixer els seus pares, perquè també una part de... Podria ser que una part d'aquest canvi en la carrera fos per una pressió de la seva família de dir, un pintor, un artista no va enlloc. Llavors l'altra cosa és que la Bruna pensi en el carrer. Quants cartells veus per al carrer? Quants? La majoria d'aquestos el fa un il·lustrador gràfic amb ordinador. La majoria d'aquestos estan ben pagats i estan treballats durant hores. Llavors, que facis una cosa que no t'interessa i que, doncs, potser se't dona pitjor, al final t'està repercutint a tu, perquè vas en contra del teu, bueno, dels teus sentiments.
1: Hem de consensar una resposta entre els quatre, o sigui, hem d'ajudar la Bruna. Kai, tu somrius. Què li diries?
0: Jo diria a la Bruna que confies en el seu sentiment, en el que ella cregui, perquè realment al final tindrà segurament la Bruna influència del seu entorn en relació amb el que ha d'escollir per fer el seu camí de la seva vida, però al final el que et digui el teu cor jo crec que és el que més importa i que una branca artística potser no et cridi més l'atenció perquè no vegis un èxit laboral en aquell àmbit, no ha de ser una cosa que et tiri cap enrere, perquè al final els artistes poden ser molt poc reconeguts davant de, doncs això, un èxit laboral o econòmic, no? Mm-hmm. Però el seu treball importa i al final necessitem artistes.
1: Clar,
0: per avançar
1: en la societat. No? Al final, clar, tu se'n sabeu una mica lligat al discurs que deies abans, no? Sí, sí. L'animaries claríssimament.
3: Jo li diria que sí, que se n'anés a Mart, perquè segurament tindrà la pressió de la seva família i jo li diria que els seus pares o qui l'hagi pressionat ja va fer la seva vida i ara és el moment que ella triï la seva i que faci el que li agradi.
13: Mm-hmm. Sí, sí.
3: Perquè no es senti pressionada.
1: És preciós això que has dit. I tu, Ferran, sí, bueno, vols concloure alguna cosa?
13: Sí, m'afegeixo a totes les aportacions que han fet els tertulians, no? sí, jo crec que ha de fer el que ella cregui, no? Per exemple, vejam...
1: tu creus que hi ha gent família... que s'hi pot trobar amb un dilema així? Tant
13: sí. Sí, sí. I vejam, mira, hi ha una família de científics, un pare i una mare que són científics, no? I el seu fill, doncs, es vol dedicar a ser músic de carrer o artista, no?
1: Drama.
13: Eh?
1: Drama, no? Per la família.
13: Dilema, un clar. Drama, dilema.
1: Clar.
13: I la família fa el que pot pressionar el seu fill a que agafi la branca de... de ciències, no? I penso que això al final no està bé, perquè si a ells els agraden, doncs perfecte.
1: Tu imagina, tu que vols ser periodista i tinguessis un fill i et digués, jo no m'agrada ser periodista, jo vull ser una altra cosa. Tu prendries com una decepció o diries...
13: No. Ens al contrari. Mm-hmm. Ens al contrari, perquè pensa que aquí tothom és lliure de fer el que vulgui, no? I el que el cor li digui, no? Perquè al final... Per això hi ha tants oficis, no? Que tries, bueno, al final el que tu vols, perquè potser és amb el que et sents més representat o amb el que et sents més a gust, també.
1: Mm-hmm. Clar, què preferiríeu? Comprar-vos... O sigui, estalviar per comprar-vos un pis o per viatjar? Què us vindria més de gust?
13: Per un pis.
2: Jo viatjar. Si viatjar és, per exemple, per buscar una feina, sí, perquè al final un pis el tens aquí, vale molt bé, el pots ficar en lloguer, que el lloguer està molt car, i pots treure diners per viatjar. Però jo crec que jo els invertiria, si ho tinc clar, viatjant.
1: Voleu saber la meva unpopular opinion? Abans he dit les vostres.
2: Vale.
1: La meva és que viatjar és una merda.
2: Oh.
1: I ara me'n vaig a una següent secció que us encantarà. I és que segur que les vostres hores de pati heu dubtat més d'un cop si anar al lavabo, anar a pixar, o aguantar-vos les ganes i seguir allà amb el salseig i no perdre-vos ni un sol detall del que està passant en aquella estona de descans.
13: Ha passat,
1: doncs,
13: eh?
1: Doncs ara us proposo que responeu uns altres dilemes en aquest bloc de preguntes extremes. I aquí no val no mullar-se, eh?
2: Ui, ui, ui.
1: No s'hi val dir mentides perquè volem sinceritat absoluta. I si al final voleu que jo també en respongui alguna,
2: doncs
1: us poseu d'acord i jo també m'animo perquè aquí hem vingut tots a jugar. Us sembla bé?
2: Sí.
1: Oriol, tinc la primera pregunta extrema per tu. T'has preparat?
2: Sí.
1: Sí? A veure, què és culs? Un bon sou per tenir una feina que odies o un sou precari però fent feina que t'omple moltíssim?
2: Uf.
1: Un bon sou per tenir una feina que odies o un sou precari però fent una feina que t'omple moltíssim?
2: Un bon sou amb una feina que odio, primer per mantenir-me a mi i a la meva família i després, més endavant, quan ja tingués uns quants diners així estalviadets, canviar de feina.
1: Canviaries de feina tu, eh?
2: Jo canviaria
1: no
2: de feina. No, tipo, jo agafaria els diners per tindre un mínim per viure jo i les persones que estimo i per si algun dia necessito, jo què sé, donar diners a... Imagina't, per exemple, donar diners a la meva parella perquè necessite fer no sé què, o perquè li han ficat una multa i en aquell moment no porti diners. Doncs jo tindria aquests diners i llavors un cop tingués més diners, tipo així estalviats, canviaria de feina i els engegaria tots en algun lloc.
1: Molt bé. Sansa, vaig a per tu ara, eh? El teu dilema és el següent. Treballar 2 hores al dia en una empresa que té uns ideals contraris als teus o treballar 8 hores al dia en una empresa que fomenta valors sostenibles?
3: Jo 8 hores al dia. Perquè...
1: Tens claríssim això,
3: sí,
1: eh?
3: Sí, sí. Perquè jo m'enfado molt ràpid i... Si no tenen els mateixos ideals que jo...
1: Estaria en disputa constant.
3: Sí.
1: I, clar, què consideraries una empresa que cuida una miqueta, que té uns bons valors? Per tu, què serien uns bons valors en una empresa?
3: Pues, sobretot que respectin els treballadors i que no els explotin, perquè hi ha gent que treballa moltes hores i els jefes els hi és igual, i això no.
1: I què no toleraries de cap manera, o sigui, que no podries suportar, o sigui, que no els cuidin, però hi ha alguna cosa que dius, això sí que no, o sigui, ni de broma.
3: Que em parlin malament, que ostres, em faltin el respecte.
1: Molt bé, molt bé. I això està molt bé tenir-ho clar, perquè si t'ho trobes,
3: sí, sí,
1: sabràs dir que no, eh?
3: Sí, sí.
1: Ferran,
13: a veure,
1: vaig a per tu, eh? Que la teva parella tingui una feina mal pagada i de poc prestigi, o que sigui una persona que parli mil idiomes però que es passi el dia viatjant per feina. Bueno, bueno.
13: La segona.
1: Sí, o sigui, que la teva parella tingui una feina mal pagada i de poc prestigi, i tries la segona, eh? Que sigui una persona que parli mil idiomes, que no la vegis mai, en canvi.
13: O sigui, ah, mai?
1: Clar, que estigui tot el dia viatjant per feina. O sigui, una persona preparadíssima, cultíssima, però tot el dia fora de casa.
2: Això és una relació?
1: Oh, ui, de relacions hi ha molt tipus, eh?
2: Ah, bueno, clar, a distància.
3: Sí.
1: Tu, Ferran, què?
13: Home, ara que... Home, si no la veig mai, jo escullo la primera.
1: La primera, o sigui, que tingui una feina mal pagada, sí, sí, i de poc prestigi.
13: Sí.
1: Bueno.
13: Però clar, al final és lo que ella vulgui.
1: Clar, al final tampoc no n'hem de fer res, no?, de la feina de l'altra.
13: Correcte.
1: No? Al final no hem de valorar la persona per quina feina té.
13: Correcte, si a ella li ara de viatjar molt.
1: Uh-huh. Ho ha de fer per feina, en aquest cas, eh?
13: Clar,
1: i és que no li agradi, aquí ho ha de fer per feina, perquè està obligada a marxar sempre perquè ha d'anar a l'altra banda del món, a no sé què, a una reunió... Clar, tu això ho acceptaries, eh? No, has dit que no.
13: Home, no. Però sí, clar, és que al final és lo que vulgui.
1: Està bé. I Kai, vaig a per tu ara, eh? Perseguir els teus somnis i tenir inestabilitat laboral, o treballar en una feina segura però que no et satisfà personalment?
0: Perseguir els meus somnis.
1: Sí?
0: Sí, jo crec que
1: bonic,
0: amb una sola vida jo no vull estar tot el dia fent una cosa que no m'ompli.
1: Bueno.
0: Vull dir, almenys intentar arribar a on vull estar m'omplirà quan tingui 80 anys i miri cap enrere, no? Jo crec, tinc 16 anys, que vull dir, no soy nadie aún, però...
1: Però està bé tenir-ho clar, no?, al final.
0: Sí.
1: O sigui,
0: perseguir els teus somnis potser no arribes mai, però diràs, vale, ho he intentat.
1: Uh-huh.
0: Jo crec que això és el que compta.
1: És un molt bon missatge, aquest. Jo us dono l'oportunitat, si voleu, que jo pugui respondre també alguna d'aquestes preguntes extremes.
2: Vale,
1: voleu...
2: vale. Però
1: veure,
2: ens
1: Oriol,
2: les podem inventar.
1: Si me'n vols fer una d'una ràpida, ara em fa més por encara.
13: Que en tens alguna aquí?
1: Sí, jo, les mateixes que us he fet a vosaltres, si me les voleu repetir, però Oriol, a tu et veig amb moltíssimes ganes de fer-ne una de nova.
2: Aviam, jo et faria...
1: Ui, quina por.
2: Que et fiquessin en una classe amb gent que no treballés gens, però quan dic gens és re,
1: sí,
2: ni deure, sempre arribant tard, no portant el material, i que et donen, tipo, i que et paguessin molt amb l'oportunitat de fer-los canviar,
1: uh-huh,
2: o de que et donessin una classe de molt treballadors que també et paguessin molt, però que no fessis re amb tota la classe.
1: Jo he de reconèixer que em quedo molt primer. A mi m'agrada una classe amb vida. M'agrada una classe... que passin coses, perquè si no és molt avorrit. La nostra feina, si no, és molt avorrida. Eh?
13: Però no acabaries enfadat?
1: No, què va, perquè és divertidíssim quan tu veus que s'emprenyen i aleshores els burxes i aleshores veus que van més enllà i tal. No, això és meravellós.
13: Jo no podria.
2: No, però pensa, Ferran, una cosa és, tu has estudiat per ser professor i per formar una persona. Llavors, tu te donen l'oportunitat de formar tot aquell grup de persones... O te donen l'oportunitat de quedar-te sentat així, manar-los feina i que ells facin feina de 10.
1: Clar, imagineu-vos que teniu un fill, vale, una filla, i o bé tria un cicle formatiu, tria la universitat, o deixa els estudis... Quin seria el vostre ideal, a veure?
2: Que faci el que vulgui.
1: Que faci el que vulgui,
2: per
1: amb
2: ella,
1: Oriol.
2: Anirà. Per amb ella anirà.
13: Oriol, a veure.
1: Et guardarem aquest podcast pel futur, eh?
2: Vale, va, vale. Jo encantat li ensenyaré.
1: Hi ha algú més que vulgui dir alguna cosa?
13: A veure, jo penso que com a pare i com a... persona responsable d'amb ell o d'amb ella, penso que tu ja com a pare l'has d'orientar una mica cap a on ha d'anar, més o menys. A veure, que et digui que deixes els estudis, home, a mi em faria una mica de mal, perquè tots aquests anys que ha estat fent des de parvulari, primària, ESO, bueno, i a batxillerat, no?, que després ja se'n van cap a la universitat, fan una altra cosa o ja es comencen a treballar, no?, pots pensar que no ha servit de res.
1: Clar, sí, sí, totalment. Tu, Kai, Sansa, voleu afegir alguna cosa sobre això?
3: Jo estic d'acord, perquè faria mal, perquè això és desaprofitar temps, però intentaria entendre i si ell és el que vol fer... Doncs...
1: Acompanyar-lo, no?
3: Sí.
1: Donar-li suport.
13: Clar.
3: Sí,
1: imagino també. Que també, no?
2: Bueno,
1: sí.
2: És que, aviam, jo he dit això molt ràpid, de que faci el que vulgui, però
1: Si bueno, al final ve... és una mica el que estem comentant, ja, no?
2: Si me ve, si me ve i me diu jo deixo els estudis perquè, perquè deixo els estudis, pues llavors sí que no li permetria. O sigui, m'és igual que és el que li agradi amb ell, no. Si me
13: però
2: diu...
13: pensa que és major d'edat, eh?
2: Bueno,
1: bueno
2: no,
1: amb 16 anys no, eh? Amb 16 no, anys, que és quan s'acaba la secundària.
2: Pot deixar-la, no?
1: Llavors, clar, aquí és complicat, és un gran dilema aquest per
2: sí,
1: les famílies.
2: Sí, llavors jo li diria que, tipus, si me diu jo deixo els estudis perquè tinc claríssim que he d'anar aquí a fer això o perquè tinc claríssim que me vull dedicar a això i ja tinc la titulació suficient, doncs li diria endavant, jo te dono el meu suport, fes el que tu vulguis, és la teva vida, són els teus estudis, serà la teva feina.
1: Ara sí que hem arribat al final de l'Hora del Pati amb aquestes reflexions que acabeu de fer amb aquests quatre tertulians extraordinaris que han intentat trobar la resposta al gran enigma dels nostres dies, que és què volem ser feliços. Però jo us pregunto, amb què us quedeu? Quin és el vostre highlight de tot el que hem estat comentant? A veure, Sansa, un aprenentatge que t'emportis, una idea.
3: Jo, bueno...
1: Sobre què voleu ser de grans, eh?
3: Sí, sí. Que jo penso... Jo ho tinc clar, però hi ha molta gent... Per exemple, els meus amics no ho tenen clar. I jo penso que no passa res, que mentre ells ara aprofitin tot el que estan fent, ja ho tindran clar més endavant i que aprofitin ara, ja està.
1: Oriol?
2: Bueno, jo me quedo molt amb lo de... Tipo, amb que ens orientin una mica també l'escola. Jo aquesta idea la trobo una idea que
1: es
2: podria posar en pràctica, que seria molt resolutiu, jo crec, i, bueno, m'ho quedo aquí al cap per si algun dia tinc una oportunitat de canviar-ho.
1: Molt bé. Kai?
0: Jo, el meu missatge és que quan tinguis coses que t'agradin, quan trobis reptes que vulguis sobrepassar, quan tinguis un somni, vés a per ell d'una i encara que algú et tiri cap enrere, continua. I segueix i sigues persistent i treballa per el que vulguis aconseguir.
1: Ferran.
13: Sí, bé, jo m'afegeixo també a totes les aportacions dels meus companys, no? Bueno, al final el que deien tots, no? Que molta gent ho té clar, però aquesta gent que no ho té clar, doncs els hem de donar suport, o més o menys els hem d'orientar cap a on volen anar, no? Que això és molt important. I bé, que m'ha agradat molt vindre aquí. Moltíssimes gràcies també al Marc Andreu. També aprofito.
1: El saludem, i tant que sí. Allà el tenim a la cabina.
13: Moltes gràcies, i també gràcies a tu, ho has fet molt bé.
1: O sigui, millor que el Pallisser o no, encara no, no?
13: Sí.
1: Doncs escolteu, moltíssimes gràcies als quatre. Jo crec que haureu inspirat molt a les persones que ens hagin escoltat, que s'hagin fet preguntes. I res, el timbre és a punt de sonar, l'Hora del Pati s'ha acabat, tothom a classe, i fins al proper episodi.

0: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més. Radio Rubí. Fórmula Rubí Hits.
1: Y en ese momento, Mau y Ricky. Ricky Mau.

0: aquí és on comença tot el periple que han de fer els usuaris de...
1: Així que aquesta és la situació. Una distància de poc més de 2 metres a la vorera.
2: Estamos ante algo que Israel lleva preparando más de 50.
3: I la gent, al final, el que vol és poder viatjar amb seguretat i amb qualitat. I això, ara mateix, no està passant.
4: Al Notícies en Xarxa t'expliquem tot el que necessites saber. Tota la informació de prop amb la veu dels protagonistes.
5: Notícies en Xarxa. La informació més propera des de les 7 del matí a la teva ràdio local.

0: És mitjanit.
1: Tot seguit, us oferim la reemissió del programa Obert per Vacances d'avui. Bon dia, obrim per vacances.

d'estiu que hi ha hagut a tota la vida cinematogràfica, nosaltres avui ens quedem amb el de gris, cinematogràfic i teatral, perquè de fet la pel·lícula, que potser és la que tots ens ha vingut al cap quan hem sentit aquesta cançó, amb l'Olivia Newton-John, amb el John Travolta, fantàstics i estupendos, tots dos amb moments mítics i icònics ja del cinema i de les nostres retines, doncs la pel·li que va estrenar-se a Amsterdam, estic llegint, el desembre del 1978, o sigui, imagineu-vos a Amsterdam i a més a l'hivern, en ple hivern, en ple Nadal, el desembre del 78, estava basada en un musical que ja es deia Gris i que ja rolava des del 1972. Per tant, ja us dic, escena teatral, escena cinematogràfica, amor d'estiu. Així comença Gris, amb un amor d'estiu que després té continuïtat al llarg de l'hivern, perquè, bé, recordeu, no?, una mica la història és el Dani Suco, que és una mica macarrilla, ell, amb el seu grup d'amics tots, bueno, interessats pels cotxes i poca cosa més, que coneix a una noia dolceta, una mica recatada, que és la Sandy, no? I això passa a l'estiu, en un lloc amb terra de ningú, amb terra neutral, en què cadascú pot ser realment tal com és, fugint de prejudicis i d'imatges, doncs, preconcebudes, i són naturals, i s'enamoren, i passen unes nits fantàstiques d'estiu. Però, clar, després torna cadascú a la seva vida i en els seus rols habituals, no? Una parella que, en principi, en una relació normal o en un dia a dia normal no encaixarien. S'acaben trobant fent curs al mateix institut. I, clar, aquí salten les guspires, hi ha tot el xoc entre les dues, no?, els dos grups d'amics i, en fi, una pel·li molt divertida, un musical, això sí, però tota una referència, no només cinematogràfica, sinó també, doncs, referència pel que fa al món dels musicals. Amb Gris, amb aquest Summer Loving, hem volgut començar avui un programa que promet.

0: acabem d'escoltar aquest final. De fet, teníem els tècnics cantant a pulmó perquè aquesta cançó se la sap tothom. Bé, no sé, perquè el Jordi és molt jovenet, eh? Ai, Jordi Mariscot, Cardedeu, bon dia.
1: Primer de tot, bon dia. I segon, jovenet, jovenet, ja no sé, jo si
0: no sé,
1: encaixaria.
0: Eh? Què tal, què tal?
1: Ah, doncs mira, de Cardedeu estem molt, molt bé, tots molt enamorats aquí a Cardedeu.
0: Sí? A l'estiu, sí, sí. A l'hivern, escoltes tot hora.
1: És l'estiu, és, bueno. Doncs bueno, tal com has explicat, aprofitem una mica que anem a dir espiritualment la setmana que ve, ja és setembre, ja espiritualment s'acaba l'estiu, per preguntar-li a la nostra audiència avui per als amors d'estiu, amors que hagin viscut, no cal que sigui aquest estiu, que ens expliquin històries, que ens expliquin

0: D'Urgell.
1: Sí. Segur que n'hi ha d'aquestes, eh? Amors d'estiu que després s'acaba consolidant i, bueno, d'altres no, però que després es mantenen en relació. No ho sé, hi ha de tot. Bé, no volem entrar en interioritats. Avui, Jordi, no et preguntarem massa coses. Tu explica'm el que vulguis. Avui és moment que parli als oients, no? Que són
0: anònims. Avui és moment de donar veu a les històries. Acabin bé o no, eh? Perquè els amors d'estiu ja és el que tenen, que a vegades potser durant el que l'estiu.
1: Clar. Jordi, com hem de fer per participar?
0: Doncs, com hem estat dient tota la setmana, ens podeu enviar les vostres històries tant per l'Instagram del programa com al WhatsApp del programa, que és el 696-164-665.
1: Molt bé. Doncs vinga, parlarem avui d'amors d'estiu, recollirem les vostres històries, que poden ser melancòliques, poden ser felices, com vosaltres vulgueu, però sisplau, explicar-nos-ho. I nosaltres hem triat aquest tema que ens ha vingut, és el primer que ens ha vingut al cap, el Summer Nights, de fet es diu Summer Nights, de la pel·lícula Gris, però si busqueu amor estiu, és que us surt una quantitat de cançons xules, que vaja, qualsevol hagués pogut arrencar programa i de fet n'anirem sentint també al llarg de l'Obert per Vacances. Val, Jordi, ens tornem a parlar a les 10.
0: Ens veiem a les 10.
1: Vinga, fins ara.
0: Fins ara.
1: Ara m'han agafat ganes a mi de veure la pel·lícula. Ves que aquesta tarda, com que ja és divendres i comença el cap de setmana, no em posi Gris a tot drap, allò, tranquil·lament, eh? En plan relax, amb una beguda fresqueta i menjant alguna porqueria d'aquelles xules que ja donen a entendre que s'ha acabat l'estrès de la setmana. Un pla pel cap de setmana, veure Gris o qualsevol altra pel·lícula d'aquelles que vulgueu repescar. Vinga, va, que passaran altres qüestions aquí al matí i us les expliquem en forma de breu sumari.
2: Obert per Vacances, el programa d'estiu de la teva ràdio local, amb Núria Cartanyà.
1: Doncs sembla que aquests dies entra en vigor la nova llei que se'n diu de la jubilació flexible i que regula això, el període de jubilació pretén aportar flexibilitat en quant a dates i d'alguna manera o altra fer que els jubilats doncs, estiguin més actius. Jo us ho dic molt a l'engròs, però ara en parlarem amb un especialista en el tema. Després tindrem 5 minutets per despertar el nostre català amb aquest podcast tan xulo que ens porten sobre la llengua catalana des de la Nova de Reus. Anirem a Girona perquè allà ens estan preparant un seminari de tàctica i tècnica esportiva centrat en l'esport femení, un seminari a nivell internacional que aplega especialistes i segur que ens surten idees molt interessants en aquest sentit. A Premià de Mar ens diuen que aquest cap de setmana se celebra la 53a edició, de l'Aplec de la Sardana. Tot una cita de cada estiu a Premià que nosaltres avui volem visitar. I després, fent rutes de muntanya, com cada divendres, avui ens perdrem pel parc del Montnegre, per allà per Tordera. Els companys de Ràdio Tordera ens explicaran ben bé quina és la ruta i què necessitem i quina dificultat té. I acabarem a Rosselló per recomanar-vos que abans de que s'acabi l'estiu heu de provar de fer alguna cosa amb fils. A la botiga Núvols de Fil de Rosselló ho tenen molt clar i tenen, vaja, totes les varietats que us pugueu imaginar per fer costures, per fer brodats, tot el que cal, un projecte molt personal de Rosselló. I així tancarem el programa i tancarem ja la setena setmana. Avui és divendres. Benvinguts a l'Obert.
2: Obert per Vacances.

0: Doncs vinga, que anem cap a Girona, com és habitual. Girona FM, saludem el Pau Villafanya. Pau, bon dia.
1: Molt bon dia, Núria.
0: Doncs mira, a finals de l'estiu i encara hem de lamentar una altra mort a les platges. Ha mort un banyista a la Cala d'Escudelà, a Tossa de Mar.
1: Sí, en aquest cas això va ser ahir. Avui, en aquest cas, ho actualitzem explicant una altra notícia, que és que la Garrotxa reclama que Interior incorpori els 20 Mossos d'Esquadra que es va comprometre perquè són molt necessaris. El Consell Comarcal, en aquest cas, reclama a Interior que incorpori agents perquè, diuen, en falten 14 dels 20 a què es van comprometre. El president de l'ENS i alcalde de les Preses, Albert Danés, assenyala que només han arribat aquests agents perquè també se n'han jubilat alguns de més. Danés recorda la singularitat de la Garrotxa, que és una comarca amb una capital important com Olot, que a més té les festes del Tour a l'horitzó, i la resta de pobles petits disseminats que cap té policia local pròpia.
0: Tens raó, Pau. Estava a tenir el guió obert d'ahir. Tenia el guió obert d'ahir, em sap greu. Gràcies per la rectificació. Ara sí, amb el guió correcte us expliquem també que queda desmantellat un cultiu de 721 plantes de marihuana en una casa de Llers, on vivia una parella amb els fills menors.

0: La investigació va començar a l'abril i va culminar el passat divendres en una operació durant la qual van fer una entrada i registre a la casa. Segons informa la Guàrdia Civil en un comunicat, a l'immoble hi vivia una parella amb els fills menors i els investigadors atribueixen als dos adults el cultiu, la cura i la custòdia de les plantes. Els agents també van detectar que tenia la llum punxada. La Guàrdia Civil ha detingut a l'home, de 39 anys, i investiga també la dona, de 33, per delictes contra la salut pública i defraudació de fluid elèctric.
1: I el Festival Temporada Alta, que celebra 35 anys amb una edició que comptarà amb 91 espectacles, 21 coproduccions, 22 estrenes absolutes i que s'estendrà per 9 municipis catalans.
0: El festival vol reafirmar el fet de ser un punt de trobada entre la creació internacional i el talent del país i entre grans figures consagrades i les noves veus de l'escena contemporània. Durant aquests 35 anys, el festival ha comptat amb 2.253 espectacles, 517 produccions, 1.006 estrenes i més d'un 1.300.000 espectadors. L'espectacle inaugural serà l'estrena a l'estat espanyol de Hasbin, un muntatge del coreògraf Sidi Larbi Charkawi i l'artista de circ i moviment Martin Zimmerman. Narcís Puig és el director de Temporada Alta.
2: Aquests aniversaris et serveixen una mica per fer una ullada cap enrere i per agafar impuls per anar endavant. I aquestes xifres que heu vist ara projectades penso que fan patxoca i que ens donen impuls per les 35 edicions següents. Aquest any tindrem un festival com especialment centrat en la creació.
0: Una edició que torna a reafirmar la vocació internacional del festival amb una selecció de 16 espectacles internacionals d'11 països amb 4 estrenes absolutes. Un Temporada Alta d'enguany que serà del 3 d'octubre al 8 de desembre.
1: Falten dies, però val la pena que ens ho mirem i anem agafant entrades ja. Perfecte. Pau Villafanya, moltíssimes, moltíssimes gràcies. Bon cap de setmana.
0: A vosaltres.
1: I des de Cugat Media saludem la companya Eva Garrido. Eva, bon dia.
3: Molt bon dia, Núria.
1: Bon dia. Comencem explicant que el govern es reuneix al monestir de les Avellanes per traçar l'estratègia del nou curs polític.
3: El president de la Generalitat, Salvador Illa, encapçala aquest divendres i dissabte la cinquena trobada de govern al monestir de les Avellanes, a Os de Balaguer. Es tracta de la cinquena reunió de l'executiu fora del Palau de la Generalitat aquesta legislatura. D'acord amb l'agenda oficial, a partir de les 12 se celebrarà el Consell Executiu, on fons del govern van explicar que es pretén traçar l'estratègia del nou curs polític i donar impuls a l'acció de govern.
1: I en un altre ordre de coses us expliquem que el Camp Nou s'omple d'estelades en el partit contra l'Atlètic de Bilbao. Això va ser ahir, no?
3: El Camp Nou, doncs, aquest dijous es va omplir d'estelades en aquest partit entre el Barça i l'Atlètic de Bilbao en resposta a l'actuació policial de diumenge passat a Elx, on agents de la Policia Nacional van requisar estelades a aficionats blaugranes i van reduir a terra i colpejar un jove que en portava una. Una part de les estelades que s'han exhibit, que es van exhibir ahir, les ha distribuït l'Assemblea Nacional Catalana, un total de 10.000 repartides per 3 punts dels accessos a l'estadi blaugrana. Ho ha explicat el president de la ANC, Josep Vila.
4: Davant aquestes situacions de catalanofòbia, de xenofòbia, finalment, i de violència absolutament injustificada, pensem que la millor resposta és omplir els estadis amb estelades, amb tota la dignitat, i no només el partit d'avui, i no només el Camp Nou.
3: El Barça ha anunciat també que assumirà la defensa d'aquest menor detingut. La defensa anirà a càrrec del penalista Marc Molins i el Ministeri de l'Interior ha obert una investigació sobre l'actuació de la Policia Nacional a Elx.
1: I tanquem explicant-vos que ha mort un home que va ser agredit per dues persones a casa seva a Torelló.
3: L'home de 64 anys que va ser agredit per un home i una dona la matinada del 10 d'agost a casa seva a Torelló ha mort a l'hospital, segons ha pogut confirmar l'Agència Catalana de Notícies. Els Mossos van rebre l'avís per un robatori a un domicili. Quan van arribar, van trobar l'home ferit molt greu. L'endemà van detenir un home de 46 anys i el dia 12 d'agost una dona de 50. La secció civil i d'instrucció del Tribunal d'Instància de Vic va acordar presó provisional comunicada i sense fiança per tots dos. En aquell moment, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya va informar que la causa estava oberta per assassinat en grau de temptativa, simulació de dret i lesions doloses. La investigació descarta que el mòbil de l'agressió sigui el d'un robatori.
1: Doncs aquestes són les notícies que ens duen a terra barcelonina des de Cugat Media. Eva Garrido, gràcies.
3: A vosaltres.
1: Bon cap de setmana també per la Eva. Ja li desitgem, de fet, avui a la companya Maria Lara, que ens saluda des de Terres Lleidatanes, Emunt. Maria, bon dia.
5: Què tal, Núria? Un plaer, benvinguda, també.
1: Et quedes tot el que queda de programa tota la setmana que ve o és només avui que l'Arnau fa festa?
5: És només avui, que ens ha demanat un favor, així que ens toca complir.
1: S'ho mereix, que porta un ritme intensat, bueno, com tots, eh? Com tots del món,
5: tant,
1: no, de fet.
5: I tant.
1: Vinga, va, que comencem explicant que avui fa 9 mesos, ja 9 mesos, que es va detectar el primer cas de pesta porcina africana a Collserola, una crisi que ha afectat especialment el sector porcí.
5: Així és, Núria, i és que comencem amb un bloc del primer sector, perquè sí, com deies, fa 9 mesos que estem en lluita amb la pesta porcina africana arreu del territori, però és que a Lleida és on es concentra pràcticament el 64% dels porcs que s'ingreixen a Catalunya. Unió de Pagesos calcula que el sector ha deixat d'ingressar, atenció, 222 milions d'euros durant aquesta crisi. Les cotitzacions han estat bona part d'aquest període per sota dels costos de producció que el sindicat situa actualment en 1,35 euros per quilo. Segons l'últim informe de la Generalitat, les pèrdues del sector van ser de 9 cèntims per quilo al juliol després d'arribar als 33 cèntims al gener i febrer. En les últimes setmanes, però, el preu del porc viu ha repuntat també a Mercat Lleida i s'ha situat entorn dels costos de producció habituals. La crisi també ha afectat el comerç exterior amb el tancament de mercats com el Japó i també una major pressió sobre els mercats europeus.
1: Parlem ara d'agricultura i és que la Conselleria d'Agricultura ha plantejat a les organitzacions agràries una nova estratègia per tal de combatre la plaga de conills que afecta els camps a la demarcació de Lleida.
5: L'objectiu és estendre a més municipis les caceres intensives que s'estan fent aquest estiu amb actuacions al Segrià Sud i l'Urgell, en coordinació també amb les àrees privades de caça i els agricultors. D'altra banda, les organitzacions agràries reclamen un pla estable i basat en dades amb actuacions planificades i publicació també periòdica dels resultats. També demanen que les caceres intensives, volíem dir, arribin a més zones a banda dels camps de cultiu, com per exemple als voltants d'autopistes i vies fèrries, on actualment només pot actuar l'administració amb autorització. El sector agrari recorda que durant 4 mesos, al 2025, es van capturar 30.400 conills, més de 600 al dia.
1: Déu-n'hi-do. Vinga, va, i per acabar, la Maria i jo ens posem una mica bruixes, perquè Cervera ja està llesta per l'aquelarre.
5: Així és, l'aquelarre de Cervera arriba aquest cap de setmana a la 49a edició, una edició especialment simbòlica, perquè coincideix també amb el mil·lenari de la ciutat i que tornarà a omplir la capital de la Segarra de bèsties, diables i centenes de participants. No sé, Núria, si has tingut l'oportunitat d'anar-hi, però...
1: Però
5: aquest cap de setmana,
1: I vaig, aquest cap de setmana
5: és impressionant, sí. I és una de les festes que no poden faltar aquí a la demarcació. Doncs aquest cap de setmana, els visitants, si vas, Núria, doncs hi trobareu espectacles de carrers, cercaviles, propostes de cultura popular, música en directe, a banda també de múltiples espais d'artesania i gastronomia. Això és tot el que podeu trobar si aneu algun dia a la Quelarre de Cervera.
1: És increïble perquè és això, Ja ara surten, que dius, durant l'estiu hem estat de festa, però és que al final de l'estiu, començament de tardor, surten festes majors esbojarrades. Ara comencen,
5: també.
1: Ara es revifa tot, com si no haguéssim de començar curs ni res, no?
5: Exacte.
1: Com si encara estiguéssim de vacances. Molt bé.
5: Exacte.
1: Maria Lara, des d'Emun FM, moltíssimes gràcies, companya. Bon cap de setmana.
5: Gràcies a vosaltres, bon cap de setmana. Adéu a tots.
1: Anem coneixent, ja ho veieu a poc, els companys i companyes, els periodistes que fan possible l'Obert per Vacances i que treballen a vegades davant del micro, moltes vegades darrere, perquè això sigui possible en qualsevol de les ràdios locals que teniu això a prop de casa. No a prop, sinó que avui la tenim una miqueta lluny, però no us notarà gens, eh? Saludem la Marina Pérez Got. Marina, bon dia.
6: Bon dia.
1: La Marina parla en nom de Tarragona i aquí ja estem també amb la vista posada en Santa Tecla, tot i que encara oficialment queden un parell de setmanes. Mira, avui hem sabut que els portants dels gegants moros i dels negritos seran els perpetuadors de la Santa Tecla d'enguany.
6: Sí, ja saps, com bé deies, acaba l'estiu, però a Tarragona comencem festes i la ciutat els atorga el més alt reconeixement festiu als portants d'ara i també als d'abans. Noms d'abans com els del Mangarro, el Fava, el Toreo, el Llarg, el Titella, el Calent, el Bufas, el Pajares, el Petit i d'altres de més actuals com el Gordete, els Carnissers, els Algar, el Maginet, el Paio Xavi, l'Alejandro Bufas, el Juanito o el Miguelín.
1: Tots són noms de persones, Són renoms de geganters, no?
6: Exacte, del col·lectiu conegut i estimat pels amants de la festa. Miquel Ximenis, president dels portants, ha agraït el suport i l'acompanyament dels tècnics de cultura i s'ha mostrat orgullós d'haver fet relleu a tots els gitanos que han estat amb els gegants. L'escoltem.
7: i estar orgullós, i nosaltres d'ell, perquè clar, nosaltres som geganters, però nosaltres no seríem geganters si no tinguéssim tots aquests avantpassats. Aquests avantpassats, els nostres avis, els bisavis, els nostres tatarabuelos, els nostres tiets. Si nosaltres, ells no haguessin sigut portadors, nosaltres avui dia no sabríem res dels gegants. Estaríem molt pendents de la nostra cultura gitana, però no sabríem res d'una altra part d'aquesta cultura gitana, que són els gegants de Tarragona. Llavors, nosaltres no tindríem ni idea, aniríem a veure les processons per Sant Magí, per Santa Tecla, però miraríem uns gegants i diríem figures grans, s'ha acabat.
6: I precisament, Núria, també el cartell de Santa Tecla d'enguany està dedicat als 175 anys dels gegants moros i també vol posar en relleu el seu compromís amb la festa.
1: Ens farem una miqueta pesats, som així a Tarragona amb el tema de la festa de Santa Tecla, no us l'acabem, ja aviso pels propers dies, però a la demarcació, més allà de Tarragona, també passen altres notícies, no?
6: Doncs sí, les empreses asseguradores, ho vam comentar una mica ahir al programa, van desbordades per les reclamacions a causa del fort temporal a Tarragona, que a efectes pràctics, segons els meteoròlegs, va ser una supercèl·lula, una mesocicló, i és que les destrosses són nombroses i es calcula que també quantioses a falta d'una avaluació global.
1: I encara una notícia solidària per acabar?
6: Doncs sí, relacionada amb les festes de Tarragona, els xiquets del Serratlleu transforma el padrí del Pilar Caminant, que si per cert no l'heu vist mai, veieu-los, un pilar que baixa des de la Catedral de Tarragona fins l'Ajuntament, en una iniciativa solidària en benefici de l'ELA. La Fundació de la Miquel Valls serà la primera entitat padrina i els 500 metres de recorregut es convertiran en l'objectiu de recaptació.
1: Ostres, és la primera iniciativa que monetaritza, en plan, amb finalitats solidàries, els pilars caminant, no?
6: Sí, sí, és el primer cop que passa.
1: Això és nou, això és nou. És un element molt tradicional de la festa major. Potser els pilars de les quatre colles castelleres baixant les escales de la catedral i tot el carrer Major i pujant a l'Ajuntament. És un recorregut, doncs, feixuc, però que ells fan com si no res. És un dels actes més participats i, bueno, particular. Jo això no ho havia vist mai, la primera vegada que es recapta fons amb un acte així tan protocolari i tan habitual de la festa. En parlarem, sens dubte. Gràcies, Marina. Perdona, que m'he enrotllat una mica. Estàs bé?
6: Sí, perfectament. Millor que tu, segur.
1: Oh, això ha fet molt de mal. Gràcies, Marina. Bon cap de setmana.
6: Fins ara.
1: Tanquem així la ronda d'actualitat i ara en sí, entrem en matèria amb la primera entrevista del dia.
8: Obert per vacances, de dilluns a divendres, a la teva ràdio local.
1: Avui mateix, aquest 28 d'agost, entra en vigor la nova regulació de la jubilació flexible, una reforma que busca facilitar que les persones jubilades puguin continuar treballant o reincorporar-se al mercat laboral, però sense haver de renunciar completament a la pensió. En aquest sentit, en volem saber més i connectem amb la companya Mariona Jerez, de Ràdio Rubí. Ella està en companyia d'una advocada laboralista, la Pilar Casas, que ens ho pot explicar tot plegat. Hola, Mariona, bon dia.
9: Doncs sí, tinc aquí amb mi a la Pilar Casas, advocada especialitzada en salut laboral i sòcia de la cooperativa Col·lectiu Ronda. Bon dia, Pilar.
10: Hola, bon dia.
9: Per començar, explica'ns una mica què és exactament la jubilació flexible i què canvia a partir d'avui, 28 d'agost.
10: Bé, la jubilació flexible és una més de les possibilitats de compatibilitzar la jubilació amb la feina. La jubilació flexible, que és la que ara es modifica la seva regulació, és aquella que et permet, un cop ja t'has jubilat, poder continuar treballant amb una feina a temps parcial. Fins ara, això només es permetia, aquesta compatibilitat, pels treballadors que anaven a compatibilitzar amb una feina a temps parcial per compte d'altra, és a dir, per treballadors per compte aliena. El que fa la nova regulació que aprova aquest nou Real Decret 416/2026 del 27 de maig i que entra en vigor avui, és que amplia aquesta possibilitat també als treballadors per compte d'altri, per compte propi, és a dir, pels autònoms. Permetrà als autònoms que, des de que es jubilen, puguin compatibilitzar la seva feina amb una feina autònoma. Què passa amb la jubilació flexible? Que aquesta compatibilitat suposa que tu passes a cobrar la part proporcional de la jubilació per la jornada que no treballes. No sé si m'estic explicant més o menys bé. Si jo treballo en una jornada de 60%, doncs cobraré el 40% de la jubilació. Vale? Uh-huh. Sí? I pel que és treballador autònom, aquesta compatibilitat suposarà que mentre treballi com a autònom cobrarà el 25% d'aquesta pensió de jubilació. Hi ha hagut fins aquí més o menys, això és el genèric, eh? La primera modificació important és aquesta incorporació de les persones autònomes, aquesta possibilitat de jubilació flexible. Ells ja podien compatibilitzar la jubilació amb la feina, però amb la jubilació activa, que només es pot iniciar quan portes un any jubilat.
11: Deixa'm que et pari un moment... quina és la diferència, així, per tothom, així, que ens orientem una mica? Quina és la diferència entre jubilació flexible, activa i parcial?
10: Vale, bona pregunta. Estàs d'examen. Mira, la diferència, la parcial, és que tu estàs treballant en una feina i el que fas és et jubiles, però continues amb aquesta feina reduint la teva jornada. I redueixes la teva jornada entre el 25 i el 75%. Però... un cop jubilat, continues treballant. La jubilació parcial també es pot fer abans de l'edat de jubilació, perquè en aquest cas l'empresa haurà de subscriure un contracte de relleu per suplir la jornada que tu deixes de treballar. Però la parcial és continuo a la mateixa feina, redueixo la jornada en aquesta feina i jo ja m'he jubilat. No és que continuï treballant amb reducció de jornada, sinó que em jubilo i continuo amb l'empresa amb aquesta parcialitat de feina, vale? En la mateixa empresa. Sí? Uh-huh. La jubilació activa és la que et permet compatibilitzar la feina amb la jubilació, i aquesta jubilació activa ve recollida a l'article, a veure que me'n recordi, 214 de la Llei General de la Seguretat Social, i es pot demanar només quan ja hagi transcorregut un any des que t'has jubilat de manera ordinària. Fins fa un temps, per aquesta jubilació activa, només la podien demanar aquells que s'haguessin jubilat amb el 100% de la pensió, és a dir, que tinguessin tot el període de carència, totes les cotitzacions exigides, els anys de cotització exigits, per cobrar el 100% de la pensió. Això es va canviar fa aproximadament un any, i ara qualsevol pot accedir a aquesta jubilació activa, encara que no t'hagis passat el 100% de la jubilació. Aquesta jubilació activa, que es pot activar a partir de l'any, és compatible tant amb el treball a temps parcial com a jornada completa. I el que cobres de jubilació són uns percentatges que venen a l'article 214.2 de la Llei General de la Seguretat Social, depenent de si demores un any, dos anys, tres anys, quatre anys o cinc anys la jubilació definitiva. Uh-huh. Vale? Si continues compatibilitzant. La jubilació flexible ve a ser més o menys el mateix, però no has d'esperar aquest any. I només es pot amb una compatibilitat amb una feina a temps parcial. No podries fer una jubilació flexible amb una jornada completa.
11: Vale? Vale.
10: Fins ara hi havia un benefici molt important en la jubilació flexible respecte de l'activa, i per això podíem aconsellar la jubilació flexible, que era que la gent que podia fer aquest tipus de jubilació flexible amb aquests contractes a temps parcials, quan acabava el contracte a temps parcial es recalculava la jubilació i es tenia en compte el temps que havies continuat cotitzant per millorar la teva pensió. És a dir, uh-huh. Doncs, si tu havies estat compatibilitzant 10 anys, doncs aquests 10 anys servien, i les bases de cotització, per poder millorar una pensió que igual t'havia quedat una miqueta baixeta. Això, per desgràcia, el Real Decret expressament ho elimina.
11: O sigui, ara...
10: I aquest era un benefici molt important de la jubilació flexible.
11: Uh-huh. Digue'm. O sigui, ara el que cotitzis després d'aquesta jubilació, quan agafes la jubilació flexible, no t'ajuda en la teva pensió, o sigui, no et millora la situació que tenies prèviament.
10: No. Exacte, només millorarà en el cas d'aquelles persones que hagin optat per aquesta opció de jubilació flexible, que s'haguessin vist abocats a la jubilació forçosa per causa no imputable al treballador. Per exemple, un acomiadament col·lectiu, per exemple, un acomiadament objectiu, o sigui, qualsevol causa que t'hagi portat a l'acomiadament, a la jubilació que es diu no voluntària, la jubilació per causa no imputable al treballador, aquesta sí que podrà veure recalculada la seva jubilació amb la feina que faci. Tota la resta ja no. Clar, això és un perjudici respecte al que hi havia abans. Abans, mirant-ho més en detall, és molt més beneficiós per la persona esperar aquest any i demanar la jubilació activa, que cobrarà més percentatge de jubilació, i que, a més, aquests percentatges de jubilació es van, de lo que cobres de la jubilació, van ampliant-se cada any que vas allargant la compatibilitat i vas cobrant cada cop més, que no la jubilació flexible, que, a més, la millora més important que tenia l'han eliminat. Després també hi ha una cosa, però això és tant per la jubilació activa com per la flexible, que és que la compatibilitat de la jubilació amb aquesta feina no és compatible amb el cobrament del complement a mínims. Això què passa? Hi ha molta gent que acollia la jubilació flexible perquè tenia pensions molt baixetes. Pensions mínimes, havien cotitzat poc, i igual les tenien complementades a mínims. Doncs ara es diu expressament que no és compatible amb el complement a mínims i, per tant, te l'eliminen de la pensió abans d'aplicar el percentatge de reducció compatible amb la feina que faràs. Ja no serà compatible. Quan deixis de treballar te'l tornaran a pagar.
11: Vale, perdó que et pari un altre cop. Explica'ns també què és el complement a mínims.
10: Vaig explicar molt ràpid.
11: No, sí, va molt bé, va molt bé.
10: Vale. El complement a mínims de les pensions és perquè a la Llei General de la Seguretat Social, l'article 59, diu que per un tema de la dignitat en el cobrament de les pensions, i això també té relació amb la Constitució espanyola, amb el dret a unes pensions dignes, estableix que s'han de pagar unes pensions mínimes a la gent. Tinguis les cotitzacions que tinguis, hi ha uns mínims que qui genera aquest dret a pensió contributiva tindrà dret a cobrar. En aquest cas, en el cas de la jubilació, hi ha uns mínims establerts per normativa que, en base a aquest article, la Llei General de Pressupostos de l'Estat cada any estableix qui són aquests mínims, i segons si tens cònjuge a càrrec, si ets una persona unifamiliar, si el cònjuge que tens no està a càrrec teu, doncs hi ha uns mínims que tu tens dret a cobrar. Si jo he generat una pensió contributiva per la que he cotitzat el que he cotitzat i m'ha quedat una pensió de 700 euros, estic casada però el meu marit no està a càrrec meu, jo tindria dret a una pensió, per posar-te un exemple, de 888,70 euros. Si la que jo havia generat era de 700, jo puc demanar aquest complement de mínims perquè m'arribin a pagar fins als 888,70. Et complementen aquesta pensió, aquesta quantia mínima. Bé, doncs aquest complement a mínims no serà compatible amb la jubilació flexible com tampoc ho és amb la jubilació activa. Quan tu compatibilitzes amb la feina, has de tenir en compte que de la jubilació que cobres, si cobres complement a mínims, te'l descomptaran.
11: Vale, i aquesta jubilació flexible pot ser que les persones que tenen pensions insuficients i que realment no poden viure ni amb aquest complement a mínims, es vegin obligades a continuar treballant passada una edat òptima?
10: Clar, aquest és el risc d'anar allargant les edats de jubilació i no posar el focus en la millora de les pensions que es cobren. Quan posem el focus en incentivar la permanència en el món laboral i, per tant, incentivar que la gent continuï treballant, el que estem abocant és que la gent que té pensions més baixes es vegin obligats, per una qüestió de necessitat, a continuar treballant. Això segurament, difícilment o rara vegada, ho trobarem en gent que cobra pensions màximes. O sí, depèn de les diferències amb els salaris que cobraven, però és més habitual veure abocats a gent que té una pensió insuficient, veure'ls obligats a haver-se d'incorporar al mercat laboral i a fer compatible de qualsevol de les maneres possibles la pensió que estiguin cobrant baixeta per complementar aquests ingressos i poder arribar a final de mes. Per tant, fer tots aquests canvis que, per una part, faciliten, doncs, si un autònom vol continuar amb el seu negoci i no vol deixar vol fer un negoci nou, perdona, i no vol deixar de treballar i es vol mantenir actiu, que ho pugui fer, però també hem de tenir en compte que això és una arma de doble filo, que el que pot fer és que gent es vegi obligada a optar per aquestes compatibilitats de pensions amb feines només per una qüestió de necessitat. El que s'ha de fer és això, conjuntament amb polítiques de millora de les pensions que s'han anat fent i han millorat molt els darrers anys, però encara poden millorar molt més perquè seguim tenint unes pensions molt baixetes. Ara té ja la jubilació mínima són 888 euros. Avui dia qui viu amb 888 euros al mes? Per tant, tot això s'ha d'intentar millorar alhora que s'incentiva pues, que la gent continuï treballant, que la gent pugui continuar, si es vol mantenir actiu, mantenint-se actiu, i alhora que també es fan polítiques suficients perquè les noves generacions també puguin accedir al mercat laboral amb dignitat laboral, amb dignitat social, i que es pugui incentivar aquesta equitat intergeneracional. Que una cosa no comporti que després perjudiquem per l'altra banda de la piràmide.
11: I així, per acabar així, en molt curt, si haguessis de donar un consell a una persona que es planteja la jubilació flexible, què li aconsellaries que considerés abans de prendre la decisió?
10: Són molts factors. Això, nosaltres quan fem aquest assessorament el fem molt individualitzat, perquè entren des de factors personals, socials i econòmics, a factors purament tècnics. Evidentment, tècnicament has de valorar si et surt més a compte la jubilació flexible que l'activa, o que potser la parcial si encara estàs treballant amb la feina, si vols continuar treballant o no i vols millorar aquesta pensió. Bueno, pues, o si t'interessa més continuar treballant i accedir a la demorada. La demorada, que no n'hem parlat, perdona, però és que et va afegint un complement a la jubilació per cada any més que allargues l'edat de jubilació, sense jubilar-te a l'edat que et toca. Aleshores, bueno, pues, s'ha de mirar cas per cas i tenir en compte també com a advocats no només el que és més bo per ells des d'un punt de vista purament tècnic i econòmic, sinó també personal, social i des d'un punt de vista d'ells, pues, això, de com podran arribar a final de mes i com podran fer la seva vida i que els hi pot interessar més.
11: Vale, doncs moltes gràcies, Pilar Casas, per aquestes explicacions i per estar aquí amb nosaltres avui.
10: Moltíssimes gràcies a vosaltres, Mariona, per demanar-nos aquesta entrevista.
12: I moltes gràcies, Mariona Jerez, des de Ràdio Rubí. Una abraçada forta i bon cap de setmana, també. D'un tema de la jubilació a un altre tema. Torna aquesta píndola de la Nova de Reus, el David Fernández, sobre el català, Desperta el català. És allò per fer-nos conscients, de que a vegades anem a buscar paraules en altres llengües i no acabem d'utilitzar la nostra, la catalana, i realment tenim paraules per tots. Al final d'aquest estiu esperem haver après una mica a parlar millor la llengua catalana. Vinga, va, converses d'aquelles que escoltem així mig d'amagatotis entre el David Fernández i l'Agnès.
13: Escolta, ja has inflat els globus?
14: Sí, ara només falta decorar una mica.
13: Perfecte. Jo he comprat un munt de merchandising aquí baix a la botiga.
14: Vols dir material de la festa, no?
13: Sí, suposo. Gorres, adhesius, polseres d'aquelles de colors...
14: Doncs això és material promocional o simplement els records de la festa.
13: Ja, però merchandising queda més...
14: Més anglès.
13: Sí, no t'ho negaré.
14: A més, fixa-t'hi que si dius material promocional tothom sap de què parles. Però també s'ha introduït la paraula merchandatge, si vols.
13: Ah, doncs mira, ja tenim el material promocional o el merchandatge a punt. Buf, avui tinc unes agulletes, em fa un mal.
14: Unes agulletes?
13: Sí, ara m'has fet dubtar. En tinc, t'ho asseguro, no t'ho he dit bé.
14: En català n'hem de dir cruiximents.
13: Cruiximents? Aquesta sí que no l'havia escoltada mai, Agnès. Però agulletes, tothom diu agulletes, no?
14: Sí, però en català, d'aquest dolor muscular de l'endemà d'haver estat fent molt d'esport, en diem cruiximents, o n'hem de dir cruiximents.
13: Doncs bé, tinc molts cruiximents per tot arreu.
14: Això vol dir que ahir vas treballar de valent.
13: O que ja no tinc 20 anys. Agnès, corre, que perdrem l'autobús.
14: Vinga, va, a veure si l'atrapem.
13: Uf, hem arribat a temps, pels pèls. Quin agòbio.
14: Sí, però... David, millor dir-ne, quin patiment.
13: Carai, no perds mai pistonada, eh? És veritat, Agnès. Patiment.
14: Patiment, o quin neguit, si encara és abans que passi res.
13: Mira, m'agrada patiment, o potser també podria ser angoixa, en segons quins contextos, no?
14: Sí, són dues paraules molt nostres.
13: Doncs això, quin patiment o quina angoixa que fa això de córrer darrere de l'autobús. Apa, aquí l'àrbitre s'ha columpiat.
14: David, deus voler dir que s'ha equivocat.
13: Sí, vaja, que ha fet una mala decisió.
14: Exacte.
13: És que quan m'enfado, em surt el que em surt.
14: Bé, com a tothom, de fet.
13: Bé, avui intentaré controlar-me perquè et tinc al costat, que si no...
14: I això sí que serà notícia, David.
13: Ai, mira quina bona pinta que fan. Vols que comprem alguns tomàquets per aquest vespre?
14: Sí, i després podem anar per formatge.
13: Ai, ai, ai, ai, ai, Agnès.
14: Què passa, David? Que no t'agrada el formatge, pas?
13: Sí, m'agrada molt el formatge, però a per formatge, vols dir que hem d'anar a per formatge?
14: Ui, és veritat, m'has enganxat.
13: En tot cas, podem anar a buscar formatge.
14: Veus, avui estàs desfet, ho he fet expressament, eh?
13: Sí, segur. Això demostra que no sempre m'equivoco jo, Agnès.
14: Sí, això ja ho he vist.
13: És que em vas entrenant i al final, mira, em tornaré un expert.
14: I ara em vigiles tu i tot a mi.
13: Això és perillós, eh?
14: Molt.
13: Mira, ja tinc la feina feta, ja m'he apuntat.
14: Doncs jo també.
13: Però jo vaig tranquil·lament, eh? Només vull participar, no penso pas competir, eh?
14: Tranquil, jo també vaig amb aquesta intenció. I això penso que ja està molt bé.
13: Per cert, saps si hi haurà algun speaker aquest any?
14: Doncs no ho sé, però diria que més aviat, en tot cas, hi hauria algun locutor o un presentador, segons que faci.
13: Veus, aquesta sí que la sabia, però tenim tan normalitzat això de dir speaker, quan hi ha algú parlant en algun acte, que mira, m'he equivocat.
14: Sí, i ja saps que no sempre cal dir-ho en anglès, que també tenim paraules en català per expressar les coses.
13: I si anima la gent?
14: Bé, si anima la gent, aleshores hauria de ser animador.
13: Caram, tu, quantes opcions? Agnès, vine, t'he d'explicar un cotilleo. És molt, molt heavy, eh?
14: Un què, David? És molt què?
13: Un cotilleo.
14: Vols dir una xafarderia?
13: Sí, un coti, com diuen els detallets.
14: Sí, però els músics són músics.
13: D'acord, una xafarderia, però t'he d'explicar una xafarderia que és molt, molt heavy. Et posaràs les mans al cap, t'ho asseguro.
14: En tot cas, David, molt forta, molt destacada.
13: Ja, però és que és molt heavy. Ja sé que heavy no és correcte, però mira, tothom ho diu així i em surt així, sona bé.
14: Bé, si fos música sí que estaria bé dir-ho així, ja ho saps, heavy metal. Però si no, cal buscar altres paraules, em sap greu. Però va, digues-me la xafarderia.
12: Doncs ja hem despertat una miqueta més el nostre català. Hem pres bona nota de tot plegat. A veure si, sí, després posar-ho en pràctica no és tan fàcil, eh, nois? Però bé, gràcies en tot cas pels consells a l'Agnès Toda i al David Fernández de la Nova de Reus. Seguim endavant i ara, des de Reus, marxem cap a Girona. Marxem a Girona per parlar d'esport, però des d'una vessant molt concreta, la formació dels més joves. Entre els dies 7 i 8 de setembre, això és aquest cap de setmana, no l'altre, Banyoles acollirà la novena edició del Seminari Internacional de Tàctica i Tècnica Esportiva. L'organitza la Universitat de Girona i enguany se centra en com haurien d'entrenar les esportistes joves. Per tant, ens centrem en l'esport femení. A més, aquesta edició coincidirà amb el segon Seminari Internacional FemCoach, un projecte europeu que treballa per impulsar, com dèiem, el lideratge femení en l'entrenament esportiu. Vinga, va, que en parlem de tot plegat amb el Pau Villafañe, Girona FM. Pau, hola de nou, bon dia.
0: Hola de nou, Núria.
12: Què deia? Quan et deia bon cap de setmana, jo una veueta en el meu interior deia no, si és que el Pau no marxa avui encara. No.
0: Sí, a mi m'ha sorprès una mica, però dic, bueno, ja després tornarem a parlar.
12: Pau, amb qui estàs per parlar d'aquest seminari?
0: Doncs mira, tinc aquí ara mateix els estudis de Girona FM, la Raquel Font, que és la directora de la Càtedra d'Esport i Educació Física, així com també Centre d'Estudis Olímpics de la Universitat de Girona, perquè ens expliqui una mica millor en què es basarà el que seríem, diguem-ne, un seminari que està conformat per dos a la vegada. És a dir, són dos, com en aquest cas la novena edició del Seminari de Tàctica i Tècnica Esportiva i a la vegada el segon Seminari Internacional FemCoach, com bé has explicat. Molt bon dia, Raquel.
15: Bon dia.
0: A veure, explica'ns una mica, així a grans trets, què s'hi podrà trobar en aquest doble seminari i una mica també el tema que n'hem parlat d'entrenar les joves esportistes, per què heu triat aquesta temàtica.
15: Doncs, bueno, ara, el seminari és en realitat l'activitat final d'un projecte europeu en el que la càtedra participa des del 2023. Aquest projecte ha tingut diferents fases. En la primera fase vàrem fer un estudi per valorar a través d'unes enquestes que es van fer entrenadores i entrenadors de tota Europa quin era l'estat o quin era el nivell o quines eren les preocupacions de la formació de les entrenadores de joves, i ens vàrem adonar, doncs, com ja hipotetitzàvem, doncs, que hi havia mancances importants, no? Que hi havia problemes per accedir, diferències de sou, formació no específica per noies joves, o bueno, una mica anàvem veient que tot això s'esdevenia. A partir d'aquí es va dissenyar amb aquest consorci d'universitats europees, es va dissenyar una formació per entrenadores d'esportistes joves. Aquesta formació s'ha estat desenvolupant durant tot aquest any i, bueno, perdona, la formació la vam dissenyar l'any anterior i durant tot aquest any hi han hagut 40 entrenadores d'arreu d'Europa que han participat en aquesta formació. Aquesta formació començava amb un seminari que es va fer a Grècia, Tessalònica, i llavors hem estat fent un curs online a través d'una plataforma concreta, i ara al final es troben totes aquestes entrenadores aquí, entre Girona i Banyoles, després concretarem si vols una mica el programa, es troben aquí una mica per tot allò que ens hem estat dient a través de les pantalles, doncs va, anem a posar sobre la taula a nivell d'experiències, però anem també a escoltar altres experts, anem a aprofundir en aquells temes que han sortit durant el curs. Per tant, una mica, aquest seminari el que pretén és això, però aprofitant aquesta avinentesa, el que pretenem també és que impacti sobretot a les entrenadores del territori i entrenadors que puguin estar entrenant a noies esportistes, no? I per què el tema? Bueno, doncs el tema, bàsicament, perquè cada vegada més estem posats, la ciència ens està dient que els nois i les noies, o sigui, entrenar a noies, no és només una qüestió d'entrenar diferent, sinó que és una qüestió de saber per què i com hem d'entrenar diferent, no? Tenen una fisiologia diferent, tenen unes necessitats psicològiques diferents, tenen un context social a través d'uns estereotips que les condicionen, etc, etc. Per tant, el que farem en aquest seminari serà a partir de la veu de diferents experts, a partir de la veu de entrenadors, a partir d'atletes que han tingut una trajectòria important al llarg de la seva vida, doncs plantejarem quines són aquestes necessitats, val? I per això dèiem, ostres, pensem que és una oportunitat molt bona perquè entrenadores o entrenadors de la província de Girona, de Barcelona, d'on sigui, s'hi afegeixin i puguin conèixer aquest punt de vista, que no és el mateix a Catalunya, a Girona, a Espanya, a Cap Verd, a Grècia, a Sèrbia o a Polònia, que és una mica dels països que hem estat participant en el projecte.
0: La meva pregunta és una mica quins temes han sortit, sobretot durant tot aquest temps, parlant amb les entrenadores i entrenadors sobre com educar a les joves esportistes. Quins temes us preocupen més o hi heu posat especial èmfasi?
15: A veure, bàsicament, temes de fisiologia femenina, val? Molt condicionada en com es desenvolupen i com maduren en diferents moments temporals dins de lo que és la línia cronològica, no? Un noi es desenvolupa més tard que una noia, per exemple, i els efectes d'aquest desenvolupament, d'aquest canvi hormonal, té uns impactes diferents sobre el cos femení, i per tant l'exercici físic que nosaltres fem en funció de l'edat que el fem i el tipus d'exercici que fem té un impacte també sobre el cos femení, que és diferent que el dels nois. Fins avui, però com en tot, s'ha centrat moltíssim l'estudi del cos masculí, i el que hem fet ha sigut fer transferència de totes aquestes dades cap al cos femení, i no és així, vale? Aleshores, una de les coses que ha sortit és l'interès en aprofundir en totes aquestes característiques fisiològiques de desenvolupament i d'entrenament. L'altra, vinculada, que també ens ha sortit ara en el que dèiem, és com hem de dissenyar tasques per aquestes noies, càrregues, intensitats, com comuniquem, és un altre dels temes que ens ha sortit moltíssim, de quina manera comuniquem igual amb nois que amb noies, bueno, sembla que no, i comunica igual una entrenadora contra un entrenador, també sembla que no. Malgrat tot, aquí hem de tenir molt en compte que la individualització serà imprescindible, no podem generalitzar que totes les noies necessiten el mateix, ni tots els nois necessiten el mateix, ni que totes les entrenadores femenines comuniquen igual i tots els entrenadors masculins igual, no, eh? Sí, tenim molt clar que s'ha d'individualitzar, però sí que hi ha unes característiques que veiem que es donen. I l'altre aspecte que també ha sortit molt és de quina manera podem aconseguir que les noies joves s'adhereixin a l'activitat física. Hi ha un abandonament molt important, més que en nois, o sigui, a l'adolescència tant nois com noies abandonen la pràctica esportiva, però en noies molt més. Llavors hi ha hagut tota una reflexió, un estudi, un buidatge bibliogràfic al respecte de per què això passa i si passa de la mateixa manera a tots els països i per què, no? Una mica són els temes que més han preocupat. A partir d'aquí, què hem fet? Hem portat grans experts en això. Per exemple, hem portat vindrà a fer-nos una conferència. De fet, tindrem conferències, tindrem tallers i tindrem taules rodones durant els dos dies que durarà el seminari. Per exemple, ens ve la Núria Puig Brandes, que és la persona que ha sigut responsable dels centres d'estudis olímpics en el Comitè Olímpic Internacional durant els últims anys, i ens parlarà una mica de com afecta aquesta ciència, aquesta part més social, com afecta a les possibilitats de lideratge de les noies. Val? Vindran una noia que és psicòloga esportiva, experta en comunicació, i ens parlarà o ens donarà estratègies, perquè aquesta serà a través de taller, ens donarà estratègies de com podem comunicar amb els esportistes joves, i sobretot si són noies, a la pista. Llavors ve l'Anna Carceller i l'Esther Morencos, que són grans referents de la fisiologia femenina relacionada amb l'exercici físic, val? Una és a més assessora de la Federació Internacional de Futbol, l'altra és metge de medicina esportiva i és la responsable de l'equip Students First de ciclisme. I llavors ve, hi ha una taula rodona en la que participen en Víctor López, la Zara Ford, l'Esther Morencos i l'Anna Carceller, que discuteixen una mica sobre la importància de treballar en equip, la importància de treballar junts, fisiòlegs, psicòlegs, vale? I què aporta això. I llavors tenim a la Zara Ford, que ens parlarà de com fer el treball de força, que cada vegada tenim més clar que és imprescindible a nivell de salut i rendiment al llarg de la vida, doncs com especificar el treball de força en noies joves.
0: Com conflueix, en aquest cas, aquest seminari més enfocat a les esportistes joves amb el de tècnica i tàctica esportiva, és a dir, amb l'altre, amb la que és la novena edició?
15: Vale. La càtedra, bianualment, organitza un seminari internacional de tècnica i tàctica esportiva. Aquest any el que vam dir va ser, ostres, en lloc de fer aquest seminari, que sempre ha anat molt enfocat al que era l'aprenentatge, vale? L'aprenentatge de l'esportista, val? Ni diem tècnica i tàctica, que al final és tot l'esport, la tècnica i la tàctica inclou l'esport, vale? Doncs el que hem fet ha sigut donar-li aquesta mirada femenina, val? I per tant hem dit, ostres, doncs val, aquest seminari internacional de tècnica i tàctica esportiva que fem cada any, aquest any el focalitzem en la mirada femenina, i és la temàtica que hem escollit coincidint amb aquest final de projecte Erasmus Plus Esport Europeu.
0: Per tot el que em comentes, i a veure, no és cap secret, perquè tots en som conscients, hi ha molt marge encara de millora i de coneixement pel que parles de l'esport femení, i fins i tot m'ha cridat l'atenció el tema de la comunicació, que pot ser diferent segurament per noies que per nois. No sé si també fins i tot segons l'esport, que pot també ser fins i tot una mica diferent en aquest sentit.
15: Home, completament. Hem de pensar que hi ha esports on la relació entre l'entrenador i l'esportista és directa, per exemple, un bàsquet, un futbol, un handball, un vòlei, perquè l'entrenador està a peu de pista, però llavors hi ha esports com l'orientació, l'atletisme, les curses de muntanya, que l'entrenador no està en el moment de competir. Llavors la comunicació durant la competició és molt diferent. Hi ha esports en què entrenes en equip i esports en què entrenes de manera individual. Llavors la comunicació també és molt diferent, perquè et dirigeixes diferent si tu només parles a una sola persona o si has de donar uns feedbacks o t'has de comunicar, doncs, amb el grup. Per tant, sí, és completament diferent i és important que hi parem atenció.
0: Doncs ja ho hem sentit, els dies 7 i 8 de setembre, el dia 7 en aquest cas a Girona i el dia 8 a Banyoles, podreu gaudir d'aquest seminari internacional Fem Coach, també a la vegada amb la tècnica i la tàctica, i em sembla, si no m'equivoco, que les inscripcions estan obertes fins al 31.
15: Les inscripcions s'acaben ara, després sí que és cert que tenim una exposició que serà itinerant, però sí, les inscripcions en si s'acaben.
0: O sigui que va demanat.
12: Pau, moltíssimes gràcies doncs per aquesta entrevista i moltes gràcies a la convidada també per posar-nos la situació. Pau Villafañe, des de Girona FM, una abraçada, companyes, i bon cap de setmana.
0: Bon cap de setmana. I gràcies a la Raquel Font.
15: Gràcies a vosaltres.
12: Amb aquesta entrevista que ens ha dut a Girona, tanquem la primera hora de l'Obert per Vacances.
16: La xarxa de comunicació local.
17: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
18: continguts en xarxa.
19: Cartellera renova amb el darrer film de Rodrigo Sorogoyen, protagonitzat per Javier Bardem i Victoria Luengo, El ser querido. Dels Estats Units arriba el film postapocalíptic La constelación del perro, i l'arqueòleg més intrèpid de l'animació torna amb Tadeu Jones i La llàntia meravellosa.
20: Claqueta final!
21: És una història de traïció, és una història d'abandono.
22: Yo no sabía que tenías una hija, yo creo que nadie lo sabía, ni que era actriz.
21: ¿Cuál es la pregunta?
19: Rodrigo Sorogoyen presenta El ser querido. El protagonista és l'Esteban Martínez, interpretat per Javier Bardem, un director de cinema aclamat, però amb un passat marcat per la violència i els excessos. En el seu nou projecte li ofereix un paper a la seva filla Emilia, Victoria Luengo. Conviure en el set els aproparà, però també reobrirà velles ferides que mai no van cicatritzar.
21: Has canviat la cara, t'ha molestat d'algú. Perdóname, pero es que no podemos seguir aquí la conversación si no sabemos de qué hablamos.
23: Antes del fin del mundo, besaba a mi mujer. Jugaba con mi perro.
20: ¡Jasper!
19: La constel·lació del perro és l'adaptació d'una novel·la d'èxit de l'escriptor Peter Heller. El film explica com, en un món postapocalíptic, un virus aniquila pràcticament tota la humanitat. Els supervivents s'enfronten a uns carronyaires anomenats segadores. El protagonista és en Hick, un pilot que ha sobreviscut al virus però que ha perdut la dona.
23: Hemos sobrevivido porque tenemos reglas para los desconocidos.
24: ¿Tiene café de verdad? Echo de menos la música. Andar de camino al supermercado.
25: Ei, mòmia fans, us parla el vostre bro en emissió des de London, UK. Digues una coseta als meus followers.
19: A Tadeu Jones i La llàntia meravellosa, en Tadeu i la Sara són ara pares de l'Olímpia, l'Oli, una nena de 2 anys adorable i intrèpida. L'aparició d'un nou membre de la família no agrada a Mòmia, que no porta gens bé haver deixat de ser el centre d'atenció. Quan, durant un viatge a Londres, troba la llàntia meravellosa de les mil i una nits, Mòmia demana viatjar enrere en el temps i tornar a quan era jove. Llavors, en Tadeu i la Sara uneixen forces per evitar que canviï la història i portar tot el grup de tornada a casa.
23: Estarem junts sempre.
26: Tadeu Jones i la llàntia meravellosa.
16: La xarxa.

València banyada, camals mullats, València banyada. El carrer de cavallers dalt d'una bicicleta vella recorríem la distància i guardava l'equilibri fregant-te amb les galtes l'esquena.

0: fort dels jutjats. Frenada en sec i els dos a terra. Somrius i et ves i a la dreta. Govern militar i un tio amb metralleta que ens mira molt.
1: Avui busquem històries d'estiu. Històries que ens aduguin a... Més que històries d'estiu en general, històries d'amor d'estiu. I m'ha dit el Jordi, ara m'ho confirmarà, que tenim els oients una mica reticents a compartir la seva intimitat. Tu, aquestes històries fan una mica de vergonyeta, potser sí. Vinga, va, no passa res, no passa res. Jordi Marescot, bon dia des de Cardedeu.
2: Bon dia un altre cop.
1: Ai, que la gent li fa vergonyeta, no, això d'explicar avui les interioritats, els amors d'estiu.
2: Avui tenim així, la gent... Sí. A la gent li costa arrencar avui, perquè normalment rebem més àudios que missatges. Clar. I avui estem rebent més missatges.
1: Clar, per escrit, si no acabes de dir el nom, tampoc no es nota tant, no? Clar, posar-hi la veu ja fa una mica de cosa.
2: Bueno, exacte.
1: Però vinga, alguna història tenim per explicar, no?
2: Tenim alguna història i, de fet, és un missatge que ens arriba des de Banyoles, no direm d'aquí, perquè el missatge comença dient: si us plau, no diguis el meu nom, però en el meu viatge de noces em vaig tornar a enamorar.
1: I fins aquí, no sabem res.
2: El missatge diu això. Fa unes setmanes vam decidir fer les maletes i marxar amb la meva dona cap a la Xina. Tot i que anàvem de viatge de noces, va passar. Em vaig enamorar d'un altre.
1: Bé, però ja es va quedar. Ja està, no?
2: Bueno, ara ho descobrirem. Enmig d'un mercat a Beijing, ple de gent, de fum i dolors, em va passar algo que no havia sentit mai. Us juro que quan els teus ulls es troben amb algú així, no hi ha marxa enrere. I vaig tornar tots els dies d'aquella setmana. Cada dia anava a buscar-lo al mateix racó del mercat. Els meus amics em deien: això no és sa, t'has enganxat. Però jo només somreia i els hi deia: m'ha passat, ho sento així. Quan vaig tornar a Catalunya, no el vaig poder oblidar. Encara ara, quan algú em pregunta per aquell viatge, se m'il·lumina la cara i els hi dic: sí, amics, em vaig enamorar dels pans Bao.
1: Va, home, va, no es fa això. La gent de Banyoles sou dolents, eh?
2: M'ha passat exactament el mateix.
1: Sou que molt dolents, la gent de Banyoles, però, home...
2: Bueno, hi ha, definitivament, hi ha moltes històries d'amor. Hi ha gent que ens ha explicat que s'ha enamorat d'un llibre, que s'ha enamorat d'un lloc, que s'ha enamorat d'un menjar.
1: Molt bonic tot això, molt bonic. Sí, som molt políticament correctes. Que no. Que volem saber històries una mica més tòrrides, home. Que saps que s'acaba l'estiu i has d'aprofitar al màxim, perquè després ja no us veureu més.
2: Què vols saber, històries tòrrides i tastar els pans Bao.
1: Aviam,
2: que ara m'he quedat aquí.
1: Doncs mira que era una història ben bonica, la d'aquest col·lega de Banyoles. Era ben xula.
2: Home, no sé si enamorar-se, depèn de la perspectiva, perquè enamorar-se en el teu viatge de noces potser per tu és molt maco, però potser per l'altra persona no.
1: Sí, la veritat que sí. Vinga, que bé, però que ens expliqueu historietes encara que siguin així en final sorprenent o estranyes. Què més?
2: Mira, doncs tenim una altra persona que ens diu que aquest estiu ha viscut un amor tòxic.
1: Ostres!
2: Un amor d'aquells que fan mal, que repeteixen tots els anys i que sempre acaba caient el mateix. Bàsicament és un amor que no és correspost, però per part de la persona que ens escriu, perquè ens explica que el seu amor d'estiu, bon, més que no sé si seria ben bé amor, potser seria una relació d'assetjament, i és que el seu amor d'estiu són els mosquits.
1: Mira, de veritat, eh? Me teniu farta amb aquests missatgets, eh? No pot ser.
2: La gent té vergonya avui, la gent té vergonya.
1: Sí, però... No ho sé. A veure, no... Sempre podeu dir allò de: conec un amic d'un amic que li va passar tal cosa, i ja està, i queda entre nosaltres.
2: L'amic d'un amic sempre ets tu, sempre.
1: Sí, això se sap, això és veritat, sí. Els mosquits, eh? O sigui, pavau i mosquits.
2: Els mosquits és una relació tòxica, perquè, bueno, qui no té una relació tòxica amb els mosquits que ha quedat durant l'estiu?
1: Sí,
2: per
1: clar.
2: Molt que tu els diguis que no, que tinguis les finestres, sempre se t'acaben colant i s'acaben...
1: T'acaben xupant la sang.
2: Bueno, et mantenen despert tota la nit, que al final...
1: Sí, sí. Molt bé, molt bé. Us veig finets, eh? Avui no m'agrada gaire l'audiència que tenim.
2: Avui,
1: va, mulleu-vos
2: l'audiència...
1: Sou tramposets, sí, sí.
2: Estan vergonyosos, estan vergonyosos.
1: Va, però en sèrio, que no direm noms, es podeu explicar qualsevol cosa, eh? Qualsevol cosa.
2: Emplacem a l'audiència a que ens expliquin, de veritat, escriviu-nos per Instagram, ens envieu un àudio al WhatsApp del programa, però volem saber històries boniques també d'amors d'estiu.
1: Molt bé. Doncs vinga, anava a dir el telèfon de Tarragona Ràdio. No, recordem el telèfon, recordem el WhatsApp, tot i que jo crec que avui el WhatsApp els àudios no triomfaran massa.
2: Avui els àudios no té pinta a que siguin gaire...
1: Bé, també podeu escriure per WhatsApp en escrit, no cal que sigui àudio.
2: Que la gent ens escrigui.
1: Sí? Quin telèfon tenim, Pau?
2: Jordi. Ara te'l dic, dona'm un segon.
1: Jo també l'hauria d'estar buscant. Mira que me l'apunto cada dia, però me l'apunto en papers diferents que després llenço.
2: Jo me l'apunto cada vegada en el guió del dia i el guió del dia es queda a redacció. I ara mateix...
1: No pateixis. Tu, jo el dic en antena quan tu el trobis. No pateixis.
2: Ara, mira, te'l dic.
1: Era un 696, segur.
2: Sí. 696, 164, 665.
1: Sí, me'n recordo que acabava així com a difícil. 696-164-665.
2: Sí.
1: Perfecte. Vinga, queda explicat. Va, busquem amors d'estiu de veritat. O desamors d'estiu, el que convingui. Doncs Jordi Mariscot, des de Cardedeu, tornem a parlar cap a les 11.
2: Aviam si tenim una història bonica per explicar.
1: Fins ara.
2: Fins ara.
1: Era molt xula la narració, de fet, del Pabau, de la Xina. M'ha encantat, m'ha agradat molt la narració, però clar, ostres, és un plot twist que et diuen, no?, d'aquells que no t'esperes. Vinga, va, seguim endavant. Per donar-vos idees, jo crec que qui sí que ha recollit moltes històries sobre amors d'estiu és l'Eric Rossich, el company de Ràdio Ciutat de Valls. Doncs això, amb ell, jo crec que amb aquest reportatge que ens ha preparat, sí que ens començarem a inspirar i alguna història potser ens pot semblar familiar.
3: Ara que entrem a la recta final de l'estiu, reflexionem sobre el temps, que tot té un inici i un final, i hi ha històries que apareixen i marxen fugazment per ensenyar-nos noves experiències. El bon temps, els plans i l'oportunitat de conèixer noves persones encendint-se una història que molts hem viscut, els amors d'estiu. La distància, la incompatibilitat per estar junts, el retorn a la rutina, són alguns dels motius que poden convertir una història d'amor en un desengany fugaz. Però què tenen els estius que en fan que ens enamorem més fàcilment? Una mirada a la platja, una conversa que s'allarga fins a la matinada, una festa, un viatge amb amics, situacions que potser en un altre moment de l'any no haurien passat. Però a l'estiu sembla que tot va una mica més ràpid, i també l'amor.
4: Bueno, l'amor d'estiu, doncs, en certa manera té un caire...

0: Però què fa d'un amor d'estiu que sigui tan especial? Una de les claus que pot ser precisament que sabem que té una data de caducitat. Quan coneixem algú durant les vacances, moltes vegades no pensem en el futur. No sabem on serem d'aquí a un mes, ni què passarà quan tornem a la rutina. I aquesta incertesa pot fer que visquem la relació amb més intensitat.
1: A més, aquestes relacions solen ser fugaces, reflectint una manera no de relacionar-se que sovint falta responsabilitat afectiva, fa que cada cop doncs, aquests amors d'estius siguin més habituals i que es trobin més durant la resta de l'any. Una falta de compromís doncs, per a que aquest vincle doncs, perduri. Per tant, d'alguna manera, un amor d'estiu pot ser més aviat una aventura puntual, doncs, que es queda amb això, amb una experiència i una vivència puntual, i que, o per bé o per malament, doncs, quedarà en el record.
0: Potser aquesta és una de les grans diferències entre un amor d'estiu i una relació convencional. Durant l'any, l'amor ha de conviure amb la feina, amb els estudis, els horaris, les obligacions i els problemes del dia a dia. Per al sociòleg Sigmund Bauman, les relacions contemporànies són cada vegada més fràgils i canviants. Una idea que encaixa especialment bé amb els amors d'estiu, relacions intenses que poden aparèixer molt ràpidament, però que no sempre aconsegueixen sobreviure quan arriba la rutina. A l'estiu, en canvi, tenim la sensació que el temps s'atura.
2: Per a mi, un amor d'estiu és aquell que arriba gairebé sense avisar. Una persona que coneixes en una època en què tot sembla més fàcil, més intens i més espontani. És un amor que pot durar uns dies, unes setmanes o tota una vida. Potser neix entre postes de sol, nits llargues, converses fins a la matinada, i aquella sensació que el món s'atura una mica. I el més bonic és que, encara que després l'estiu s'acabi, no necessàriament s'acaba el que has sentit. De vegades aquella persona queda com un record preciós.
0: Els dies són més llargs, les nits també, i durant unes setmanes sembla que només importi el que està passant ara. Arriba un dels moments més difícils, acomiadar-se. Tornar a casa, recuperar els horaris habituals i, sobretot, acomiadar-se d'una persona que potser, només unes setmanes abans, era una completa desconeguda. La distància pot convertir-se en el principal obstacle. Dues persones que conviuen a centenars de quilòmetres, dues rutines completament diferents o simplement la consciència que aquella relació pertanyia només en aquell moment i en aquell lloc.
3: Doncs per mi l'amor d'estiu és una relació romàntica o una il·lusió, no?, que neix durant les vacances. I, bueno, realment, o sigui, sol ser com una experiència intensa perquè és com que hi ha més temps lliure, no? Llavors, es coneix com gent nova i es viu en moments diferents, en plan, de la rutina habitual. Llavors, sí que és veritat que no tots els amors d'estiu són iguals, perquè alguns duren només aquell estiu i després altres que es converteixen en un record bonic.
0: I aquí apareix una pregunta inevitable. Val la pena intentar mantenir un amor d'estiu quan s'acaben les vacances? Potser no tots els amors estan fets per durar. I això no significa que hagin estat menys importants. Hi ha persones que entren a la nostra vida durant unes setmanes i que, malgrat marxar, ens deixen alguna cosa. Un record, una experiència, una nova manera de veure les relacions o simplement la sensació d'haver viscut alguna cosa especial. Perquè potser l'objectiu d'un amor d'estiu no és arribar a l'hivern. Potser és precisament gaudir de l'estiu mentre es dura. Ara que els dies comencen a escurçar-se i que les vacances arriben al seu final, molts d'aquests amors també s'acomiaden. Alguns continuaran a través d'un missatge, d'altres es convertiran en una fotografia guardada al mòbil i alguns quedaran simplement en la memòria. Però tots tenen alguna cosa en comú. Van aparèixer en un moment concret, en un lloc concret i amb una persona concreta. I potser és això que es fa tan especials, perquè l'estiu, com l'amor, també és fugaç. I quan s'acaba, només ens queda recordar.
4: Moltes veritats ha dit l'Eric Rosique en aquest reportatge i moltes històries d'aquestes que ens agrada escoltar i que potser algú li ressonarà com a que també, no?, forma part de la seva història vital. Vinga, va, no sigueu tímids, expliqueu-nos amors d'estiu, relacions que hagueu tingut, sensacions, en definitiva, no cal entrar en detalls, però sí en sensacions, si voleu, i avui intentarem rascar una mica de minutets perquè abans de tancar programa, cap a les 11 menys 5 o així, doncs puguem, una mica abans, a les 11 menys 10, puguem recollir les vostres impressions. Amors d'estiu és el tema del dia que travessa transversalment l'Obert per Vacances d'avui. Però estem tenint altres temes de què parlar, perquè a Catalunya passen moltes més coses a part de gent que s'enamora a cada minut. Vinga, va, que marxem cap a Premià. Estic seguríssima que dins les colles de sardanes són tanta gent i estan tanta estona amb les mans agafades que aquí més d'un amor ha sortit, però no sé ben bé si d'estiu. Li preguntem al Manel Ferrer de Premià. Manel,

0: dia.
1: Bon dia. Això ens diran els nostres convidats, perquè jo ja et dic, Núria, els nostres oients, que no en sé de ballar sardanes, per tant, m'hauria d'apuntar potser algun curset per aprendre'n. És veritat, ara la Maite, la nostra convidada, està posant les mans al cap i m'està dient, no pot ser això. No pot ser això, però una molt bona oportunitat per aprendre'n. Seria, doncs, venir aquesta 53a edició d'aquest aplec de la sardana que fan els Amics de la Sardana Premià de Mar i que serà demà dissabte i que avui, a més, ens han vingut a explicar perfectament en Joan Antoni Salinas, que és el president dels Amics de la Sardana. Bon dia.
2: Hola, bon dia.
1: I la Maite Llatjà, companya de la ràdio i també vocal dels Amics de la Sardana. Bon dia, Maite.
3: Què tal? Molt bé.
1: No pot ser que no sàpiga ballar sardanes.
3: No, és imperdonable.
1: És imperdonable. No,
3: I a més, és que fem cursets tot l'any.
1: És veritat.
3: No,
1: m'ho haig de posar com a repte per aquest nou curs, quan torni de vacances.
3: Seguiré.
1: Em perseguiràs fins que n'aprengui. Escolta'm, ara...
2: A més a més, és molt fàcil, eh?
1: Sí, eh?
2: Sí.
1: És a dir, algú que no en sàpiga, n'aprèn ràpid.
2: Sí.
1: Però jo us veig a vosaltres que aneu prou ràpids, eh? Quan us veig ballant aquí a la plaça, heu agafat velocitat.
2: Anem al ritme de la música.
3: Tenim anys treballant.
1: Quant temps fa que balleu sardanes, Maite, tu?
3: Jo era joveneta, vull dir que imagina't, no, ni ho vull dir, però molts.
1: I tu, Joan Antoni?
2: Jo també fa molts anys, i de la Junta ja fa 40-45 anys que sóc de la Junta. Sí.
1: Avui us han convidat a l'Obert per Vacances, doncs, per parlar justament d'aquest aplec de la sardana, que d'alguna manera és com el tancament de l'estiu, no?, que feu aquí a Premià de Mar amb les sardanes. Explica'ns una mica com serà aquest aplec de les sardanes per demà dissabte.
2: Doncs mira, serà molt guai, per dir-ho d'alguna manera, no? Però jo crec que serà molt bé, perquè portem d'un any a l'altre treballant per l'aplec, a banda de les ballades de cada setmana, cada mes, i jo crec que estarà molt bé, molt bé. Sí que passarem una mica de calor, perquè en aquesta plaça fa una mica de calor, però als músics els agrada molt aquesta plaça perquè té una sonoritat molt bona. I ells això ho valoren també, que se senti molt bé la música. I la gent, doncs, també ho valora, la música. Sí que pateixem o patim una mica de calor, però vaja, això s'arregla amb un ventall
1: i ja està.
2: I després a la dutxa i tranquils.
1: Escolta'm, quantes coples podrem escoltar? Com està pensada una mica aquesta ballada?
2: Doncs de coples en tindrem tres. Primer tocarà la Jovenívola de Sabadell, que, bueno, en Palma amb la Sant Jordi, ciutat de Barcelona, i després... La marinada és el que tanca aquest aplec.
1: Molt bé.
2: Primer toca una. Fa 5 o 6 sardanes, ara no ho sé de memòria, hauria de mirar el programa. I després fa una de conjunt amb les dues coples restants.
1: Molt bé. Per tant, es van trobant també entre elles durant tot l'aplec, eh?
2: Sí.
1: Molt bé. Maite, hi ha un moment molt especial també perquè estrenareu una obra, una peça, no?, que us fan per vosaltres, pels Amics de la Sardana.
3: Sí, ara ja fa uns quants anys que cada any se'n fa una.
2: Cada any procurem que un autor conegut ens faci una sardana. Llavors aquest any li ha tocat a, així entre cometes, dir en el Marc Timón, Barceló, que és un noi molt innovador, fa unes sardanes completament diferents del que és una sardana normal, entre cometes, són tot molt ballables i criden molt l'atenció i, bueno, esperem que agradi a la gent, per això ho fem.
3: És un músic jove, que té, és espectacular el que fa.
1: Home, el Fem Rotllana el poseu moltíssim, per tant, té que ser bo segur, eh?
3: Sí, cert.
1: Molt bé. Escolta'm, amb això que ens explicau, digues, Maite, digues.
3: No, volia comentar que és el 53è aplec aquest any.
2: Sí,
3: és el 53. Portem uns quants treballats.
1: I com ha anat evolucionant això, Maite, aquest aplec? Com ha anat creixent?
3: A base de bueno, som una junta que anem fent i que treballem bastant, sobretot el Presi, ara és el nou Presi, i treballem bé i anem intentant fer coses noves. La plec és molt bonic i la gent li agrada, ho passem molt
2: ara,
3: bé.
2: Anys endarrere teníem... En els aplecs teníem la Cobla Montgrins, havíem tingut també la principal de la Bisbal, la principal del Llobregat, i anem canviant de cobles. Ara, últimament, jo crec que les cobles que tenim són de lo milloret que hi ha, de lo millor, del més alt. A banda de cada gust de cada persona, eh? Cada persona té un gust diferent, que els agrada doncs una cobla, jo que sé, la principal de la Bisbal, o li pot agradar la ciutat de Terrassa. Però nosaltres procurem agafar aquestes cobles que ens agrada i pensem que ho fan molt bé. Sobretot la Sant Jordi és de lo primer, de lo primer que hi ha.
1: Núria, què els hi vols preguntar? Perquè em deia la Maite ara, la teva companya de Tarragona, la convidaré especialment a venir a l'Aplec. M'estava dient ara fora de micro, eh?
0: Bé, però jo vull ballar amb el Manel. A veure, què us dona? Perquè què us dona el fet de ballar sardanes? Perquè quan us veiem en rotllana, jo n'he ballat però molt esporàdicament, eh? Però jo us veig els que en sabeu de veritat en rotllana i hi ha com una comunió, com un somriure no impostat, una felicitat. Què té d'especial ballar sardanes? Què diríeu, a nivell emotiu?
3: Exactament això, que fa feliç. Almenys a mi, jo parlo per mi, i jo em sento molt feliç ballant sardanes. Vull dir, és mirar el cel, agafar les mans, escoltar els companys. És molt, molt bonic. I també, jo li dic per res a en Manel perquè n'aprengui, perquè quan t'enganxa, perquè has d'aprendre'n com tot, i primer vas una mica perdut, però una vegada, si t'arriba a enganxar, és que és fantasia, t'agrada ballar, vas a ballar per passar-t'ho bé i disfrutar. I vull dir, nosaltres volíem convidar a tots els que ens escolten, que aquí és petita la plaça, però hi cap tothom.
2: Sí.
3: Val? O sigui que, si voleu vindre a premiar, demà a 6:45 començarem. Després dir que, a banda, que hi ha sortejos, a banda hi ha un sopar, que fem unes botifarres allà mateix, a la brasa.
4: Sí.
3: I uns pa amb tomàquets, bueno, tot està molt bo, i ens ho passem bé, passem una estona molt agradable i molt amena.
2: A veure, treballem molt, s'ha de dir que treballem molt, i gràcies als companys, a les dones i als marits dels companys que som de la Junta, tirem endavant tot el que calgui. Vull dir que fem concurs de colles improvisades, fem la botifarrada que ha dit la Maite, i tot això porta feina, però vol dir que entre tots ho fem.
4: Molt bé.
2: Ho fem, i sí, ens cansem una mica, però després posats a ballar, se'ns passa tot. Quan acaba l'aplec estem tots molt feliços perquè, en principi, fins ara tot ha acabat molt bé, i jo crec que és hora d'això, del que deia la Maite, disfrutar molt, ballar amb la parella, amb els companys, amb les amigues, amb tothom que vulgui entrar en una rotllana. La rotllana és oberta per a tothom. No pot ser que una persona que no en sàpiga ballar, o que en sàpiga poc, que vulgui entrar i que hi hagi algú que li digui no, aquí no, això no pot ser.
1: Això ha passat, antigament potser passava una mica més, no potser aquí Premià, però aquests aplecs més grans potser passava més antigament.
2: Sí, ha passat a tot arreu. No aquí a Premià, sinó a tot arreu hi ha una colla que... Sí que la gent ha de mirar a on es posa.
4: Clar.
2: Perquè no és una persona que no en sàpiga gaire, que en sàpiga poc, no es pot posar amb una rotllana que vegi que estan, jo què sé, assajant, perquè és una colla que competeix amb concursos. No pot ser. Llavors, ja, per exemple, ja... Altres anys havia passat una colla de joves, com som els nostres fills, molts amics de les filles i fills que tenim nosaltres, que entre ells s'ho passen molt bé, perquè salten, boten, riuen i fan de tot. I llavors que veia una persona gran, que sap ballar sardanes, però que no té el ritme d'aquests. Llavors, dius, els trenca una mica, però que tampoc no passa res.
4: Clar.
2: La sardana és oberta per tothom.
1: Clar. De fet, estem parlant d'aquest aplec de demà dissabte, però mai hem de parlar també de l'aplec de Sant Mateu, que també el tenim a tocar, eh?
3: El mes que ve. Em sembla que és el 29 de...
2: 22.
3: O 22.
2: 22, que és diumenge.
3: Sí, és un diumenge. Sempre és quan és Sant Mateu, aquell diumenge més proper. I ja ho tenim a punt, eh? Ho tenim tot preparat. Ja hi ha la samarreta, ja les tenim, les d'aquest any, i allà dalt també quan arribes, perquè es ve des de Premià, es puja a Sant Mateu a peu, i allà ens espera un esmorzar, també molt bo, i ballar les sardanes allà dalt.
0: Molta vida social. Molta vida social, veig jo, darrere de tot això.
3: Sí,
0: no vull dir, ballar al final ve ser una mica, entre cometes, l'excusa per trobar-ho.
3: Sí, per trobar-nos i passar-nos-ho bé. I sí, senyor.
0: I en aquest sentit hi ha aplecs a nivell de tota Catalunya? Vull dir, no sé si l'estiu és allò com a l'excusa també per fer vacances, no?, i per descobrir diferents poblacions. Aneu voltant molt?
2: Sí. I tant que sí que voltem, sí, sí que voltem. No tothom, perquè tothom no pot, però sí que voltem. Anem a molts llocs de Catalunya, i de part de Girona, de Tarragona no se'n fan gaires, i a Lleida tampoc, però que és Girona i Barcelona, les comarques de per aquí, sí que ens enganxem molt amb ells. I tenim molts companys, sí, sí. Molts amics. Sí.
1: Núria, ja ho has escoltat, Tarragona us heu de posar les piles, eh? Ens estaven dient aquí...
0: Tenim els Tarragona Dansa, que ho peten bastant quan van a concursos,
2: sí,
0: eh? Però...
2: Sí, ho hem sentit, vaja, ja els coneixem.
0: Escolteu, sí, sí. Jo tinc
3: que
0: una...
3: Que vinguin perquè que no els vinguin. Coneixem.
0: És que, clar,
1: digues, Núria.
0: Tinc una pregunta. Aquest, no sé si tot es pot puntejar. Si qualsevol cançó és apta per ballar-la... com a sardana, per puntejar. Què creieu?
2: Sí, sí, sí, sí. Hi ha gent que diu que hi ha sardanes que no es poden ballar, ai, perquè són, entre comedes, soses. Totes les sardanes es poden ballar. Totes, totes.
3: Però sembla que vols, es refereix a qualsevol música.
0: Clar, jo penso en la bomba que estava ja feta feta en plan sardana, en plan ballable, la cançó dels Tallets, sí. el Coti per Coti. Clar, però sí. Penso fins i tot en altres cançons que adaptades
1: la
0: morotxa, o
1: no?
0: Sense
1: per exemple,
0: adaptar.
1: Dius ara la morotxa, es podria adaptar a la sardana?
3: Segur, segur.
2: Segurament que sí.
3: A més, hi ha una copla, la contemporània, que ella adapta totes músiques de cinema, músiques clàssiques, les adapta a la sardana. Mm, simplement s'ha d'adaptar.
2: Sí, sí.
3: I si hi ha el 3
2: sí,
3: per 4,
2: hi ha arranjaments,
3: hi ha persones ritme, que... Ja està.
2: Hi ha persones que fan arranjaments per qualsevol tipus de música, sí. I sí, de fet, es poden ballar, jo diria que tot. Quasi bé totes.
3: Sí. Tot.
1: Sí, sí. De fet, Núria, hi ha una cosa que inclús podríem copiar o inspirar-nos sí. Per l'Obert per Vacances en propers estius, perquè el Fem Rotllana, que és un programa que fan els Amics de la Sardana i concretament la Maite amb el Joan Vinyals, que el saludem des d'aquí, que és una cosa que es diu la Postal Sardanista,
3: sí.
1: I cada dissabte, ara els dijous, connecten amb un poble diferent i expliquen una mica doncs, com és la seva colla, quan ballen sardanes, on ballen sardanes. No, Maite, que això també ho feu vosaltres. Això feu una mica de mapa, no? Català de la sardana.
3: Clar que sí. Nosaltres mirem que hi hagi una emissora en aquell poble, posar-nos en contacte i buscar els amics de la sardana d'allà. I llavors que ens comentin i ens diguin com funciona el seu poble. Uh-huh. I explicar com és i què té per això, per fer una postal. I que es vegi cada lloc com és i que t'agafin ganes d'anar-la a visitar.
1: Clar que sí, sí, està molt ben pensat això.
2: Sí, sí, trobo que va ser un pensament molt positiu de fer-ho. I encara que no tinguin emissora de ràdio, hi ha moltes entitats que no tenen emissora de ràdio, molts pobles, però també es posen o es posem en contacte amb ells perquè ens expliquin, doncs, això, què és la seva activitat, què fan, com ho fan, i bé, per això, perquè ens expliquin les seves tasques que fan.
1: Molt bé. Sí. Doncs, Maite i Joan Antoni, moltes gràcies per haver-nos acompanyat avui. Us deixem que seguiu treballant, perquè mentre anàvem parlant ens estàvem muntant aquí l'escenari i tot plegat per l'aplec de demà. Per tant, moltes gràcies als dos per acompanyar-nos.
3: I moltes gràcies
2: a vosaltres. Gràcies a vosaltres.
3: I veniu tots, val?
1: Molt bé, tots convidats. Gràcies als dos. I, Núria, aquí ho deixem, perquè ja avui és el meu darrer dia abans de les vacances. Per tant, és el darrer dia que ens escoltem. Sí, sí, sí.
0: És veritat,
1: sí.
0: Manel, és veritat,
1: sí,
0: que ja
1: avui
0: acabem. Ai, Manel!
1: Jolín, em perdré l'última setmana de programa, però bé, ja us escoltaré.
0: Et demanarem un vídeo. Et demanarem un vídeo, de cara a la setmana que ve, encara que estiguis de vacances.
2: Són merescudes les vacances.
0: I tant. Manel,
3: Núria, un plaer.
0: Igualment. Escolta, s'ha hagut un plaer, Manel, compartir aquestes setmanes amb tu. Una abraçada molt, molt forta. Gràcies.
1: Igualment, que acabem de passar un bon estiu. Adéu.
0: Ai, que ens van marxant els col·laboradors i tots els companys de les altres emissores. Marxen en certa manera, Es queden els que, clar, els que ja han fet vacances durant els mesos de juliol o d'agost, però el Manel, doncs ara, treballant tot l'estiu, evidentment, ja li tocava marxar de vacances. Vinga, continuarem comptant amb Premià Mèdia, però ja serà en un altre context a partir de la setmana vinent, que de fet és la darrera setmana de l'Obert per Vacances. Avui hem tancat les connexions amb l'Onesi que fa amb Premià Mèdia, amb el Manel, ballant sardanes. I ara toca fer una ruta de muntanya. Vinga, calceu-vos les botes o les sabates ben còmodes, que no rellisqueu, sí, agafem la motxilla, aigua sobretot, i ens n'anem a fer ruta per a Tordera. Des de Ràdio Tordera ens proposen en aquest podcast de muntanya una ruta que va de Sant Miquel de Vallmanya a Hortsavinyà. Em costa de dir perquè no sé on estan aquests desplaçaments, però ara ho buscaré, Sant Miquel de Vallmanya, Hortsavinyà, i és una ruta que entra dins del Parc del Montnegre, també el corredor i Tordera. Com dèiem, des de Ràdio Tordera, la companya Clàudia Icart té tots els detalls.
4: avui en el podcast de muntanya farem una ruta que està dintre del Parc del Montnegre i el Corredor. Aquest parc està dintre de la xarxa de parcs naturals de la Diputació de Barcelona. Aquesta xarxa abasta 102.772,5 hectàrees de 103 municipis. Aquests municipis representen el 22% del territori de la demarcació de Barcelona i el 70% de la població de Catalunya. El Parc del Montnegre i el Corredor està situat a la serralada litoral catalana, entre les comarques del Maresme i del Vallès Oriental, i té una extensió de 1.100 hectàrees. Integrat per dos conjunts muntanyosos, el Corredor, al sud, és una elevació discreta i de relleus suaus, coronada pel santuari que porta el seu nom, a 657 metres. Al nord, en canvi, el Montnegre s'alça contundent i presenta les altituds màximes al cim del Turó Gros, a 758 metres, i del Turó d'en Vives, a 760 metres. Les rieres de Vallgorguina i d'Arenys determinen la partició entre els dos massissos, que tenen el punt de contacte al Coll Sacreu. La Mediterrània i la Depressió Vallesana limiten longitudinàriament el parc, i la Riera d'Argentona i la Tordera ho fan transversalment. Tordera acull part del Parc Natural del Montnegre i el Corredor, amb 3.510 hectàrees, que representen el 42,33% del terme municipal. El nucli urbà d'Orsavinyà es troba dins d'aquest espai, i és que la ruta d'avui va de Sant Miquel de Balmanya a Orsavinyà. Abans de tot, preguntarem a en Josep, una persona que ha fet aquesta ruta. Li preguntarem per què la va triar, què és el que més li va agradar, i amb qui l'ha fet i si l'ha fet recentment.
5: La vaig triar, bueno, com una alternativa a un camí per anar a passejar els gossos. Què és el que més em va agradar? Bueno, és una ruta fàcil, bastant transitada, la primera part, fins després de Vallmanya, de l'església de Vallmanya. I bé, tens vistes a baix, que veus tot Tordera, impressiona veure el tamany d'Inditex. No ha canviat gens aquesta ruta, perquè és bastant inamovible. Pot ser que la primera part, de quan ja deixes la carretera principal que portaria Sant Pere del Riu, està molt trencada, perquè hi ha molt de trànsit avui en dia amb el tema de bicicletes.
4: El punt de partida és Balmanya, que és un poble del municipi de Tordera. Està situat al sector oriental del massís del Montnegre, a la capçalera de la Riera de Balmanya. Només començar la ruta ja podem veure molta vegetació. I és que per aquella zona és característic veure formacions esteses d'alzines i suredes. També podem veure pinedes de pi pinyer, que són característic del paisatge dels vessants marítims del Maresme. A les parts més altes també hi ha rouredes de roure africà i de roure de fulla gran. En aquesta zona hi ha espècies amenaçades i considerades rares a Catalunya, com ara el fraret, l'estepa d'arenal, l'aspirant estival, l'hipèric i el bruc vermell. Però aquest bosc no només està ple de plantes i arbres. Encara que nosaltres no els veiem, o amb una mica de sort, sí, aquí hi ha molts altres habitants. L'agent rural Sergi Fonseca ens explica quins animals hi podem trobar per aquesta zona i quins són els més habituals que podem veure.
6: Aquest espai de Tordera és veritablement molt interessant des d'un punt de vista de la fauna, bàsicament perquè fem un salt en altitud molt considerable. És molt important i trobarem la presència de porc senglar i també de cabirols com a grans mamífers. Però també com mamífers mitjans o més petits podem trobar la fagina i el toixó. Aquests dos últims són bastant més complicats de veure, però mira, us proposo que si podeu trobar els seus excrements, potser podeu pensar que és el seu hàbitat. En el cas de la fagina, els excrements són dipositats en llocs alts, visibles, sobre d'una pedra, i en el cas dels toixons, doncs normalment poden ser dipositats en petites litrines, és a dir, clots que no han arribat a enterrar. És una manera d'identificar què és l'espai dels animals. També hi ha una fauna que vola, diguéssim, l'àliga marcenca, la podeu veure, i l'aligot comú. I si més no, escoltar els cants com un rellinar d'un cavall que fa el picot verd.
4: Ja sabem quin tipus de fauna i flora ens envolta quan fem aquesta passejada, però com és realment fer aquesta ruta? És fàcil? És difícil? Hi ha moltes pujades, moltes baixades? També escoltarem si aquesta zona té alguna cosa que la fa ser diferent a altres llocs de senderisme. I també sabrem si hi ha algun patrimoni arquitectònic per la ruta.
5: Quan arribem a Coll de Port, si ens posem d'esquena en la direcció en què anàvem, lògicament el que veiem ja és el mar. El qual aquesta ruta la fa no especial, però sí que ens localitza d'on som, del Maresme, amb el mar sempre present. Perquè nosaltres som la muntanya del mar de la Maresme. Aquesta ruta, diríem que és recomanable per tothom. Bàsicament és una ruta de pujada. Pujada, o sigui, el que esperi anar allà amb baixades, cap. És maco també amb aquest primer tros, sobretot cap a la primavera, al març, justament al març, perquè hi ha molts cirerers salvatges que estan tots en flor. I llavors, després dels cirerers, és quan venen les pujades. Hi ha un trosset que està formigonejat, o està asfaltat, però no és asfalt, és formigó. Això abans, per exemple, els que anaven en bicicleta, era terrible, perquè la pujada era molt forta i la bicicleta relliscava. Continuem per munt i després de dos o tres pujades o trossos molt costeruts, arribaríem a l'ermita de l'Arola. L'Arola també és curiós perquè la seva orientació és com d'esquena al mar. Està mirant a l'església de, que també després és on arribarem, al final de l'Ostra, que és l'església del Sabinyà. Amb el seu nucli, que ara hi ha un edifici de la Diputació, però que abans allò era l'hostal del Sabinyà, que era el refugi de la gent, dels que estaven treballant pel bosc per allà, que anaven a fer el dinar, o s'aportaven el dinar i anaven a fer el cafè.
4: Com diu en Josep, durant el recorregut passem per diferents punts d'interès, com el Coll de Porc, que el seu nom amaga una curiosa història. Antigament semblava que el nom era Coll de Port. Port era una paraula tritzada per referir-se a un pas entre muntanyes. Amb el temps, el nom hauria evolucionat fins a Coll de Porc, perquè existeix una tradició popular que explica que per aquell indret els veïns de Sant Pere de Riu i Pineda passaven amb els seus porcs per portar-los a vendre al mercat de Tordera. També es passa per l'ermita de la Mare de Déu de l'Arola. Aquesta petita ermita amaga una història molt particular, ja que és una història que ha passat de generació en generació. Segons la tradició, fa molts anys, una epidèmia de verola afectava les masies d'Ursavinyà. Un foraster va arribar amb una imatge de la Mare de Déu de l'Arola i va dir que els habitants que s'hi anaven a resar els curarien. Segons explica la llegenda, tots els que hi van anar es van curar i la gent ho va considerar un miracle. D'aquí hauria sorgit la decisió de construir-li l'ermita. L'ermita que veiem avui és del segle XVIII i, curiosament, la Mare de Déu que s'hi venerava originalment era la del Carme. A més, es creu que la seva ubicació podria estar relacionada amb l'antic límit entre les parròquies d'Ursavinyà i de Valmanya. Després de passar per Coll de Porc i per l'ermita, arribem finalment a Ursavinyà, on hi trobem l'església de Santa Eulàlia, que també és coneguda com l'església de Sant Llop. Les primeres dades que tenim de l'església són de l'any 1080, tot i que es creu que l'església original podria ser del segle IV o V. Al llarg dels segles ha estat molt reformada. Durant la Guerra Civil, l'església va ser saquejada i es van cremar els objectes de culte, però alguns veïns van aconseguir amagar la imatge de Sant Llop i conservar-la. Avui, però, l'església i tot l'entorn formen part de l'espai que hem de cuidar.
6: Estem acabant l'estiu, que ha sigut sec i càlid, i per tant el risc d'incendi ja ha estat elevat i encara ho és. Per tant, jo demanaria molta prudència per no provocar cap ignició d'incendi forestal, és a dir, totalment prohibit fer foc, i després tenir un respecte per l'entorn de la natura, perquè hem de pensar que estem a casa dels animals i, per tant, doncs, els hem de cuidar, i la millor manera de cuidar és respectar doncs, on viuen. És a dir, no vol dir que hem de fer mal a un animal, sinó que vol dir que hem de respectar els arbres i la vegetació i els caus que podem trobar, que és casa d'ells. També tot un patrimoni arquitectònic, no? Des de l'ermita de l'Arola, l'església de Sant Llop, però també la de Valmanya. Tot això ens està indicant que fa centenars d'anys que els éssers humans estem convivint amb aquest entorn i que, per tant, hem de ser conscients de la sostenibilitat que implica mantenir i garantir en bon estat aquests ambients, aquest espai que tant ens ha acompanyat en els veïns de Tordera.
4: I, per últim, li preguntem a en Josep si després d'haver fet aquesta ruta per aquesta zona la recomanaria, i si és així, a qui la recomanaria?
5: Que ja la recomano, i que és per passar un dematí agradable. Sol o en família, i també amb amics, clar.
4: Aquesta ruta ha començat a Sant Miquel de Valmanya i després de gairebé 9 quilòmetres arribem a Ursavinyà. Però el recorregut no ha estat només anar d'un punt a l'altre, sinó ha estat caminar entre els boscos del Montnegre, descobrir la flora i compartir territori amb una gran varietat d'animals. També hem conegut part de la història del patrimoni arquitectònic d'aquest territori, amb l'ermita de la Mare de Déu de l'Arola i l'església de Sant Llop. Una ruta que ens demostra que el parc del Montnegre i el corredor no només és natura, és també paisatge, patrimoni i història.
0: Doncs ja ho hem situat al mapa i tot plegat és territori Tordera, eh? Sí, sí, està clar. Ràdio Tordera, Clàudia i Car, moltes gràcies per aquesta ruta de muntanya que amb aquests sorollets de fons ens ha situat perfectament i ens ha fet gairebé començar el cap de setmana. No del tot, perquè en la propera connexió, o més que connexió, el proper reportatge ens fa anar cap a Rosselló, però una cosa ben, ben diferent. No anem d'excursió en aquest cas, anem a cosir.
7: Hola, Montse, què tal?
8: Bon dia, què tal?
7: Tot bé?
8: Bé, tot bé.
7: Acalorada, aquí una mica més fresqueta que fora, eh?
8: Sí, una mica, perquè déu-n'hi-do quin estiu.
9: La Montse Xifré treballava en una escola bressol. La seva passió per la costura i les manualitats van fer que donés un tomb a la seva vida laboral.
7: Només entrant a la botiga ja veiem un munt de sortido, que es diu en castellà, eh?
8: Sí, tens una mica de tot, tot relacionat amb, amb les manualitats, sobretot tema tèxtil.
7: Ara que estàs tranquil·la, fem un ratet de conversa, et sembla?
8: Vinga, som-hi.
7: Som-hi. Montse, explica'm, perquè Núvols de Fil, que és la teva marca personal d'alguna manera, no? La sí. Que engloba tot aquest món de les manualitats que tu fas, aquí a Rosselló, com neix Núvols de Fil?
8: Pues una mica casualitat. Jo sóc profe d'infantil, jo estava treballant amb una bressola al Picat, i compaginava amb el món de les manualitats, sobretot tema ganxet, mig, així, feia jo pues, per regalar. Així un bebè de la família, del que sigui, pues, feia coses. Llavors, al començar a penjar a Instagram, me van començar a demanar, ai, me podries fer això, ai, me podries fer allò, i així va començar l'assumpte. Total que, poc a poc, cada vegada vaig anar fent més coses, cada vegada em van anar a demanar més coses, i tenia la sort que jo estava fent reducció laboral perquè tenia el nen petit, amb la qual tenia bastantes hores per poder compaginar. Però clar, va arribar un moment que la cosa ja es va disparar una mica. Uh-huh. Vaig haver de fer autònoma perquè ja començava a vendre i va arribar un punt que vaig haver de triar o continuo sense tenir vida, perquè clar, als matins estava a la bressol, a la tarda me passava totes les hores fent coses que tenia encomanades, o caixa o faixa.
7: I la criança, a més
8: cap
7: a més.
8: Cap aquí o cap allà, a part, a part. Llavors, com que tenia l'opció d'agafar una excedència, ho vaig fer, vaig dir, bueno, provarem un any, a veure què tal. La veritat, me va anar molt bé, em van sortir molts tallers amb merceries i així, i així va anar començant la cosa. Jo, la meva il·lusió era tindre un local, un lloc, on poder fer els tallers. Llavors, com que jo a casa meva no s'hi cabia, no hi havia l'opció, vaig trobar un local, aquí al poble, a prop de l'escola, vull dir, la veritat, era ideal, perfecte. Total, que aquí estem.
7: Això era un quiosc abans, sí. Des de fa no gaire.
8: Sí.
7: No és un quiosc, i ara és una botiga de moltíssimes coses. Entre elles, aquí aculls tallers.
8: Sí.
7: Venim una mica a preguntar-te per això, perquè realment els tallers han tingut molta tirada en els últims temps, o és una percepció
8: sí.
7: Nostra?
8: Sí, ha estat molt de moda. Sí que és veritat que el tema ganxet, mitja, costura, sempre s'ha vist cosa de padrines, no? Mm. Si veien algú jove, era com la rara, que fa la friki, no? Que fa coses d'enquestes. Però a poc a poc, també és veritat que el món xarxes socials i ha afavorit molt. S'ha anat veient els beneficis que aporta. És una teràpia mental increïble. El fet, ja no només tu sola, perquè realment mentre tu estàs teixint algo o estàs cosint algo, desconnectes tant del món, que és com que només penses en els punts que has de fer, només penses se t'obliden els problemes, desconnectes. Però si a part tu això ho fas amb companyia, fas un taller amb més gent, és com que amb una parles d'una cosa, amb l'altra d'una altra. És una estona de desconnexió total. Teràpia pura i dura.
7: Quin tipus de tallers has fet?
8: Tenim diferents coses. Jo tinc tallers fixes de ganxet i mitja que es fan, per exemple, els dijous tenim les del taller d'aquí al poble, que ja són fixes de fa no sé quants anys que ho fem. I elles van fent el seu ritme, fan el que volen, una fa ganxet, l'altra... Sí?
7: No seria legal posar-hi una gravadora, però seria interessant, no?
8: Ui,
7: de tota la conversa que surt,
8: eh?
7: No ho farem, no ho farem.
8: No. I després, a part, el que fa els dissabtes al matí són tallers especials. Uh-huh. És un matí que tu vens i aprens a brodar, o vens i aprens a fer una peça més especial de ganxet, perquè és un punt diferent que no es fa normalment. I a part d'això, també faig tallers a nens i nenes de primària. T'he de dir que cada vegada més se m'apunten nens i nenes que ja venen sabent algo. YouTube i Pinterest és algo meravellós. Elles no en diuen ganxet, ne diuen crochet, perquè, clar, a Instagram és crochet.
7: I però és el mateix,
8: és el mateix, exactament. Simplement dit en anglès o en català. Uh-huh. Però llavors, jo vull fer crochet, sí, carinyo. És que crochet és ganxet en anglès. Ah, vale, vale.
7: És que interessant. Digue'm una cosa més. Creus que és una moda o que ha arribat una mica per quedar-se? O va i ve?
8: Jo crec que és una moda que va i ve. Que cada vegada es quede més, sí. Però és també cíclic.
7: Com deia la Montse, molts cops tots aquells treballs manuals permeten descongestionar la nostra ment, que com a societat molts cops ho necessitem. I en el cas de Rosselló és fàcil.
8: Estem a l'Avinguda Ponent, que és el passeig de l'escola, i també em podeu trobar a Instagram, a Núvols de Fil.
7: Només cal trucar a la porta de la Montse, a Núvols de Fil, i gaudir de l'experiència.
0: Ai, que interessant, Teràpia Pura, com aquesta entrevista que ja només amb el to, no?, ja ens ha posat l'alegria al cos i les ganes també d'agafar això, un ganxet, una mica de llana o de fil així més fresquet també, fer figures, fer coses més pràctiques per la llar, fins i tot cosir, brodar. Núvols de Fil, ho recordem, és la Montse Xifré, i si ho busqueu, com he fet jo, Núvols de Fil, la trobareu a xarxes també amb diferents propostes, i si a més esteu a prop de Rosselló i podeu anar als tallers, millor que millor. És un reportatge que ens ha portat la Laura Alcalde, la companya de Ràdio Rosselló, una proposta ben xula per fer abans de que s'acabi l'estiu, o aquesta sí que allarga més, eh? Perquè això de la costura i del ganxet va, fins i tot té un puntet de tardor que mola molt. Vinga, va, que anem tancant programa, anem tancant setmana, ho fem amb l'agenda d'activitats. Moltes coses, moltes activitats hi ha per fer per tot Catalunya, especialment, ja ho sabeu, és que el cap de setmana, hi ha un cap de setmana en què es desperten ja algunes festes majors de tard d'estiu o començament de tardor, justament. La Lídia Porta, de Ràdio Ciutat, n'ha triat 3. Lídia, bon dia.
10: Hola, bon dia.
0: Mira, la primera la tenim ben a propet, és al monestir de Sant Miquel d'Escornalbou.
10: Doncs sí, avui es fa una visita teatralitzada per descobrir les primeres dècades del segle XX i us fa de la mà de la Quitèria, que és una de les minyones del servei.
0: Ah, minyones, una de les minyones d'allí del monestir.
10: Exacte.
0: Oh, que bé, no?
10: I del famós arqueòleg Pere Bosch Gimpera. I doncs la idea és que les assistents doncs coneguin les històries i les vivències d'aquella època i els safarejos, com ha estat parlant també aquí el programa, més desconeguts d'aquest castell monestir. Això sí, us he de donar una miqueta de pressa perquè és avui a les 12, així que...
0: Oh.
10: O sigui, és escoltar el programa i marxar corrents.
0: Molt bé, però val la pena visitar el castell monestir d'Escornalbou.
10: És molt maco, és molt maco. Fa uns anys el van arreglar tot i està molt xulo.
0: Doncs vinga, ens anarem cap allà. A les 12 comença tot plegat aquesta visita guiada i teatralitzada amb una de les minyones del servei que ens fa de guia. I mira, la propera proposta ens du cap a l'escala.
10: Doncs sí, a
0: l'escala... Aquestes gavines.
10: Exacte. Sí. Doncs avui a les 7 de la tarda hi ha l'última cita del cicle Capvespres Literaris a Bord, al Port de l'Escala, i és una experiència que permet assistir a la presentació d'un llibre des d'un vaixell, amb una copeta de cava i veient la posta de sol. I avui la llibretera i escriptora Mariona Masferrer és l'encarregada de presentar la seva pròpia obra, que es diu Màxima. La sortideta és d'una horeta i mitja, vull dir, no apta per gent que es mareja.
0: Ah, clar.
10: Vull dir, és en vaixell, no apta per gent que es mareja. Això sí, s'ha de reservar prèviament perquè no hi cap tothom al vaixell.
0: Val, recordem, hora i dia, és una presentació literària a bord, dalt d'un vaixell, a l'escala.
10: Avui, divendres, a les 7 de la tarda.
0: Molt bé, també gairebé, si depèn d'on estiguem, hem de córrer una mica, eh? Bueno. Veig que tirem molt de, mira, de divendres, però no, la propera proposta ja ens l'han fet en certa manera, no?, dins la ronda d'actualitat. És per tot el cap de setmana i a Cervera. Es tu un ai beste berori zuremu
10: zu en zua baño. Es tu un ai beste berori zuremu zu. Doncs sí, d'avui fins al diumenge, Cervera acull una nova edició del seu Acalarre, que és una fira que omple la ciutat de bruixes, diables, cercaviles de foc, música, fira esotèrica, moltíssimes coses. I des d'aquí, des de la Radio Ciutat de Tarragona, hem volgut destacar la nit del dissabte al diumenge, que està dedicada a la figura del mascle cabró. I cada any aquest mascle és un personatge diferent i enguany és Felip V. Ens ho explica Pol Bosch, que és un dels directors artístics de l'espectacle de la Carrera de Cervera.
11: Veurem com en el primer acte guanya la Guerra de Successió i com en el segon i el tercer l'excés, l'exuberància en el poder el fa caure cap a aquesta bogeria i acaba. Això ja ho direm.
10: Són una miqueta secretesos, són críptics.
0: Sí, sí, home, és el que toca.
10: La gent de la Calada de Cervera no ens volen explicar bé bé què passarà. Però bueno, la idea és que hi ha una cercavila a un quart d'una de la matinada on apareix el mascle cabró. Després hi ha l'esperada escorreguda. Sí. Jo em vaig quedar una mica parada a les 4 de la matinada i tot això va a càrrec del Ball de Diables Carranquers.
0: Molt bé, per tant, ja veieu, festa, desbauxa i això, el bogeria perquè és la que l'arregla, Cervera. Molt bé, tot aquest cap de setmana. Doncs, Lídia, molt bon cap de setmana també. A tu sí que retrobem dilluns, no?
10: Sí, sí, jo aquí, tu fins aquí... l'últim dia, al peu del canó.
0: Ai, sí, m'agrada, clar que sí, aguantant el país. Molt bé. Lídia, que passis molt bon cap de setmana. Gràcies.
10: Igualment, adéu.
0: Va, que tanquem programa.

0: Mireu, el programa es diu Obert per Vacances i aquest grup es deien, perquè ara ja fa molt de temps que no van pel món, Tancat per Defunció. Jo crec que els més joves potser no els recordareu, però els que ja tenim una edat, doncs sí, Tancat per Defunció. I també us he de confessar que jo l'única cançó que els conec és aquesta, però que és tan xula, es diu Amor d'Estiu. I és que era gairebé obligat, ja em perdonant des de Cardedeu, que aquí he ficat jo cullerada, a acabar el programa amb aquest tema. Jordi! Què tal? Què tal? Què diuen els oients? S'han obert, han obert el seu cos? Han fet això que es diu ara modernament un oversharing? O no?
1: Doncs mira, avui els oients no estaven gaire per lo que estaven, però he decidit marcar una mica d'exemple, posar-me d'exemple a mi mateix, i he decidit explicar-vos quin ha sigut el meu amor d'estiu, perquè no ha sigut un amor molt llarg, el meu amor d'estiu ha durat poquet, però he de dir que ha sigut una cosa extremadament divertida, i que per què no m'agradaria que es repetís altres vegades, perquè, bueno, el meu amor d'estiu heu sigut tots vosaltres, ha sigut l'Obert per Vacances.
0: Oh, perquè clar, és que Jordi, tu avui ja tanques antena.
1: Jo avui tanco antena.
0: Mare de Déu, és un divendres nefast, és que us heu acomiadat divendres... com a tres companys, heu dit que ja marxeu, em sembla, no?
1: Dilluns que ve serà molt dilluns, eh?
0: A veure, que arribarà gent nova o gent que ja coneixem, companys que coneixem d'altres setmanes, vull dir que està molt bé. Però
1: dir...
0: ara us havia agafat carinyo, Jordi.
1: Oh, jo vosaltres, jo vosaltres, i tant.
0: Ai, has estat bé?
1: Perfectíssimament. Jo seguiria tres setmanes més.
0: Bueno, si estàs per aquí, sempre pots fer d'oient que col·labora, que envia missatges.
1: Us enviaré els meus àudios, i tant.
0: En tot cas, avança'ns el tema de, porfa, de la setmana vinent. Jo abans he de dir que, mira, m'han fet arribar un àudio, bueno, un missatge així molt divertit, que em venen a dir que el més normal a l'estiu és enamorar-se d'aquelles persones que et fan l'estiu més suportable, els venedors de ventiladors, els gelaters, saps? Allò, persones que t'ajuden a passar l'estiu, són un amor, i per tant, vull dir... És inevitable que t'enamoris d'ells. És una mena de síndrome d'aquells d'Estocolm.
1: Sí, sí. Bueno, qui et vol bé, al final...
0: Clar, al final te l'has de quedar al costat, clar que sí. Doncs això, tema de la setmana vinent.
1: El tema de la setmana vinent no us l'introdueixo jo.
2: Hola, Núria, com estem?
0: No m'ho puc creure, Enric!
2: Déu vos guard! Oients, oientes...
0: No, no és una gravació, estàs aquí?
2: Estic aquí, no és cap gravació. I si és gravació l'hauríem fet molt bé, eh?
0: Enric, ja tinc feina per tu per la setmana que ve, sapiguem que estàs a la redacció. Ara, quan acabi el programa, et truquem. Però escolta, 10 segons per explicar el tema. Com estàs?
2: Mira... Molt bé, estic molt bé, i el tema que us portaré, que ja penjarem al reel aquest cap de setmana, és el millor festival de l'estiu.
0: El millor festival de l'estiu. Bé,
2: exacte.
0: Queda apuntat. Enric, amb moltes ganes de sentir-te la setmana vinent, i Jordi, gràcies, gràcies, gràcies per aquests dies.
1: Gràcies a vosaltres.
0: Tanquem, companys. Adéu, adéu, bon cap de setmana.
1: Adéu.
3: La xarxa de comunicació local.

0: Sardanes d'autor, un programa que vol apropar-nos l'obra d'un autor determinat. Un espai realitzat per Josep Puigventós, amb la col·laboració del Foment de la Sardana de Rubí.
1: Sardanes d'autor, cada dissabte a 8:45 del matí a Ràdio Rubí.
2: Bona nit, seguim en directe quan són exactament les 10 i 32 minuts de la nit, analitzant les conseqüències de les últimes accions del govern de... i el futur...